Vivim temps en què fins i tot el Vaticà és capaç de sorprendre-nos, i fins i tot sorprendre-nos per bé. La Comissió Teològica Internacional, un influent gabinet de savis que assessora el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, el que antigament era el Sant Ofici, o sigui la Inquisició, acaba de publicar un llarg document sobre la crisi ecològica global. I en aquest document es proposa l'adopció d'una dieta vegetal com a resposta coherent davant de l'emergència climàtica i com a alternativa ètica davant dels sistemes d'explotació massiva d'animals. És més, el text aprovat pel Papa León XIV s'al·ludeix al Gènesi, però

0: beneir una dieta vegetal, assenyalant que l'aliment que Déu posa a disposició dels éssers humans són les herbes i els arbres fruiters, i cataloga el dany ambiental com un pecat contra la creació i contra el creador. Hi ha que recordar que també el Papa Francisco ja havia declarat que era convenient consumir menys carn per ajudar al medi ambient. I ara tenim fins i tot un document de la Comissió Teològica Internacional que ens diu el mateix. Nous temps per a una església que no es aliena als problemes del món, que no ho ha de ser. Què pensau els cristians d'aquesta proposta del Vaticà? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, el control tècnic, i Dani Manau al meu costat, als micros, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit a tothom.
0: Què en penses tu del que diu el Papa i la comissió que està al Caminet de Savis?
1: Doncs estic d'acord amb el que deies, eh? Sorprenentment, molt d'acord.
0: Per bé?
1: Sí, sí,
0: per bé. Per bé. Bé, avui parlarem d'economia ecològica. La nostra primera convidada és na Cati Torres, del Departament d'Economia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears, i que ens explicarà què és això de l'economia d'economia ecològica, i ens parlarà de política climàtica. La veritat és que també en parlarà els dijous que ve a Can Oleo, a Palma, dins d'un cicle de conferències de l'IMEDEA. I com sembla que tot es fa a Palma, hem pensat que almenys podem utilitzar el Nautilus per portar els temes interessants a totes les illes.
1: Després tenim una altra proposta de la que podríem dir el mateix, perquè la Fundació Recero ha organitzat un seminari sobre tòxics habituals al nostre voltant i nosaltres hem convidat a parlar-ne també al programa a una de les conferenciants. És la directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, ETL Harrat.
0: I parlarem amb un dels creadors de Portal Submarí, Portal Submarino, Manuel Garín, que funciona com una empresa però amb vocació a divulgar els fons marins de les illes en realitat virtual. I el Periscopi, avui hem de parlar d'una normativa que entra en vigor aquest cap de setmana, no?
1: Sí, entra en vigor aquest diumenge. Demà diumenge la Directiva Europea contra el Greenwashing, el rentat verd, en parlarem en detall.
0: I allò, aquest és el nostre sumari, economia ecològica, tòxics habituals, realitat virtual per conèixer els nostres fons marins i una normativa contra el greenwashing.

0: L'IMEDEA celebra el pròxim dia 1 la tercera trobada del seu cicle de conferències Canvi climàtic, conseqüències ecològiques, socials i econòmiques, evidències i desinformació. Aquesta vegada la xerrada té un títol que ens ha agradat molt i que promet: es economia, natura i les contradiccions de la política climàtica. I han convidat a qui l'impartirà a que m'ho parli el Nautilus, com una espècie de... com un tipus de prèvia a el que podreu escoltar el dijous si aneu a Can Oleo Palma. Saludam a l'economista ecològica i professora titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, Cati Torres. Molt bona nit, Cati, i benvinguda al Nautilus.
1: Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
0: Bé, en principi, tenint en compte l'actual situació, segur que molts pensam fins i tot que ecologia i economia són conceptes incompatibles, però explica-m'ho, que és una economista ecològica.
1: Doncs mira, m'agrada que em feu aquesta pregunta perquè l'economia, una economista ecològica és una economista que el que fa és treballar l'economia des de els postulats d'una escola de pensament econòmic crític o heterodoxa, que es diu economia ecològica. Llavors, per què m'agrada que em feu aquesta pregunta? I és perquè l'economia ecològica és una disciplina que està sòlidament establerta i molt reconeguda dins la ciència econòmica. Té més de 150 anys d'història i grans intel·lectuals, no?, que hi han contribuït, però malgrat això no està incorporada dins les facultats i els departaments de economia, doncs, del món, no?, majoritàriament, i per tant només s'ensenya per part d'aquells professors o investigadors i investigadores que la practiquen, no? I per què? Bueno, què ens diu l'economia ecològica? Perquè vegeu una miqueta de lo que parlarem la setmana que ve. A veure, l'economia ecològica, a diferència de l'economia convencional o ortodoxa, que és aquella que està instaurada majoritàriament, com us deia, als departaments i facultats d'economia del món, el que ens diu és que les anàlisis econòmiques han de transcendir l'anàlisi monetària típica i han d'incloure, doncs, entre molts altres, les anàlisis al voltant de la dimensió biofísica de les economies, del que s'anomena metabolisme social de les economies. I perquè m'entengueu, jo us dic metabolisme social, a tothom li sonarà una miqueta la paraula metabolisme, no tant metabolisme social, però sí, per exemple, pot ser que ens recordi el metabolisme corporal, no? Sí. És a dir, nosaltres, per funcionar, necessitem que, bueno, tenim un cos, no? Tenim també una ment, etc, però tenim un cos que per poder funcionar necessita ingerir aliments, no? I beure aigua, que són recursos naturals, no? I perquè, doncs, entren aquests aliments i així podem produir internament l'energia que necessitem per poder fer coses, no? I després excretam aquells residus, doncs, que no han servit, no?, com a resultat de tot aquest procés metabòlic. Doncs, agafant aquest concepte de la biologia, de metabolisme, el que fan els economistes ecològics, entre d'altres, és analitzar les economies. Per exemple, pensem en la nostra, no?, l'economia balear, i ens diuen, a veure, si volem analitzar la sostenibilitat de l'economia balear, és o no sostenible? El que hem de fer és deixar de parlar tant de si hem de créixer en verd, en blau o en taronja, i hem de mirar la maquinària, que en aquest cas majoritàriament és turística, com es mou aquesta maquinària, no? I es mou, doncs, necessita recursos, matèries primeres, recursos minerals, combustibles fòssils per funcionar, no? I d'on venen aquests recursos naturals físics que necessitem? Doncs venen de la península, venen del sud d'Àfrica, venen de Sud-amèrica, és a dir, a costa de quins territoris movem la nostra maquinària? O és que venen tots del nostre propi territori? Clar, que és un territori, ja ho sabeu, molt petit, limitat, i per tant tenim, disposant de molt pocs recursos, no? I llavors què? Doncs què excretam? Això seria quins són els residus i les emissions físiques que generam, no? I clar, i on queden aquestes emissions i aquests residus? Queden al territori, els exportam, queden a l'atmosfera, com serien les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Llavors, això és la dimensió, analitzar o parlar de la dimensió biofísica de l'economia. Llavors, l'economia ecològica ens diu, una de les seves premisses importants, a diferència de l'economia convencional, ens diu que la societat i l'economia, com uns dels subsistemes de la societat, són part d'un sistema molt més gran i important, que és la biosfera. Val? I llavors, necessàriament, quan analitzem les economies, hem de tenir en compte els límits biofísics a què estem subjectes, ens agradi o no ens agradi. I això, clar, ens du impepinablement a entendre que no es pot créixer il·limitadament a un planeta que està subjecte a aquests límits ecològics i termodinàmics, no?
0: Bé, jo crec que podríem resumir que els grans problemes del món han derivat de no entendre que els límits de la natura haurien de ser els que posin límits a l'economia. Però la política climàtica ara mateix no sembla que hagi entès encara tot això i molt del que es fa sembla maquillatge o greenwashing. Què en penses?
1: Doncs aquesta també és una molt bona pregunta i és tan rellevant, no?, en aquest context que vosaltres, que tothom sap que ja és que no podem ja negar el canvi climàtic, és quelcom que no es pot negar i que tothom jo crec que té ben present, no?, i quin estiu que hem passat, no?,
0: sí,
1: que tenim ben present que les coses no estan anant bé. Clar, la política climàtica, tenim més al voltant de 30 anys del que s'anomena agenda climàtica global, no? L'agenda climàtica global, a tothom, no?, ens sonarà allò de els informes de l'IPCC, no?, aquell govern, panell intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic,
0: sí,
1: o la Convenció Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic, no? Són organismes que fa 30 anys que es van crear a nivell institucional per abordar la qüestió climàtica. No? Perquè del canvi climàtic ara en parlem molt, però ja es parlava als mitjans del segle passat, inclús abans, els fòrums acadèmics, socials,
0: sí,
1: és a dir, havia ja un coneixement. Llavors, clar, què passa? Per què ens hem estorbat tant? Doncs això fa pensar. La qüestió és que, sigui com sigui, a finals dels anys 80 del segle passat es creen aquests organismes que constitueixen el que coneixem avui com l'agenda climàtica global. I clar, i un que observa, com apuntaves una mica tu, no?, amb la teva pregunta, un observa que, bueno, fa 30 anys que tenim una agenda climàtica global, tothom parla d'adaptació, de mitigació, de que no podem anar, i observam que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle no s'aturen de créixer. Només s'aturen en moments de recessió econòmica, per exemple, la gran crisi del 2007-2008 o, més recentment, la pandèmia, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha alguna cosa que necessàriament estem fent malament, no? És a dir, no importa tenir molt de coneixement, basta viure la realitat per veure que alguna cosa no està funcionant amb l'agenda climàtica global en aquestes polítiques, no? I aquestes són les qüestions que abordarem des de l'economia ecològica a la xerrada, perquè entre tots puguem aprendre a identificar quines són i per què aquestes coses no estan funcionant, no?
0: Clar.
1: Clar. On se n'adona, doncs, que hi ha altres coses darrere d'aquesta política climàtica, no? Tu em parlaves del greenwashing, no? Que sembla una política de maquillatge, d'alguna manera, doncs, qualque cosa hi ha efectivament. I clar, i un el que veu, l'economia ecològica ho diu molt clarament, diu que uns dels grans problemes de la política climàtica és que és una política pro-creixement, no? I que sembla anar encaminada a voler perpetuar el sistema al final i no pas a canviar-lo, no? Que és el que demanda urgentment la realitat actual, no?
0: Dono per fet que coneixes els resultats de l'informe Fènix. Les seves conclusions més destacades són que el creixement econòmic no significa necessàriament més prosperitat i que el gran error dels discursos polítics de les darreres dècades ha estat valorar bé l'èxit econòmic únicament a través de l'augment del PIB. No podem entendre una economia ecològica sense justícia social, no?
1: Efectivament, efectivament. És a dir, la justícia social és un dels grans postulats, també l'equitat, les qüestions socials de l'economia ecològica, no? Quan és una de les coses que també sortiran d'alguna manera, no? Quan nosaltres analitzam com funciona aquest sistema socioeconòmic pervers i destructiu, és destructiu no només amb el planeta, ho veurem, en parlarem la setmana que ve, sinó també amb les persones, no? La vida de tots els éssers vius que viuen en aquest planeta. Per tant, una de les coses que sortiran és que darrere del que és el creixement econòmic, que un dels grans fundadors, no, de l'economia ecològica a l'estat espanyol, el José Manuel Naredo, anomena el mite del creixement econòmic o la metàfora de la producció, és que és una magnitud no molt etèria, no? Just només monetària, no? Que du inclosa, és a dir, fins i tot pràctiques corruptes, no? És a dir, tu tires una bomba, per exemple, o dus a terme activitats especulatives i pum, creix el PIB, no? És a dir, sobre el PIB, aquesta magnitud tan important per l'economia convencional, també parlarem i per entendre quin és el rol que juga dins la ideologia dominant i l'economia convencional com el seu aparell teòric, no? Per tant, anirem més enllà del que pugui dir l'informe Fènix o altres informes, parlarem d'aquestes qüestions per entendre que això no deixa de ser el que deia, no deixa d'haver un paper que juga l'economia convencional per perpetuar, no, aquesta política climàtica o aquestes polítiques que s'estan fent i perpetuar al final un sistema destructiu, perquè les magnituds com el PIB o d'altres no deixen, repetir, de ser magnituds monetàries que obvien moltes qüestions sobre l'equitat social o no. Clar, per tant, l'informe Fènix, bueno, té algunes coses que podríem comentar en més detall en un altre moment, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, dona alguns missatges interessants també, no?
0: Bé, no sé si coneixes el cas de Bhutan, un petit país enclavat a la serralada de l'Himàlaia, que mesura el progrés de la població amb l'indicador FIB, Felicitat Interna Bruta, i no amb el Producte Interior Brut. Bé, potser soni hippie, però han arribat a la conclusió que l'autèntic desenvolupament d'una societat ha d'equilibrar el benestar econòmic amb el benestar ecològic, espiritual, cultural... I bé, tenim clar que Bhutan no és perfecte i té grans reptes, però el seu indicador de felicitat sembla un símbol fantàstic, no?, per l'economia ecològica.
1: Home, això sona molt bé, no? I la veritat és que no van mal encaminats. Jo no conec exactament com desenvolupen aquest indicador, no? Però el fet de posar el focus en la felicitat, no? Doncs és interessant, no? És molt interessant. I aquí m'agradaria fer una puntualització. És a dir, quan nosaltres... no és una disjuntiva parlar de benestar econòmic o benestar ecològic o felicitat de la gent. És que en realitat el que hem de fer és analitzar què vol dir exactament el benestar econòmic per l'economia convencional i què hauria de dir, no? Com hem de canviar aquesta manera de mesurar l'exercici econòmic, no? I aquí, com repeteix, deia, l'economia ecològica t'aporta, doncs, elements de dimensions biofísiques de l'economia, equitat, justícia social, també importantíssim i relacionat amb la justícia social, parla de l'economia ecològica, de la importància que té en les relacions de poder entre països, no? Que poden explicar i expliquen, de fet, la insostenibilitat del sistema actual. És a dir, és important tenir present que existeix també, en termes de benestar econòmic, una concepció molt predeterminada, dominant i molt arrelada a lo que és la qüestió material. Quant més béns materials consumim, més bé estarem. Això és el que ens diu l'economia convencional. Doncs no. Hem de començar a parlar de la felicitat, del benestar també de la població i, per tant, canviar aquesta concepció econòmica del benestar per altres qüestions que incorporin aquests elements tan, tan, tan importants, no?
0: Sí que, com dius, el sistema actual és insostenible. I com podem fer per fer entendre tot això del que estan parlant els grans poders econòmics, els lobbies de pressió, els polítics...
1: Doncs això, el que hem de fer és parlar molt, no, els investigadors i investigadores des de la universitat i els nostres centres d'investigació. Hem de parlar, hem d'ensenyar dins les aules, hem d'ensenyar també a fora, hem d'apostar molt per lo que és una transferència del coneixement cap a la societat, perquè al final la universitat es deu a la societat, no? Estem aquí per intentar, doncs, contribuir a fer un món millor. millor, no? Amb tot això,
0: Clar.
1: llavors és importantíssim educar, dialogar, debatre aquestes qüestions en diferents fòrums, no? I, per exemple, això és una de les finalitats que vol la xerrada i aquest gran cicle de conferències, no?, que s'han organitzat, i molt agraïda estic, no?, perquè m'hagin convidat a parlar-ne, per poder debatre, educar la gent i molta mobilització també social, no?, conscienciar la població. Hem de demanar a les institucions canvis importants, no? Per tant, jo diria que hi ha d'haver una mobilització acadèmica, perquè sabeu que moltes vegades molts investigadors i investigadores estan molt passius dins dels seus despatxos. Això no és el que ens demana la societat. Hem de sortir al carrer i, clar, i mobilització social, no? Sense mobilització acadèmica i social i debats i diàlegs, doncs no podrem tenir el diagnòstic que requereix aquesta realitat, i sense un bon diagnòstic difícilment es podran fer polítiques efectives, no?
0: I d'un gran missatge, a més, molt revolucionari, ja m'agrada. Bé, idò, recordar amb els oients, almenys els que estiguin a Mallorca, que el pròxim dijous poden assistir a la xerrada Economia, Natura i les contradiccions de la política climàtica a Can Oliu, Palma. Cati Torres, economista ecològica i professora del Departament d'Economia Aplicada de la UIB, mil gràcies per atendre el Nautilus, per aquest missatge i per donar-nos això, aquesta visió més justa i ecològica de l'economia. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
2: El Nautilus. IB3 Ràdio és Dial.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: És hora de treure el periscopi al Nautilus i avui tenim una notícia important i és que aquest diumenge entra en vigor a la Unió Europea la prohibició de sa falsa publicitat verda. Ja era hora, Dani.
1: Sí, sí, ja tocava. A partir d'ara, el que coneixem com a greenwashing, podem traduir com a rentat verd, ho tindrà una mica més difícil. És aquest diumenge 27 de setembre entra en vigor la Directiva Europea 2024/825 sobre l'empoderament dels consumidors. S'escurça amb l'acrònim EMCO i que, entre altres matèries, sancionarà la falsa publicitat verda o el greenwashing. És un pas important per a garantir la veracitat d'aquests productes que s'autoproclamen sostenibles i veure, per veure si realment ho són o no ho són. La directiva estableix que expressions genèriques com ara eco, bio, verda, sostenible o algun producte que s'anuncia com respectuós amb el medi ambient ja no podran utilitzar-se sense justificació expressa i sense estar degudament acreditades. Aquestes afirmacions quedaran prohibides si no van acompanyades d'evidències sòlides en base científica i disponibles per al consumidor en el mateix suport en el qual es realitza la declaració, és a dir, en el mateix etiquetatge o amb la web del producte o la seva publicitat.
0: Estan parlant de productes, però també estiria bé que això de la paraula sostenible no es pogués aplicar per tot, com turisme sostenible.
1: Sí, s'hauria de prohibir en general la política, per començar.
0: La paraula sostenible.
1: S'hauria d'eliminar.
0: I va més enllà les limitacions que s'estableixen.
1: Sí, sí, no només l'etiquetatge, que ja és un pas, sinó que la directiva també restringeix les afirmacions comercials que suggereixen un impacte climàtic reduït basant-se únicament en la compra de crèdits de carboni o compensacions d'emissions fora de la cadena de valor. Això també, d'aquesta manera queden prohibits missatges del tipus això és neutre en carboni, net zero, o altres equivalents quan l'argument central sigui la compensació. És a dir, per exemple, quan és una simple plantació d'arbres, no té res a veure amb el producte, potser, no? I no obeeixi una reducció demostrable d'emissions vinculades a la fabricació, al transport o a l'ús del producte. És a dir, allò de l'envàs de plàstic, però ho compenso dient que plantaré un arbre un dia, no se sap on, i ni se sap quan, ja no es podrà fer.
0: Hi ha moltes empreses que hauran de revisar la seva publicitat, veig.
1: Sí, sí, sembla que sí. Ja s'haurà de canviar molt l'etiquetatge. També es vetaran els logotips o els segells ambientals que són dissenyats per les pròpies empreses per als seus envasos. Mm-hmm. Moltes vegades creen aquests logos per fer semblar que tenen un segell de, ja no de qualitat, sinó d'eficiència mediambiental, com a mínim, no? Són símbols creats amb finalitats de màrqueting i la normativa busca reduir confusions amb certificacions independents o certificats o segells emesos per les autoritats públiques i també posa fre a les promeses ambientals a futur. Allò que dèiem, allò d'ara contaminem però en el futur serem sostenibles sense un projecte al darrere, no es podrà fer a no ser que hi hagi un pla d'execució realista amb objectius intermedis mesurables i sotmesos a verificació externa periòdica. No serà la pròpia empresa que ho anunciarà perquè no sabem exactament si ho complirà.
0: Ja, i també hi ha previstos canvis en altres aspectes.
1: Sí, la norma també lluita contra l'obsolescència programada amb els electrodomèstics.
0: Molt important, això, sí. ja era hora.
1: Tocava. Els consumidors hauran de rebre informació clara, pertinent i fiable, i especialment pel que fa a aquest terme de l'obsolescència primerenca d'aparells, la disponibilitat d'opcions de lliurament respectuosos amb el medi ambient, també l'existència de serveis postvenda i també inclosos els serveis de reparació, que és la reparació és una cosa que tenim darrerament molt, molt llunyana, no? No es repara pràcticament cap electrodomèstic, proporcionar també informació clara sobre les actualitzacions del programari, quan parlem d'aparells que funcionen amb alguna mena d'enginy informàtic, no?
0: Sí.
1: I entre altres característiques, a més de protegir el consumidor, que és una vessant molt important, amb aquesta norma també s'espera reduir molt els residus electrònics.
0: I qui no compleixi, què?
1: La norma estableix uns mecanismes de control, com que les empreses no s'autoregulen i no moltes ens fan servir aquestes etiquetatges per anunciar el que no fan, es faran verificacions per tercers experts. Les empreses poden ser requerides per sotmetre els seus compromisos i objectius mediambientals a la verificació de tercers que són experts independents. A més, les empreses han de garantir que les conclusions periòdiques dels tercers experts, han avaluat els productes d'aquestes empreses estiguin a la disposició dels consumidors com a mesura de transparència, o sigui, tinguem accés a aquests tests independents perquè puguem saber si realment és el que estan anunciant o no, perquè puguem prendre decisions informades a l'hora de consumir. I les autoritats competents, a més, podran dur a terme inspeccions i auditories per verificar el compliment de les obligacions establertes en aquesta directiva. En cas d'incompliment, es poden aplicar una sèrie de sancions i mesures correctives, com és la retirada o suspensió de l'ús de distintius de sostenibilitats, hi haurà multes, penalitzacions i la supervisió o seguiment continu. Les empreses que incompleixin podrien quedar temporalment excloses de licitacions de contractació pública, podrien perdre part dels seus ingressos i afrontar també multes d'almenys el 4% dels seus ingressos anuals, segons s'estableix en aquesta directiva, que, com dèiem, entra en vigor demà mateix diumenge.
0: Idò, ja anirem veient com es va desenvolupant. Ho deixem aquí. Gràcies, Dani. També volíem parlar de pols, però ja la setmana que ve.
1: Deixem avui... esports per la setmana que ve, sí.
0: Esports per la setmana que ve. Bé, hem trobat una cançó contra el greenwashing, o sigui, que parla del greenwashing, i avui, esclar, on anirem amb ell. Es titula simplement Greenwashing, i és d'un grup francès que es diu Trio, que canta en contra la falsa ecologia i el consumisme sense fre, però disfressat de verd. Mon anam, amb Pablo Morgantis a la màquines i en Dani Manau i jo al pont de comandament tornem el pròxim dissabte. Mentrestant, cuideu el planeta i no us deixeu enganyar per les tàctiques del greenwashing.

0: a IB3 Ràdio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: Benvinguts a Ni Fake Ni Fum, l'espai on posant les notícies sota la lupa i separam els fets dels rumors, les mitges veritats i les mentides que corren per xarxes socials. Raquel Agüeros.
2: Perquè cada dia rebem vídeos, Alícia, missatges, titulars, imatges que semblen reals, però que no sempre ho són.
1: Aquí no ens quedam en m'ho podia haver enviat per WhatsApp, ni ho he vist a internet, ni en tonteries. Ho comprovam tot.
2: Avui tornarem, Alícia, a parlar de publicacions falses, continguts manipulats, intel·ligència artificials, rumors i històries que s'han compartit milers de vegades abans que ningú ens demanés una cosa ben senzilla. Això és veritat?
1: Comença Ni Fake Ni Fum.
0: Ni fake ni fum, tinta falsa.
1: I ja estem a la nostra secció de tinta falsa, un espai on estudiem en profunditat les notícies que s'han publicat aquests dies i que no són total o parcialment fidels a la realitat, Raquel.
2: Aquesta setmana les tenim de tots els colors, Alicia, i comencem amb una de cuina. El titular és el següent. Carlos Arguiñano recomana una beguda natural que elimina el dolor articular en 7 dies.
1: I, a més, posen exactament el temps. El vídeo va sortir d'un compte de TikTok que promociona remeis per al dolor articular. És un deepfake que manipula

0: Imatges d'una entrevista d'Arguiñano a la cadena SER. Neutral ha analitzat i confirmat que és fals.
1: El següent titular és: musulmans exigeixen la llei xària a Suècia després de la victòria socialdemòcrata.
0: Diversos comptes espanyols a les xarxes socials han compartit el vídeo amb aquest missatge. Verificat explica que les imatges són del 2024 i corresponen a una protesta contra la islamofòbia després d'una crema de l'Alcorà.
1: La Direcció General de Trànsit eliminarà l'obligatorietat de la balissa V16 a partir de l'1 d'octubre.
0: El missatge s'ha estès per mitjans digitals i xarxes com X, Facebook i TikTok. És fals. Maldita Puntes ho ha contrastat en la DGT i assegura que la V16 continuarà sent obligatòria i la reforma d'octubre no modifica aquesta normativa.
1: Un altre titular, Alicia. Aquest és bastant... com ho direm? Sorprenent.
0: Sí.
1: Ho podem dir així. Zelensky i la seva dona tenen passaports israelians i preparen la fugida d'Ucraïna.
0: Les fotografies dels suposats passaports circulen per xarxes socials. Neutral ha comprovat que són falses i que almenys una presenta rastres d'intel·ligència artificial. Un dels documents, a més, conté dades contradictòries sobre el lloc de naixement de Zelensky.
1: I el següent titular diu: Creu Roja reparteix targetes d'Eroski als migrants de Ceuta perquè comprin menjar gratis.
0: I jo no sabia que existien aquestes targetes, però bé. El vídeo s'ha difós per Facebook, Instagram i X, però ni tan sols està gravat a Ceuta. És de Vitoria. EFE Verifica confirma en Creu Roja que aquestes targetes formen part d'un programa general per a famílies vulnerables.
1: I alerta amb aquest. WhatsApp t'envia un missatge perquè reclamis el teu nou nom d'usuari.
0: Una complicació. Alerta, perquè és una estafa. El missatge arriba des d'un compte que suplanta WhatsApp utilitzant-ne el logotip. Maldita Punta es confirma que no és un canal oficial. WhatsApp indica que aquesta funció es gestiona directament des dels ajustos de l'aplicació.
1: Les delegacions abandonen l'assemblea de l'Organització de les Nacions Unides quan Netanyahu puja a la tribuna.
0: És un vídeo que s'ha compartit massivament a X com si fos d'aquesta setmana. Les imatges són reals, però Verifica RTV ha comprovat que corresponen al discurs de Netanyahu davant l'Assemblea General de la ONU el 26 de setembre del 2025.
1: Anem en un altre. Calvo va tancar la fàbrica de Galícia per traslladar la producció al Marroc.
0: Xerrant de ses famoses conserves de peix, no mos han de liar. La història de la difosa X en el conte Anti-Atleti. Maldita Puntes ho ha consultat en Nauterra, propietària de Calvo, i mos han confirmat que l'activitat d'Esteiro es va traslladar a Carballo, també a Galícia. L'empresa no té fàbriques pròpies al Marroc.
1: Alternativa per a Alemanya ha estat eliminada de les paperetes del vot per correu, diu aquest titular.
0: Vídeos virals mostraven suposades paperetes sense el nom d'Alternativa per Alemanya, la AFD. Verificat i l'autoritat electoral alemanya han confirmat que els documents que circulen són falsificacions i que les paperetes oficials sí que inclouen el partit.
1: Un altre de la ONU, Alicia. El president d'Haití veu directament d'una gerra durant l'assemblea de la ONU d'enguany.
0: Jo he vist aquestes imatges i no m'assemblen que sigui una gravetat extrema.
1: Men, què ha passat?
0: Men. El vídeo ha tornat a circular aquests dies per xarxes socials coincidint en l'Assemblea General. Neutral ha verificat que és de 2024. A més, l'home de les imatges, Edgar Leblanc, Fils, tampoc no és l'actual president d'Haití.
1: Estupendo.
0: Fantàstic. Jo també no m'ha semblat per posar-se les mans en el cap, però bueno.
1: El seu titular també té xitxa, diríem.
0: Vinga.
1: Mohamed VI diu a la portada d'ABC, aquest és el titular que varen publicar, que si Espanya entrega Ceuta i Melilla, el Marroc tornarà a Torre Pacheco.
0: Les suposades portades d'ABC circulen per X, TikTok i Facebook, però ABC mai no les va publicar. EFE Verifica ha detectat que són muntatges creats amb intel·ligència artificial, inicialment humorístics, que després s'han compartit com si fossin autèntics.
1: Una gran broma, va, Alicia, sí. Català. Què te sembla la següent? Ed Sheeran va haver de sortir tot sol a l'escenari després que la seva banda l'abandonàs.
0: Una mentida absurda. El vídeo s'ha recuperat de les xarxes socials arran de la polèmica amb alguns músics de la seva gira. Neutral confirma que les imatges són de 2022, del Mathematics Tour, quan Sheeran ja actuava tot sol en aquella part del concert.
1: Anem amb un que afecta al president del govern. Pedro Sánchez anuncia un pla per repartir migrants de Ceuta en habitatges de Catalunya.
0: Idò sí, la captura viral suplanta el diari El País, però El País no ha publicat aquesta informació. Maldita Puntes ha comprovat que no existeix aquest anunci del govern i que la falsa pàgina ha estat generada amb eines d'intel·ligència artificial.
1: Anem a Sant Sebastià, Alicia.
0: Anem a Sant Sebastià.
1: El festival de cinema, el titulat diu: el festival de Sant Sebastià penja una gran pancarta amb el missatge Free Palestine al Cursal.
0: La fotografia s'ha compartit per xarxes socials com una imatge real del festival d'enguany. Neutral ha comprovat que està generada amb intel·ligència artificial. Conté la marca digital Saint ID i no apareix en cap canal oficial del certamen.
2: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
5: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
5: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
5: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
5: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
6: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
7: Dali, Toni!
8: Juga tarder!
6: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
9: Mentalitat positiva, mentalitat de querer a ganar.
10: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
6: I la prèvia més divertida.
11: Vivir así es morir de amor.
6: Tot es postres en joc.
12: S'aixeca i tot, en Juan
6: Gal. A IB3 Ràdio.
0: Tomi Mayol, benvingut. Un programa més per contar-nos enganyifes de la història que m'encanten. Mos encanten, de fet.
13: Hola, bones.
0: Quin és el tema que tractem avui?
13: Pues avui diria jo que parlarem d'una de les desaparicions més misterioses i també mediàtiques del segle XX, la desaparició de Michael Rockefeller.
0: La desaparició de Michael Rockefeller, de la famosa família Rockefeller, han de pensar, que va passar quan i on?
13: Bueno, ell era, anem a posar-nos en situació, si t'apareix, ell sí. Era, diguem, el fill petit qui era governador aleshores de Nova York i que seria futur vicepresident dels Estats Units. Uh-huh. Ell era graduat en el arqueologia i economia a la Universitat de Harvard.
0: Arqueologia i economia.
13: Sí. I bé, com tots sabeu, pues era un hereu d'una de les famílies pues, més influents i més adinerades dels Estats Units. Però ell preferia l'exploració, la fotografia, que el camí que, diguem, que li imposava el seu cognom, no? Bé, tot va començar quan ell tenia 23 anys, a finals de 1961. Ell va emprendre un viatge a una, diguem, aleshores, diguem que zona desconeguda, Nova Guinea.
0: Nova Guinea, sí.
13: Al nord d'Austràlia. Ho va fer junta...
0: I tan desconeguda, sí. En aquells moments...
13: En aquells moments estem xerrant de finals de l'any 61, concretament del mes de novembre de l'any 61. Ell tenia 23 anyets quan va emprendre aquest viatge amb un amic, que era antropòleg, un tal René Wassink. Per què van anar fins a Nova Guinea? Pues ho van fer per, diguem, un doble objectiu. Per una part, volien estudiar la tribu local, que es diu, que, perquè encara existeix, està vigent, anomenats Asmat. I també volia, diguem, aconseguir certes peces artístiques pel Museu d'Art Primitiu, que el seu pare havia inaugurat, crec que un anyet o un parell de mesos abans a Nova York. Ell era un loco de l'arqueologia i li encantava pues, viatjar i prendre testimoni i en sa càmera de fotos sempre damunt. De fet, va deixar milers de fotos de la seva estància antes de que ocorregués lo que ningú podia pensar que... O sí, qui sap.
0: Amem, si tu te'n vas a l'altra punta del món a veure una tribu desconeguda i probablement amb els mitjans de transport no molt desenvolupats, una certa idea de que te pot passar qualque cosa la tens.
13: Sí, però diguem que siendo hijo de, pareix que té que tenir certa immunitat a lo que nos pot passar a persones que no som fills de. Això és la sensació que a mi me dona el nom de Rockefeller, no? És un nom que pareix que no li pot passar...
0: Que estàs protegit.
13: Que estàs protegit.
0: Pel teu cognom, pel teu llinatge.
13: Exactament. Sigui com sigui, el 18 de novembre del 61, ell, el Washington, l'antropòleg, i dos natius varen emprendre una travessia per anar a veure a la tribu dels Asmat. En un moment donat, concretament quan estaven a un riu, el motor d'aquella embarcació va fallar i una onada va bolcar la barca i se varen quedar allà hores. Hores aferrats...
0: A unes aigües...
13: A l'embarcació, a unes aigües on, en teoria, o sense teoria, hi havia, entre altres, cocodrils o piranyes.
0: Oh, Déu meu, només de pensar-ho.
13: En un moment donat, t'ho imagina't, la situació... El nostre protagonista decideix pues, provar sort i anar-se nedant fins a costa, fins a vorera. Si va arribar o no va arribar, això mai ho sabrem. I d'això ara en parlarem. Com sabem que va prendre la seva decisió i que va fer això? Perquè dos dies després, 48 hores després, varen... trobar en el Wasing, que estava viu, i ell ho va contar. És a dir, és el testimoni
0: I el van trobar aferrat a sa barca.
13: El van trobar aferrat a sa barca.
0: I me falten els dos natius, però...
13: Els dos natius...
0: Varen morir.
13: Varen morir. Els natius varen morir. El Wasing va contar això, va contar que ell estava cansat, el que feia li que va en un moment que va calcular sa distància i va dir, jo he arribat nedant, jo he arribat. No va calcular ni els perills, ni sa desesperació, a pits, fa prendre decisions pues, que poden ser pues, dramàtiques.
0: Sí.
13: Aleshores, tu imagina't quan va arribar la notícia als Estats Units, quan va arribar la notícia a Nova York...
0: De que el fill petit havia desaparegut...
13: portades, com, per suposat, a tots els mitjans de comunicació nacionals, internacionals, i diguem que durant un parell de dies, o diria jo que un parell de setmanes, el món se va aturar en la recerca d'aquest jove de 23 anys que pareixia que se l'havia menjat la terra, sobretot tenint en compte que el seu company havia sobreviscut a la...
0: S'hagués quedat un poquet més i no estarien xerrant d'això.
13: Un poquet més són 48 hores. No
0: sí,
13: sabem...
0: però...
13: És que mai ho sabrem.
0: Mai ho sabrem.
13: Lo que sí que va passar és que son pare va muntar un dispositiu, que tu t'ho pots imaginar, helicòpters, vaixells, gent d'illes del voltant, hi havia, va ser una recerca durant molt de dies, fins que les autoritats... que en aquell temps estaven el protectorat dels Països Baixos, les autoritats neerlandeses varen dir la versió oficial és que s'havia ofegat quan de camí de la seva barca en el costat de la vorera, de la plaia, o de la costa.
0: Però el seu cos no va arribar
13: no,
0: a aparèixer mai.
13: El seu cos, a dia d'avui, encara no...
0: A dia d'avui, sí.
13: A dia d'avui no sabem el que realment va succeir. Amb ell. El que sí que sabem és que això va succeir a l'any 61, després d'un parell d'anys, varen començar les especulacions. I això és el que parlarem aquí, les enganifes de com pot ser que mitjans de comunicació donguin per fet l'argument de testimonis quan hi ha una versió oficial. Si te pareix, començam amb el primer.
0: Vinga.
13: Anem a veure. Això és el que abans parlàvem fora de micro, que, claro, quan no hi havia internet, quan no hi havia xarxes socials, això de primícia, això d'exclusiva, és molt teòric, perquè quan no saps que no té un diari de Berlín el mateix que tu. No
0: Exacte.
13: Hi havia comprovació. Lo que sí que sabem és que l'any 65, l'ABC va treure, sense trecomillar, que el Michael Rockefeller havia estat capturat per uns salvatges a la vall de Balem, executat i devorat.
0: Ala.
13: Així.
0: Així tal qual, sense dissimular, sense...
13: Diguem...
0: Suavitzar, sense...
13: Es titular, el poden cercar els nostres oients per Google, és molt fàcil. Si posen
0: executat
13: Michael,
0: i devorat.
13: Michael Rockefeller i tal, veuran que està sense entrecomillar. sense entrecomillar. I era el testimoni d'un periodista australià que havia anat allà a investigar i era el que, que li havien dit. Una versió similar la va donar també National Geographic. És a dir...
0: És que no estem xerrant de...
13: No, no estem xerrant de...
0: De publicacions petites, no, no. Estem xerrant de mitjans importants.
13: Estem xerrant de mitjans, sí, sí, que coneix tothom. Diguem que la versió de National Geographic anava per mateix costat, és a dir, que també havien estat devorats pels caníbals, però no li donaven la culpa en el Sasmat, sinó a una tribu propera, amb un nom també molt complicat, Osjanapen.
0: Osjanapen.
13: Sí, una tribu que estava, diguem que era la rival de, i la veïnada del Sasmat. Però és que això encara... El testimoni, diguem, a on se baixava la informació de National Geographic era d'un tal Wim van de Wel, que era, diguem, que li havia venut la barca en el Michael Rockefeller.
0: Uh-huh.
13: O sigui, la barca que havia volcat, que havia volcat, final li havia costat sa vida, pues se l'havia guiat o venut aquest tipus. Lo cert és el que he dit antes, el govern holandès va tancar el cas, va tornar a recordar que s'havia ofegat.
0: Uh-huh.
13: A l'any 68... El New York Times...
0: Un altre.
13: I, a més, ho treu com a exclusiva que ha estat devorat per caníbals. Per això dic que el New York Times no sabia el que s'havia publicat a l'ADC 3 anys antes, a l'any 65. Però és que, seguim, a l'any 71, l'ABC torna a treure, diguem, un altre pic que estem en el seu diari, i cita a una font francesa que va afirmar que la parella havia llogat una canoa i que havia com... i que bé, que l'havia omplit de mercaderies per fer, diguem, negocis en sa tribu quan la trobàs a Sasmat.
0: Mm-hmm.
13: Que, res, que quan va passar el desastre no varen poder... No va arribar a sa costa i que el varen treure de saigo, el varen dur, diguem, dins l'arena a la costa, i allà el varen rematar amb una llança, el van despedaçar i se'l varen menjar. És a dir, en el final, tant l'ABC com National Geographic, com el New York Times, com un altre pic l'ABC, tots quatre concorden en que la versió oficial no és bona, en que va ser el Michael Rockefeller, pues...
0: Devorat per caníbals.
13: Devorat per caníbals.
0: Ara hem de fer un pensament. Realment... les possibilitats de que això sigui vera són moltes.
13: Són moltes. I si me deixes, t'explico la meva teoria...
0: Ah, perdona, que m'estic avançant.
13: No, no, la meva teoria, o sigui, la que m'apareix més flipant...
0: Amem.
13: És d'un llibre que se diu Rocky Goes West. Cal dir que d'aquesta història, del Michael Rockefeller, s'han fet cançons, s'han fet llibres, s'han fet referències a importants sèries de televisió.
0: Sí.
13: És a dir, Estats Units és una llegenda molt viva. I després els nostres oients entendran el per què dic llegenda. Bé, doncs aquest llibre, que l'autor és Paul Zutty,
0: uh-huh,
13: va afirmar, l'any 1979, és a dir, ja havien passat quasi 20 anys de la seva desaparició, que la mare de Rockefeller, no son pare, la seva mare...
0: És que una mare és una mare.
13: Sí, jo això... No, va contractar un investigador privat per anar a Nova Guinea. I per intentar resoldre, diguem, el misteri de tot el que havia succeït en el seu fill. Bueno. O sigui, el que conta aquest tipus en el llibre ha estat molt qüestionat. Uh-huh. Però anem a veure el que conta i després ho discutim. Ell conta que, bueno, que va canviar un motor,
0: uh-huh,
13: un motor per una barca, en un moment donat per tres cranis.
0: Sí.
13: Ho va canviar amb una tribu.
0: Quin negoci més estrany.
13: Que suposadament era la tribu del Sasmat. Ells li varen dir que aquells tres cranis eren els únics cranis de tres homes blancs que havien mort.
0: No me surten els contes.
13: Així és que els dos natius també haurien arribat.
0: Però els natius eren blancs, idò?
13: Probablement d'una altra illa.
0: No? Ara sí me surten els contes.
13: Vale? Anem a veure. Sigui com sigui, l'autor d'aquest llibre va tornar a Nova York i li va presentar els tres cranis a la família Rockefeller. Sobre el que va passar després, mai, ho ha comentat, de sa pròpia família. Mai ha desmentit, que també és molt important, no haver desmentit mai, però tampoc ho han confirmat.
0: ells deuen saber la veritat, perquè si tenen...
13: Claro, això anem a veure, va passar l'any 79, se suposa que ara en l'ADN, tot i tal, pues sí que ho poden saber. Però el més al·lucinant d'aquesta, diguem, d'aquesta història és el que succeeix per, diguem, l'impuls o la força que tenen les xarxes socials. Aquest tema, diguem, que reviscola a l'any 2010. L'any 2010 és quan, diguem, que tots començam a estar enganxats tot el dia mirant les xarxes.
0: Exacte.
13: L'any 2010 hi havia, diguem, una... Estaven el seu, com dirien els joves, estaven el seu pic, no? Les xarxes socials. Bé, pues va sortir un metratge que era de l'any 69, de la tribu dels Asmat, i entre la tribu dels Asmat hi havia un tio blanc, completament blanc.
0: I això com s'explica?
13: Anem per parts. Van començar les especulacions. Què era el més fàcil?
0: El més
13: evident. Fàcil era pensar que el Michael Rockefeller...
0: Era aquell tipo blanc.
13: Era aquell tipo blanc. S'havia quedat a conviure amb ses tribu perquè estava fart de la seva...
0: Però ja li val. El manco una carta, una telefonadeta, un... Algo,
13: això són
0: el que sigui.
13: Això són les especulacions de les xarxes socials.
0: Me sembla fatal. Sa mare preocupadíssima...
13: És una especulació.
0: Sí,
13: una especulació,
0: ja ho sé.
13: I per, sobretot perquè poc temps després va sortir el responsable del metratge, la persona que va gravar les imatges. I va dir que, evidentment, sí, ell era la tribu Asmat, que havia estat gravat l'any 69, i que sí, que era una persona negra, una persona blanca, que estava amb la seient de color. Però que no era el Michael Rockefeller, era una persona albina, que convivia perfectament amb ells.
0: I doncs sí que era una persona negra en condició d'albinisme, o no?
13: Era una persona blanca.
0: Però si anys enrere havien venut tres cranis a canvi d'un motor de barca i havien dit que eren els tres únics blancs que havien vist mai, aquí n'hi havia un altre.
13: Bueno, però aquell no el contaven perquè el conten
0: com
13: seu.
0: No, perquè era amic.
13: Clar, perquè el conten com seu. Però el més al·lucinant és això, que l'any 2010 la gent especulava que era Michael Rockefeller i va tenir que sortir aquell pobre home a dir, escolta, jo vaig ser el que va trobar les imatges, el que va gravar les imatges, i no era el Michael Rockefeller, és un tio albí que conviu perfectament amb ells. Claro, ara això, claro, l'albinisme no es du a pensar a lo millor països de Centràfrica, on...
0: Allà l'albinisme no està gaire ben considerat.
13: On estan perseguits.
0: O sí, perquè, en teoria, menjar parts d'una persona albina els hi dona força o no sé què,
13: això,
0: una cosa d'aquestes.
13: Per això, Ghana, són perseguits.
0: Exacte.
13: Però,
0: hi ha fins i tot un santuari.
13: Sí, però això a Nova Guinea no ho sabem, i sobretot en aquells anys. Però bé, el que sí que puc dir és que si qualcú té la sort de visitar Nova York, pues, que pot trobar, per exemple, en el Museu Pitboy, 3.500 fotografies preses per al Michael durant la seva expedició a Nova Guinea. És a dir, varen...
0: A si mateix
13: va sobreviure, diguem, part de la seva feina, i les fotos són espectaculars, són increïbles, sobretot tenint en compte que és de l'any 61. I després també, diguem que els artefactes que varen poder recolectar dels Asmat també són, com ell volia, com ell és la seva voluntat, pues són exposats en el
0: Exacte,
13: museu.
0: Exacte, perquè amb un origen ell va anar allà a recollir sí. Utensilis estris per poder-los dur cap en el museu.
13: En el Museu Metropolità d'Art de Nova York,
0: Exacte.
13: Que és el museu que va formar son pare. Sí.
0: Tomi Mayol, moltíssimes gràcies, m'ha encantat aquesta història, aquesta enganyifa de la història. Ara hauré de pensar quina part m'agradaria que fos cert i quina no. La devorat, no. Això segur que no. Moltíssimes gràcies, mos veiem en el proper programa Ni Fake Ni Fum.
13: Molt bé, gràcies.
2: Ni Fake Ni Fum.
1: A Ni Fake Ni Fum rebem a la directora i cofundadora de Verificat. Què és això de Verificat? Ni més ni manco que la primera i única entitat de comprovació o fact-checking a Catalunya amb el reconeixement internacional i europeu de verificació. Alba Tobella, benvinguda a Ni Fake Ni Fum.
7: Moltes gràcies.
1: Tu ets periodista, ets eivissenca, vius a Catalunya i vares cofundar Verificat. Com va sorgir aquesta idea i per què?
7: ara ja fa temps, fa quasi 8 anys que vàrem fundar Verificat, i en aquell moment això de la desinformació, fake news, era una cosa una mica residual o se n'estava començant a parlar, però encara no ho teníem tots tant en el nostre dia a dia com avui, no? En aquell moment començaven a aparèixer aquestes plataformes de verificació que funcionam, som entitats formades per periodistes normalment, perquè el que faim realment és una tasca periodística de comprovar informació, no? Però a diferència dels mitjans de comunicació que anem a cercar les notícies i l'actualitat, nosaltres anem un poc per darrere per veure com s'està manipulant temes d'actualitat, no? O com s'està manipulant la opinió pública, ja sigui des del discurs públic, polític, com per les xarxes socials, no? El factor principal que ha catalitzat que apareguin entitats com Verificat és el fet de que a través de les xarxes socials, ara també la intel·ligència artificial, se genera i se comparteix moltíssima informació que no ha estat elaborada per periodistes i que no ha estat contrastada necessàriament, amb un gran potencial de viralització, no? I això, com hem vist, genera moltíssima informació falsa i informació enganyosa que se comparteix com si fos real, i és necessari també ajudar la ciutadania a identificar que és cert i que no.
0: Exacte. Ara li deim fact-checking, perquè mos encanten els anglicismes, però de tota la vida hem dit contrastar les coses. Els periodistes havíem deixat de comprovar la informació?
7: Eventualment sí, però no és només o no és sobretot un problema de periodisme, no? És vera que el periodisme ha sofert molts canvis, sobretot amb aquesta adaptació, no? A internet, a les xarxes socials, ara ja això mos queda un poc enrere, però és vera que hi ha hagut una crisi existencial del periodisme, en el qual pot ser la ràdio, o sigui que ha quedat un poc més al marge, no? Però aquesta necessitat...
1: És molt curiós això.
0: Perquè no ve suportat per la imatge, supòs.
7: Bueno, i perquè ja està acostumat a la immediatesa, no? La ràdio és una cosa... Bé, ara estic un poc improvisant perquè mai ho he anat com a analitzar com a profunditat, però sí que és vera que els diaris, sobretot, se varen haver d'adaptar a una immediatesa, estaven acostumats a publicar una vegada en el dia, en paper, i això d'internet ho va revolucionar tot, no?
0: Exacte.
7: I bé, és vera que aquest canvi d'internet, cercar noves audiències, clickbait, intentar això com agradar als lectors a través de xarxes socials, ha duit a unes pràctiques que a vegades en periodisme no són no tan ètiques i tan rigoroses, però sobretot el problema ve de que a través de les xarxes socials qualsevol emissor, i sobretot emissors en poder, no? Nosaltres ens centrem molt en política perquè els polítics tenen accés directe als seus votants a través de campanyes a les xarxes socials que com deia un altre, són altament verificables moltes vegades, no? Perquè poden
1: que
7: adaptar...
1: Què vol dir altament verificable?
7: Bueno,
1: que... És un poc eufemístic, això? Altament verificable?
7: Altament verificable vol dir que té potencials falsedats, però bueno, sobretot és això, no? Aquesta capacitat que té es poda d'arribar directament a l'audiència amb un missatge que està dissenyat, no? Llavors...
1: Però és a dir, que està dissenyat però que és fals.
7: No sempre, però el fet de tenir com aquest accés directe i aquest accés de masses, no? Ho veiem a través de qualsevol tema d'actualitat que s'amplifica aquesta informació, se cola moltíssima desinformació i se cola desinformació amb una alta càrrega emotiva, que això fa que encara se viralitzi més, etc.
1: Clar, tu estàs dient això, se podria dir, o seria una falsedat, que tots els polítics o tots els partits polítics menteixen? Això podria ser una realitat o això també és un fake? És a dir, s'ha d'anar cas per cas, perquè la sensació ciutadana de vegades és tanmateix tots menteixen.
0: Exacte.
7: Aquesta és una de les nostres principals preocupacions i, de fet, és un pensament que dinamita les nostres democràcies tal com estan funcionant, no? Necessitem confiança amb la política per poder-nos governar, i el fet de pensar que tots menteixen o que tots menteixen per igual, al final el que fa és deslegitimar el sistema polític i democràtic tal com el tenim dissenyat. Per tant, nosaltres, quan fem fact-checking polític, el que intentem és... Bueno, intentem no... Passam a tots els partits per el mateix tipus de filtre. O sigui, nosaltres, per exemple, ara publicarem una recapitulació de tota la política d'escurs passat a Catalunya, uh-huh. i això és el que nosaltres sempre fem a través de les nostres metodologies, escoltar tots els membres de tots els partits polítics per igual, els representants i els caps de llista, i els passant pel mateix escrutini. Després, el resultat és que no tots menteixen per igual, es veu que al final, per definició, una posició política al final és una visió de la realitat, però el que defensem nosaltres és que aquestes visions de la realitat és molt important que se basin en fets i dades reals, no? O sigui, no podem manipular dades, sí que podem tenir diferents aproximacions sobre com resoldre certes situacions.
1: De les coses que vosaltres rebeu, Alba, quina és la temàtica més freqüent?
7: Una temàtica molt freqüent i que cada vegada ho és més és migració i discursos d'odi. O sigui, se manipulen molt les dades sobre temes migratoris perquè justament generen molta polarització, encenen molt a la ciutadania i són temes que calen molt.
1: Per què encén això tant a la gent?
7: Bueno, és una cosa, la polarització al final funciona que se culpabilitza o s'acusa un col·lectiu de problemes estructurals, no?, de la societat. Llavors, les coses que no són problemes únicament del col·lectiu migrant se'ls acusa de generar pues, certes desigualtats, no? Es magnifiquen certes dades o... sí.
0: Jo ara m'ha sortit una pregunta, que potser és una pregunta... estúpida. Però jo m'agradaria saber qui vos demana aquestes verificacions.
7: Sí. No hi ha preguntes estúpides?
0: Jo som la primera que ho dic sempre, però per
1: sí
0: jo mateixa...
1: Sí que hi ha, de vegades, preguntes estúpides. No, tampoc som els guardians aquí de tot, no? És vera?
7: Bueno, però justament perquè nosaltres les preguntes mos venen de tothom, o sigui, tenim un número de WhatsApp on qualsevol persona mos pot enviar una informació a verificar i justament no hi ha preguntes estúpides tampoc per ells, no? O sigui, tenim un número perquè qualsevol ciutadà pot rebre en el seu mòbil un missatge que digui no obris els GIFs de bon dia perquè te hackejaran el mòbil o qualsevol missatge sobre el que vos deia immigració.
0: Precisament ho llegia jo l'altre dia, això.
7: Temes sí. de salut també moltíssim, no? Falses cures per algunes malalties que tenen moltíssimes persones afectades. O sigui, tots aquests temes que a tu te preocupen com a persona, com a ciutadana, són els que són més sensibles, no?, de generar desinformació. Llavors, la manera que tenim nosaltres d'arribar en els temes són peticions ciutadanes, cerca activa a xarxes socials. Els nostres periodistes són experts en anar a cercar on circula aquesta desinformació i discursos de la classe política, sobretot de Catalunya.
0: He de dir una cosa respecte a les preguntes estúpides. Estic xerrant des de la humilitat, ¿vale? No en plan... que sí que hi ha preguntes estúpides, però si se fan des de la humilitat no ho són tant.
7: Exacte.
1: No. S'ha de demanar.
0: Clar que sí, quan un no sap una cosa, l'ha de demanar. S'ha de demanar.
1: És vera que de vegades... Bé, això me passa, Alba. Dius, hauré de fer aquesta pregunta, no l'hauré de fer, perquè si la faig... sonarà bé, no sonarà bé, vull dir...
7: O quedaré com que no ho sé.
1: Exacte.
0: Bé, no passa no ho saps, no passa res.
1: No ho saps i per això ho demanes.
0: Exacte.
1: Per això ho demanes. Alba, mos has dit que teniu un canal de WhatsApp. Com funciona? Jo ara diré el número. És el 695-22-52-33. 695-22-53-33. Vos pot escriure qualsevol persona i com és el funcionament? Jo ara vos escric un missatge per WhatsApp dient tenc aquest dubte, vull que me digueu si això és vera o no és vera. Vosaltres, què feis a partir de l'arribada d'aquest missatge?
7: Normalment, més que un dubte així de... Sí. No sé si el cel és blau. És més de, he rebut aquest missatge i no sé si és vera, no? Llavors, aquesta és una estratègia que nosaltres tenim perquè, com que no podem estar per tot, o sigui, els grups de WhatsApps és un dels principals espais on se comparteix desinformació, i tenir persones que estan pendents també ens ajuda, no?, a fer aquesta detecció. Llavors, nosaltres el que fem amb això és rebem aquest missatge i contestem. mos hi posam a analitzar-lo. Llavors es miram també el nivell de viralització que ha tingut aquest missatge, perquè potser si s'ha compartit molt poc poden fer una petita resposta en aquesta persona usuària per donar-li tranquil·litat.
1: De manera immediata, dius.
7: Però clar que nosaltres el que primer que miram és com de viral és, perquè, per exemple, a vegades rebem el mateix missatge moltes vegades de diferents usuaris, no? Uh-huh. Llavors, quan és molt viral, fem un article i el publicam a través del nostre portal, mitjans aliats com La Vanguardia, a través de les xarxes socials, explicant, no? Pues, circula un missatge que diu que han instal·lat una plaça de toros a mig del parc de la Mà de Palma. Hem anat a confirmar, potser això ho acompanya una foto que ha estat generada amb intel·ligència artificial, no sé, qualsevol dels elements que formen part d'aquest missatge, nosaltres els anem a analitzar punt per punt, contrastant, fent les telefonades, Ajuntament de Palma, això és vera, no és vera, hi ha algun projecte, d'on pot haver sortit aquesta imatge, i posant com, en conjunt tots aquests elements, muntant un article desmuntant o confirmant el missatge que mos han enviat.
1: Quanta gent feix feina ha verificat?
0: I quant de telèfonos directes teniu?
7: Un telèfon, perquè si en tinguéssim més seria...
1: La locura.
7: Caòtic, però a través d'allà ho centralitzam. També mos arriben preguntes a través d'Instagram, a través de correu, o sigui, com els nostres canals com de comunicació amb la ciutadania, i fan feina 13 persones, podríem fer feina 100 persones i no se mos acabaria
1: la feina. Això t'anava a dir, això t'anava a dir.
7: L'únic que també és una qüestió de recursos que no donen per més. I part d'aquest equip també és important, no se dedica a verificar informació, sinó a fer formacions, a programes educatius per la ciutadania. Tenim programes educatius de primària, secundària, per gent gran, també universitats, administracions, o sigui, compartim amb la ciutadania les nostres tècniques també per circular de manera crítica per internet, que també no siguem nosaltres els únics que verificam, sinó que qualsevol persona que rep aquest missatge també pugui dir, un moment, vaig a fer com ses passes bàsiques per verificar aquesta informació.
0: És una tasca social, quasi, no?
1: Sí,
7: seria... 100%.
0: 100% social.
1: Servei públic.
0: Sí, tal qual.
1: Com vos financieu?
7: El nostre finançament és variat, sobretot a través de projectes europeus i convocatòries, també a través d'aquestes formacions que oferim, conferències, ara bé, hem fet un parell de campanyes també de crowdfunding justament per aquest servei social, aquest final d'any en farem un altre i intentant així com una mica de manera combinada cercar suport també de diferents ciutadans, institucions per tirar endavant la nostra tasca.
1: Alba, un petit consell o una eina que tots puguem emplear quan ens arriben coses que a tots ens arriben, que no sabem si són veres o no. Hem de desconfiar així, de primeres?
7: No. Hem de tenir les nostres fonts de confiança, perquè si no, això és psicòtic, no? Si no pots confiar de res, és quan comença
1: bueno, afectant lo personal també, no?
7: Sí,
0: te sents molt insegur.
7: Sí, llavors jo crec que hi ha fonts de qualitat i cadascú ha de tenir les seves amb uns criteris, fonts que demostren de quina manera han arribat en el coneixement que demostren haver tingut. Dubtar, cercar també que si t'arriba una informació d'una font que no és confiable, i això inclou els teus cosins i els teus germans, perquè un dels problemes que vos deia abans, no? Els grups de WhatsApp, és que si m'arriba una informació a través d'una persona de la meva gran confiança, com és algú del meu entorn proper, tendes més a creure-me-la.
1: L'altre dia en xerraven en Carmela Ríos precisament de tot això. És a dir, una petita eina seria no reenviar abans de no saber si és vera o no.
7: Mira, un dels principals problemes és reenviar por si acaso. No. Frena-ho por si acaso.
0: Por si acaso no ho enviïs.
7: Exacte, o sigui, nosaltres sempre dèiem, si no ho has verificat, no ho comparteixis. I un poc aquesta és la regla bàsica. O sigui, anar alerta amb la informació que tenim, no posar-nos en aquest punt que deia psicòtic de no creure res, però sí que anar alerta amb el que compartim i cercar sempre les nostres fonts de qualitat.
1: Alba Tobella, cofundadora de Verificat, moltes gràcies per haver vingut a Ni Fake Ni Fum.
7: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: IV3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IV3 Ràdio, serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IV3 Ràdio.

0: Targeta vermella amb Màlic Deuix.
1: Continuant amb la nostra secció Targeta vermella, Màlic, de què xerram avui?
2: I d'avui duim dos temes molt interessants. El primer de tots és que el futbol femení és un invent modern.
1: Anda.
2: Això no és vera, i ara especificarem per què. Molta gent pensa que el futbol femení és una cosa relativament recent, que va començar a agafar força fa 40 o 50 anys. La realitat és tot una altra. El futbol femení té més de 140 anys d'història en la Terra. Va omplir estadis fa més d'un segle i després va viure mig segle de prohibició oficial. Aquesta és una de les històries més fosques i menys conegudes del futbol europeu.
1: Comença pel principi, però el principi de veres. Quines?
2: Idò, els primers partits documentats davant públic són de l'any 1881, entre maig i juny d'aquell any. Un grup de dones va recórrer diverses ciutats britàniques entre Escòcia i Anglaterra, jugant un total de 8 partits. Alguns varen atreure fins a 5.000 espectadors, però no com sempre en bon ambient. A Glasgow i a Manchester el públic va envair el camp i les jugadores varen haver de fugir sota una pluja de projectils. Per això, moltes jugadores jugaven amb pseudònim.
1: Com amb pseudònim?
2: Sí,
1: amb un nom d'home.
2: Amb noms que no eren seus, perquè no sapiguessin qui eren.
1: I aquí ja es va consolidar com a esport, idò?
2: No, encara no. Això va tardar un parell d'any més. El primer club femení de veritat, amb estructura i continuïtat, és el British Ladies Football Club, fundat l'1 de gener de 1895 a Londres. I el seu primer partit oficial es va jugar el 23 de març de 1895, a Crouch End, a Londres. Amb més de 10.000 espectadors varen anar a veure com el North guanyava el South per 7 gols a 1.
1: Bueno, 10.000 persones el 1895 per un primer partit, està bé.
2: No està gent malament, exacte, i això ja demostra que no parlam de cap curiositat marginal, sinó d'un fenomen que va interessar molta gent des del primer moment, encara que la premsa de l'època fos un poc hostil amb elles.
1: I d'aquí, quan s'arriba a l'època que sol sortir més els llibres, les de Care Ladies, les Dick...
2: Aquí és on molta gent pensa, erròniament, que comença tota la història. Les Dickers Ladies no van ser les pioneres.
1: Les Dickers Ladies, que ho he dit fatal.
2: Dickers Ladies, no te preocupis. No van ser les pioneres, sinó que les varen dur... les que varen dur el futbol femení al seu punt més àlgid, uns 20 anys després d'aquests primers partits de 1881 i 1895...
1: Va ser un equip que va néixer...
2: L'equip neix l'any 1917, dins una fàbrica de municions de Preston, quan un grup d'obreres començà a jugar amb els seus companys durant els descansos.
1: I aquí ja sí, arriben les grans xifres.
2: Sí, i de les grosses. El partit més recordat és del dia de Nadal de 1920, a l'estadi de Goodison Park, un estadi emblemàtic de Liverpool. 53.000 espectadors dins l'estadi i 14.000 més que es varen quedar a de fora sense entrada. Només l'any 1921 aquest equip va jugar 67 partits, que són molts, davant un públic total gairebé de 900.000 persones, quasi 1 milió de persones.
1: I però això va ser un èxit, perquè què va passar després?
2: I el 5 de desembre de 1921 la Federació Anglesa de Futbol, la FA, va prendre una decisió històrica, prohibir el futbol femení.
1: Ara...
2: L'argument oficial era que el futbol era un esport inadequat per a les dones, textualment,
1: Hola.
2: I que perjudicava la seva salut.
1: Hola.
2: Cap dels seus clubs afiliats, d'equipos d'homos, podia cedir els seus camps per a partits femenins.
1: M'estic enfadant.
2: Veiem que el machisme ve d'enrere.
1: M'estic enfadant. No és que m'agradi el futbol, ni femení ni masculí, però és que m'estic enfadant. Quins motius reals hi havia darrere aquestes prohibicions?
2: Segons diversos historiadors, per una banda hi havia un context social. Els homes tornaven de la guerra i es volia que les dones tornassin a la vida domèstica.
1: Com no?
2: Per l'altre, un motiu més concret. Aquell mateix any, el Dickers Ladies havia jugat partits per recaptar fons per als miners en vaga, un tema políticament sensible per a la federació.
1: I durant quant de temps va durar aquesta prohibició?
2: Pues 50 anys exactes, fins al 1971. Durant tot aquest temps, les dones van continuar jugant, però fora dels camps oficials, amb molt manco recursos i pràcticament sense visibilitat mediàtica. I la Federació Anglesa no es va disculpar formalment fins a l'any 2008, gairebé 90 anys després de la prohibició.
1: I de resumim per als oients, en totes les dates ben clares, amem, bulo.
2: El bulo és que el futbol femení és un invent modern dels anys 70 o 80, I la realitat és que els primers partits documentats són del 1881, el primer club i el primer partit oficial són del 1895 i encara va viure una època d'estadis plens a principis dels anys 20, abans que la mateixa Federació Anglesa prohibís oficialment durant mig segle, del 1921 fins al 71.
1: I de targeta vermella per aquest bulo, en totes les dades comprovades. Quin altre tema tenim damunt la taula? Passant del futbol a...
2: El bàsquet.
1: El bàsquet.
2: En aquest cas xerrant d'una llegenda del bàsquet, com és en Michael Jordan, considerat un dels millors jugadors de la història, i el bulo del que xerram avui és que va ser expulsat de l'equip del seu institut per ser dolent.
1: Això és molt típic, també. Hi ha un bulo que diu que Einstein suspenia matemàtiques, i no és vera. No suspenia matemàtics.
2: Sí, perquè queda molt bé de cara a la galeria de dir, ai, mira fins a on ha arribat després. Sí. Però en aquest cas podem assegurar que és un bulo. La història diu que Michael Jordan, el millor jugador de bàsquet de la història, com han dit, va ser expulsat de l'equip del seu institut, el Laney High School, per no tenir el nivell suficient. I que gràcies a aquella humillació va trobar la motivació per convertir-se en la llegenda que ha arribat a ser.
1: De fet, és una de les històries de superació més citades del món de l'esport.
2: Sí, i no queda aquí la cosa, perquè el mateix Jordan l'ha explicada moltes vegades en públic, però la realitat, documentada per periodistes que han parlat amb el seu entrenador d'aquella època i amb companys de l'equip, és bastant més matisada.
1: No ho entenc, perquè diria en Jordan que el varen expulsar... Bé, sí que ho entenc, per fer-se més...
2: Clar, aquí la llegenda cobra més,
1: exacte,
2: més tamany.
1: Exacte. I començant pel context...
2: I doncs estem a la tardor del 1978. Jordan té 15 anys i és de segon curs, quan diuen allà sophomore, al Laney High School, com han dit. Mm-hmm. L'equip principal, el Varsity, torna de fer playoffs i ja tenia 10 jugadors sènior pràcticament assegurats. Només quedaven 5 places per repartir entre tots els nous aspirants.
1: I Jordan no en va aconseguir cap.
2: I doncs, aquell dia l'entrenador Clifton Pop Herring va penjar dues llistes, la de l'equip principal i la de l'equip juvenil, el Junior Varsity. El nom de Jordan no apareixia a la primera llista, i ell mateix ha explicat que va tornar a casa plorant.
1: O sigui, no és exactament que el varen fer fora, però tampoc no el varen triar.
2: Exacte, no el varen triar pel primer equip. Aquí ve el matís important. No el varen expulsar de res, simplement el varen col·locar a l'equip juvenil, que era el camí normal per a un jugador que en aquell moment es té a segon curs. En aquella època era molt estrany que un sophomore, un estudiant de segon curs, jugués a l'equip principal. Hi ha un detall físic molt clau. Jordan feia només 1,79 m en aquell moment i encara no sabia esmaixar, no sabia fer esmates. No era ni de prop el jugador que arribaria a ser dos anys després.
1: I per què se recorda que el varen expulsar? Quin sentit té?
2: Idò, hi ha una cosa que ho explica bastant bé, i és que just al costat del seu nom, a la llista de l'equip juvenil, hi havia un altre jugador de segon curs, el seu amic Leroy Smith, que feia 2 metres d'alçada. L'entrenador Herring va fer una excepció amb ell perquè el seu equip necessitava alçada i el va pujar directament a l'equip principal. Jordan, que es considerava bastant millor jugador que Smith, va sentir aquella decisió com una humiliació personal.
1: Li va fer un poquet de mal.
2: Li va afectar a Sego, sí.
1: A Sego, sí. I què va passar després amb Jordan a l'equip juvenil?
2: I de com se podia preveure, perquè ja tenia les condicions, va tenir una temporada espectacular. Va arribar a fer partits de 40 punts i en un d'ells va anotar 51 dels 55 punts del seu equip. L'any següent, a tercer curs, ja va pujar sense cap problema a l'equip principal i des d'aquell moment no va aturar de créixer físicament i esportivament.
1: I l'entrenador Herring com ho recorda tot això?
2: I en una entrevista a Sports Illustrated va explicar que la seva decisió eren amb arguments purament esportius. Jordan portava bé la pilota, però deia que el seu tir només era correcte i la seva defensa mediocre. I tot això ha sumat l'alçada, que feia 1,79 i no el considerava suficientment alt per anar al seu equip, pues, va fer que la seva decisió fos renegar-lo a l'equip júnior. No hi ha res de dramàtic ni d'injust en aquesta decisió. És una tria tècnica normal d'un entrenador que no tenia manera de preveure el futur.
1: I després ells dos s'han duit bé a la vida, s'han tornat a trobar... Quina relació han tingut?
2: I era una relació molt bona. De fet, quan el 1994 varen inaugurar l'emblemàtica estàtua de bronze de Jordan davant l'estadi del Chicago Bulls, ell mateix, en Jordan, va convidar a Herring a l'acte.
1: I donem a fer un resum d'aquest bulo.
2: I doncs, bulo és que Michael Jordan va ser expulsat del seu equip de l'institut per ser dolent. O no lo suficientment bo, i la realitat és que mai el van expulsar de res, simplement el van col·locar a l'equip juvenil, que era el pas normal per a un jugador de 15 anys en aquell context, mentre un company més alt cobria una necessitat concreta de l'equip principal. La llegenda de la gran humiliació s'ha generat amb el pas dels anys i també, de fet, pel mateix Jordan.
1: Que ha aprofitat aquesta història per fer-se més ell, més important.
2: Exactament.
1: Targeta vermella, idò. Una bona història de superació, però que està construïda damunt un fet més quotidià del que sembla.

0: Fins aquí el nostre programa Ni Fake Ni Fum, ple d'interpretacions errònies, falsetats, coses que no són veritat, mentides descarades, enganyifes, bulos i molt més.
1: També en moltes entrevistes. Alicia Català, tornam al següent Ni Fake Ni Fum. Adeu.
0: Adéu.

Es pot escoltar la llengua de signes? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, impulsada per la Federació Mundial de Sords, que es commemora entre el 21 i el 27 de setembre, avui parlam de Signària, un projecte de recerca aplicada que fa feina per fer possible la participació de persones sordes signants en entorns radiofònics com el nostre. La ràdio és un espai mediàtic que, per la seva naturalesa exclusivament auditiva, continua sent estructuralment excloent. I Signària es presenta com una primera resposta tecnològica a una barrera estructural del periodisme radiofònic. Avui parlarem sobre aquesta aplicació amb un dels seus creadors, l'enginyer informàtic Xavier Vinaixa. Així mateix, avui parlarem de la plasticitat tumoral, la capacitat extraordinària de les cèl·lules canceroses d'adaptar-se als canvis del seu entorn, modificar el seu comportament i, en determinades circumstàncies, escapar tant dels tractaments com de les defenses del nostre propi organisme. Precisament aquesta plasticitat és el punt de partida de PlastWire, un projecte que fa uns mesos ha rebut una prestigiosa beca i que durant els pròxims 5 anys estudiarà com es poden modificar aquests estats de les cèl·lules tumorals perquè deixin de ser tan difícils de detectar i de combatre. Al capdavant d'aquesta investigació hi ha el mallorquí Toni Salià Terrassa, investigador especialitzat en càncer i director del seu propi laboratori de recerca. Abans de res, però, anem a veure si això és bo.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I donant pas en aquest moment a la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic, Pato Conde avui ens parla de Bandersnatch. Segur que els més fans la recordeu. És aquella pel·lícula interactiva de ciència-ficció que va partir de Black Mirror.
1: Benvinguts a una nova secció de Cultura Geek, al programa de Codi Beta. Una secció que ja sabeu, ens ocupam de tota aquesta retroestètica d'internet, de videojocs, cine, llibres, còmics, el que sigui, tot relacionat amb la cultura en aquest àmbit. I ja havíem xerrat a una altra secció d'una cosa parecuda a el que xerrarem avui, que és aquesta interactivitat que té internet, no?

foto, pues ens envia a una altra pàgina, no? Una navegació fàcil és una pàgina, una paraula, amb un clicam, i passa a una altra pàgina, i segons la paraula que pitgem, no? Ens envia a una o a una altra. És la nostra decisió tot el temps. I ja van xerrar un poquet de la novel·la de Rayuela de Cortázar. També van nombrar i fer un petit programa d'una petita secció de llibres de Elige tu pròpia aventura, aquest llibre de

aire en el món del cine amb lo digital, que era pues aquesta cosa de la interactivitat, no? Que no tenia molt a veure amb un videojoc, no? Que hem de jugar, sinó que hem de decidir a on anem, no? I aquesta pel·lícula, bé, sobretot està dirigida per David Slade. És una pel·lícula molt curteta, perquè dura una hora i mitja, més o manco. I se va estrenar el 28 de desembre del 2018. O sigui, ja fa 8

película, pues sí, es interactiva, un pocket de interactividad, es decir, nosotros comenzamos la película, el gameplay, y en de prendre decisions, no? Què farà el protagonista, si menjarà això o menjarà això o això un altre. I aquestes decisions van un poquet creixent. És a dir, en el principi són, o pareixen ser unes decisions un poquet banals. Però després...

aquestes maneres d'arribar en aquest final, pues sí que seria una pel·lícula molt complexa i amb moltes històries per enmig, no? I aquí, a vegades, fa un poquet de trampa. I això m'agradaria molt que veieu aquesta pel·li i mireu aquesta trampa que té enmig. Jo la recomano molt per aquest experiment de la interactivitat, no? De com interactuar amb el mando de la tele per trobar una història o una altra, però veureu que en aquest moment, que no vull dir què, perquè sí que és un spoiler molt lleig, però sí que heu de fer aquest exercici. Jo l'he disfrutat molt.

0: beneficis, però bastant ben comptats, i sobretot que estan intentant programar un videojoc que sigui important, o sigui, amb aquests gràfics de píxel, amb unes històries molt mínimes, i ens fa recordar sobretot a tots aquests videojocs que varen jugar quan eren petits, els que varen jugar.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
4: Dale, Toni!
5: Juga tarde!
3: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca-Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
6: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
7: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
3: I la prèvia més divertida.
8: Vivir así es morir de amor.
3: Tot es postres en joc.
9: S'aixeca i tot, en Juanga.
3: A IB3 Ràdio.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
15: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: La Setmana Internacional de les Persones Sordes, impulsada per la Federació Mundial de Sords, es commemora entre el 21 i el 27 de setembre i enguany el seu lema és Reivindicant els drets humans de les persones sordes. Una setmana de reivindicació en què es vol visibilitzar la bretxa entre el reconeixement legal dels drets de les persones sordes i el compliment efectiu d'aquests drets. Entre les seves demandes principals figuren el compliment efectiu de la llei 27/2007, que inclou una educació inclusiva i plurilingüe, l'atenció primerenca en llengua de signes, la participació en serveis públics mitjançant la interpretació i la videointerpretació i la millora de l'accés a l'ocupació sense discriminació. De fet, una de les reivindicacions és que les polítiques públiques atenguin les diferents necessitats comunicatives del col·lectiu per garantir la participació en igualtat de condicions de totes les persones amb discapacitat. I aquí entra en joc la tecnologia, que ens pot ajudar a superar moltes barreres de comunicació. Evidentment, però, és necessari aplicar una mirada que tingui en compte la diversitat a l'hora de dissenyar possibles aplicacions. En aquest àmbit s'emmarca Signària, un projecte de recerca aplicada que fa feina per fer possible la participació de persones sordes signants en entorns radiofònics, un espai mediàtic com aquest nostre, que per naturalesa exclusivament auditiva, continua sent estructuralment excloent. Signària es presenta com una primera resposta tecnològica a una barrera estructural del periodisme radiofònic i, de fet, ja ha rebut una menció d'honor als 26 anys premis de la Ràdio Associació de Catalunya. Com es transforma una llengua visual i gestual en una eina digital? Quins són els reptes tècnics que hi ha darrere una aplicació d'aquest tipus? Fins a quin punt la intel·ligència artificial pot contribuir a fer la comunicació més accessible? De tot plegat, avui en parlem amb un dels seus creadors, Xavi Vinaixa Rosselló. Ell és enginyer informàtic, investigador en intel·ligència artificial i director de tecnologia a Sorensen.ai, una empresa d'intel·ligència artificial aplicada a mitjans, cultura i arts. Un tecnòleg humanista que ha impulsat projectes tan diversos com la web dapalabrados.org, però també tecnologia immersiva i apps molt diverses amb milers de descàrregues. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Xavi.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: Explica'ns una miqueta com va sorgir aquesta idea de desenvolupar Signària. Si no anem malament, ve d'una necessitat concreta en l'entorn universitari, no?
1: Sí, correcte. Hi ha una, la primera estudiant sorda en els 20 i tants o 30 i tants anys de carrera de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, la primera estudiant sorda que, bueno, ella, de fet, desenvolupa molt bé les seves classes perquè té un intèrpret i fins aquí tot bé. Què passa? Que al tercer curs hi ha una assignatura que és taller de ràdio. I aquí, que la podria fer amb l'intèrpret, ella ja va començar a manifestar que no acabava d'estar còmoda de fer-la amb l'intèrpret, perquè, per començar, ella és una dona, l'intèrpret és un home. Bueno, no acabava de veure's bé allà, que està molt contenta amb l'intèrpret, eh? Uh-huh. Això, vull dir, però...
0: Clar, no és el mateix.
1: No és el mateix. Uh-huh. I va començar a sortir, i a més l'intèrpret pot canviar. Imagina't que ella clar. Fa carrera de ràdio i, clar, la gent reconeix la veu de l'intèrpret, no la seva, no? Uh-huh. Llavors, aquí va sortir des dels seus professors la idea de, ostres, això podria ser, ho podríem salvar utilitzant intel·ligència artificial. Uh-huh. I aquí és com van arribar nosaltres, vam demanar una subvenció europea, un RETE, que ens la van donar, i aquí comença la història.
0: Aquí comença aquesta història i explica'ns una miqueta com funciona, com ho feis anar, què permet fer, concretament parlàvem d'aquest estudiant, però vaja, què permetria fer a una persona sorda quan l'utilitza?
1: Sí, bueno, per començar, un dels reptes importants era preservar els seus drets lingüístics i la seva expressió. Vull dir que no havíem de fer que ella s'amollés a una aplicació, sinó que l'aplicació estigués feta per ella, perquè uh-huh. ella es comuniqui com es comunica, no? Llavors, el que permet fer és que ella té una... des de l'ordinador, té una... des de la webcam, ella signa cap a la webcam, això detecta les gloses que està fent, hi ha un sistema, un model de llenguatge gran que té el seu context, els articles que ha escrit ella, com s'expressa ella, i això ho tradueix en unes oracions, en diferents oracions senceres, i ella amb un pedal l'escull. Ja, després us explicaré per què ho hem fet així i no és directe, ¿vale? Uh-huh. Llavors, un cop ella ha escollit aquesta frase apareix en veu, però no és una veu qualsevol, i de fet no li diem veu, li diem identitat sonora, uh-huh. perquè hem agafat ens hem inventat el concepte de donant de veu, que hem intentat, o l'ideal és que sigui algun familiar, perquè nosaltres ens expressem igual que les nostres famílies propers, no? A nivell de veu. La nostra prosòdia, la manera en què parlem, les nostres pauses, tot això, ve d'una dada d'entorn. Llavors, el que vam fer, els seus pares, que hagués sigut l'ideal, també són sords, i vam buscar la cosina. La cosina ens va donar, per dir-ho així, la seva prosòdia. Li vam fer gravar una sèrie de frases. Això ho vam aplicar a un model de veu que ja tenim i ho vam barrejar amb el seu timbre propi. Ella té timbre. No el fa servir, però té timbre. Llavors, aquí tenim el que seria la seva identitat sonora radiofònica, que ella es pot endur on vulgui, saps? Ara et fa una entrevista aquí i tu l'escoltes i és pròpia d'ella, se'n va a un altre lloc i se l'endú, no? I això també era el que intentàvem, no? Que no fos una veu robòtica, que fos la seva veu feta per ella. I també hi ha coses curioses, no? Com els seus intèrprets o familiars que la coneixen molt diuen, ostres, és que sí, és que escolto aquesta veu i és la seva veu.
0: La identifico, no? I quin temps tarda aquest procés, Xavi, des de que ella, m'imagino que ha d'escriure aquest missatge o l'ha de comunicar d'alguna manera, fins que aquesta aplicació el transforma en aquesta identitat, com has dit, identitat vocal?
1: Identitat sonora radiofònica.
0: Sonora, perdona, identitat sonora.
1: Sí. Triga res. O sigui, el pas, el que és còmput, és molt ràpid. El pas més lent és el que triga ella a llegir i a escollir. Que això també és veritat, que a mesura que ella ho va fent servir, com més ho faci servir, les frases ja es van ordenant com la primera és la millor i arriba un punt que a base de fer-ho servir, podria ja estalviar-se el pas d'escollir la frase. I això ho hem fet així perquè a nivell de llengua de signes hi ha molt poques dades per poder entrenar un sistema d'intel·ligència artificial. El que necessitem normalment són moltes dades. N'hi ha molt poques. Llavors, el que han pogut fer en altres llengües de signes, com l'americana, la SL, que hi ha moltes dades, són sistemes finalistes, no? És a dir, jo poso una càmera, signo davant i allò ja em treu una frase. Això ho poden fer aquestes llengües perquè tenen molta dada, però la llengua de signes catalana, o és igual, qualsevol europea, no té dades per gravar. Llavors, el repte va ser trobar la manera, sense haver de generar noves dades, que també ens hem inventat mètodes per generar dades sintètiques, dins d'aquest projecte que els hem presentat i vam fer un paper que es va publicar i tot, per no haver de generar moltes dades, que en realitat és caríssim i triques molt en el temps a fer-ho, ens vam inventar aquest sistema. Entrenar un model molt petitó que detecti gloses nuclears, afegir la capa aquesta del model de llenguatge amb el seu context, i així vam resoldre un problema que podria, a priori, ser bueno, de anys de feina. I ho vam fer en mesos.
0: I com ha estat el procés d'entrenament? Perquè, clar, xerres de mesos, per tant, entenc que la creació sí que ha estat relativament ràpida, però teniu, de bon heu anat a cercar aquestes dades representatives perquè després, en aquest cas, ella pugui utilitzar l'aplicació.
1: Sí, mira, bueno, hi ha una part de l'entrenament que és els seus articles escrits, que seria la manera en la que ella fa periodisme, no? Per dir-ho així, que aquest, bueno, és com molt directe, i l'altre, que és el tema del reconeixement de gloses, de signes, la gràcia és que hem pogut comptar amb a la Pompeu Fabra i al laboratori de LSC, que bueno, són també dels millors de llengua de signes, són lingüistes. Hem pogut comptar amb la Gemma Barberà, que és, bueno, és una de les que ha fet la gramàtica, no?, de la llengua de signes, i això ens ha anat molt bé. I allà ells ja tenen publicat un corpus en vídeo. Hem utilitzat el corpus aquest, hem utilitzat vídeos que hi ha a YouTube de llengua de signes catalana, però clar, si tu fas la comparació, hi ha unes 500 vegades més de dades en ASL, saps? Vull dir que estem jugant en un lloc molt petitó. Llavors, a partir d'aquests signes, els hem aïllat tots i hem entrenat un petit model fet a mida per nosaltres.
0: Clar, imagino que té algunes limitacions encara, que voleu anar més enllà. No sé si hi ha situacions comunicatives que encara dieu aquí m'agradaria acabar de millorar. No sé en quin punt es troba actualment i quines són les passes següents que voleu fer amb Signario.
1: Sí, a priori està pensat només, o sigui, quan, des de que l'hem construït, per fer l'ús a la ràdio, eh? És un llenguatge periodístic i només és això. Llavors, la gràcia s'ha de treballar molt més, s'ha de treballar sobretot en això que et deia a base de fer-ho servir, que ja no hagi d'escollir frases, sinó que la frase que dona ja és la bona. I hi ha una part bona que té l'aplicació, que els altres models no tenen, que és que la capacitat d'afegir neologismes. Les llengües de signes són molt vives, i es van creant signes nous, no? Les mateixes comunitats creen signes nous, com per exemple, o signoms, no? No sé si un signom és, en comptes de... quan coneixen una persona nova, no? En comptes de fer el dacticològic, que seria fer totes les lletres del nom, que això potser es fa la primera vegada, a tu et bategen amb un signom, no?
0: D'acord.
1: Amb algú característic que tinguis tu, que se't vegi i tal, pues, el que li hem fet a l'aplicació és poder afegir això, neologismes, un signom o tal, perquè li reconegui. Llavors, següents passos seria, que ara només té una usuària, que és ella, seria poder crear un sistema de donants de veu on altra gent es pugui crear noves veus, afegir nous contextos i que ho facin servir més. I a mesura de, com més es faci servir, més fina anirà. No sé si m'estic explicant.
0: Sí,
1: però...
0: perfectament. I teniu plantejat anar més enllà d'aquest context radiofònic? Perquè jo penso amb un infant a l'escola o anant al metge, no? En quins contextos creus que es podria arribar a ampliar? No sé si és la línia de feina, però...
1: No, de moment no ho és, perquè surt d'aquí el periodisme, i també el que vull deixar clar és que això no substitueix la feina de l'intèrpret. Vull dir que l'intèrpret segueix tenint molt de sentit, no? I de fet, pot haver moments puntuals que la persona sorda estigui molt més segura amb un intèrpret, no?, que amb una aplicació. Però a priori pot arribar a servir per qualsevol àmbit, no? Qualsevol àmbit, o inclús amb amistats, o el que sigui.
0: I això és una aplicació que té en el seu mòbil, l'ha de dur amb l'ordinador, ha de dur qualque aparell...
1: És una pàgina web, sí. Que ella que té les claus i ho ha de fer servir amb el seu ordinador. Però no necessita res, el seu ordinador pot ser qualsevol cosa, mentre tingui una webcam i un micròfon i un altaveu. Perquè una cosa que m'he deixat és que ella va veient transcrit el que es parla a la pantalla, també.
0: D'acord. Clar, perquè...
1: Perquè clar, és l'altra part que li fa l'intèrpret. L'intèrpret fa dues coses, no? Interpreta el que ella diu, però també fa la interpretació cap a l'altra banda, no? Del que diu la gent que és oient cap a ella.
0: Molt interessant aquesta petita passa per millorar el sector radiofònic, que ja ho dèiem, que per si ja és estructuralment excloent, i poder fer aquestes petites passes, esperem que pugui anar una miqueta més enllà i que no es quedi també només aquí, sinó que pugui anar cap a altres sectors, i més enllà d'aquesta aplicació, abans de dir-te adéu, et volíem demanar per un grapat més d'iniciatives en les quals ho està fent feina darrerament, i una d'elles és un estudi que analitza com la intel·ligència artificial canvia d'opinió política segons si li xerres en català o en castellà.
1: Sí.
0: Ja no ens hi fiquem si hagués d'interpretar llengua de signes, que aquí ja entraríem a moltes més, però ens podries fer 5 cèntims d'aquestes conclusions?
1: Sí, bueno, això és el biaix, sí. Que sempre parlem, no? Que se sent moltes vegades, s'escolta... Quan treballem o li parlem en un model de llenguatge en anglès, més o menys va tot bastant rodat, no? I es nota biaix, però bueno, no notes que hi hagi un canvi en funció de com li parles. En canvi, quan vas a llengües no hegemòniques, com és el català i el castellà, et trobes moltes coses. Ja vam treure un estudi uns mesos abans d'aquest del canvi d'opinió política, que li vam titular Coca is not cocaine, perquè quan tu dius, per nosaltres, pels catalans la coca és la coca de Sant Joan, i tu quan parles amb un model de llenguatge sobre coca, per ell és la cocaïna, perquè ve de l'anglès, té l'ancoratge anglès, no? O igual que els gegants, no? Quan parlem aquí de gegants és un element festiu, per ells, per un model de llenguatge, pel seu entrenament que ha tingut en anglès, un gegant és algú de conte de fades, no? Pues amb l'opinió política passa el mateix. Com que s'ha entrenat amb les dades que hi ha obertes a internet, i s'ha entrenat amb les dades que ha trobat d'estudis del CIS i de coses així, i com que són diferents les opinions polítiques a Catalunya que a Espanya, pues les ha agafat, per dir-ho així. Saps? S'assemblen als estudis que hi han publicats. Llavors, quan li parles a català, se'n va cap a les dades dels estudis que han sortit a Catalunya, i quan parles en castellà se'n va cap a aquelles dades. Perquè al final, no ho oblidem, un model de llenguatge no pensa, no té consciència, no té agència. Simplement fa la predicció de la següent paraula, no fa res més que això. Per tant, és un reflex del seu entrenament.
0: Ben interessant també veure com funcionen des de dins, de la mà d'experts. I ja per acabar, tens moltes coses més, has fet moltes apps, ho dèiem a l'inici, has fet feina en diferents webs, creació d'apps que s'han descarregat, han tingut milers de descàrregues, però, clar, per defecte professional te volia demanar per aquesta especialitzada per periodistes i creadors de continguts, que és aquesta assistent, com funciona?
1: El Larson. Sí, el
0: Larson.
1: Larson és... Sí, és precisament... És posar... el que hem fet és com... Primer que hem identificat això, no? De que els grans models de llenguatge, les llengües no hegemòniques, les tenen maltractades. I hem volgut agafar aquesta experiència que tenim amb això aquí i posar-ho aquí, no? Diguem que quan li demanes que faci coses en català, sobretot, per exemple, fa de tot. O sigui, transcriu, t'ajuda a fer resums, t'ajuda a fer articles, t'ajuda, eh? No dic que te'ls faci, perquè això, al final, la decisió i l'agència ha de ser humana. Tu agafes un model de transcripció, i una cosa que ens pot passar molt aquí, que de cop una entrevista poden aparèixer dos idiomes fàcilment, no? Català i castellà, o euskera i castellà, gallec, tal. Els models fallen. Els que són americans fallen. Ells no tenen aquest problema. Si tenen una entrevista en anglès, és en anglès. Nosaltres tenim els models prou entrenats i tenim una problemàtica d'aquí i fan aquestes coses, no? Tu li poses una entrevista on surten tres idiomes i surt perfectament. I si és una caixa d'eines que pot fer servir una redacció de diari o tot el que pot necessitar una redacció d'un diari o d'un departament de comunicació pensada des d'aquí, amb mirada europea, saps? I sobirana, per dir-ho així. I ja veus que nosaltres pivotem amb tot això, perquè al final la llengua de signes catalana també és un tema de sobirania. Els grans tecnooligarques yanquis ni ho miraran, això, saps? Ni li faran cas a aquestes
0: I molt
1: coses.
0: manco si parlem ja de dialectes, que per ventura algunes eines, si me senten xerrar jo, ho tindran més difícil que si te senten xerrar tu.
1: Clar, no, perfecte. Nosaltres també treballem
0: Sí,
1: amb això,
0: jo.
1: amb Balear, amb Nord-Occidental.
0: Sí.
1: Tenim les dues bandes, eh? El reconeixement i també a l'hora de generar veu.
0: Molt d'ànims i molta sort i moltes gràcies també per la feina i la investigació que aneu fent. Xavi Vinaixa, enginyer informàtic, investigador en intel·ligència artificial, director de Sorensen.ai i creador d'aquesta signària que està ajudant a rompre certes barreres comunicatives de les persones sordes. Que vagi molt bé.
1: Gràcies
0: Fins
1: a
0: una altra.
1: vosaltres. Adeu.
2: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un factor.
0: Xarxa experta.

0: El càncer no és una malaltia estàtica. Les cèl·lules tumorals tenen una capacitat extraordinària per adaptar-se als canvis del seu entorn, modificar el seu comportament i, en determinades circumstàncies, escapar tant dels tractaments com de les defenses del nostre propi organisme. Aquesta capacitat d'adaptació és el que coneixem com a plasticitat tumoral i és un dels grans reptes de la recerca oncològica actual. Precisament aquesta plasticitat és el punt de partida de PlastWire, un projecte que fa uns mesos rebia una RC Advanced Grant de 2,5 milions d'euros i que durant els pròxims 5 anys estudiarà com es poden modificar aquests estats de les cèl·lules tumorals perquè deixin de ser tan difícils de detectar i de combatre. Al capdavant d'aquesta investigació hi ha el mallorquí Toni Salià Terrassa, investigador especialitzat en càncer i director del seu propi laboratori de recerca al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El seu equip estudia, entre d'altres qüestions, com les cèl·lules tumorals poden adquirir propietats que els permeten sobreviure, disseminar-se o resistir a l'atac del sistema immunitari. Ara la proposta és anar una passa més enllà i explorar si l'ARN missatger pot convertir-se en una eina per reprogramar aquestes cèl·lules i fer-les més visibles per a les nostres defenses. Una estratègia que podria obrir també noves vies per potenciar les immunoteràpies i en el futur desenvolupar tractaments més precisos contra el càncer. Avui volem saber com es pot aconseguir aquesta reprogramació que ens diu la plasticitat sobre la capacitat del càncer per escapar en els tractaments actuals i, sobretot, fins on pot arribar una investigació que intenta canviar el comportament del tumor en lloc de limitar-se a destruir-lo. En parlam amb l'investigador Toni Salià Terrassa. Benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Hola, molt bones. I encantat d'estar aquí amb vosaltres avui.
0: Moltes gràcies. I ara ho dèiem, fa uns mesos rebíeu una beca important, una grant, de 2,5 milions d'euros per desenvolupar aquest projecte concret, PlastWire. Això serà durant 5 anys. Explica'ns una miqueta què és exactament que vol descobrir o aconseguir aquest projecte.
1: Sí, bueno, és un projecte de finançament europeu, dels més grans que hi ha, i per tant són projectes que es destinen a estudis ambiciosos, no? Ambiciosos per tal de superar grans reptes. I en aquest cas, PlusWire, pues, el que intenta és entendre molt millor la complexitat tumoral, és a dir, tota aquella heterogeneïtat que tenen els tumors. Els tumors no són un únic tipus cel·lular, sinó que tenen molts tipus cel·lulars que conviuen i fan funcions complementàries. Llavors, a vegades són capaços d'eliminar una població, però l'altra població sorgeix i compensa, no? Llavors, intentem entendre aquesta complexitat de funcions per poder atacar-les totes alhora. I això és l'objectiu principal que té PlusWire.
0: I mencionàvem a la introducció aquesta plasticitat tumoral, ho hem explicat molt breument, però què és exactament aquesta capacitat que tenen les cèl·lules canceroses de canviar d'estat?
1: Doncs la plasticitat tumoral, com bé indica la paraula, és capacitat de canvi, no? I d'adaptació. Els tumors, com ja he dit abans, són complexos, són heterogenis, però a més d'aquesta heterogeneïtat és una heterogeneïtat dinàmica que va canviant en so temps o davant estímuls. Llavors, el que veiem és que les cèl·lules, independentment de les mutacions que tenen, que són característiques més fixes dels tumors, també tenen capacitat de canviar, és a dir, se van adaptant depenent de quins estímuls o quins reptes han d'afrontar com possibles tractaments. Llavors, això és un dels grans reptes a entendre millor per poder generar unes teràpies i evitar que les cèl·lules tumorals siguin capaces de fer aquest canvi.
0: També és aquesta plasticitat un dels motius pels quals els tumors poden tornar-se resistents en els tractaments? O sigui, hi ha relació entre aquesta plasticitat i la capacitat d'un tumor d'escapar tant als tractaments com a les pròpies defenses?
1: Totalment, sí. Avui en dia sabem que el que denominem plasticitat tumoral és un dels grans reptes per superar la resistència a tractaments. Precisament pel mateix motiu que explicava abans, és a dir, qualsevol estímul o qualsevol dificultat que intentem proposant en els tumors, ca acaben adaptant-se i superant aquestes dificultats, no? Davant d'un tractament, pues, podem eliminar un cert tipus celular, però a poc en el temps aquests tumors troben maneres, perquè van canviant les seves funcions i les seves capacitats, i troben maneres per escapar en els tractaments. Llavors, és això el que fa que la plasticitat tumoral sigui un dels grans reptes a superar avui en dia.
0: Perquè una mateixa cèl·lula tumoral pot comportar-se de diferents maneres, no? Segons el moment o l'entorn en què se troba.
1: Sí, totalment. Això és el que estaven dient, que la mateixa cèl·lula, depenent del moment, depenent dels estímuls que tingui o depenent de lo que estigui en revoltada, se pot comportar d'una manera o d'una altra, encara que tingui la mateixa informació genètica o les mateixes mutacions. Llavors, per això és tan important estudiar la plasticitat tumoral, perquè podem estudiar la genètica dels tumors, però aquesta genètica se pot comportar de forma diferent depenent del moment, no? I hem d'entendre com fan aquest canvi, com s'adapten, quins són els mecanismes. I precisament això és una de les coses que s'intenta entendre amb aquest projecte.
0: Com s'adapten i quins són els mecanismes. I, de fet, el nom del projecte crec que mescla aquesta part de plasticitat i de wire, que és cable en anglès, o connexió, no? Per tant, entenc que parlam de reprogramar o de recablejar, no?, les cèl·lules tumorals. Què és el que voleu intentar reconnectar o reprogramar en aquestes cèl·lules?
1: Sí, ho has dit molt bé, és una reprogramació, un recablejat del que són els factors de transcripció, que els factors de transcripció podríem dir que són els executors que donen directrius a les cèl·lules i donen directrius depenent dels estímuls que tenen al voltant, no? I la cèl·lula pot prendre decisions cap a un costat o cap a l'altre. Llavors, entenent quins són els factors de transcripció i quins són les xarxes més centrals d'aquesta plasticitat, podem intentar modelar, canviar aquestes xarxes tocant aquests nodos, no? Aquests nodos de factors de transcripció. I precisament el que volem fer és identificar aquests factors de transcripció per poder fer teràpies específiques.
0: I trieu l'ARN missatger, no?, com a eina per fer aquesta reprogramació.
1: Sí, triem l'ARN missatger per diversos motius. Un, perquè precisament fer teràpies amb factors de transcripció, que explicava abans, és molt difícil fer una teràpia que controli factors de transcripció, molècules que controlin factors de transcripció, és a dir, que activin o que inhibeixin els factors de transcripció, duen anys. Això, hi ha exemples que porten dècades intentant trobar un inhibidor d'un factor de transcripció i llavors és molt complicat. En canvi, l'ARN missatger ens permet codificar aquest factor de transcripció de forma immediata, no? Alliberant aquest ARN missatger, per així com funciona la biologia cel·lular, quan aquest ARN missatger arriba, se transforma en aquell factor de transcripció que nosaltres desitjam que actuï en aquell moment. I podem dissenyar factors de transcripció que donin unes directrius a la cèl·lula que sigui no canvis d'estat, mantenen aquest estat tancat, rígid, i que no se pugui adaptar en els canvis momentanis. Llavors, fent aquesta constricció amb factors de transcripció, podem reduir el que seria la plasticitat cel·lular.
0: Va. I aconseguiu distingir que aquesta ARN arribi només a les cèl·lules tumorals sense afectar cèl·lules sanes?
1: Podem fer que arribi més quantitats. És a dir, per aquest motiu utilitzem nanotecnologia, nanopartícules, les mateixes o similars, no són les mateixes però similars a les que se van utilitzar per la vacuna del Covid, que són vacunes que, si recordeu, són d'ARN missatger
0: Sí.
1: i són de nanopartícules, però això no és una vacuna, eh? Hi ha una clara distinció. No, aquí no estem fent una vacuna, sinó que estem dirigint aquesta ARN a les cèl·lules perquè sintetitzin aquests factors de transcripció que són importants per donar directrius a la cèl·lula. Llavors, per evitar que vagin a teixit sa, aquestes nanopartícules les podem decorar amb lligands més específics de receptors més específics de cèl·lules malignes. Tot i així, no és mai un 100%. El que passa que, com que el que nosaltres volem és fer una reprogramació de la plasticitat cel·lular cap a un estat més de cèl·lula normal,
0: No afectaria tant, no?
1: esperam que quan arriben a cèl·lules sanes no tingui un efecte contraproduent. I a part, una de les altres avantatges d'utilitzar aquest ARN missatger és que els efectes són molt transitoris. Llavors, aquest efecte que sigui transitori farà que la cèl·lula pugui canviar durant hores, dies, i el que fem és aprofitar-nos d'un segon braç, que aquí és quan intervé la part d'immunoteràpia que utilitzarem, per eliminar aquelles cèl·lules que són malignes. I el sistema immunitari sí que té aquesta capacitat absoluta de distingir el que és propi del que és una cèl·lula maligna. Llavors és com una doble intervenció. Primer, tanquem la plasticitat cel·lular i després fem que el sistema immunitari pugui eliminar només les cèl·lules que són malignes. Per això tenim una doble especificitat.
0: En relació amb aquest sistema immunitari, hem sentit parlar en els darrers anys d'aquesta immunoteràpia que d'alguna manera ha revolucionat alguns dels tractaments per a alguns tipus de càncer, però no funciona igual de bé en tots els tumors, no?
1: Sí, immunoteràpia és avui en dia ja és un dels grans tractaments, un dels
0: Sí.
1: grans eixos de tractaments que hi ha a oncologia, diferents tipus de càncer. Funciona diferent tipus de càncers, n'hi ha que funcionen bastant millor que altres, i així tot, no tots els pacients se poden beneficiar per diferents motius, que s'estan estudiant encara, d'altres ho coneixen, d'altres s'estan estudiant, i d'altres precisament estan directament relacionats amb la plasticitat cel·lular. Les cèl·lules poden adquirir diferents mecanismes d'evadir i escapar-se de diferents tipus de cèl·lules immunitàries antitumorals, i llavors es genera resistència.
0: L'objectiu immediat és el càncer de mama, si no anem malament, però imagino que tot aquest coneixement sobre plasticitat tumoral pot tenir aplicacions en altres tumors. Això pot ser una estratègia extrapolable, no? Altres tipus de càncer també?
1: Sí, nosaltres ens centrem, el laboratori se centra sempre en càncer de mama i metàstasis del càncer de mama, però aquí estem fent feina en conceptes mecanístics molt generals de biologia tumoral general. I llavors esperem que siguin bastant extrapolables els coneixements que farem aquí. Si més no, la tecnologia que desenvoluparem, la nanotecnologia que desenvoluparem per alliberar ARN missatger, el propi concepte d'alliberar ARN missatger per codificar factors de transcripció, que, com he dit abans, són els que donen directrius a les cèl·lules, i per tant és una manera única d'evitar la plasticitat cel·lular, cosa que no s'ha fet pràcticament mai, pot servir, òbviament, per altres tipus de tumor.
0: I quin és el recorregut que teniu ara per davant? Quines fases tindrà aquest projecte durant aquests 5 anys? M'imagino que estàu en una fase molt inicial, però després com anireu avançant? Quins són els resultats que vos indiquen que aneu avançant pel bon camí?
1: Sí, ara el projecte ha de començar encara a finals d'any, sí que nosaltres ja duim anys fent feina amb això i ja tenim tots molts de resultats indicant que ha d'anar bé, però oficialment començarà a finals d'any, i la primera fase és una fase molt d'identificació, com he dit abans, identificar a gran escala tota la complexitat tumoral que hi ha, tota l'heterogeneïtat de tipus cel·lulars que estan dirigides per diversos factors de transcripció que poden ser centrals en tot això. Llavors, reconèixer molt bé tots aquests fenotips o funcions cel·lulars i els factors de transcripció que els dirigeixen. Llavors, una vegada tenim identificat tota aquesta complexitat i quins poden ser els factors de transcripció més centrals que podem retocar i, per tant, reprogramar les cèl·lules tumorals, hi ha la segona fase que és més de desenvolupament de teràpia, que és generar aquests mRNAs missatgers que codificaran per aquests factors de transcripció tan claus que han trobat i poder-los alliberar amb nanopartícules i fer que arribin d'una forma òptima, amb una dosi òptima, amb unes cinètiques òptimes en els teixits i en els teixits tumorals i en combinació amb immunoteràpia poder eliminar aquestes cèl·lules malignes.
0: Toni Salià Terrassa, director del seu propi laboratori en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que ja fa anys que fa feina i fa recerca investigant el càncer de mama, la metàstasi, i encara ara fa feina i investiga per entendre aquesta complexitat tumoral. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i sobretot per la feina que feis.
1: Molt encantat i moltes gràcies a vosaltres per disseminar tota aquesta informació.
0: Adéu, fins una altra.
1: Adéu.
2: El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui parlam de la història del xiclet, i és que el mes de setembre de 1848 John B. Curtis va desenvolupar i va vendre el primer xiclet comercial anomenat The State of Maine Pure Spruce Gum, a base de goma d'avet. Ara bé, ens hem de remuntar molt d'anys enrere si volem parlar dels orígens d'aquest costum, i és que el jaciment arqueològic Monteverde a Xile, amb una datació de més de 14.000 anys, es va trobar ja intents de xiclet. En aquell moment la goma de rovellar era obtinguda d'una mescla de resines i algues. Els asteques, així com els antics maies, abans que ells, també havien fet servir el xiclet, una goma d'arbre natural, com a base per unir objectes en l'ús diari, així com per fer-se les dents netes, que el mala fam i la set. La modernització i la comercialització d'aquest producte es va dur a terme principalment als Estats Units, però els xiclets també rovellaven fins i tot a l'antiga Grècia, a Finlàndia, i també s'han trobat restes, així com en moltes altres cultures, que han rovellat substàncies similars als xiclets fetes de plantes, herbes i resines. Al voltant de 1850 es va desenvolupar una goma feta de cera de parafina, un producte derivat del petroli, i aviat va superar aquella goma d'avet primigènia en popularitat. Per endolcir aquests xiclets primerencs, l'usuari sovint utilitzava un plat de sucre en pols on submergia repetidament la goma per mantenir-ne la dolçor. El primer xiclet amb gust va ser creat a la dècada de 1860 per John Colgan, un farmacèutic de Louisville, que també va patentar una màquina per tallar automàticament palets de xiclets. El xiclet modern es va desenvolupar per primera vegada, però a la dècada del 1860, quan l'expresident de Mèxic, Antonio López de Santa Anna, va dur un carregament de xiclet a un investigador de Nova York, Thomas Adams. Inicialment, aquest material havia de servir per substituir el cautxo, però no va tenir èxit i finalment es va emprar de la manera en què el coneixem avui dia, a través de la companyia Adams New York Chewing Gum. Després en varen sortir moltes més, i algunes d'elles, com per exemple Wrigley's, encara existeixen avui dia. Fins aquí el codi beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc Inés Regina Cortés i això és Nou Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre el conflicte. Tenim avui els pares i mares més por en el conflicte amb els fills? Com hauríem d'afrontar els desacords dins la família? També tindrem una tertúlia entre generacions de professors que volen saber els futurs docents dels que ja duen anys dins les aules i que poden aportar les noves generacions de professors en els que ja fa anys que exerceixen. Avui en parlarem amb professors de diferents generacions. També tindrem un test per conèixer més en els nostres participants habituals i, com sempre, descobrirem diferents iniciatives relacionades amb criança i propostes educatives. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de Nou Venim amb Manual.

0: En diverses ocasions al programa ha aparegut la idea que avui molts pares i mares tenen por en el conflicte amb els fills. No perquè abans no n'hi hagués, sinó perquè pareix que ara el vivim d'una altra manera, amb més dubtes, amb més por a equivocar-nos i sobretot amb la sensació que qualsevol decisió pot tenir conseqüències importants en el vincle entre pares i fills. Avui ens agradaria reflexionar sobre aquest tema per entendre millor quines poden ser les causes d'aquesta por en el conflicte i també com ho haurien de gestionar. I per parlar-ne ens acompanya ja en els nostres estudis la nostra psicopedagoga, Anna Magdalena Bausà de Mirabó, que treballa habitualment amb adolescents i les seves famílies. Bon dia, Magdalena.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé, dona'm en aquest tema, que és complicat i també molt interessant. Per començar, mem, quan dins una família parlem de conflicte, de què parlam exactament? És qualsevol desacord, discussió, que un pare i fill no pensin igual?
1: Mireu, ho he cercat i la veritat és que hi ha moltes definicions. Això ja és un punt de partida, no? I segons on ho consultis, te sortiran definicions que entre elles són massa distintes. El problema de la paraula conflicte és que té moltes connotacions i normalment ens quedem en la connotació negativa, no? Si dius que qualcú és conflictiu, estàs dient que és una persona que provoca problemes. Però estrictament xerrant, el conflicte és un desacord. Un desacord sempre és una cosa negativa o senzillament pot ser opinions distintes, no? Vull dir, en el final el conflicte probablement sigui una cosa, és una oportunitat per créixer. No és una cosa negativa.

0: I els conflictes està bé que surtin a la llum. Quina és la clau? La clau és que el conflicte no agafi, no se converteixi en totes les connotacions negatives d'emocions disparades. Que no és part de la definició de la paraula conflicte, però que és fàcil que s'hi acabi convertint en emocions que ens fan sentir molt malament, tant a totes les parts implicades.
1: I què pot aportar a les persones aprendre a gestionar conflictes? És a dir, que aprens un desacord.
0: Uf, aprens a viure. Perquè la vida està plena de desacords, no? I això significa que som part d'una societat i que no estem aïllats. I que ens relacionem amb gent distinta a nosaltres. Però és que això és una riquesa. Si nosaltres aprenem a gestionar els conflictes, aprendrem a viure amb gent distinta a nosaltres. I si no, no. Vull dir, en el final has d'aprendre a viure.
1: Important. Anem a centrar-nos en la relació pares i fills. Un dels temors, que comentàvem una miqueta abans, que expressen els pares és de fer mal a la relació amb els fills. És a dir, que dir no, mostrar desacord, donar una opinió crítica, pugui deixar una marca profunda en els al·lots. Fins a quin punt és real aquesta por? És a dir, un conflicte puntual pot deteriorar tant el vincle, o el que realment pesa és com gestionem la situació?
0: El conflicte en si no romp un vincle. El problema és com se gestiona i quines emocions provoquen i quines paraules que no voldríem haver dit acaben dient. Però això no és part del conflicte necessàriament. El conflicte directament és una oportunitat i, per tant, pot ser una oportunitat per reforçar el vincle. Sempre se diu, no?, que tu saps si qualcú, si una amistat és verdadera quan hi ha hagut un conflicte. Si ets capaç de superar aquest conflicte, vol dir que l'amistat està bé. Si mai hi ha hagut un conflicte, normalment què és el que significa? Que una de les dues parts sempre està cedint. El conflicte és una cosa molt interessant i mos fa... I de com l'afrontem i com aprenguem a enfrontar-lo dependrà molt la nostra autoestima, la nostra sensació de ser escoltats, de que les nostres necessitats se tenen en compte, però dins una família. Dins una família no només s'escolta una de les parts, s'escolten totes.
1: Clar, avui en dia també tenim una miqueta aquesta sensació que ens arriba moltes vegades a través de xarxes, no?, o de referents de criança, que és molt important que els infants creixin en entorns emocionalment segurs i feliços. Tu creus que tendim, potser els pares, a interpretar que qualsevol malestar a l'infant és perquè en comès un error?
0: Sí, totalment. O sigui, jo estic... Anava a dir cansada, no sé si la paraula és cansada, però la veritat és que la barbaritat de pares i mares, especialment mares, que contínuament, quan te conten qualque cosa, acaben dient això és culpa meva, és brutal. Vull dir, jo... La veritat és que veig molt de pares i mares que fan tot el que poden, no necessitant tanta càrrega de culpa. En el final se tracta de viure amb una certa serenitat que els hi poden transmetre als nostres fills, també. Però per tenir aquesta serenitat, que és el que necessitem? No autoexigir-nos més de lo que podem fer.
1: Clar, està aquesta culpa i està també el cansament, no? Pares i mares que, han comentat a vegades en el programa, treballen moltes hores, tenen poc temps amb els fills, arrosseguen aquest sentiment de culpa perquè no passen temps compartit amb els fills. Clar, quin paper juguen aquest cansament i aquesta culpa a l'hora d'evitar conflictes?
0: Uf, molt, però clar, és que jo crec que aquí hi ha un error de base i és que no podem negociar a qualsevol hora del dia. Per tenir certes converses, una ha d'estar en condicions. I si un dia has tingut un dia molt dolent de feina, probablement certa conversa de seguit de tenir un altre dia. I què podem fer en aquest cas? Depèn de la situació, no? O tens fora i acabes la conversa dient o xerrarem un altre dia, o xerrant demà, per exemple. Aquesta és una solució. L'altra solució seria... seguir amb els acords que teníem prèviament i ja està. I un altre dia que estàvem més relaxats i de poden veure si aquestes decisions que havíem pres fins ara s'han de canviar o no. Però el que no podem estar fent és una cosa bastant habitual i és... a l'adolescència hi ha una etapa que en els al·lots els encanta posar a prova la seva capacitat d'argumentar.

0: alimentació. I els adolescents tenen ritmes circadians molt distints. Això significa que ells, quan estaran amb més ganes de desidratar-se, pot ser quan nosaltres estiguem agotats. Molt bé. A lo millor simplement ell s'està posant a prova i nosaltres pensem que hi ha un conflicte brutal. I no, senzillament ell està assajant i ja està, no? Crec que moltes vegades el que hem de fer és relativitzar i no pensar que cada paraula que deim, cada cosa que deim és una amenaça en el vincle o no, en realitat necessitem tenir una visió de conjunt i veure com és la nostra relació amb el nostre fill de manera habitual al llarg de tota una vida.
1: Però entenc que sense que això impliqui sempre evitar el conflicte i dir, ai, per exemple, arriba a casa, està jugant a la videoconsola, no és el seu horari, ai, mira, ara no diré res per no discutir. Això tampoc ha de ser, entenc, no?
0: No, clar que no. O sigui, els temes... imagina't, no? L'adolescent te diu... Dic adolescents perquè els conflictes són només amb adolescents, però podria dir d'una altra edat. L'adolescent te diu que... te comença a justificar que això és un joc d'estratègia que, si, que necessita desenvolupar el seu rendiment cognitiu perquè són experts en xerrar així, no? No és hora de negociar, seguint la regla antiga.
1: Tens un horari.
0: Tens un horari, ja està. I ara m'ho anem a dormir. I ja en xerrarem de si vols canviar el teu horari quan tots estiguem més descansats. I ja està.
1: Ara has comentat un parell de vegades la paraula negociar. Clar, és que el model familiar ha canviat. Ara
0: totalment.
1: Hi ha més diàleg, més negociació i menys jerarquia que abans, no? Abans dèiem allò de... Per què ho dic jo? Deien els pares, no? Això ja no val. Clar, això en principi és un canvi positiu, però realment estan preparats els pares per gestionar els desacords dins aquest nou model? Podem manejar els conflictes en diàleg i de manera diferent a la que els manejaren en nosaltres, amb aquest, per què ho dic jo?
0: Clar, és que aquí hi ha un tema complicat i és saber com manejar en nosaltres les nostres emocions. Perquè moltes vegades ho podem veure com una amenaça, no? I això seria perillós. Vull dir, si cada vegada que el nostre fill mos demana qualque cosa o mos exigeix qualque cosa, ho veiem com una amenaça... pot acabar molt malament la cosa. Crec que és molt important anar desdramatitzant i intentar averiguar no tant com està dient i quines paraules està utilitzant, sinó que necessita realment. Perquè això moltes vegades el que fa és desescalar els conflictes. El gran problema amb els conflictes sol ser que a un moment de xerrada, utòpicament xerrant, o de discussió, més en el dia a dia, que és el que acaba passant? Que una de les parts que xerra comença a activar-se massa emocionalment i l'altra ho detecta, i en el final és un tema d'una emoció contra l'altra. En aquest cas, és important no escoltar tant quines paraules concretes està dient, quin to concret està utilitzant, sinó entendre quina necessitat té l'altra. I a lo millor, si fa falta, acabar la conversa a un altre moment. Per centrar-nos més en què és el que està necessitant. Perquè a lo millor un adolescent a mi m'està dient qualsevol barbaritat i l'únic que m'està intentant dir a través de tot aquest missatge és: m'agradaria que m'escoltassis. Si jo m'aquest pensant en totes les paraules que ha dit, ho acabaré passant tan malament que aquest conflicte no se resoldrà mai. És molt millor escoltar aquestes emocions i totes aquestes, sobretot aquestes emocions que m'han intentat dir del meu fill. Què és el que realment m'està intentant transmetre en paraules molt inadequades, probablement.
1: Abans hem comentat una miqueta per damunt el tema dels referents, no? Dels referents dels pares d'avui en dia. Que no hi havia tanta negociació, era perquè ho dic jo. Clar, jo hem de dir que molts pares i mares actuals manifesten que no se van sentir escoltats o compresos quan eren infants i fins i tot que estan decebuts per com els varen criar. Com creus que pot influir aquesta experiència en la por que els seus fills, que els pares d'avui en dia tinguin, que els seus fills se sentin decebuts d'ells quan siguin adults? Tot un poc vinculat a això que comentaven d'evitar el conflicte.
0: Pot sonar dràstic. Però si jo jutge moltíssim les persones que m'haveren educar, és normal que tinguin molta de por de com m'ajudaran els meus fills. Crec que en aquest cas el que hauríem de fer seria una reflexió un poc de... estic xerrant de casos en general, eh? Després cada cas és distint. però crec que els humans, quan tenim comprensió, empatia, compassió, inclús funcionant de forma bastant més serena, i les coses acaben anant millor. Vol dir que qualque vegada pot ser que el gran problema amb els conflictes dels meus fills estigui reflectint els conflictes que jo tinc amb un pare i ma mare. Això significa que primer he de treballar dins jo mateix i fer una tasca de comprensió i de sanar les meves ferides del passat.
1: Fins ara hem parlat de conflictes a la família, però tu creus que també avui en dia hi ha por en el conflicte a altres àmbits, com pot ser l'escola, la feina, que ens costa més tolerar la tensió, podríem dir, que implica estar en desacord amb una altra persona?
0: Totalment, perquè a més crec que els conflictes, quan hi ha conflictes així en les escoles, per exemple, se poden arribar a convertir en coses bastant complicades. Bueno, en aquest cas, crec que és molt important revisar, si nosaltres no afrontem els conflictes, quin model estan transmetent en els nostres fills. Vull dir, els conflictes part de sa vida i si hi ha qualque cosa que s'ha de xerrar, és important fer-ho. I és important fer-ho en el moment adequat. I afrontar-ho, no mirar cap a un altre costat, perquè això és el model que li donarem. Jo el que veig molt són al·lots que cada vegada s'enfronten menys a conflictes, però en canvi desapareixen. O deixen d'escoltar, desconnecten, no? També desconnecten emocionalment. No sé si és la solució, crec que no. Perquè en el final un pot acabar molt tot sol si fa això. Si te vas desconnectant de tothom, crec que és important deixar de tenir tota aquesta por en el desacord i convertir el desacord en una font d'aprenentatge. I això des dels pares, perquè és el model que els donarem als nostres fills.
1: Creus que més que el fet que els pares evitin els conflictes, la sobreprotecció, és a dir, que els pares s'enfrontin a conflictes dels fills per evitar-los el conflicte, a part d'això, creus que també hi pot tenir a veure amb aquesta evitació del conflicte que ens hem acostumat a expressar moltes coses, com fins i tot hi ha una relació darrere una pantalla, més que en el cara a cara? Això pot afectar, en certa forma, també la nostra capacitat de mantenir converses incòmodes a la vida real?
0: Clar, a través d'una pantalla, l'empatia no se pot donar igual, perquè tu no veus la cara de l'altre. Inclús, malament, si hi ha una videoconferència, no se veu de manera immediata. Per tant, sí, tot això influeix. En el final, som humans i crec que és molt important que ens avancem a xerrar les coses cara a cara, sempre que sigui possible, no sempre se pot. Però l'hàbit de xerrar massa a través d'una pantalla ens pot fer perdre capacitats. I la principal capacitat seria la capacitat d'empatia. I de veure que moltes vegades el desacord pot sorgir senzillament d'un malentès. O de no tenir tota la informació que té de l'altra persona. Vull dir que moltes vegades és vera que potser l'altra persona no està prenent una bona decisió i ja està. Però la majoria de les vegades no és això el que ha succeït. Moltes vegades el que passa és que pensant coses distintes perquè tenim informacions distintes. I perquè tenim bagatges previs també molt distints. Per tant, és interessant enriquir-nos amb els coneixements que té l'altre.
1: Hem parlat una miqueta de no tenir tanta por en el conflicte, però també hi ha una realitat que supos que també pot influir en molts pares i mares, que és que moltes persones joves aposten per crear relacions, avui en dia per cancel·lar pràcticament aquella persona que no comparteix potser amb ells la seva visió del món, o que no els aporta, i encara que sigui un familiar. És a dir, hi ha molts joves que diuen mira, és que no, en la meva família no m'entén bé, he decidit crear relacions amb ells, i a més avui també tenim a través de xarxes que moltes etiquetes podrien dir psicològiques, no? És que és tòxic, o tenc un pare narcisista, o una mare tòxica. Clar, tota aquesta realitat també hi és, no? I m'imagino que també pot influir amb els pares en aquesta por a equivocar-se i a pensar que qualsevol error que puguin fer amb els seus fills pugui tenir conseqüències irreversibles.
0: Aquí hi ha bastantes coses, no? La primera, crec que és important que anem recordant que la majoria de les persones no som ni psicòlegs clínics ni psiquiatres. Per tant, anar posant etiquetes tan gratuïtament pot ser bastant arriscat. Uh-huh. Això per un costat. Per un altre costat, pot ser un empobriment important. Té relacions amb la gent que no pensa com jo, perquè que pot acabar passant que el meu esperit crític desaparegui.
1: També és una forma d'evitar el conflicte, però, no? Dèiem, és a dir, és una altra mostra de com s'evita el conflicte en aquesta societat.
0: Sí, i també és una mostra molt gràfica de que la nostra tolerància no és tan bona com ens pensàvem, perquè sempre pareix que som una generació més tolerant que les anteriors, però no pareix que estigui tan clar, no? Perquè si és la mínima senyal de desacord ja tenen relacions, significa que no són capaços d'escoltar opinions distintes a les nostres. Això en el final està molt relacionat amb un món polaritzat i, òbviament, no gens sap per la convivència en societat. En el final se tracta d'educar per viure en societat, perquè no ens queda més remei que viure en societat, perquè som animals socials. Per tant, és important treballar totes les capacitats que ens duguin cap a unes millors relacions socials.
1: Anem a consells pràctics, Magdalena, després de tota aquesta reflexió sobre una miqueta com s'hauria d'abordar els conflictes a les famílies. Un primer cas que te posam, bastant pràctic, és què fer si el nostre fill o filla, especialment quan és menor d'edat o quan viu amb nosaltres, desitja fer un projecte o deixar de fer un projecte, uns estudis, el que sigui, o seguir un camí que nosaltres consideram incorrecte. Clar, aquí moltes vegades els pares senten que han de donar suport incondicional a tot el que vulgui fer aquella persona, tot i que puguem veure que és perjudicial per ell. Passa por aquesta de que quan sigui adult no digui és que no me varen donar suport que jo necessitava. Aquí on estaria la línia entre acompanyar i aprovar tot el que desitgen o volen fer els nostres fills?
0: Crec que és un tema molt important que moltes vegades perdem de vista, o no, però sí que se li podria fer una volta, i és que al final els responsables legals dels menors són els pares, en general. Això significa que hi ha certes decisions que són dels pares. I això és com el primer de tot, no? Clar, aquí se tracta de, mentre els educam, ajudar-los a prendre decisions raonades, no? Però que un moment donat ben clarament que una cosa no és bona per ells, és que probablement sigui una manera de protegir-los, perquè si ho veiem tan clar, segurament és que hi ha una fonamentació darrere. Això segons quin cas. Els altres casos, per exemple, vull estudiar tal cosa i jo penso que no tindrà cap futur o el que sigui, no? També pot ser una opció fer-los fer una investigació en profunditat sobre el tema. Vull dir, ara informació en tenen molta. El tema és tant que moltes vegades hi ha lots que prenen decisions un poc precipitades, simplement aturen-los a pensar un poc més, podem estalviar bastant de problemes. Per exemple, jo vaig tenir una alumna que volia partir de casa seva, independitzar-se, anar-se'n a fer molt de viatges. Va ser tan senzill com fer una investigació de mercat.
1: Veure la realitat econòmica,
0: sí,
1: no?
0: Tot d'una que va veure el cost de la vida adulta, se va acabar el problema ràpidament, sense cap conflicte amb sa mare. Així que fantàstic.
1: Més consells pràctics. Com, són dues preguntes en una. Com abordar el conflicte a casa i com ensenyar en els al·lots també a gestionar el conflicte?
0: Uf! Això està super relacionat amb el tema de la gestió de les emocions, perquè si jo tinc una bona gestió emocional podré afrontar molt millor els conflictes. Crec que el principal és una cosa que ja han dit, recordar que el conflicte és una oportunitat i no és una cosa a evitar. Oblidar un poc les connotacions negatives que té la paraula i veure el conflicte com el que és que no estan d'acord amb una cosa, no? I després crec que és molt important recordar una cosa que ja han dit també, que és que quan hi hagi massa emocions de pas mig, no centrar-nos tant en les paraules que s'han dit, que probablement no siguin les més adequades, i si nosaltres un exemple d'això, en alerta en les paraules que utilitzem, sinó ser capaços de descobrir quina és la necessitat que m'està intentant transmetre a l'altre. Si això ho anem fent un dia i un altre, la comunicació pot millorar de manera espectacular. I aquesta habilitat que s'ha après a la casa, després se pot traspassar a tots els àmbits de la vida. Vol dir escoltar més enllà de les paraules. Aquesta seria la clau.
1: I els hem d'ensenyar ells a fer el mateix, entenc, no?
0: Clar, però és que els al·lots, jo repeteix que no aprenen tant de lo que els deim, sinó de que veuen que feien altres. És un tema apassionant, eh?
1: És un tema complex. Missatge final, pels pares i mares que ens escolten, perquè ho hem estat repetint un poc al llarg de tota l'entrevista, però bé, ja com a missatge final, perquè no visquin el conflicte només com una amenaça, sinó com una part, a més, inevitable de qualsevol relació.
0: No ho sé, això hauria de pensar. Crec que seria molt interessant veure quins conflictes he tingut jo a la meva pròpia vida, no? I resaltar aquells que són els que m'han ajudat a créixer. Sense conflictes probablement no creixem. La vida massa fàcil, massa còmoda, no mos duen el creixement. Quan creixem és quan hem de superar barreres, obstacles, i si el conflicte el veiem com una font de creixement, probablement l'abordarem de manera molt més saludable i serà un motor que mos impulsi a tots.
1: Molt bé, i amb aquest missatge tancam aquesta entrevista, aquest capítol del manual, i ja ho saps, Magdalena, t'esperam un altre dissabte.
0: Fantàstic.
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
5: amb
4: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Cora.
5: I en pugues, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Aquest mes de setembre dedicam molt dels nostres continguts a la tornada a l'escola, a l'educació, a les aules i, en definitiva, a tot el que envolta aquest inici de curs. I com que en aquest programa ens agrada molt mesclar generacions i veure com canvia la mirada segons l'edat i l'experiència, avui ho farem també amb els professors. Ajuntarem els que ja fa anys que exerceixen amb els que ara s'estan formant i ben aviat començaran el seu propi camí dins les aules. Per això avui ens acompanyen ja na Noelia, que és professora de primària. Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Javier, que ha estat professor de primària, secundària i FP.
2: Sí.
0: Hola, Javier. Bon dia. Com estàs? I na Margarita, que estudia per ser professora.
3: Bon dia.
0: Molt bé. Estàs ja tots ben preparats?
3: A tope. Sí.
0: Sí, perquè avui la proposta que han fet és una mica diferent. El que han fet és que siguin ells mateixos, és que s'entrevistin els uns en els altres i que se facin aquelles preguntes que realment els desperten curiositat. Volem saber què vol saber algú que encara s'està formant, dels que ja duen anys dins una aula, i també, d'altra banda, que volen saber els que ja exerceixen d'aquesta nova generació de professors que s'està preparant per donar classe. Abans de venir hem de dir que també vos han demanat quins temes vos agradaria abordar i també preparar preguntes. Heu fet les feines?
3: Sí,
0: heu fet els deures?
3: Poc deures.
0: Vinga. I un dels primers temes que ens heu proposat té a veure amb els primers anys com a professor i tot el que implica començar a donar classes. Vinga, Margarita, començam amb tu.
3: Tu.
0: Quina pregunta tens per en Javier i na Noelia?
3: Bé, són dues en una, però totes heu de contestar les dues.
0: Vinga.
3: Què vos hauria agradat que vos haguessin contat abans de començar a fer de profes i si hi ha res que només s'aprèn quan entres dins una aula?
0: Amén, contau-nos.
2: Bé, començaré per la darrera. Jo crec que hi ha moltes coses que s'aprenen només quan estàs dins aula, no? I si m'hagués agradat que me contassin abans, sí, moltes coses, però també és vera que si no els avius no va bé, no? Tal vegada m'hagués agradat que m'haguessin insistit en pensar que, sobretot a secundària, que al llarg dels anys els mateixos alumnes podrien arribar a ser companys teus. Era com un flash, però m'hagués agradat que qualcú m'hagués pegat un toc en el cap dient, escolta, que aquests que estàs dins de classe, qualque dia seran companys teus. I això també m'hagués canviat una
3: mica. A mi m'ha passat.
1: Pues jo també començo per ser darrere i crec que a dins les aules he après a ser molt flexible, adaptar-me un poquet a la realitat i les necessitats que tens en el dia a dia, no? I que m'hagués agradat que m'haguessin explicat o ensenyat? Jo crec que dinàmiques amb alumnes, amb famílies, que sempre fa molta falta, i també una cosa com les reformes educatives canvien cada cert temps i m'hagués agradat saber que hi ha molta burocràcia i molta paperassa que fer.
0: D'acord. I ara és el vostre torn. Quin dels dos fa una pregunta per na Margarita?
1: Vinga,
0: Noelia.
1: Vinga, Margarita. I a vosaltres, què vos estan ensenyant ara que nosaltres no vàrem aprendre quan ens formàvem? Hi ha qualque aspecte de la manera de preparar els futurs professors que creguis que ha canviat especialment?
0: Ala, per tu, la pregunta.
1: És interessant.
3: Senzill. Sí. Jo crec que han canviat bastantes coses, però clar, com no sé ben bé que estudiàveu vosaltres, és un poc difícil fer la comparació,
0: també.
3: Però sí record com eren els meus professors. Llavors, jo crec que ara s'està fent com a més incidència en fer coses més col·lectives o fer feina més per projectes o tenint en compte els interessos dels alumnes. I, per exemple, a mi una cosa que m'està agradant molt és tota la pedagogia libertària i un poc l'Escola Moderna de Barcelona i coses així, que tenen com un model molt més assembleari, i crec que això a mi no m'ho varen fer. A qualcú sí, però no tothom durant tota la meva etapa educativa.
0: Molt bé. Seguim.
3: Sí,
0: més temes.
3: Vinga.
0: Un altre tema que voleu abordar és el pas de la teoria a la pràctica. Això és molt pràctic. Què passa en tot allò que estudiem quan arriba el moment d'aplicar-ho dins l'aula? Margarita.
3: De tot el que vàreu aprendre mentre estudiàveu, què vos ha servit realment després i què heu hagut d'aprendre necessàriament fent classe?
0: Amem.
2: Bé, jo diria que els continguts de les assignatures m'han servit molt per poder donar les classes. O sigui, no diria que no m'ha servit res, no? Diria això. I I després que s'han tingut que aprendre moltes el dia a dia dins una aula, en diferents edats, la diversitat d'una aula, tot això s'ha d'aprendre, no?
0: En la pràctica.
2: En la pràctica, sí. Jo diria que és el més destacat.
1: Sí, jo penso igual que en Xavier, que una de les coses que han d'aprendre és la gestió de l'aula, perquè canvia per moments, és a dir, la realitat que tenim és la que tenim. I una de les coses que jo vaig aprendre, que ara m'ha vingut en el cap, quan és controlar el to de veu, és a dir, saber xerrar per no quedar-me fònica. Això ho vaig aprendre molt i m'ha servit moltíssim.
0: Estàs apuntant, Margarita.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Idò, la pregunta per la Margarita.
2: Vinga, i de tot el que estàs aprenent ara, què creus que serà més útil quan comencis a fer classes? Quines metodologies o maneres d'ensenyar vos proposen ara que tu no recordis haver vist quan eres alumne?
3: Bé, un poc el que han dit abans, no? Ara mos estan ensenyant a fer com moltes coses, tenint en compte els interessos dels alumnes, i crec que una cosa bastant xula que s'està fent ara a la carrera és que nosaltres estudiem un tema i després hem de preparar una activitat, com si fos per l'aula, i redactar tot el que fem, no? Quines, per quina edat va, quins materials necessites, quant de temps dura, etc. I després sempre has de preparar una activitat amb una adaptació curricular, tenint en compte si tinguessis qualque infant amb qualque necessitat educativa a l'aula. I després tothom ho ha d'exposar i si hi ha material també l'has de fer. Llavors fem com una paradeta i veus tots els materials que han fet tots els teus companys i a lo millor el teu no és el que més t'hagués agradat, però en veus un que dius, uala, això és xulíssim. Llavors jo me vaig quedant en cosetes i quan arriba la meva classe, pues a vegades ho faig i a vegades no, perquè duen massa feina, no? Però dius, m'ho preparo per de cara a l'any que ve. I això és bastant interessant.
1: Molt interessant.
0: Molt bé, seguim, idò. També volíeu parlar de la figura del professor, no? Vista des de les dues perspectives. Margarita.
3: Quan començàreu, segurament duieu una idea de com volíeu ser com a professors. Heu acabat de ser el professor que vos imaginàveu i què vos ha fet canviar?
0: Amem.
1: Bé, jo crec que començaré per el que m'ha fet canviar a mi, els propis alumnes, és a dir, els propis alumnes m'han fet canviar la meva manera d'ensenyar, la meva manera d'exposar, la meva manera del dia a dia. Ells saben molt, proposen molt i tu fas un poquet més d'acompanyament, no fas com a un mestre un poquet des de dalt, no? És a dir, és un acompanyament cap a ells. I la primera pregunta era que...
0: Si has acabat sent la professora que t'imaginaves.
1: Bé, a veure, hi ha cosetes que sí, que jo quan vaig començar a estudiar de mestre sabia que volia treballar un poquet la part emocional dels meus alumnes, la part de la gestió dels temps amb ells, i això sí que crec que ho estic aconseguint. El que passa és que he canviat, per exemple, jo quan vaig acabar la carrera pensava que tot se feia en un llibre i que era una lliçó magistral, i no, realment el llibre és una eina més i no la segueix 100%.
2: Jo, sincerament, no sabia quin tipus de professor volia ser, perquè no sabia el que suposava ser docent. A partir d'aquí, jo he anat canviant moltíssim. Des del principi i ara no som el mateix. I crec que el més interessant és pensar que mai ho sap tot, sinó que ara d'estar en continu aprenentatge. I això és, sí, per jo, la clau.
0: Molt bé. I Dominga, ara la pregunta per la Margarita en aquesta multientrevista, que hi ha preguntes per tothom, eh? Vinga.
1: Vinga, Margarita. Tu que relativament fa poc que eres alumna d'escola i institut, què valorau més els joves d'un professor? I què creus que els professors no sempre acabam de veure o entendre dels nostres alumnes?
3: No sé si la meva resposta és representativa de tot el jovent, però... crec que una cosa que se valorava moltíssim era que el professor o professora fos molt proper, i que aparegués, no?, com el típic professor que era col·lega, però amb una fina línia de t'estàs passant això ja rarito, no.
0: Que posa límits.
3: Exacte, no deixes de ser un professor, tu ho entens, jo ho entenc, però el típic, potser en qualque vegada mollo com un zasca a qualcú de la classe i tothom, uau, que fort el que ha fet. Això quan anàvem a l'institut jo crec que era com...
0: top.
3: Sí, era el més guai de tot. I també si sabies que tenien fills més o menys de la teva edat, pensaves, ah, a lo millor m'entén un poc més perquè el seu fill o filla, doncs, és així, no? I el que no acabaven de veure sempre els profes, a lo millor és com entendre la totalitat de lo que implicava ser adolescent i tots els canvis que hi havia enmig. És com, no, aquesta és la meva assignatura i jo ja sé que en tens moltes, però t'has de preparar per selectivitat, o quan siguis adult encara serà pitjor. I és com, uau, és que això no m'ajuda. Sabré que estic malament, o jo me sent malament ara perquè sóc adolescent i tot està canviant, i que me diguis que més endavant serà tot pitjor, no, no ajuda gens ni mica.
0: Molt bé. Seguim amb un altre tema que és un poc més complicat, que és què ha canviat i què hauria de canviar encara dins les aules.
3: Sí, jo us volia demanar que amb l'experiència que teníeu ara, què creus que s'hauria de fer diferent dins les aules i si hi ha qualque manera d'ensenyar que penseu que ja ha quedat enrere.
2: Jo crec que tu ho has comentat molt bé, que ho estàu fent per a ser docent, i crec que ho hauríem de fer més, i és aprendre, sabre, treballar amb equip. Ens costa una miqueta, en els que ja tenim una edat, perquè no ho hem treballat, i crec que això seria un aspecte important.
1: Molt bé, jo també afegiria fer feina manipulativa, és a dir, a part de fer feina en equip, que els aprenentatges comencin amb una manipulació, que no sigui tot teòric, sinó que més manipulatiu, i d'aquí anem cap a l'aprenentatge. Crec que també és molt important.
0: Molt bé. Pregunta per la Margarita, vinga.
2: I des de la vostra generació, que arribau amb una formació diferent, què creus que necessita canviar l'escola? Què faríeu diferent dels professors que heu tingut?
0: Començau a apuntar, vinga.
1: Ja, vamos allá.
3: Aquesta per jo és la pregunta més fàcil de totes. Fer entendre als alumnes que viuen en una societat. I crec que això a nosaltres no ens ho van arribar a explicar, i si ho van fer, me sap greu, però no ho van fer bé. I entendre les aules, o sigui, fins i tot els professors, no? Entendre les aules com un petit model de societat on hi conviuen unes 30-25 persones i mos han de respectar entre tots, mos podem ajudar entre tots, cadascú és diferent, però això pot ser molt positiu i sabrà veure això. I l'institut ja és com tot un món, no? Sense, ja no és només una petita ciutat, és tot. I crec que això és bastant important, i fer feina per la ciutadania i l'esperit crític.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Entre tots aquests canvis també n'hi ha un altre que volíeu abordar, que és la tecnologia, no? I la velocitat en què estan apareixent noves eines dins el món educatiu. Bé, anem cap endavant, després aturam una mica, tornem, no? La tecnologia i l'educació generen molts dubtes. Per tant, Margarita, quina és la teva pregunta en aquest àmbit?
3: Que molt poc temps han entrat dins les aules eines noves, plataformes, intel·ligència artificial, etc. I vos volia demanar com ho viviu els professors i si teniu la sensació que vos estau formant contínuament per no quedar-vos enrere.
0: Puc contestar la de 3, 1, 2, 3...
1: Sí, jo crec que sí que mos està informant contínuament, perquè això va molt ràpid, i en els finals els alumnes te passen quasi per damunt, en saben més que tu. I no només formació en digital, sinó que també hem hagut d'aprendre a solventar temes logístics, com per exemple, no funciona la pissarra digital quan tal, les contrasenyes se les han oblidat, aquestes coses també mos hem hagut de posar un poquet al dia, saber-ho dur bé.
2: Totalment. Jo me'n recordo que quan estudiava tenia una assignatura, no recordo quina assignatura, però el treball final era presentar un PowerPoint. El treball final. O sigui, imagineu-vos com ha evolucionat tot això, no? Ens hem adaptat a lo que hi ha i aprofitam les eines perquè ens poden ajudar, i molt.
0: Molt bé. Idò, pregunta per la Margarita.
1: Vinga. I vosaltres, ara que vos estàu formant, vos preparen realment per fer feina amb totes aquestes eines i amb canvis tan ràpids com els de la intel·ligència artificial? En què creus que arribau més preparats i que també haureu d'aprendre sobre la marxa?
3: Jo crec que no mos estan ensenyant a fer feina com toca. Sí que mos deixen fer feina amb moltíssimes coses de tecnologia i coses així, però mos estan ensenyant de cara a la universitat, però no de cara en el dia a dia. Saber, per exemple, quins inputs donar... ara no sé si se diuen inputs. La intel·ligència artificial. Com per redactar, per exemple, tots els documents, no? I tot el que comentàveu abans de la burocràcia, és com, no ho estic tocant. Ah, però pots fer servir intel·ligència artificial per fer un treball de classe, i a la bibliografia mos has de dir a la web grafia, mos has de dir d'on ho has tret, no? Uh-huh. Però això no és pas dia a dia una escola com a tal. Clar. Jo crec que està fallant aquí.
0: Uh-huh. I doncs anem ja a la darrera pregunta, a la darrera tema, diríem, a la darrera banda de qüestions. Anem al punt de partida d'aquesta conversa, les diferents mirades sobre l'educació de dues generacions de professors per saber què vos podeu transmetre els uns en els altres. Quina pregunta faríeu ja per concloure aquest tema?
3: Què creus que aquesta nova generació pot aportar a les aules, aquesta nova generació de profes, i si hi ha qualque manera nova d'entendre l'educació que pot semblar interessant?
2: Jo crec que la joventut és bàsica per poder adaptar la societat que tenim, no? Jo sempre dic que de docents, clar, tenim pràcticament gent de 22, 23 anys fins a 65. Tenim una horquilla que se diu super distinta. No per això, joves són més atrevits o menys i els vells són més antiquats. No, tenim de tot, no? Però necessitem precisament sàvia nova que mos faci arribar aquests canvis que la societat mos dona, no? I crec que és això el que ens poden aportar els nous docents.
1: Sí, jo també penso igual, una nova mirada cap a també els canvis que se produeixen durant l'educació, una mirada cap a temes de salut mental, emocionals, que van un poc més preparats que nosaltres, de diversitat.
0: I ara es torna la Margarita, també amb la pregunta.
2: Mirant els professors que ja duen molt d'anys fent classe, què creus que la vostra generació en pot aprendre? Que no hauríeu de perdre de tot el que ja funciona?
3: Molt bona pregunta.
0: Amem.
3: Jo crec que hi ha coses que sí que funcionen, com el que comentàveu vosaltres, de fer feina un poc de manera intergeneracional. I, per exemple, la parella educativa que s'està posant ara de moda, estaria com superbé que hi hagués una persona amb molt de més experiència i una persona més nova. També he de dir que és un poc complicat entendre que tot el món ara mateix està canviant, i això se sap, no? I s'està agafant com una corrent a nivell social un poc diferent del que veníem fent ara, i que això també incideix a les aules, llavors els alumnes també estan canviant molt, però els alumnes de pedagogia també estan canviant molt. I a lo millor perdre una cosa que ara sí que funciona, que els grans, entre comotes, poden renyir un poc més en els petits, no? I que els professors diguin, no, mem, una cosa, tu acabes d'arribar. I això, fins aquí està funcionant. I donar-li un mínim de marge a el que te proposen els més grans, no? Després tu dius, ostres, idò, no m'està funcionant, o sí m'està funcionant, o funciona la meitat i canviaré aquesta altra meitat. Ho he intentat comentar fora de ficar-me cap marron.
1: molt bé. Sí.
0: Però són flexibles tots, no? Sí, els que arriben i els que hi són, sí, no? Ve a ser una miqueta el resum.
3: Sí. Que tothom estigui disposat a escoltar, aprendre i entendre que coses que podien funcionar no funcionen i coses que abans funcionaven ja no, i coses que no han funcionat mai, però com eres el professor, pues, te feien cas i ja està.
1: Retrolimitat en tot el que fas. Molt bé.
0: Idò, és un capítol i un llistat de consells que haurem d'escoltar unes quantes vegades, perquè tenim aquí dues generacions, dues mirades ben diferents sobre educació, però també amb molts punts en comú.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
3: Dali, Toni!
4: Juga tarder!
2: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
5: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
6: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
2: I la prèvia més divertida.
7: Vivir así es morir de amor.
2: Tot es postres en joc.
8: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
2: A IB3 Ràdio.
9: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los un poquet millor. I avui li toquen a Malen. És una mare que ja fa molts anys que ven la seva filla Sara i juntes ens fan passar moments molt divertits. Durant la pandèmia, a més, ens van animar molt fent coreografies en totes les cançons de la nostra secció de cançons per anar en cotxe. Hola, Malen.
10: Hola.
9: Com estàs?
10: Bé.
9: Volem saber un poquet més sobre tu. Estàs preparada?
10: Sí.
9: Vinga, idò. Començant pels inicis, quines eren les teves aficions de petita?
10: Ballar
9: I
10: pintar.
9: Ah, mira, com la teva filla, tenies les mateixes aficions,
10: sí,
9: molt bé. Tu recordes quan i com vas començar a participar en el programa?
10: Uf, jo me'n recordo que ella va venir d'excursió un dia aquí, te va fer gràcia, i me'n recordo que la setmana següent vaig venir a acompanyar-la. Els primers dies me vas deixar un poc tranquil·la, però el tercer ja me vas enganxar i ja d'estiron.
9: I ja a donar-ho tot.
10: Sí.
9: Molt bé. I quines accions recordes haver fet amb la teva filla?
10: Totes.
9: Tertúlies.
10: En molts anys hem fet totes.
9: Heu fet de tot,
10: sí,
9: De Harry Potter, de tot.
10: De tot, de tot.
9: I a quin contingut del programa t'agrada més participar?
10: De l'Anna, la veritat és que està molt bé, el que són
9: les
10: tertúlies, i després els retros, els abuelitos m'han encantat sempre, en tot, és que passant gust en tot.
9: Un dia fins i tot tu vas ser una mica de presentadora de coses dels anys 90.
10: Sí, hice de copresentadora.
9: Te'n recordes, eh?
10: Sí.
9: Molt bé. Vinga, i ara anem en els dos moments més divertits a la ràdio. Quins han estat per tu?
10: Uf, el dia de l'aniversari, ballant amb els padrins a damunt de l'escenari.
9: En el Teatre Mar i Terra.
10: Sí. I després quan celebram aquí la noche vieja adelantada, amb la casita és també una passada.
9: És vera, que els menjam en el ritme de les campanades.
10: Sí.
9: I sempre hi avall.
10: I la festa. La festa de cap d'any, sempre.
9: Sempre. Molt bé. I d'hora molt important, pares i mares i nins que ens estan escoltant, tu quin consell els donaries si un dia venen a participar a la ràdio?
10: Que venguin a disfrutar i aprofitar moments amb els seus fills, que això sempre se queda després.
9: Molt bé. Idò, ho apuntam i t'esperam per una altra festa.
10: Gràcies.

0: I després d'aquest test tan amalent, ara com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació de criança i divulgatives. Avui començant parlant de la Cimera Mundial de Dislèxia, que se celebrarà aquest mes de novembre a Mallorca. Ens dona més detalls Araceli Salas, fundadora de Disfam.
1: Els dies 20, 21 i 22 de novembre se celebra la primera cumbre mundial de dislèxia a Mallorca, en el marc del 25 aniversari de Disfam. Famílies, nens, adolescents i adults i professionals de diferents àmbits i científics de distints països se daran cita a l'Hipotel de Platja de Palma per abordar la nova definició de dislèxia i un pla global i mundial sobre la matèria per treballar en sintonia en tots els diferents països. Si bé les places presencials ja estan esgotades, convidant a totes les famílies, a tothom que ens està escoltant, a apuntar-vos via online. El darrer cap de setmana d'octubre, les famílies que tinguin menys recursos poden sol·licitar a Disfam les beques per veure l'esdeveniment en línia. Vos esperam.
0: Continuem parlant de les activitats que ha organitzat l'associació TDAH Menorca amb motiu del Dia Nacional del TDAH. Ens ho explica Miquel Muñoz Ruiz, president de l'associació.
2: Amb motiu del Dia Nacional de TDAH, l'associació TDAH Menorca organitza dues ponències pel dissabte 17 d'octubre de 9 del matí a 1 del migdia. En primer lloc, en Josep Lluc, dietista nutricionista, ens desmuntarà mites i oferirà pautes nutricionals. Seguidament, na Maria Garau, experta en neuropsicologia, psicoterapeuta i autora de TDAH Adults, una vida sinfrontal. Ens parlarà de l'impacte del TDAH en l'etapa adulta. A més, gràcies a la xarxa de biblioteques a Menorca, na Gemma Moll ha organitzat un contacontes amb personatges neurodivergents que recorrerà tots els pobles de l'illa. Per a més informació, seguiu-nos a les xarxes TDAH Menorca. Us hi esperem amb aquesta gran cita.
0: Seguim amb més propostes. Tornen les sessions de preparació de l'Olimpíada Matemàtica per alumnes de batxillerat. Ens ho conta Juanmi Rivera, professor i investigador en didàctica de la matemàtica a la UIP.
3: Enguany tornen les sessions de preparació per a l'Olimpíada Matemàtica de Batxillerat. Aquestes estan organitzades per la Societat Balear de Matemàtiques, XEIX, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i l'Escola Politècnica Superior. Seran un total de 10 sessions que estan adreçades per a l'alumnat de batxillerat, però que també pot participar l'alumnat de tercer i quart d'ESO i que començaran el 7 d'octubre i acabaran el 9 de desembre. Habitualment les farem els dimecres de 5:30 a 8:30 a l'edifici Alcem Turmeda de la UIB. La idea és oferir a l'alumnat que disfruta de les matemàtiques un espai per a resoldre problemes, compartir estratègies i conèixer noves maneres de pensar matemàticament. Treballarem problemes de geometria, aritmètica, combinatòria i moltes altres branques amb professorat de secundària i de la universitat. Les inscripcions estan obertes fins al 6 d'octubre i tota la informació la podeu trobar a la pàgina web de la EPS a la secció d'Olimpiades.
0: I acabam amb més informació del primer Open d'escacs en el carrer escolar i per adults, que és la nova proposta del Mercadet Friki de Blanquerna.
4: Bon dia, sóc Antonio Robert, responsable de l'escola d'escacs de Campos. Vos convidam a venir a jugar i conèixer els escacs dia 24 a partir de les 4 de Sorbaixa a la plaça de Santa Pallosa de Palma. Qui pot jugar? Totes les persones entre 6 i 99 anys que coneixin algo del món dels escacs. Jugareu tots 7 partides. Haurà bon rotllo, empatia i vos assegur que sortiran bones amistats. Tota la info a escacsonferriol@gmail.com.
0: Moltes gràcies a tots per la informació. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes, moltes propostes. Ara donarem pas als companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa. I ja vos avançant que si fa un moment hem parlat d'Olimpíada Matemàtica, a la segona hora podreu escoltar un taller que hi té una mica de relació.

Continuem en la segona hora de Nou Anima Manual, com sempre amb molta participació infantil i juvenil. Començarem aquesta segona hora amb un dels audiocontes que han triat els infants de la nostra biblioteca. Avui toca Examen Sorpresa. També tindrem tertúlia infantil. Parlarem sobre jugar a jocs de taula en família. S'hi afegiran també avui pares i mares. I també tindrem propostes d'oci i un taller Olimpíada Informàtica. Com són les proves i com se prepara un alumne per participar-hi? Avui ho descobrirem. Esteu ja ben preparats? Idò, arranca ja la segona hora de Nou Anim amb Manual.

0: voleu contar un conte?
1: Sí, sí, sí!
2: D'aventures de superheroi de castell?
1: Amb pirates i princeses?

0: Bon dia a tots i benvinguts al concurs amb més adrenalina de la ràdio i la televisió. Examen sorpresa!
1: Sorpresa!
0: Jo sóc el presentador i el meu nom és Joan. Quina emoció tan gran, veritat, aquests pupitres i aquestes paraules. Examen sorpresa!
1: Sorpresa!
0: Avui tenim a pares que volen tornar a viure una emoció intensa, que potser ja han oblidat. Anem a conèixer els participants del dia, que concursen en parella. Aquí tenim a la primera parella concursants.
2: Bon dia, ja sóc la Lida. La veritat és que jo tenia molt bones notes, però m'encantava l'emoció que sentia quan hi havia un examen sorpresa. I vull tornar a sentir-ho.
3: Hola, jo sóc la Maria. A mi no em feien tanta gràcia i, de fet, no m'anava massa bé. Però duc un any sense preparar-me pel concurs. He estudiat tots els rius i he repassat les taules de multiplicar 150 vegades. Me sé totes les parts de la planta. És que m'ho sé tot.
0: Molt bé. També ens acompanya n'Enric.
4: Hola, idò, jo he de dir que sóc aquí perquè m'han fet una broma amb meus amics. Jo sóc expert en Pokémons i pensava que venia un concurs de caçar Pokémons. Però bueno, faré el que podré.
0: Vaja, tot una sorpresa. També ens acompanya na Sara.
5: Hola, hola, idò, jo venc perquè m'han demanat els meus fills. Que diuen que ja no me'n recordo de com es fa un examen, però i tant que me'n recordo.
0: Molt, molt bé. Idò, començarem amb el concurs Examen Sorpresa.
1: Sorpresa!
0: Amb unes proves creades per nens d'entre 8 i 12 anys. Preparats? La parella formada per na Lida i na Maria s'enfrontarà a la parella formada per n'Enric i na Sara. La prova és molt senzilla. Us farem una pregunta i heu de contestar. ¿Y estos?
1: ¡Sí!
0: Molt bé, heu de dir...

0: modes dels darrers anys a l'escola?
1: Baldufes de plàstic.
2: Els spinner.
1: Els dab.
3: Mare meva, jo això no m'ho he estudiat, eh?
4: Allò de tirar la botellita 20.000 vegades.
0: Correcte.
1: Les camisetes aquestes... com... les que duen lluentons.
2: Les sabates de llums.
1: Pulseres? Això sempre està de moda, no?
4: Letrabots, que els col·lecciona el meu fill.
1: Vinga, Maria, di alguna cosa.
3: Ai, no ho sé, si m'haguéssiu demanat les preposicions... vinga, les bolles.
0: Oh, la pregunta has fallat i per ara no s'ha aprovat. Però com us heu esforçat, a tots us posam un positiu. Enhorabona. Enhorabona. Passam a la següent prova d'examen sorpresa.
5: Sorpresa!
0: També pensada pels més jovenats. Ja sabeu que ells estan molt posats en noves tecnologies i us han posat a jugar a videojocs virtuals. Sabeu jugar al Tetris?
6: Que fàcil!
7: Això és del nostre temps.
6: Clar.
0: I sabeu, per tant, quin és l'objectiu del joc?
6: Fer línies.
4: Sí, posar-la una damunt l'altra.
6: Clar, i arribar
7: a fer Tetris.
6: El Tetris.
0: Idò, molt bé. Fareu un joc cooperatiu virtual perquè entre tots heu d'aconseguir fer línies.
4: Però... Com?
7: Un damunt l'altre?
0: Imaginació al poder. Que comenci la partida.
1: Va, vinga. Jo me poso aquí...
3: Línia.
1: Espera, alerta!
4: Ai, alerta!
2: Jo abraço!
1: Au, alerta amb el meu peu!
2: No.
1: Alerta!
4: Quin mal!
1: Quasi!
3: No. Oh, així, si me poso així,
1: sí,
3: què tal?
1: Espera! Va, col·loca't!
0: Bueno, una línia sí que heu fet. Per tant, prova aconseguida. I ara una prova encara més imaginativa. Heu de fer una carrera virtual, primer per aigua i després a tota velocitat, simulant el videojoc Super Mario Bros. Preparats?
1: Sempre.
3: Però quin examen és aquest?
2: Ui, jo sóc expert en videojocs. Clar que sí.
4: Jo me sé les cançons de Mario senceres.
0: Idò, ja! Yeah.
3: Vinga, anem de més ràpid.
2: Bota.
4: Ofegaré.
3: Alerta.
1: M'estic cansant, jo no vaig al gimnàs.
4: Ai, que m'he caigut.
3: Un peix.
1: No puc més.
2: La bandera, ja la veig.
1: Ai, hi ha una estrella.
3: Agafa-la, ràpid.
4: Bolet.
2: Puja l'escala aquesta.
4: Ja vaig.
3: Ah, mira, puc volar.
1: Cor.
4: Jo també puc volar.
3: Ai, no. Vinga, ja estem arribant.
1: Va.
4: Queda poc.
3: Vinga.
1: Ui. Ai, Déu meu.
3: Ai, mare meva, que me caig.
0: Molt bé. Us heu ficat al paper. Tots aprovadíssims.
1: Que bé.
3: Guai.
0: I ara, per acabar, ens queda la darrera prova. I aquesta no serà gens senzilla. Aquesta sí que és una prova autèntica d'escola. Què penseu que serà?
1: Multiplicar?
3: Ante, bajo, cabe, con preposicions, estic preparada.
2: Podria ser classe de plàstica, per favor?
4: Jo, si pot ser, sóc més de lletres.
0: Idò, cap heu encertat. La prova consistirà en tocar la flauta. Heu de triar una cançó i tocar com a mínim dos, i els altres acompanyar amb palmes o el que sigui.
3: Però això...
1: Vale. Però que... Jo era molt fan de si s'ha de tirar-hi mal de petit. S'escola. Tu l'has tocat a l'escola.
0: Endavant!

Impressionant, impressionant, quina meravella, un excel·lent per tothom. No, matrícula d'honor per tothom. Moltes gràcies a tots. Us esperam a un pròxim concurs d'examen sorpresa.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: TV3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: No. I en Pugues, sí.
5: Hola, sóc la Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: com sempre, toca tertúlia infantil.
1: Ué!
0: I avui és una tertúlia molt especial perquè volen parlar de jocs de taula en família. I com volen parlar de jugar a jocs en família, avui no només tenim infants, també tenim pares i mares.
2: Ué!
0: Pares, vos ha faltat energia, eh? Vinga, tenim pares i mares.
1: Ué!
0: Molt bé, s'ha colat un adolescent per allà per donar energia, molt bé. Bé, han reunit a famílies que són jugadores perquè volen saber a què juguen, què és el que més els agrada i, sobretot, com resolen aquells moments en què una partida deixa de ser tranquil·la, podríem dir, no? Quan ningú se posa d'acord, quan algú fa trampes, quan un altre s'enfada perquè perd, tots aquests moments i de vegades de tensió. Vinga, anem a presentar en aquestes famílies. Avui tenim a nosaltres en Esther, que ve amb els seus fills, en Rubén i en Amanda. Hola!
3: Hola!
1: Hola!
0: També tenim en Marta, que ve amb Naina i na Júlia.
4: Hola! Hola!
0: En Víctor, amb Néctor i na Marina.
5: Hola!
0: Hola. En Dori, que ve amb na Emilce.
6: Hola!
0: I en Antònia, que ve amb na Mercè.
7: Hola!
0: Molt bé, ja estan tots saludats. I per fer aquesta entrevista tindré dos ajudants que han vengut a investigar, que són en Fèlix, hola Fèlix,
8: hola.
0: I el seu pare, n'Alfonso, hola.
9: Hola, què tal?
0: Perquè hem de dir, clar, Alfonso, que a vostres tens tres fills, sí. I n'hi ha dos que són bastant petits, així que avui heu vengut aquí a fer investigació, feina de camp, per descobrir a quins jocs podríeu jugar tots junts, no?
9: Sí, estaria bé. Un juego que podríem jugar los cinco.
0: Molt bé.
9: Sin peleas y...
0: Tu vens aquí a recopilar informació.
9: Exacto.
0: I has preparat preguntes i tot.
9: I tot, sí, sí.
0: Molt bé. Bé, primer de tot, abans de les preguntes d'investigació d'en Alfonso i en Fèlix, preguntes per tots. Amem, a què jugau a casa vostra? Comenceu a dir-me jocs per aquí, vinga. I a quins jocs soleu jugar?
10: Exploding Kittens.
0: Per exemple?
11: Trou Burrito.
0: Molt bé. Per aquí, Aina i Júlia, què jugau?
12: King of Tokyo.
0: Molt bé.
13: Carcassonne.
0: Quin més? En sabeu més, vinga, digues, Aina, no te tallis. Júlia. Ai,
12: Peluses.
0: Molt bé.
14: El Hero Quest.
15: El Licántropo.
16: El Monopoly.
0: Jenga. Molt bé, n'hi ha molts, eh? I quin tipus de jocs vos agraden més, pares? Anem a demanar, pares, quin tipus de jocs vos agraden més?
17: Estratègia.
18: De taula, que puguis estar assegut.
0: Molt bé. Comoditat, que ja tenim uns anys. Què més?
19: De taula, que signifiqui lluitar amb espases.
0: Oh! Vinga, ben més.
20: Sí, les que combinen sort amb estratègia.
0: També, no? Perquè a vegades tot s'atzar...
21: Que durin molta d'estona.
0: Molt bé. Així els tenim entretenguts, tot sota baixa. I, nins, amem, a vosaltres què vos agrada de jugar en família? Qui m'ho conta?
22: D'aventura...
0: Però què vos agrada de jugar amb els pares i les mares? A part dels jocs, què vos aporta? Vinga, Mercè. Jugant a mare.
23: Una estona divertida, que puguem estar tots en família...
14: Pues sí, pasar un rato en familia, pasándolo bien, haciendo algo que nos encanta a todos.
0: Molt bé, amem els pares, que vos aporta jugar en família?
17: La preparació, el friquisme, tot això, clar.
0: Molt bé, molt bé. I ara tenim preguntes que han preparat en Alfonso i en Fèlix. Amem, vinga, Alfonso, tu quina pregunta tens?
9: Sí, tinc una pregunta. Quan arriba el moment de triar el joc, com ho feis? Perquè quan un vol jugar a un joc, un altre en vol un altre, qualcú sempre vol repetir el mateix. Com vos poseu d'acord?
0: Clar, això és un problema, no? Perquè tu, per exemple, en tens tres i què te passa? Que cadascú vol jugar un joc diferent.
9: Sí, els petits solen jugar a jocs que als grans pues no els agrada.
0: Amem. Consells?
23: Agafam tots els jocs i primer jugam en els que més gent vol jugar i llavors dient, bé, llavors jugarem amb els altres. Què passa? Majoria de vegades volen jugar una altra partida i un altre el mateix joc i no els acaben jugant tots.
0: Amem, consells pels pares, amem... Teniu algun consell per sort de triar un joc?
19: Fer una votació.
0: Fer una votació, que sigui un pot democràtic.
20: Nosaltres fem... Clar, si els traiem tots no acabem, no? Llavors cadascun escull un i després els altres voten i no poden votar el seu, sinó el que han escollit els altres.
0: Ah, és una bona idea.
20: I és una votació una mica així estranya, però almenys t'assegures que un parell de persones
0: que sempre
20: estan contentes.
0: Alguna vegada algun teu, no? També, perquè si no...
20: Exacte, poques vegades toquen els meus, eh?
0: Sempre no tens sort, tu.
20: Mai no toquen a mi.
0: Bé, ja tenim unes quantes estratègies. Alfonso, estàs content? En tenim una d'estratègia?
9: Sí, ho posaré a prova aquesta tarda.
0: Vinga, amem, vinga, més preguntetes.
9: Val, una vegada hem triat el joc, toca explicar les normes. Com ho feis a casa vostra? Hi ha qualcú que sempre les explica? Les seguiu tal qual com som o de vegades les adaptau?
0: Amem, és a dir, vos llegiu les normes, sí, feis el que sí, diu el sí, joc... Sí, amem, sí, pares, sí. Qui ensenya com se juga?
17: Depenent del joc, és màster, i si no, és que més ganes tingui de llegir i d'explicar.
0: Amem.
18: Nosaltres llegim les instruccions i les tenim a de vora.
0: I aneu seguint el joc. Algú té algun mètode així curiós?
19: Bé, jo les deixo a ells, als petits, que les llegeixen, i si n'hi ha qualque dubte o conflicte, ja les llegeix jo.
0: Ah, tu fas que primer les llegeixin ells, eh? Bé, així practicar la comprensió lectora, que fa falta. Molt bé, molt bé. Vinga, Alfonso, una darrera pregunta, va.
9: Val, què feis quan qualcú veu que perdrà i diu, pues, doncs ja no jugo més?
0: Exacte, ara ja no vull jugar.
9: El deixeu abandonar o una partida que es comença s'ha d'acabar?
0: Amen, sou estrictes amb aquestes coses, pares? Què feis?
17: Amen, si se juga, s'ha de venir a jugar i acabar jugant. Res d'abandonar, no abandonar.
0: Amen, i mil fer. No. Tu què dius? Què diu ta mare? Amen.
14: Sí.
0: Te toca seguir jugant, encara que a vegades la cosa són bruti, no?
14: No, a ver, en mi casa no suele pasar que, digamos, voy a perder, entonces ya no quiero jugar. Si empezamos a jugar, aunque veas que vas a perder, sigues jugando. O sea, ¿qué es eso de rendirte?
0: Home, molt bé, molt bé. Amen, Fèlix, crec que tu també tens preguntes, no? Amen, quina pregunta tens?
1: Jo vull saber què feis quan qualcú fa trampes o quan s'enfada perquè està perdent.
0: Què feis, amen, nins? Aina, si no Júlia fa trampes, tu què fas? Li dius alguna cosa a ta mare, la deixes fer trampes, què fas?
1: Primer intentava ignorar i si no li dic a mo mare.
0: Molt bé. Per aquí, amem. Na Marina, si Néctor fa trampes, tu què fas?
2: Bueno, en Néctor no sol fer trampes, la veritat, però si fa, nos donem compte i el que ha fet, pues, tornem atrás i hem que tornar a fer-lo, però bé.
0: El posau a l'inici del joc.
2: Sí, bueno, más o menos.
23: Jo
2: sí.
23: No puc xerrar perquè som la que sol fer trampes, però les faig molt dissimulades, no ho noten.
0: Tens tàctiques. Ara no diguis quines són.
23: No.
0: Amem, més preguntetes, amem. Fèlix, què més els hi vols demanar? Que crec que en tens una altra.
1: I quan guanyeu, què feis? Ho celebreu molt? Es pot fer una mica de broma amb el que ha perdut o això ja fa enfadar massa?
0: Què penseu? Quan broma, guanyeu, broma. Podeu fer broma de guanyat sí, o no?
16: Sí, sí, sí. S'ha de fer, s'ha de fer.
0: S'ha de fer.
18: Nosaltres seguim jugant.
23: Si és un ambient familiar, saludable, amb els amics.
0: Però si veus que l'altre s'enfada...
2: Otra partida. Sí, jugam una altra partida.
16: Exacte.
2: Revanxa.
0: A mi, els pares, què pensen? Pares, què trobeu?
18: Depèn com s'arriba a la situació.
0: Clar, si se posa
18: depèn
0: la cosa...
18: Depèn com ha estat la victòria, si ha estat tranquil·la o ha estat no tranquil·la, o si hi ha hagut enfados o no, pots cantar la victòria més alegrement o menys.
0: Amem, més opinions, visions, pares, guanyar, perdre, què heu de fer en aquests moments?
17: Bé, s'ha d'aprendre a perdre també perquè és un aprenentatge. Ens els posarem així com...
0: Filosòfics. Teniu algun truc, pares, però, perquè tant si guanyen com si perden no acabi això amb un
17: jocs
0: trifulca?
17: Jocs
0: cooperatius, això ajuda. Què més? Què més se fa quan un ha perdut o ha guanyat? Vosaltres ho duis bé, pares, guanyar i perdre?
19: Sí, normalment sí. Però si hacen trampes, no.
17: Ah. No, les trampes Els jocs que siguin de fer trampes, perquè hi ha jocs que has de fer trampes.
0: Són de fer trampes.
2: Sí. Hi ha jocs que són de la pelilla tramposa.
0: Per exemple.
2: Aquest, sí.
0: Molt bé. Idò, amem, Alfonso, com te'n vas a casa teva avui, amb tota aquesta informació?
9: Pues, sí, vamos a coger un par de juegos
0: y d'estratègies.
9: Y de estrategia, de cartas, y pondremos en práctica... Todo lo que has aprendido aquí.
0: I després ens ho contes, eh?
9: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Però jo crec que aquí falta alguna cosa. Falta jugar, no?
16: Sí!
0: Clar, i de com vosaltres deis que sabeu molt de jocs de taula, ara vos posarem a prova.
16: Bien!
0: Pares, vos posarem a prova. a Mem. En realitat seran en Joel i en Eduard. Eduard, compta, Mem.
3: Idò, ara veurem si vosaltres sou tan experts en joc de taula com d'ells.
0: Mm.
3: En Joel i jo vos donarem unes pistes i heu d'endevinar de quin joc estem xerrant.
0: Molt
3: preparats?
0: Bé. Esteu preparats?
4: Sí!
5: Sí!
0: Primer poden respondre els nins i després els pares.
3: Perfecte. Oh?
0: Vinga, idò, començam.
3: Aquí podeu fer-vos rics, comprar carrers, construir hotels o quedar sense un duro. I per acabar-ho d'arreglar podeu acabar a la presó.
0: Quin joc és?
4: Monopoli!
0: Ui, molt bé. Vinga, un altre.
6: Quatre fitxes i totes han d'arribar a casa. Sembla fàcil fins que qualcú vos menja una.
0: Ah, molt bé. Correcte.
3: Tirau el dau i mai sabeu on acabareu. Dins un pou, a la presó... Però si sentiu d'oca a oca, la cosa pinta millor.
4: La oca!
0: Aquesta era fàcil, eh?
4: Sí.
0: Vinga, Mem.
6: Aquí feix de matges, però alerta, si vos tremola la mà, pip!
0: A Mem, nins, aquesta?
7: Operació.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta la saben més els pares, eh? A menys si els pares podeu contestar-ne alguna. Seguim.
3: Aquí toca fer paraules amb les lletres que vos han tocat. I sempre hi ha qualcú que em posa una que ningú sap que existeix.
4: Scrabble?
0: Sí, molt bé, correcte.
6: Cartes de colors, fins que qualcú vos tira un més quatre. I si només vos queda una, ja sabeu que heu de cridar.
4: Uno!
0: Molt bé.
3: Aquí només n'heu de posar quatre en ratxa. Sembla ben fàcil fins que qualcú vos arruïna els plans.
4: Quatre en
2: ratlla.
0: Molt bé.
6: Quatre hipopòtams, morts de fam, un munt de bolles i a menjar. A veure qui se menja tot.
2: Tragaboles, tragaboles.
0: Molt bé, molt bé. Aquest era antic. Sí que en saben, eh? Un aplaudiment. Molt bé. Pares, què trobau? En saben bastant, aquests nins, eh?
8: Un munter.
0: Vinga, idò, anem a acabar amb una recomanació d'un joc. Amem, cadascun de vosaltres que pensi un joc que puguin jugar nins, eh? Que sigui apte per totes les edats, i que ens el recomani. Vinga, Héctor, quin joc ens recomanes?
10: El virus.
0: El virus, que va d'aconseguir òrgans, no?
10: Sí, quan los tienes todos... Has ganado.
0: Molt bé, quan en tens els quatre.
2: Jo recomano Cepolilla Tramposa.
0: Sí.
2: Perquè és molt guai, no hi ha regles i tens que acabar sense cartes. És
0: un pot de fer trampes, eh?
2: Sí.
0: Amem per aquí, quin joc recomanau?
10: King of Tokyo.
0: Amem, i d'acabar un poquet?
10: Has d'aconseguir o matar tothom o aconseguir 20 punts.
0: D'acord, seguim.
23: Llop, que és un joc de rol que sempre va bé que jugues amb els amics, amb família i passes una bona estona.
0: Molt bé.
14: El fantasma. És complicat explicar-lo, així que he provat-lo.
0: D'acord, molt bé.
15: El licántropo i va de que com a ti te dan una carta i tienes un rol i tienes que complir-lo.
0: Molt bé. ¿Félix?
1: No sé cómo se llama, pero es uno que te pones una diadema, una carta arriba y tienes que adivinar qué es.
0: Molt bé.
16: Jo recomano Sabrisca, sabrà espanyol de tota la vida, vamos. És un joc...
0: Un joc que... de cartes.
16: Sí, vamos.
0: Molt bé. Idò, ja tenim moltes recomanacions, així que tothom a jugar. Adeu!

0: I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som la Mamba i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Fins dia 27 de setembre se celebra la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia. Pel Dia Mundial de la Salut Mental hi haurà contacontes els dies 2, 3 i 10 d'octubre a Inca, Manacor i Pany. Seguim amb un pla juvenil. Dia 3 d'octubre, en el punt jove de Ciutadella ha organitzat un passeig a Megacanoa i acabam amb una proposta de la Biblioteca d'Esporles. Un curs bàsic de llengua de signes per nens de 6 a 9 anys que impartirà tots els divendres a partir del 23 d'octubre. Un altre nen, en Pep. Les inscripcions ja estan obertes. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
0: Gràcies, Amanda. Plans ben variats. I ara seguim amb propostes pels amants de la ciència-ficció. Arriba el Friquijor. Ens ho conta Honorio Rivas, president de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció.
2: Hola, Regina i tot l'equip de Nova Anima Manual. Des de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció vos convidam a la setena fira Friquijor els propers dies 3 i 4 d'octubre, dissabte i diumenge, tot el dia. A més, dissabte vespre comptarem amb un concert de rock a les 8 i mitja més a Manco. Tot es desenvoluparà al passeig Jaume III, com cada any, i allà hi trobareu moltes activitats, tallers i bueno, un pot de tot per tota la família. Des de jocs de taula, tallers o jocs de retroconsoles, tallers pels més petits, pels més grans, demostracions, xerrades, presentacions... Vos esperam a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies per la informació. I com ens acaba de comentar Honorio, en el Friquijor hi haurà també molts jocs de taula. Ens ho conta na Llucia de Dinoludens.
3: Bon dia! Entre moltes altres activitats, podreu venir a jugar a jocs de taula creats a Mallorca. Hi haurà tota una secció de taules on podreu provar els jocs de Dinoludens, de Roqueta Lúdica, de Wifi Games i d'altres creadors de Mallorca que duran tant jocs acabats com els prototips dels jocs del futur. Us convidem especialment a venir-hi amb família o amb amics. Hi ha propostes de tot tipus, així que no teniu excusa. Ens trobam el primer cap de setmana d'octubre a Llucmajor.
0: Gràcies, Llucia. I acabam amb una proposta pels amants de Harry Potter. Arriba la celebració del Harry Potter Book Day. En Carlos, membre de Harry Potter Fans Mallorca, ens dona tots els detalls. Escoltau.
4: Atenció, màxim àgels de Mallorca! El proper dissabte 10 d'octubre, a la Biblioteca Municipal de Palma Cansales, celebrem el Harry Potter Book Day! De 9 i mitja a 1 i mitja gaudiu d'un circuit d'estacions màgiques amb tallers de pocions, encanteris, barret seleccionador i moltes sorpreses! A més, tenim un concurs de dibuix i una exposició exclusiva de col·leccionisme a les vitrines de la biblioteca. L'entrada és totalment gratuïta! Teniu tots els horaris i detalls a les nostres xarxes socials de l'Associació Amics de la Ciència-Ficció, apartat Harry Potter Fan Mallorca. Us esperem!
0: Gràcies, Carlos, per la informació i a tots per les recomanacions i propostes, que en tenim moltes. I ara entendrem una altra, que és seguir escoltant Nova Anima Manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un taller per saber com funciona una Olimpíada Informàtica.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
2: Dali, Toni!
1: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
3: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ganar.
4: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
1: I la prèvia més divertida.
5: Vivir así es morir de amor.
1: Tot es postres en joc.
6: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
1: A IB3 Ràdio.

0: sabeu què és una olimpíada informàtica? Com són les proves? Com se prepara un alumne per participar-hi? Idò, avui ho descobrirem a Nou Anim en Manual en l'entrevista de nins i nines a José María Boades, que és responsable de l'organització de l'Olimpíada Informàtica de les Illes Balears. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a Antoni Oliver, que és subdirector de Relacions en Secundari i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que veniu preparats aquí, que vos facin una bona entrevista.
2: Preparadíssim.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. José María està un poc tens encara, eh? Sí. Tant de lots, eh? Perquè avui tenim molts de lots. Heu de dir hola.
3: Hola.
0: Que esteu preparats a fer entrevista?
3: Sí.
0: Molt bé. I també tenim públic. Públic, hola.
4: Hola.
0: Que esteu preparats per fer de públic i fer molt d'aplaudiments?
3: Sí.
0: Anem a comprovar-ho. Un aplaudiment. Molt bé, estan preparats. Molt bé, molt bé. I d'on hem començat la entrevista, perquè tenim moltes preguntes per conèixer què és una olimpíada informàtica. Manu, començam amb tu. Vinga, primera pregunta.
5: Quan sentim la paraula olimpíada, solem pensar en esports. Una olimpíada informàtica s'assembla en alguna cosa a una olimpíada deportiva o en què consisteix exactament?
1: Bé, exactament el que consisteix en resoldre problemes. Has d'intentar resoldre els problemes, com és d'informàtica, es fa amb ordinadors, i per cada problema que resols tens uns punts. Normalment amb un bon problema resolt tens 100 punts. El que passa que no sempre s'aconsegueix resoldre el problema complet, i si resoldres un subproblema pots aconseguir lo millor 20 punts, 23, 37, depèn del problema. I amb els punts acumulats es fa la classificació.
0: Interessant, eh? Bé, ja tenim un poc més d'informació. A veure, Dayan, tu què li vols demanar?
6: A mi m'agradaria saber quin tipus de proves es fan.
1: Pues, com és una olimpiada informàtica, el que fa és programació, s'ha de programar. Aquests problemes s'han de resoldre amb un programa, el programa es puja un servidor, el servidor avalua si resol els problemes com toca, si el resol com toca tens tots els punts, el 100 punt d'aquest problema. Normalment la gent s'entusiasmia molt i a més el regalam un globo, el posam un globo que fa que l'alumne estigui encara més content.
0: Quan encertes, te donen un globus.
1: Sí.
0: Que bé. Vinga, Mateo, bé, ja li demanàvem, ja ha estat comentant tema de programació, no?
7: Hem dit que aquesta olimpiada va sobretot de programació, però què vol dir exactament programar?
1: Programar és manar, és diure, has de dir a l'ordinador què ha de fer per resoldre un problema, l'has de dir pas a pas. Igual que per cuinar has de seguir una recepta pas a pas, has de rompre sou, has d'encendre el foc primer, i has de fer el mateix amb el vostre ordinador. Donar les passes concretes perquè resoldi un problema, el problema que hem posat.
0: Molt bé, no te'n pot deixar cap de passa, perquè si no no tens els 100 punts ni els globus.
1: No.
0: Molt bé. Anem, shooting.
8: Jo hi voldria saber qui pot participar.
1: Qui pot participar? Pot participar qualsevol estudiant de les Illes Balears, sigui de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, que estigui cursant des de primer de l'ESO fins segon de batxillerat.
0: Ara ja tots, com aquí n'hi ha uns quants de primer de l'ESO, ja s'estan tot pensant, eh? Amem, i en Àfrica vol demanar més coses.
9: I quant de temps dura una olimpiada informàtica?
1: No hi ha una duració fixa, normalment dura entorn d'entre les 3 i les 5 hores en el cas del nostre, que és l'Olimpiada Informàtica Regional de Balears, però quan es puja de nivell hi ha olimpiades que duren 2 dies, inclús 3 dies, i cada dia potser són 5 hores.
0: Uau, ja n'hi ha. Amem, Rubén, tu què demanes?
10: Quan arriba el dia de la prova, què es troben els participants? Un examen, un ordinador, com funciona?
1: Els participants es troben al principi molt de nervis, i en quant es dona l'inici de la prova, tenen un sobre que poden obrir, allí estan els problemes escrits, impresos, i el que es troben és un ordinador. Amb aquests problemes s'han d'intentar resoldre, a lo millor es troben entre 9 i 12 problemes, el poden resoldre en l'ordre que vulguin, no s'ha de fer primer, el primer, el segon, el tercer, l'han de programar al seu ordinador i l'han de pujar al servidor. I tenen això, entre 3 hores i 5 hores, depenent de com hem estimat el temps necessari segons la quantitat de problemes que hem posat.
0: Vinga, Amanda, tu què els hi vols demanar?
11: Ens podríeu posar un exemple d'un problema dels que podem aparèixer a una olimpiada informàtica?
1: Sí, et donaré un exemple que és un que m'agrada molt perquè és de xocolata. M'agrada molt perquè és de xocolata, no perquè el problema sigui molt difícil, molt fàcil. Imagina que tens una onça de xocolata, per exemple, 10 onces, i l'has de contestar quina és la taula, la tauleta de xocolata més quadrada que pots fer. Per exemple, si teus 10 onces, no pots deixar cap fora. És a dir, no pots fer la de 3x3 i que te sobri una. L'has de fer de 5x2. Si tens 10, la més quadrada que pots fer de 5x2. Si tens 7, l'has de fer de 7x1. No pots fer cap rectangle més quadrat. I això és el problema. Però no et donaran un nom petit, te donen un nombre molt gran. Per exemple, 1.435.123. Wow. I el teu programa de calcular, quina és la taula més grossa que pot fer que sigui quadrada.
0: Que trobes, no sigui Amanda? Ui, Amanda té 7 anys, no? 8.
10: Sí.
0: Amen, vinga. Joel, te toca a tu la teva pregunta.
4: Els esports, els participants entren corrent, entrenen corrent, nedant, practicant. Però per preparar una olimpiada informàtica, què s'ha de fer? S'ha d'estudiar, practicar un poc o fer les dues coses?
1: Jo dic que programes com cuinar. Tu pots llegir molt de llibres, pots veure molt de programes, però el que s'ha de fer és practicar. Mm. Practicar. I d'aquí és el mateix. Has de practicar, programant, i has de practicar programant problemes que siguin molt prescut el que et trobes a les Olimpiades, perquè pots programar videojocs, que li agrada molt de nins, pots programar dibuix artístic, per dir-ho d'alguna forma, de fer dibuixos, perquè has de practicar és resoldre aquest tipus de problemes.
0: Molt bé. A veure, Adriana, tu què vols demanar?
9: S'ha de saber molt d'informàtica per poder presentar-s'hi?
1: No, molt d'informàtica no. Has de saber programar, això sí, perquè és un concurs de programació. Hi ha diferents llenguatges, has de saber almenys un d'aquests llenguatges. Normalment els alumnes fan servidors, o Python o C++. I hi ha problemes fàcils que qualsevol participant amb una mica de coneixement el pot resoldre. Hi ha problemes més difícils que requereixen, pues, coses més complicades, que són el millor de primer, de segon de batxillerat, de teoria de grafs. Hi ha inclús problemes que és l'Olimpiada Nacional que jo no he sabut resoldre. O sigui, hi ha molt, molt, molt de nivell.
0: Vinga, Manu.
5: I des de la universitat, ajuda de qualque manera els estudiants a preparar-se?
0: Tenen algun tipus a la universitat de formació per als al·lots, perquè se puguin anar preparant o puguin anar millorant poc a poc les seves habilitats?
1: Sí. Hi ha recursos, hi ha una formació online que s'ofereix des de l'Olimpiada Nacional i hi ha diferents nivells. Hi ha diferents nivells, hi ha l'inici, l'intermedi, l'avançat i l'expert. En aquest cas jo dono classes a nivell inicial amb un altre dos, amb en Jacobo i amb en Joan, i a més hi ha molt de recursos online, hi ha molt, molt, molt. Hi ha vídeos de youtubers, hi ha llibres també, però normalment els llibres no agraden tant, però formació online hi ha.
0: N'hi ha molta, no? Vinga, Mercè.
10: Hem vist que aquesta Olimpiada no se fa cada 4 anys, sinó cada any. Com funciona? I és vera que si ho fas molt, molt bé, pots arribar a competir a un nivell estatal i fins i tot internacional?
1: Sí. El nivell, que començarà per darrer, el nivell estatal es fa normalment a Setmana Santa i es classifiquen els millors de cada regional. Llavors nosaltres hem de fer l'Olimpiada Regional abans. I normalment la fem durant mitjans de febrer. I es pot, com dius, es pot apuntar a qualsevol. Es fan divendres perquè puguin venir més alumnes que si es feien en dissabte. I després els classificats, normalment els dos de cada regional es classifiquen per la fase nacional. I la fase nacional, que hi ha els 42 millors de tota Espanya, els quatre es poden classificar a la fase internacional que es fa a qualsevol país del món.
10: Gràcies.
0: Molt bé. Mateo?
7: I com es pot apuntar un alumne?
0: Tu ja deies que se poden apuntar més o menys les edats, requisits, però com se fa per apuntar-se?
1: Hi ha un formulari a la plana web de l'Olimpiada.
0: Apuntau-ho a tots, que aquí n'hi ha molts de primer d'ESO. Vinga.
1: Si cercau Olimpiada Informàtica UIB, us surt la plana i allà us podeu registrar. Us podeu registrar de dues maneres. A través d'un centre, perquè hi ha centres que són molt actius, molt participatius i entrenen. Ho pots fer de manera individual, t'apuntes i vens el dia de l'Olimpiada.
0: Tenim una darrera pregunta que és d'en Amanda, la més petita avui. Amanda, què demanes tu?
11: Pels que encara no tenim edat de participar-hi, què podem fer per començar a preparar-nos?
0: Amanda, com se pot preparar en Amanda?
1: Normalment comencen aquest gusanet, aquest inici de programació amb programes com Scratch, que segurament ja coneixeu. Els agrada la programació i encara que no sàpiguen programar en llenguatge sí que saben el que és programar. I és un bon inici, i a partir d'aquí, pues, si t'agrada molt ser escrat, si t'agrada la programació, si t'agrada resoldre problemes matemàtics o pseudomatemàtiques, llavors el següent pas és aprendre a programar amb recursos online o amb cursos que feim a través de l'Olimpiada Nacional.
0: Molt bé, ja ho saps, Amanda. Tens 5 anys per preparar-te encara, oh? Tens temps. Anem a fer una cosa. Ara que ja n'hem après un poc més, que vos pareix si continuant jugant i aprenent amb un concurs? Que voleu fer un concurs?
3: Sí!
0: També és públic, eh? Aquí participa tothom. Vinga. Molt bé, aquí ens ajudareu tots dos a fer concurs, no? També, tu també, Toni, no?
12: Clar que sí.
0: Sí? Bé, des del públic tenim una mare, que és n'Antònia. Hola, Antònia, digues hola.
13: Hola, què tal?
0: T'hem donat un micro.
13: Quin poder.
0: Sí, has d'anar entre el públic fent preguntes, eh?
13: Vinga.
0: Quan nosaltres diguem, tu poses micro perquè ells puguin contestar
13: sí.
0: també, d'acord?
13: Sí.
0: Molt bé, aquí tothom col·labora, eh? Vinga, idò, ens heu preparat proves per aprendre un poc més sobre la informàtica. Com començam, amem?
12: Idò, com que sabem que vos agraden els tortells, idò, i vos hem preparat un mini tortell informàtic.
0: Molt bé, esteu preparats per fer un mini tortell informàtic?
3: Sí!
0: Idò, sonarà una musiqueta i ens aniran dient elements d'aquest tortell i a menys si encertam. Vinga, quan vulgueu, va.
12: Vinga, idò, comença amb la I, xarxa que connecta milions d'ordinadors de tot el món.
3: Internet! Internet.
0: Podeu contestar tots junts, Des públic també, va.
1: Comença amb la O. Màquina que utilitzem per programar i navegar per internet.
3: Ordinador!
0: Per ara són fàcils, eh?
12: Vinga, comença amb la P. Llenguatge de programació que té el nom d'una serp.
10: Python?
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé. Comença amb la R. Màquina que pot fer tasques automàticament.
10: Robot.
13: Robot.
1: Molt bé.
12: I comença amb la S. Programa molt popular per aprendre a programar fent blocs de colors.
3: Scratch.
1: Comença amb la T, pantalla sensible al tacte que trobam a mòbils i tauletes.
10: Tàctil.
0: Molt bé.
12: I comença amb la W, tecnologia que ens permet connectar-nos a internet sense cables.
3: Wi-Fi.
0: Molt bé, hi ha hagut pronunciació espanyola i anglesa, eh? Molt bé.
10: Wi-Fi.
0: Wi-Fi. Bé, i ara què hem de fer, mem? Com seguim?
12: Idò, i a veure menys si sou capaços de distingir les coses que són certes de les que, per ventura, hem inventat qualque cosa.
0: És un verdader fals, no? Vosaltres, anem a comprovar. Si la cosa penseu que és certa, heu de dir...
3: Verdader!
0: I si penseu que no...
3: Fals!
0: Molt bé, no? Idò, vinga, començam.
1: El primer missatge enviat a través d'una xarxa d'ordinadors només tenia dues lletres.
10: Verdader!
0: Exacte. Què deien? Que volien escriure?
1: Volien escriure el login, però el sistema es va bloquejar després de les dues primeres lletres.
0: Que passa gairebé un LOL, no va arribar més. Vinga, què més?
12: Els ordinadors poden ensumar si una pizza està cremada.
3: Fals.
12: És fals. Els ordinadors no poden ensumar per si mateixos, però sí que és veritat que hi ha sensors que poden detectar algunes olors. Per això encara no se pot fer.
0: Vinga, seguim.
1: El primer disc dur d'un ordinador pesava més d'una tona.
10: Vertader.
1: Exacte. Era enorme i ocupava gairebé una habitació sencera.
0: Ha canviat això, mare meva. Vinga, més.
12: Vinga, tots els videojocs se programen amb el mateix llenguatge.
10: No.
3: Fals.
12: Així és. Hi ha molts llenguatges de programació diferents i cadascú va bé per una cosa diferent.
0: Vinga, seguim.
1: Alguns semàfors funcionen gràcies a programes informàtics.
10: Vertader.
1: Exacte. Els programes controlen quan canvien de color.
12: Els ordinadors necessiten descansar de nit perquè han de dormir.
3: Fals.
12: Així és. Els ordinadors poden funcionar les 24 hores del dia. No necessiten dormir.
1: Un altre. El primer ratolí d'ordinador era de fusta.
10: Fals.
1: Vertader.
0: Vertader.
1: Fals. Vertader. Va ser inventat als anys 60 i estava fet de fusta.
0: Ah, sorpresa, això no ho sabíeu. Eh? Molt bé, un aplaudiment, ho fem molt bé.
10: Però només de fusta.
0: Era la cobertura de fusta. Bé, jo crec que queda ja... Ara hem de fer un moment així ja de tensió. No ho trobes, Manu, que ens hem de posar més difícils i més tensos?
10: Sí.
0: Sí. Què hem de fer ara?
12: Vinga, ha arribat el moment de triar equip.
0: Exacte. Farem una prova d'aquelles de team A, team B. Per exemple, Manu, si ara diguessin que és més àcid, Tinc vinagre o tinc llimona? Tu diries tim... per exemple. Eh? Idò, passarà això. Eh? Posarem una musiqueta d'acció i haureu de triar entre el tim que voleu. D'acord? Vale. Heu de dir sí?
3: Sí!
0: Així. Anem a posar una música. Així. Molt bé. Vinga. Idò, primera pregunta.
12: Què va arribar abans? Tim A, Netflix. Tim B, Google.
0: Que sou Tim A o Tim B?
10: Tim B. Tim B.
0: Segurs?
3: Sí.
12: Idò, i guanyes Tim A.
0: Oh!
12: Netflix realment va néixer l'any 1997 perquè era un servei de lloguer de DVDs per correu. Per correu postal. Google s'ha fundat l'any 1998.
0: Oh!
10: Un any més tard.
0: Sí. Vinga, seguim, un altre.
1: Què és més antic? WhatsApp o és codi QR?
0: Tinc WhatsApp o tinc codi QR?
10: Codi QR.
5: Codi QR.
10: Codi QR.
0: Codi QR o WhatsApp?
10: Codi QR.
1: Els codis QR es varen crear l'any 1994. I WhatsApp es va crear l'any 2009.
0: Idò, sí, sí.
10: 2009?
0: Sí, sí. No, ja... Usàvem SMS nosaltres, que sí, Antònia?
5: Sí, sí.
0: Vinga, què més?
12: Molt bé, què va arribar abans? Tim A, es correu electrònic. Tim B, internet.
10: Tim A.
5: Internet.
10: Tim A?
0: Correu o internet?
10: Correu. Tim A. Correu.
0: I les respostes? Tim A.
12: Tim A. Els primers sistemes de correu electrònic se van començar a fer servir abans que internet se convertís en la xarxa que coneixem avui.
0: És estrany, això, que, però... Amen, vinga, i en queda una més, la darrera.
1: Quina d'aquestes coses existeix de veritat? Tim A. Una cullera electrònica que fa que el menjar sembli més salat sense afegir sal. Tim B, una tassa intel·ligent que detecta si el cafè té massa sucre.
10: B.
3: Tim B.
5: Tim B.
10: Tim B. Tim B.
0: Clar, si uns diuen A i altres B, aquí tothom guanya, però la resposta és...
1: Guanya Tim A.
0: Ah!
10: Una cuera.
0: Una cuera que fa que el menjar sembli salat. Com pot ser això?
1: Aquesta cullera existeix de veritat i utilitzava petits impulsos elèctrics per modificar la percepció del gust.
0: Com vos quedau? Uau, eh? Vinga, que ens queda una darrera prova, la superareu?
3: Vinga.
0: Sí, sí.
10: Ojalà.
12: Vinga,
0: i demem, vinga, com acabam aquest concurs?
12: Ara vos convertireu en programadors.
0: Oh, molt bé. I com? Com ho farem?
12: Idò, haureu de donar instruccions tan clares com les que donaríeu a un ordinador.
0: Molt bé. Estau tots preparats?
3: Sí!
0: Ens posaran un, dos reptes i nosaltres... Bé, vosaltres heu d'anar pas a pas. Jo vos aniré assenyalant, eh? A mi a qui li toca. Quin és el primer repte?
12: Vinga, idò, sou programadors i heu de donar instruccions exactes a un robot perquè se faci una selfie.
0: Vinga, què ha de fer primer el robot?
10: Comprar un mòbil.
0: Això dur moltes més passes, eh? Han de ser passes... Amén, què fan? Vinga, tenim un mòbil. Encendre el mòbil, bé.
10: Desbloquejar-lo.
0: Desbloquejar-lo.
7: Posar l'aplicació per a
0: fotos. Posar l'aplicació per a fotos, anant bé per ara, no?
1: Sí, molt bé, molt
0: bé. Vinga, doncs públic, com seguim?
6: Torna la càmera.
0: Posa't la càmera cap a tu, molt bé. Què més?
6: Posar com vol sortir la foto.
0: Te poses el filtre, no? Molt bé, el filtre. Què més?
7: Posar-te a un àngul correcte.
0: Sí, molt bé, enfocant bé.
7: Fas la pose.
0: També, correcte.
10: Estires el braç.
0: Estires el braç. Si no, l'has de col·locar un pal selfie, que també és una altra opció, una variable.
6: I si fas...
0: I te faig la foto. Molt bé, fort aplaudiment.
1: Hi ha un petit detall.
0: Ai, que ens han deixat.
10: Pitjar el botó de foto.
1: No, ens hem deixat una cosa molt important. Que necessitem llum. Si no hi ha llum, no tenim foto.
0: Ah, no ho hem, no, no hem tingut en compte. Clar, i havíem passat de posar el flash.
1: Exacte.
5: I,
1: flash,
0: i tenir el mòbil carregat abans, si el compràvem.
10: I obrir deixar per la foto. I enxufar per fer lo des...
0: Moltes coses. Bé, en tenim un poc més difícil encara, no? Quin és el segon repte?
1: Sou programadors. Heu d'explicar a un extraterrestre que mai ha vist sushi com se l'ha de menjar.
0: Vinga, anem amb altres pares. Vinga, anem a que fer que els pares participin un poc. Vinga, tu, Antoni, agafa adults sense pietat.
13: Amem. Investigar quins ingredients ha de tenir, primer. Primer investigació, un treball d'investigació per veure que ja... quins ingredients se necessita per fer això.
0: Hem començat bé, molt bé. Què més? Després ja tenim el sushi.
6: I també hauríem de saber com agafar els palillos.
0: Sí, amén, passa, passa, vinga, què més?
5: Agafar els palillos en algun moment per menjar.
0: Molt bé. Tenim els palets, si no és os. Què més? Què més feim?
14: Abocar salsa de soja.
0: Important. Heu agafat un platet també per posar la salsa.
13: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, nins, com seguim per aquí? Ah, que queda per allà una dubte.
13: Agafar els utensilis apropiats per veure com se fa.
0: Molt bé. Ara imaginem que ja tenim aquí el sushi fet. Tenim els palets, tenim la soja, com seguim? Vinga, Manu.
5: A veure, és que jo, si vingués una alienígena, per venir una vegada no li ensenyaria a fer servir palets, li ensenyaria a menjar i fi.
0: Directament.
5: Sí, sí, perquè no, és complicat ser
0: molt
5: per una vegada. No?
0: També, és una passa a evitar.
10: I no saben si tenen mans, així que...
5: A més.
0: Clar, és que potser no tenen mans, no ho havíem pensat.
5: O si menjen per la pell, qui sap.
0: Alguna idea més?
4: Si tenen mans,
0: sí,
4: en cas, efecto pinza.
0: Clar, però no és un robot, pensa que és un extraterrestre.
4: Ah, sí, pinza.
0: També, li ensenyem a fer sa pinça.
5: Si fa sa fotosíntesi.
4: I te'l menja.
0: I si no li agrada el peix...
10: Li fem puré de sushi. Ja
0: bé, jo crec que estan divagant, eh? Però no sé, com a narradors està bé, com a programadors han fallat un poc. Què trobeu?
12: Ha sortit una idea molt interessant, que és, si tenen mans, fem una cosa.
0: I si no en tenen...
12: No, fem una altra cosa. És a dir, en el final, demanar-se coses dins el mateix programa perquè el programa faci una cosa o faci sa altra segons les condicions. És molt interessant.
10: Sí, perquè se podria... Si és un programa és perquè tingui mans i llavors resulta que no té mans.
12: Així està previst, tot previst.
0: Molt bé, i un aplaudiment per vosaltres. Molt bé. Què vos ha agradat el concurs?
3: Sí!
0: Molt bé, i dona'm a recordar, per tots els lots que se vulguin apuntar a l'Olimpiada Informàtica, on trobaran més informació?
1: El més fàcil és agafar un cercador, buscar Olimpiada Informàtica UIB, i allà trobaran la plana de l'Olimpiada Informàtica, podran trobar tota la informació.
0: Molt bé, i doncs ja ho sabeu. I ara sabeu què hem de dir.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El paisatge de les illes canviarà a causa de l'increment de les temperatures i les onades de calor successives. Els experts adverteixen que els pins, les alzines o els ullastres, que solen aguantar bé la calor i la sequera, seran substituïts per les garrigues. Però les conseqüències del canvi climàtic arriben també a la mà en forma de noves espècies invasores i la desaparició de la posidònia. Tot i que el comentat ja és motiu de preocupació, encara hi ha una tercera conseqüència, en aquest cas estrictament econòmica. Els turistes continuen venint, sí, però actuen diferent per evitar les hores de més calor i això fa, reconeixen els empresaris, que al migdia no remuntin tantes taules com al vespre. Titulars. Titulars que repassam en Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: Mor un home d'uns 45 anys en un accident amb un tractor a la finca de Son Palauet, a Bunyola. La víctima era l'encarregat de la possessió.
2: L'home feia feines de manteniment i quan va perdre el control del tractor a causa d'un accident i, conseqüentment, va caure per una marjada de 4 metres. La Guàrdia Civil investiga els fets.
1: Nova víctima mortal per ofegament a les Balears. Una dona estrangera de 40 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de Sa Calobre.
2: Altres banyistes varen intentar reanimar-la fins que varen arribar els serveis d'emergències, que tampoc varen poder salvar-li la vida.
1: La ONG Justícia Alimentària considera que les Balears és un territori especialment adient per a la creació de supermercats públics. Permetrien oferir aliments saludables a preus més assequibles i donar més sortida al producte local.
2: La iniciativa planteja que l'administració connecti directament productors i consumidors i Unió de Pagesos hi veu una oportunitat per garantir la compra de producte local a preus pactats.
1: Tornen als pisos d'on Pepe de Sant Josep pel seu compte i risc alguns dels veïns que varen ser desallotjats fa sis anys pel mal estat de l'edifici.
2: Ja no compten amb l'ajuda que els donava el consistori Josepí, però per llogar un altre pis i les reformes necessàries al d'on Pepe podrien començar en uns mesos després de 6 anys de retard.
1: A tot això, les Pitiuses, el sindicat de llogaters, ha convocat una manifestació en senyal de protesta per la crisi habitacional. Avui hora baixa, a les 6 del capvespre.
2: I a Madrid, centenars de persones han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol. Prèviament, havien participat de la manifestació convocada pel sindicat de llogaters per la crisi de l'habitatge i també contra el desnonament aquesta setmana de l'octogenària Mari Carmen.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca rep avui a les 4 i quart la visita a l'Almeria, que està només un punt dels vermells. Mantenir la porteria 0 serà sense cap dubte una de les claus de cara a consolidar un nou triomf del Mallorca que el pot deixar en acabar la jornada amb el lideratge de la segona divisió.
1: Anem amb la previsió del temps, que canvia una mica. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui s'espera una jornada de diumenge que vendrà marcada per una major presència de núvols. Destaquen els núvols baixos que ja són presents des de primera hora del matí amb la posterior arribada d'intervals de núvols prims que seran més presents durant el capvespre. També cal destacar la possibilitat que es formi qualque nucli de precipitació al llevant de Mallorca i de Menorca i que pugui afectar puntualment aquest sector durant el capvespre. Si s'arriba a abonar, s'esperen pluja puntuals, dèbils i també molt localitzades. El vent bufarà de llevant, en general fluix amb restes de maror al sud de Mallorca i també de les Pitiuses i amb una temperatura màxima que en general es mourà entre els 27 i els 31 graus.
1: Gràcies, Margalida, i atenció a les carreteres a Menorca perquè hi haurà talls des d'aquesta hora entre Fornells, Es Mercadal i Alaior a causa d'una prova triatló. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control el tècnic, començant.

0: Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Ho han destacat a la portada. Els experts adverteixen que els boscos de les illes, tant els Inars com Pinars, estan en risc de convertir-se en garrigues. El motiu és l'increment constant de les temperatures. Entre els dies 21 de juny i 23 de setembre, per exemple, s'han succeït fins a 39 dies en què les temperatures han estat especialment elevades. Per això es parla d'onades de calor successives. Això té conseqüències per a la flora silvestre. Aquestes darreres setmanes han aparegut clapes seques arreu de les Balears. Literalment, els nostres boscos moren de calor.
2: Una situació que s'ha pogut veure a Sa Pobla, Pollença, Sauva, Andratx, però també l'estampa es repeteix a altres indrets de la Serra de Tramuntana. La calor extrema comença així a posar la vegetació en escac. Luis Berbiela és enginyer de muntanya.
3: Ahora tenemos algunos de los bosques fuera del rango climático que les permite sobrevivir y vamos a tener que asistir a una sustitución de la cubierta vegetal en algunas partes, en algunas comarcas de las islas.
2: Parla Berbiela de pins, d'usines, d'ullastres, de la savina, arbres que aguanten bé les altes temperatures i també la sequera i que ara han de fer, diuen, filigranes per adaptar-se i sobreviure.
3: La realidad es que ese proceso de adaptación necesita tiempo y no sé si con el ritmo de calentamiento global van a tener estas plantas la capacidad de adaptarse genéticamente a estas transformaciones.
2: Aquesta situació d'elevades temperatures que es dona sobretot en terrenys esquelèctics amb orientació sud i on les conseqüències que tenen aquestes elevades temperatures, plagues es generen que fan malbé també altres arbres emblemàtics com els ametlers i les oliveres. Així ho explica Joe Halls, que és el president de l'Associació Tramuntana 21.
4: Perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Cuando hay hambre, cuando hay estrés hídrico, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier otro problema se hace mucho mayor, ¿no? Y con la situación actual de los bosques, de biomasa acumulándose, de gran superficie forestal sin gestionar, el riesgo de incendio sube exponencialmente.
2: Així les coses, les solucions, diuen, impliquen una major i una millor gestió del territori.
3: Limitar la densidad dentro de los bosques. En otras zonas sería muy bueno generar diversidad dentro de las formaciones vegetales, de tal manera que haya la capacidad de relevo de unos árboles por otros y ser capaces, sobre todo, de prevenir las perturbaciones.
4: Y darnos cuenta que la única manera de crear entornos seguros contra el fuego es recuperar agricultura, recuperar vida, cultura, economia rural, que és algo muy bonito.
1: Però el canvi climàtic no afecta només els nostres boscos. L'augment de la temperatura de la mar també té conseqüències. Estudis de l'IMEDEA confirmen l'expansió d'una alga exòtica a Formentera i l'increment de crancs aranya a Mallorca.
2: Preocupa i molt les feines del camp i el laboratori són constants, les feines de camp, volen dir. Se sabia de la presència d'aquest cranc aranya, si bé s'ha constatat que s'alimenta d'algues i que habita sobretot a les roques. També se n'ha confirmat la preferència a les tiges i els fruits de la posidònia. André Anton és investigadora de l'IMEDEA.
5: Y ahora nosotros hemos repetido estos muestreos en el 2023 y 2024 y hemos visto que hay, las poblaciones son 30 veces mayores. Encontramos una media de 60 individuos por 100 metros cuadrados, que son muchos más. Entonces hay lo que sería una explosión de las poblaciones. Y este cangrejo es tropical, subtropical, es del Atlántico, no es del Pacífico.
2: La feina dels científics i les seves advertències són importants. A la zona de l'estany d'Espeixes, de Formentera, han detectat una alga invasora i que creix a les praderies de Posidònia.
5: Se llama Batófora, Batófora occidentalis. És una alga que viene del Caribe i crece tanto en praderas de otras algas como en praderas de fanerógamas decimodocea, que es la otra especie de fanerógama marina que tenemos, y también en Posidonia. Y en Posidonia crece en las hojas, sobre todo al final de las hojas, y puede llegar a pesar hasta 5 veces más el alga que el peso de esa hoja.
2: L'obertura del canal de Suez i també la pesca d'arrossegament, diuen, són conseqüència de l'arribada d'aquestes, són causa, volem dir, de l'arribada d'aquestes espècies pròpies dels mars tropicals. Per això demanen a la ciutadania que estiguin que estigui alerta i que tingui també els ulls oberts per si detecta espècies que no ha vist mai.
5: Observadores del mar, que es ciencia ciudadana, si ven un alga o una especie que no identifican, pueden hacer fotos y las envían a la plataforma y entonces obtienes mucha documentación.
2: Diuen els experts que no saben quines són les solucions, però que abans que aquestes espècies es propaguin, és millor mantenir-les controlades. Per això insisteixen que els recursos per a la investigació són molt necessaris.
1: Tot i els estudis de la Comissió Europea que alerten que un augment de temperatures farà minvar l'arribada de turistes, aquest descens, de moment, no s'ha experimentat a les illes.
2: Això sí, els hotels asseguren que l'augment de la temperatura ha modificat alguns hàbits dels seus clients. Maria Antònia Moll, presidenta de l'Associació Hotelera de Cap de Pere.
6: Pot ser que sí, hi ha hagut una certa tendència a sortir menys als migdies. A veure, que en l'Ajuntament darrerament han comentat que a les plages hi ha hagut menys gent als migdies a les plages perquè feia molta calor.
2: En tot, no ha baixat la xifra i es manté l'arribada de visitants a les illes fins ben entrat el mes d'octubre i a Cap de Pere concretament també. De fet, en aquest municipi hi ha una ocupació ara mateix que ronda el 70 i el 80% segons l'àrea, unes xifres que preveuen s'aniran reduint a mitjans del pròxim mes.
6: Tenim molt bon turisme de qualitat i tenim unes bones ocupacions i el mes d'octubre és un mes bo dins les nostres possibilitats, però a partir de mitjan mes caim en picat.
2: Després de la Fira de la Llampuga, que enguany es farà pel Pont del Pilar una vegada més, a Cala Ratjada, començaran a tancar gairebé tots els establiments hotelers d'aquesta zona.

0: 8 i 11 minuts en successos, un home d'uns 45 anys que treballava a la finca de Son Palauet, a Bunyola, va morir ahir quan feia feines de manteniment amb un tractor. Era l'encarregat de la finca i feia estona que estava llogat a la possessió.
1: Estava fent feina amb l'amo de la finca per reparar un safareig, estirar una corda amb el tractor per treure una barra de ferro de dins i va resultar colpejat i hauria sortit disparat amb força, deixant-lo inconscient en terra i, conseqüentment, hauria perdut el control del vehicle fins a trabucar. Ha de ballar per una marjada de 4 metres fins a impactar a terra, deixant la víctima atrapada que va morir a l'acte. Fins allà es varen desplaçar els serveis d'emergències que no varen poder fer res per salvar-lo. Marian Serralta és la batlessa de Bunyola.
2: Volem donar el condol a aquesta família i tot el nostre suport perquè aquests accidents passen i tregiren la teva vida. Aquest jove, ja vos dic, estava fent tasques de manteniment en aquesta finca amb tanta mala sort que mos han comentat algo de que estaven tirant una varilla, no ho sé molt bé, i bé, hi ha hagut aquest accident, ha caigut el tractor amb ell per avall d'un marge.
1: La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
0: La plana de successos deixa també una nova víctima mortal ofegada. Es tracta d'una dona estrangera de 40 anys que va morir ahir de vés la una del migdia quan es banyava a la platja de Sa Calobre.
1: Alguns dels presents li varen practicar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal sanitari, però tot i els esforços no va ser possible recuperar les constants vitals de la dona.
0: I un incendi ha cremat el terrat de l'escola d'hoteleria situat al campus de la Universitat de les Illes Balears. El foc i el fum, que es podien veure des de quilòmetres de distància, no han arribat a afectar l'estructura de l'edifici ni tampoc hi ha hagut ferits. Les causes encara s'investiguen.
1: Les flames han pres el terrat de l'edifici que acull l'escola d'hoteleria, on hi ha una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquesta ha estat la màxima preocupació des del primer moment dels serveis d'emergència, tot i que finalment les plaques no s'han vist afectades, com explica Eder García, que és el cap dels bombers de Palma.
3: Que era un incendi bastant important i al principi semblava que fossin plaques solars, però una vegada hem extingit hem observat que l'origen segurament no era de les plaques, de fet no han cremat cap placa, sinó que han cremat uns extractors de les pròpies cuines. També hi havia una còpia de material per una reforma que estan fent ara, i l'origen de moment el desconeixem, i destaca que hi havia també la canonada de propà de les cuines, que ha fos la canonada i ha fet un dard de foc bastant important, que també ens ha cremat la tela asfàltica, ha afectat a la instal·lació elèctrica, evidentment, i a la de gas, que han quedat tallades momentàniament fins que se solucioni.
1: El foc, al final, no ha afectat l'estructura de l'edifici i és previsible que no afecti tampoc l'activitat acadèmica a partir d'aquest dilluns. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, s'ha desplaçat fins les instal·lacions per fer seguiment de l'operatiu.
4: Dilluns s'avaluarà quins han estat els motius i se tornarà a posar en marxa el servei i, bueno, ha estat el mínim que podria ser, gràcies a Déu.
1: S'està investigant la causa del foc.

0: Més coses. La pujada del preu dels aliments i les dificultats per donar sortida al producte local reobren el debat sobre si l'administració ha de tenir un paper més directe en la cadena alimentària. A les Balears, fer la compra al supermercat és un 3,2% més car que fa un any, segons l'INE. D'altra banda, un de cada 3 euros que les famílies gasten en alimentació i begudes correspon al producte local i el 60% considera que el preu és un obstacle per comprar-ne més. Apunta la ciutadania que el seu abaratiment incrementaria el consum.
1: Aquestes darreres són dades de la Direcció General d'Economia i Estadística que avui posam damunt la taula arran de la proposta de la ONG Justícia Alimentària que planteja una llei estatal per crear una xarxa pública que connecti consumidors i productors i permeti oferir aliments saludables a preus més assequibles. És el que es coneix com supermercats públics. A l'àmbit estatal se n'ha començat a parlar aquestes darreres setmanes, però expliquen ara els promotors la proposta té especialment sentit a les Balears. Javier Guzmán és el director de Justícia Alimentària.
2: Aquest supermercat cooperatiu tingui clàusules d'on ve els aliments, com són els aliments, si són locals, si no són locals, si són ecològics, si no, que tingui un preu tassat, òbviament, que a més pugui incloure una cuina per donar servei a escoles bressols, a residències, a escoles, que a més tingui formació per la gent en temes d'alimentació i que més, per exemple, doncs tingui, vull dir, al voltant, per exemple, com hi ha diferents experiències, un mercat de pagès un dia a la setmana.
1: Aquesta proposta inclou supermercats, però també recuperar mercats municipals, cuines i obradors públics. I a les Balears podria tenir, diuen, una segona derivada, donar una nova via de comercialització al sector primari. Guzmán defensa precisament que les illes necessiten recuperar producte local i circuits propis d'alimentació.
2: I recuperar territori, no?, en aquest moment per a l'alimentació i no únicament pel turisme. Vull dir, aquesta és una de les qüestions més importants de les Illes Balears, que és tenir sobirania, el màxim de sobirania alimentària pròpia i tenir el màxim de circuits propis alimentaris que molts d'ells s'han perdut i altres doncs, s'han venut o han passat a ser, no?, pues una cosa per turistes, no? I ara veiem que el tema de l'alimentació és clau i serà clau pels propers anys.
0: I és aquí on la proposta obre un altre debat. Una xarxa pública necessitaria proveïdors. Una possibilitat seria que l'administració garantís la compra de determinades quantitats de producte local als pagesos a preus pactats i justos per a totes les parts.
1: Això permetria que el sector primari de les illes planificés la producció i millorés la seva rendibilitat. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos.
3: L'agroindústria, a través de, o directament l'agroindústria, o a través de les empreses que fan de proveïdor de matèries primeres, té una capacitat per marcar els preus, però també té una capacitat per acaparar precisament tot el tema d'ajudes públiques. El petit empresari no té capacitat d'això, el petit pagès. Per tant, assegurar que tindrà la producció venuda sempre és un avantatge.
1: La recuperació de terres abandonades i destinades a altres usos permetria, diu Gaià, donar resposta al manco a la demanda de la població local.
3: Val, gent que se fa un xalet i converteix el seu solar de 3 hectàrees en un solar i deixen de conrar, o terres que no se'ls treu un rendiment agrari i s'abandonen. Això és un problema que tenim. Evidentment, alimentar una població flotant de 20 milions de persones és complicat, però també ha de ser un poc dolent, no? Però la merda que duim de fora, que us imagineu qui és. I nosaltres produïm aliment de qualitat per si gent viu aquí.
0: L'accés als aliments és l'altra cara del problema. Justícia Alimentària adverteix que la inseguretat alimentària no significa només no tenir suficient menjar, sinó també no poder accedir habitualment a aliments frescs i saludables. És una qüestió, diu, de salut.
2: Vull dir, la canalla que hem sentit que està menjant molt malament doncs tindrà problemes d'obesitat, problemes de diabetis, que arrossegaran tota la vida. Per tant, quan diem inseguretat alimentària hem d'incloure la mala alimentació, el dèficit alimentari, i aquí tenim una... cada cop hi ha més gent que està... que no té accés al peix, per exemple.
0: La xarxa per a la inclusió social comparteix la necessitat d'intervenir davant l'encariment dels aliments, però defensa combinar mesures universals amb ajudes específiques.
1: Explica el director tècnic de la xarxa, Andreu Grimalt, que la iniciativa ha de conviure amb les ajudes específiques per a les persones amb manco recursos. De fet, actualment 8.376 persones vulnerables de les Balears reben targetes per comprar aliments i productes bàsics dins el programa gestionat per la Creu Roja.
4: I perfectament poden conviure aquests supermercats públics si la idea se continua desenvolupant amb el lliurament de targetes Mora Bé per aquelles persones que pitjor ho estan passant, perquè per molt que se rebaixi un 30% la cistella de la compra, hi haurà famílies que queden fora d'aquest marge de preus i, per tant, necessitaran una ajuda extra.
1: Tant Justícia Alimentària com la Xarxa per a la Inclusió defensen que aquesta xarxa sigui oberta a tota la població i proposa aprofitar infraestructures que ja existeixen, especialment mercats municipals en desús o en decadència. Una proposta que planteja, en definitiva, intervenir en les dues bandes de la cadena, facilitar l'accés a aliments saludables i obrir noves vies de comercialització per a la producció local.
5: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: A Eivissa, mentre l'Ajuntament de Sant Josep avança en els tràmits per revertir la declaració de ruïna del bloc A dels Don Pepe, uns veïns han decidit tornar-hi pel seu compte i risc perquè no tenen recursos per mantenir dos pisos alhora. Ens ho conta Dani Manau.
6: En David Tenza i la seva parella s'han vist abocats a tornar a casa seva, al bloc A dels Don Pepe. L'Ajuntament de Sant Josep els ha denegat l'ajuda que fins fa 3 mesos els permetia llogar un altre apartament just al costat, en el bloc B dels Don Pepe, mentre continuen pagant la hipoteca del seu pis i afronten altres despeses.
7: Si me denegaven l'ajuda, a mi no me quedaria altra opció només que volver a mi casa. No me quedava altra opció, perquè jo no puedo pagar la hipoteca, alquiler, pues seguimos pagando todavía comunidad aquí, seguimos pagando el seguro de aquí porque nos han aconsejado los abogados que no dejáramos de pagar seguro. O sea, es imposible. Mi hijo estudiando fuera.
6: Sense cap alternativa econòmica ni habitacional, fa uns dies que preparen el seu retorn. Han estat 6 anys fora i no veuen cap evidència de la ruïna que els va fer marxar.
7: Bueno, pues ya lo veis cómo está la casa. Una casa original que no está tocada ni una obra, ni una grieta, nada, en perfectas condiciones. Yo no tengo ningún miedo, para nada, todo lo contrario. Yo no pondría en peligro mi familia, para nada.
6: L'Ajuntament els ha confirmat que no els renovaran els ajuts. Amb tot, confien en la via oberta pel consistori i creuen que a principis d'any podran escometre unes reformes que porten 6 anys de retard i que han suposat molts mals de cap per als afectats. Continuaran esperant la solució, però a casa seva.
0: Per cert, centenars de persones, segons l'agència EFE, han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol de Madrid després de participar de la manifestació per la crisi de l'habitatge i el desnonament de l'octogenària Mari Carmen. El convocant sindicat d'inquilines ha dit que avui de matí es decidirà com es reorganitza la protesta. I a les Pitiuses, el sindicat de llogaters, precisament, han convocat una manifestació pel mateix motiu, avui a la baixa, a les 6 del capvespre.
1: Són els crits que hem escoltat aquest dissabte hora baixa en la manifestació que ha recorregut alguns dels carrers del centre de Madrid. Els manifestants han reivindicat que s'ha arribat a una situació límit en què el cas de la dona desnonada de Mari Carmen aquesta setmana ha estat el Kansas la metge definitivament. Escoltem 3 manifestants i també a la portaveu del sindicat de inquilines, Alicia del Río.
8: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable. Es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad. No vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
9: Por solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
10: Deja muy mal cuerpo. Tengo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución porque unos parásitos que son los rentistas se apropien de ese bien común.
11: Exigimos la renovación automática de todos los contratos. La congelación de los precios de los alquileres. Si no suben nuestros sueldos, tampoco vamos a financiar a los rentistas. El fin del fraude de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitación.
0: Els manifestants han reclamat que s'aprovi sí o sí el decret antidesnonaments dimarts al Consell de Ministres. Una reclamació que ha sortit també de les files del soci de govern del PSOE, Sumar, que ha dit que si la mesura no entra en l'ordre del dia, els seus ministres no participaran de la Junta del Govern. Pablo Bustinduy és el de Drets Socials i també coordinador de la coalició.
12: Estamos en un momento crítico. No vamos a aceptar de ninguna de las maneras un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones. No hay otra solución posible.
1: El Partit Socialista, mentrestant, insisteixen que estan fent feina per mirar de tancar el suport necessari al Congrés després que s'aprovi, si s'aprova aquest decret al Congrés de Ministres, com dèiem, de dimarts. Una fita que passaria, que passa, que podria passar per convèncer Junts per Catalunya, que recordem va fer decaure la iniciativa el mes de juliol. En aquest cas, per ventura, s'especula el que giraria la situació és que la mesura antidesnonament o les mesures antidesnonament es limitassin només als grans tenidors que siguin fons d'inversió.
0: L'habitatge públic té un paper fonamental i a Menorca l'Ibavi ha tret a licitació les obres per construir 34 habitatges públics de lloguer a Mercadal destinats a residents del municipi. El projecte té un pressupost de 9.700.000 euros.
1: És una nova promoció que permetrà més que doblar, duplicar el parc públic de l'Ibavi a Mercadal, que passarà de 30 habitatges actuals a 64, els pisos es construiran a la ronda de ses costes i 3 estaran adaptats a més a persones amb discapacitat. Aquesta actuació s'emmarca en el desplegament del pla de xoc del govern a Menorca, on ha planificat més de 250 habitatges per construir noves promocions públiques de l'Ibavi.
0: Al mateix temps, el PSOE de Menorca reclama posar límits al creixement turístic davant les dificultats que viu l'illa en matèria d'habitatge i també d'aigua.
1: Ho han defensat a Sant Lluís durant el comitè insular del partit, on s'ha reivindicat que les polítiques públiques han de prioritzar les necessitats dels residents. Els socialistes aposten així per no incrementar el nombre de places turístiques mentre no es resolgui, diuen, la crisi d'habitatge i de l'aigua. Pepe Mercadal, candidat del PSOE al Consell de Menorca.
13: Ni una plaça turística més fins que no tinguem resolta la crisi d'habitatge. Ni una plaça turística més fins que no tinguem resolta la crisi de l'aigua. És a dir, primer habitatge, després turisme. Primer aigua, després turisme. Primer Menorca, després turisme.
0: I seguim en clau política. Més per Mallorca ha presentat l'Escola de Formació Pere Sant Pol per enfortir el municipalisme arreu de l'illa.
1: Es preveu fer-hi sessions sobre la feina als ajuntaments, també obrir debat sobre els grans reptes de Mallorca i la comunicació política i fer formacions adaptades a les necessitats de les agrupacions locals. L'elecció del nom, ha detallat el coordinador de MES, Lluís Apesteguía, és un reconeixement a la trajectòria de l'històric dirigent nacionalista mallorquí, Pere Sant Pol, que va defensar tots, diu, aquests principis.
14: Allò que pretén és donar-nos eines per seguir transformant aquest país des de les conviccions que han caracteritzat més per Mallorca, des del compromís amb la terra, amb la gent, i per això és especialment important per nosaltres que aquesta escola de formació dugui el nom d'en Pere Sant Pol, una persona que ens va guiar, que ha exercit d'exemple per moltes de generacions, que ens va demostrar que era possible fer el canvi.
0: I un darrer punt en política, Alejandra Ferrer no es presentarà a les primàries de Gent per Formentera per encapçalar la candidatura a les eleccions de 2027. Així ho ha comunicat a la militància del partit.
5: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
15: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
0: I abans d'arribar a les 8:30, un darrer punt en clau estatal, dos homes han estat detinguts a Ceuta en les darreres hores com a presumptes autors d'un intent d'agressió a una menor d'edat. Hauria ocorregut a la platja del Trampolí, on romanen totes les persones que encara són a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de final de juliol des del Marroc.
1: La policia ha informat que la víctima ja va patir un episodi semblant dies abans. La menor, que es nega a romandre en centres d'acollida habilitats pel govern saudí, ha estat citada avui de matí davant de la Fiscalia per ratificar la seva denúncia.
0: Uns fets que coincideixen amb un operatiu especial de la Policia Nacional de Ceuta als voltants de la platja del Trampolí per poder identificar els menors que són allà, esperant ocupar qualque plaça habilitada pel govern saudí.
1: Aquesta identificació és imprescindible perquè puguin deixar d'estar pels carrers i entrin dins un centre habilitat. D'altra banda, milers de persones s'han manifestat a Madrid aquest dissabte per exigir la convocatòria d'eleccions generals. Ha estat una manifestació en què han participat el Partit Popular i Vox. Manifestants han criticat Pedro Sánchez per la seva actuació i el seu govern a Ceuta.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. El canvi climàtic transformarà el paisatge de les Balears, alterarà els ecosistemes marins i tindrà conseqüències econòmiques sobre el turisme.
1: Els experts preveuen que les garrigues guanyin terreny als boscos, mentre la calor i les espècies invasores ja provoquen canvis a la mà i en els hàbits dels visitants.
0: Mor un home d'uns 45 anys en un accident amb un tractor a la finca de Sant Palauet a Bunyola. La víctima era l'encarregat de la possessió.
1: Feia feines de manteniment quan va perdre el control del tractor a causa d'un accident i, conseqüentment, va caure per una marjada de 4 metres. La Guàrdia Civil investiga els fets.
0: Nova víctima mortal per ofegament a les Balears. Una dona estrangera de 40 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de Sa Calobre.
1: Altres banyistes varen intentar reanimar-la fins que arribaren els serveis sanitaris, però no varen poder salvar-li la vida.
0: La ONG Justícia Alimentària considera que les Balears és un territori especialment adient per a la creació de supermercats públics. Permetrien oferir aliments saludables a preus més assequibles i donar més sortida al producte local.
1: La iniciativa planteja que l'administració connecti directament els productors i els consumidors i Unió de Pagesos hi veu una oportunitat per garantir la compra de producte local a preus pactats.
0: Tornen als pisos d'on Pepe de Sant Josep al seu compte i risc alguns dels veïns que van ser desallotjats fa 6 anys pel mal estat de l'edifici.
1: Ja no compten amb l'ajuda que els donava el consistori per llogar un altre pis. Les reformes necessàries als d'on Pepe podrien començar en uns mesos, després de 6 anys de retard.
0: A les Pitiuses, el sindicat de llogaters han convocat una manifestació en senyal de protesta per la crisi habitacional avui a Baixa a les 6 del capvespre.
1: I a Madrid, centenars de persones han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol després de participar de la manifestació convocada pel sindicat d'inquilines per la crisi de l'habitatge i també pel desnonament aquesta setmana de l'octogenària Mari Carmen.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Repassats els titulars, repassant també les portades dels diaris. Avui n'hi ha dos, el Menorca i el Periódico d'Ibiza, que obrin amb temes relacionats amb els seus aeroports. El diari menorquí titula Estisorada els vols d'hivern amb Palma, Barcelona i València. Diu que els pròxims mesos només tindran 5 rutes directes després de perdre el de Bilbao. I que Madrid, també diu, serà l'únic destí amb el qual hi haurà més connexió.
1: El Periódico d'Ibiza parla de l'ampliació d'Escodolà i exposa que amb major capacitat tant de trànsit aeri com de passatgers a la terminal, Aena preveu més usuaris en acabar-la.
0: De la resta, el diari d'Ibiza encapçala com ahir la seva portada amb la qüestió migratòria. Les Pitiuses ja superen les arribades en pasteres i migrants de tot el 2025, diu. Afegeix que ha estat justament aquest dissabte que se n'ha sumat una més que l'any passat en més rècord d'afluència.
1: Quant al Diario de Mallorca, avui el seu tema destacat de primera pàgina són els trasplantaments de fetge, són espases. Diu que en 4 intervencions d'aquest tipus en només 10 dies l'hospital de referència ha assolit una nova fita, que a cadascuna han participat més de 100 professionals i que des del 2021 se n'han fet 83 de trasplantaments de fetge.
0: I l'última hora aposta per la seguretat ciutadana i per titular que els policies locals de Palma patrullaran amb càmeres per rebaixar la violència.
1: Explica que els aparells, que són de darrera generació i van incorporats als guardapits, s'empraran per registrar incidents penals al carrer, com ara bregues o agressions.
0: Quant a les fotos de portada i temes secundaris, en aquest mateix diari, l'última hora, veiem la fotografia de l'incendi ahir a l'escola d'hostaleria del campus universitari de la UIB. Llegim així mateix, en petit, que Son Sant Joan afronta l'hivern amb una reducció de moviments i manco connexions respecte de l'anterior, que gairebé 700 menors cerquen famílies d'acollida a Palma i que Madó Farta llança una campanya de recollida de fons.
1: El Diario de Mallorca il·lustra la seva edició amb la foto d'una de les carrosses participants a les festes del Vermà de Binissalem. Diu que va ser la desfilada més participada de tots els anys. Afegeix, entre d'altres, com titulats secundaris, que els pisos promesos pel govern s'atasquen en els ajuntaments i que el segrest de Serenllaça, recordem el d'aquesta setmana, d'un home que va ser apallissat i després llançat des d'un cotxe en marxa, ha desvetllat una coacció immobiliària per una barraca.
0: Els diaris pitiusos, el diari també d'una foto d'una desfilada, en aquest cas d'un grup d'animació durant una edició de la Fira Marinera de Sant Antoni, que diu ha comptat amb manco parades i vendes que anys anteriors. S'explica igualment que els taxistes de l'aeroport diuen que n'hi ha manco de pirates, tot i que quan se'n van els inspectors afloren. També que s'ha condemnat un aristòcrata per la seva campanya contra el jutge de Gà d'Eivissa.
1: I el periòdico d'Eivissa i Formentera i el Menorca, les fotos d'obertura són respectivament per una de les moteres d'Eivissa que va participar ahir d'una marxa nocturna per l'illa i per als guanyadors nord-americans del campionat del món de vela classe Snipe, celebrat a Mo, els veïm tirant-se a l'aigua, victoriosos. Destaquen també de notícies secundàries que la política formenterenca Alejandra Ferrer no optarà a les primàries de gent per Formentera, pel diari Pitius, i pel periòdic menorquí que una candidatura alternativa forçarà precisament les primàries de més per al Consell. També titula el Menorca que la justícia avala l'aparcament gratuït a Esborn i les terrasses sobre l'asfalt.
0: Fora de les illes, a la manifestació a Madrid per la crisi de l'habitatge surt fotografiada a les portades del Mundo, El País i La Vanguardia. El Mundo titula la indignació per l'habitatge desemboca en un conat de 15M. Dos punts. O cau el rentista o el govern. Citen en al·lusió a un dels lemes a la concentració.
1: El País diu el carrer eleva la pressió per un pacte urgent a l'habitatge i La Vanguardia que Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I llegim, a més, en el peu de foto de la manifestació, ni una Mari Carmen més, un altre dels lemes cridat a nit al centre madrileny.
0: Finalment, l'ABC també obre amb una foto d'una manifestació, en aquest cas és, però, per la del matí, també a Madrid, per la situació Ceuta i contra el govern. L'estat d'excepció via express per la crisi de Ceuta, diu el seu titular.
1: I afegeix que fonts jurídiques i militars reconeixen que aquesta figura permetria en un termini màxim de 30 dies limitar drets a establir confinaments i executar expulsions, encara que no massives, a la ciutat autònoma.
0: Això és el que diuen les portades als diaris d'àmbit autonòmic, també d'àmbit estatal. 8:37, tota l'actualitat esportiva arriba ja.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Betà Ràdio. Real Mallorca cercarà a partir de les 4 i quart la tercera victòria consecutiva de temporada. I ho farà contra l'Almeria en un duel on a Montsou hi serà sota els pals Arnau Tenas. El porter nascut fa 25 anys a Vic, és un dels pilars dels esquemes de Luis García. El porter té clar com afrontar el partit d'avui davant del conjunt de García Pimienta.
1: Intentar mantenir la pilota el més que puguem, demostrar del que som capaços, de la idea de joc que tenim, perquè som molt bons amb el que fem i, sobretot, pues, defensar molt bé.
0: Tenas podria sumar la sisena porteria cero la present temporada. Bé cedit pel Villarreal, però ell es troba molt a gust a Mallorca.
1: Em trobo molt bé, molta confiança, que mai... i jo noto, pues, que estic segur davant d'ells i ells noten que estan segurs amb jo darrere i aquesta confiança que ens tenim, pues, no només amb ells, entre tots, pues, això fa que estiguem molt bé.
0: I l'Osonenc té molt clar que enguany toca sumar triomfs i tornar primera sia com sia. Una altra cosa és el joc, que passa a un segon pla.
1: El futbol el que marquen són els resultats, són les victòries. Només li diria a l'aficionat que és un any que hem d'estar junts, que els necessitem, que jo seré el primer des de la porteria, pues, a intentar donar-ho tot i que cada setmana, pues, s'emportin alegries, però sobretot que hem d'estar tots junts i anar al mateix camí.
0: Les paraules d'Arnau Tenas. Real Mallorca-Almeria a les 4 i 4 són mos i des de les 2 i mitja. A IBT Ràdio de la 7a jornada de segona, marcadors definitius jugats ahir: Ceuta 3, Real Societat B 1, Granada 2, Andorra 3, Celta Fortura 1, Sabadell 1 i Tenerife 1, Cádiz 1. La selecció espanyola s'estrena a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra a Wembley amb un gran triomf, 2-3, davant del conjunt que entrena Tuchel, en un partit molt entretingut on Lamine Yamal al minut de partit ja va marcar el 0-1 per a Espanya. Gordon i King van capgirar el marcador abans del descans i a la segona part, primer Àlex Baena i posteriorment Mikel Oyarzabal van tancar la remuntada espanyola. Sentim el capità de la Real Sociedad i un dels golejadors històrics de la selecció, Mikel Oyarzabal.
2: Un partido que hemos entrado bien, se nos ha complicado un poco en esos últimos 10-15 minutos del primer tiempo en los que quizás se nos ha escapado un poco el control y bueno, creo que luego en el segundo tiempo hemos estado mejor. Es verdad que quizás hemos concedido alguna transición que nos podían haber hecho daño, pero bueno, por líneas generales contento, que ganar es ganar y tres más.
0: Cal dir que amb el 2-1, Harry Kane va estavellar una pena màxima al travesser i que hagués suposat el 3-1 pels anglesos. A l'altra partida del grup A3, Croàcia va guanyar a domicili 1-2 a Txèquia. En gol, el primer, no s'ho perdin si ho poden veure per televisió, d'un jove que fa dos dies ha començat a jugar al futbol, com és el Luka Modric, que en 40, que mide 41 anys, encara és imprescindible per la selecció de Croàcia. Quarta jornada, la que es disputa avui el grup tercer de la segona federació amb el filial del Mallorca, que juga a les 11:30 al Camp de la Nucía. A la mateixa hora, l'Atlètic Balears, en plena crisi de resultats i joc, visita el Cieza. Els blanquiblaus tanquen la classificació amb només un punt, estan de fet en zona de descens. Òscar Trollas, el seu entrenador.
3: O sea, había que salir de ese bache, ¿no? Pues salir de ese bache es hablar las cosas claras y a la cara. Y nosotros pues hablamos para corregir y para intentar que limitar al máximo el error y que el equipo siguiera creyendo en lo que hace.
0: També juga la penya esportiva i ho farà a casa davant del Real Murcia Imperial. I a les 12, un poblense, també en descens, i de fet aquest sí que tanca la classificació, ja que no ha sumat cap punt, rep la visita del filial del València. En quant a la tercera federació, quarta jornada, 6 partits jugats ahir, Sant Tenia 1, Mercadal 1, Andrats 0, Sociedad Esportiva Illes Pitiuses, Eivissa Illes Pitiuses 0, Inter Ibiza 1, Llosetense 3, Arenal 1, Porreres 2, Platja de Calvià 1, Cardassa 0 i Constanci 2, Alcudi 0. Per avui, a les 12 dels partits, Sineu Manacó i Formentera Sant Jordi, i a les 5:30, Binissalem Mitjorn. En bàsquet han de comptar la primera derrota del Menorca, però té excusa, ja que va afrontar el partit d'ahir amb moltes baixes, per motius totes de gaire burocràtic. Jerónimo Rubio, Slaughter i Svetovic no varen poder estar al roster perquè no poden ser inscrits encara, i això va provocar que un disminuït Menorca va debutar a aquesta temporada Primera Federació, com deia ahir, era la primera jornada davant Cantàbria al recinte de Vicente Trueba en derrota, això sí, per la mínima ho varen lluitar fins a l'au darrer per 69-68. Això ho conta Javi Zamora, tècnic del bàsquet Menorca.
4: Creo que ha sido un partido súper intenso en el que la dureza y las defensas, los físicos, la actitud, la intensidad, la energía se ha impuesto un poco a la parte ofensiva, pero bueno, creo que los dos equipos y todos los jugadores han dado un buen espectáculo.
0: Pel que fa al Mundial de Ciclisme 2026 que disputa el Canadà, Mai García no va poder repetir la gesta l'any passat a Ruanda, on recordem, va aconseguir la medalla de bronze. Ahir va arribar a la 26a posició a la prova en ruta. La caiguda de la seva companya d'equip, i a més el líder del grup, Paula Blasi, va ser clau de cara al rendiment final de la mallorquina. La sentim.
5: A ver, yo ya lo estaba viendo, ¿no? Estaba gastando muchísimo. De hecho, cuando he llegado al pelotón, que tenía una compañera de equipo, dice, no sé cómo has hecho para llegar porque aquí estamos sufriendo un montón. No era cosa de que estuvieran yendo muy despacio. Entonces, el esfuerzo ha sido muy grande y al final, pues eso, cuando ya estaba en el grupo, le he dicho ya a Mireia, digo, yo he gastado ya muchísimo, me siento ya que no, creo que no voy a poder responder y bueno, he hecho lo que he podido.
0: Sense cap dubte, tot una llàstima, ja que Mavi García venia en plena forma, però les circumstàncies de la carrera finalment li impediren poder al manco tocar el pòdium o lluitar-ho, competir-ho, per dir-ho de millor manera. Avui es disputa la prova masculina on participarà el recent guanyador de la Vuelta, l'artenent Enric Mas, que arriba en aquest Mundial en el seu millor moment de la seva trajectòria esportiva. A futbol sala, pel que fa la segona divisió, el Gaixifet Atlètic va visitar la pista del segon equip del Pozo Múrcia. En triomf per la mínima, 1-2. D'aquesta forma, els de José Fernández sumen la primera victòria del present campionat. I a la segona divisió B, el Palma Futsal B va jugar a casa davant el Sant Joan d'Espí en triomf del Mallorquins per 3-2. I pel que fa a l'altre representant del futbol sala a la categoria, el Llevant de Manacó, va empatar 4 a la pista de l'Sporting La Nucía. La solidaritat i el món de les dues rodes tornen a donar-se la mà amb la 8a edició de la ruta solidària en moto Armilles Roses, que es durà a terme el diumenge 4 d'octubre. Marc del Valle és responsable de l'organització d'una ruta que pretén recaptar doblers per donar una mà en la lluita pel càncer infantil. La sentim.
6: Pues nosaltres fem una ruta solidària. En principi anant 100 dones a davant en les nostres motos i darrere venen tots els homes i les dones que també vulguin venir nosaltres. Fem una ruta sortint des de Motor World, ara dia 4, i mos aturam a fer un cafetet a les torres, allà descansant 5 minutets i monant-nos en Sant Martí. Que a Sant Martí tenim un dinar solidari i tenim més de 100 empreses que col·laboren a la rifa, que ens donen regalos. Tota aquesta gent que vol col·laborar pot entrar a la nostra web, de princesardelasfalto.com.
0: Un esdeveniment que compta amb el suport de Sonrisa Mèdica, Aspamonov i l'Institut Municipal de l'Esport. A handball, a divisió de plata, el Zitubo Handball Eivissa va empatar la pista del líder Benidorm a 27. Pel que fa a la segona jornada Primera Nacional, aquests són els partits que s'han jugat en representació balear. Marina València, 32, Handbol Secada Real, de 9, i Handbol Mallorca, 29, Els 28 partits que es va jugar ahir al Poliesportiu Son Cotoner. Juanmi Maura és l'entrenador del handball Mallorca.
7: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
0: I dos apunts per tancar el temps a l'esports. En Pratialoni Riudavets es va penjar la medalla de plata al Mundial que es celebra a Pontevedra amb un test d'una hora i 7 segons. L'atleta Monal va quedar només 13 segons de l'or que va ser per al francès Alexis Agnincan. I en rugby, ahir va arrencar la temporada divisió de 9B amb derrotes del Ponent i el Toro de Mancau València, 14-55 pel cas del Ponent, i d'Andorra, 14-52 en contra del conjunt del Toro. Amb aquest apunt del Rubio deixant, tornem a les 12 en la segona federació com a protagonista. Fins aquí els esports.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
9: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
10: Vuit i 49 minuts, seguim a l'informatiu matí. La cursa solidària en favor de la recerca per superar la fibrosi quística se celebra avui a la Badia de Palma amb un gran èxit de convocatòria, moltes inscripcions. Es tracta d'una malaltia genètica que afecta principalment els pulmons i que ja supera els 80 diagnosticats a les Balears, un alt grau d'infants. Una cursa amb esperit festiu i de trobada per convidar tota la família a participar. De fet, hi ha diversos recorreguts amb distàncies diferents perquè cadascú decideixi quin està disposat a fer. El president de la Fundació Respiralia, Carlos Pons, fa una convidada a la participació que ja ha batut rècords d'inscripcions, com dèiem, per aquesta 17a edició.
11: Més de 900 persones, de moment, i esperant que en venguin més. Com sempre, és una carrera no competitiva, inclusiva, que per famílies que puguin disfrutar d'un dematí de diumenge solidari, molt inclusius, tothom està convidat, tinguis altres patologies que no siguin fibrosi quística, també estan convidats a venir. Per tant, és un esdeveniment per disfrutar, per passejar per aquest meravellós entorn que és la Badia de Palma.
12: Els que no puguin participar d'aquesta carrera per la fibrosi, però volen fer la seva aportació econòmica per la causa, poden formalitzar una inscripció a la web de Respiralia. L'edició anterior va recaptar de 9.000 euros, que es destinen, recordem, al tractament dels afectats.
11: Tot se tradueix en sessions de tractament, en sessions de fisioteràpia respiratòria, psicologia, osteopatia i reeducació a l'esforç. La Fundació se dona en tots aquests serveis per millorar la qualitat de vida de les persones amb fibrosi quística, que és el complement que se necessiten a part de prendre la medicació, que evidentment han de prendre cada dia. Pues aquests serveis són fonamentals perquè la seva qualitat de vida sigui bona.
12: La Fundació Respiralia lluita amb altres associacions d'afectats d'Espanya de la fibrosi quística, perquè el Ministeri de Sanitat financia l'únic medicament que ara mateix existeix, Orkambi, un tractament molt car i de per vida, però que atura la malaltia.
10: Més en clau social, el centre de Mou es va omplir ahir de música, somriures i emoció per recordar Naya Llebrés, la jove menorquina que va morir de càncer el passat 18 de juliol en només 16 anys. Talayotip Band i sa xaranga i d'oci van convertir el seu record en solidaritat amb una cercavila i camisetes amb el número 10, el seu dorsal de bàsquet, per recaptar fons contra l'osteosarcoma. Escoltam el seu pare, Paco Llebrés.
13: La tristor, evidentment que hi és, però és molt emotiu per a nosaltres que tota la gent, en aquest cas de molt i gent que ha vingut de fora, ens apoyi amb una iniciativa com aquesta, que és poder contribuir, encara que sigui amb un petit gra d'arena, a les associacions que investiguen el càncer infantil i altres tipus de càncer. Ella va voler donar un missatge de superació, un missatge de vida, de que hem de pensar que sempre se poden superar les coses i que ho hem de lluitar. Ho hem de lluitar fins al darrer moment com ha fet ella.
10: un llegat que també ha agafat força arran de l'entrevista que va concedir el menorquí Carlos Roca abans de morir i que s'ha fet viral. Ens ho conta Pere Gibert.
14: La conversa entre en Anaia Llebrés i en Carlos Roca, més que un podcast, més que una entrevista, és tot un homenatge a la vida i la seva essència.
15: Tenemos muy normalizada la salud. Y es un regalazo.
16: Es verdad.
15: Es un regalazo. Es en plan cuando de pequeñas, yo qué sé, lo típico de que le vas a pedir a los Reyes Magos y mamá, salud. Y tú en plan, pues yo este juguete. Pero es un regalo que no sabemos ver.
14: Dins el llegat que va voler deixar en Anaia a través d'aquest capítol de Roca Project, hi ha agraïment i també reivindicació.
15: A todo el equipo de médicos de Son Espaces les tengo mucho cariño. Son personas maravillosas que hacen su trabajo muy bien. O sea, no hay suficiente dinero en este mundo para pagarles a esas personas. Y en Menorca no hay recursos oncológicos pediátricos. Y es muy difícil porque el tener que trasladarte fuera de casa, viendo cómo todo el mundo sale y tú estás encerrada en un hospital, hace que se complique aún más el proceso.
14: Com a símbol de superació i en representació de totes les persones amb càncer, Nanaia va regalar a l'equip el gorro oncològic que va dur només un dia a l'acte de graduació de quart d'ESO.
16: ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés?
15: Como una persona buena.
10: Més temes abans d'anar amb la cultura. Unes 50 persones s'han manifestat aquest dissabte a Palma de nou per reclamar la fi de les calesses tirades per cavalls. Amb càntics com Palma no vol calesses de cavalls, els manifestants exigeixen a l'Ajuntament que impulsi d'una vegada la transició cap a les elèctriques.
12: Alguns participants han fet servir també la silueta del cavall de Guernica, de Picasso, com a símbol d'aquesta protesta. La manifestació ha transcorregut des de la catedral fins a l'Au de Miró, a prop de la Rambla, on es va, a prop del Passeig del Born, volem dir, on es va gravar el vídeo de la discussió entre un conductor d'una galera i una turista alemanya. No hi ha hagut incidents, ja que els conductors no eren presents en el recorregut. Quique Jimeno, portaveu de Sati Animal.
17: Nosotros no hemos tenido contacto directo, pese a que lo hemos solicitado. La verdad es que no nos atienden, no formamos una parte directa de la interlocución de este tema, pero sí que tenemos constancia de que el ayuntamiento está empezando a hacer algún movimiento, lo que todavía no está definido qué, ni hay un calendario, que es lo que realmente pedimos para tomar en serio el cambio a calesas eléctricas.
12: Sàtia també treballa per aconseguir una vida digna pels cavalls que deixen de ser utilitzats en les galeres.
10: I una vintena de voluntaris s'han reunit a Esporles per fer net el torrent. Després de les tasques de neteja dels professionals i de l'ajuda de les someres, que durant tot l'estiu pasturen pel llit del torrent, ara els veïnats agafen el relleu per recollir els residus que hi han quedat.
12: Per segon dissabte consecutiu, un grup d'esporlerins ha participat de forma voluntària d'una jornada de neteja del torrent, una iniciativa de l'Ajuntament per conscienciar de la importància de protegir el medi ambient i respectar els espais naturals, gaudint a l'hora d'una activitat de germanor, tot per fer poble entre petits i grans.
18: És un puesto que ven cada dia i hauríem de tenir guapo per tot el poble.
19: Varen començar dissabte passant nosaltres i va ser molt guai.
20: I també és per la companyia, que s'està molt bé amb els amics i amb la gent.
21: Hem d'educar, ens hem de conscienciar que tot el que produïm és nostre, és de la nostra responsabilitat. I és una manera guapa aquesta de venir en el torrent i fer net. Està molt bé.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Radio. Té ben clar que pot aguantar, la tinta de la ploma
10: on quedarà tot gravat. Darrera jornada avui de la Setmana del Llibre en Català als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Una iniciativa del Gremi de Llibreters que cerca fomentar la lectura en la nostra llengua entre persones de totes les edats. A més de trobar les paradetes de les llibreries més importants de ciutat, els assistents també podran gaudir d'activitats infantils i la presentació de llibres d'autor de renom.
12: Els llibreters participants es mostren molt satisfets, diuen, per l'acollida del públic, que ha respost a la crida del sector i ha acudit aquests dies a la fira en la recerca de noves lectures. Entre els assistents, consens entorn de la necessitat d'aquest tipus d'iniciatives.
1: Me pareixen molt bé aquestes iniciatives, fomenten es llegir en català i conservar un poc més la cultura i la llengua, que s'està perdent. Jo faig feina d'educació i la veritat que jo, fa falta.
2: Jo crec que és més necessari que mai, ara que el català està en retrocés, donar-li visibilitat a lo que és la llengua catalana i defensar-la, al cap i a la fi.
12: Iniciatives especialment importants, la Fira del Llibre en Català, per atreure els nous lectors, infants i joves, explica un dels llibreters.
22: Estem molt contents de ser aquí i veure tanta gent venir a parar atenció als llibres en català, a les llibreries, a les editorials. També molt content per ser escola i instituts que varen passar tant dilluns com divendres i varen fer una tasca d'apropar llibres en els més joves, que crec que és molt important.
12: Avui, la Fira del Llibre en Català, a la Misericòrdia, Palma, romandrà oberta des de les 10 fins a les 2 i mitja i des de les 5 del capvespre fins a les 8 i mitja.
23: Hello, Pops, you're right.
24: Hello, Charlie.
25: Guess who?
24: Ninja.
25: Hello.
24: How are you?
25: You all right?
23: Right, cup of tea, cup of tea, cup of tea.
25: Yes, cups of tea.
26: So...
10: El britànic Mike Leigh ha estat el gran triomfador del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Tender Loving Care s'ha enduit la Conxa d'Or, la millor pel·lícula, i també el premi al millor guió, un reconeixement molt especial, tenint en compte que el mateix director de 83 anys ha reconegut que tal vegada aquesta sigui la seva darrera obra. El film ha aconseguit encara un tercer guardó. Kate O'Flynn ha compartit la Conxa de Plata la millor interpretació protagonista amb la sueca Asta Kamaugust.
12: I el cinema espanyol també ha tingut protagonisme en el palmarès dels Premis Bascos. Javier Cámara ha guanyat la Conxa de Plata la millor interpretació de repartiment per 5 minuts més. Javier Ruiz Caldera és el principal premi per a una producció espanyola dins la selecció oficial. D'altra banda, La bola negra dels Javi, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, s'han duit el premi del públic a la millor pel·lícula. I la

0: Bon dia, han tocat les 9, repassam els titulars i les principals informacions i començam per la de servei, en una jornada en què les carreteres hi ha talls a Menorca per la disputa d'una prova de triatló amb un recorregut ciclista amb sortida i arribada a Fornells i pas per Mercadal i Alelló.
1: Quant al temps, es preveuen núvols baixos durant el matí i prims al cap vespre, també la possibilitat de qualque ruixat localitzat i feble. El llevant de Mallorca i a Menorca el vent bufarà fluix de llevant.
0: I quant a l'alerta per foc, avui és extrem, encara a Sant Lluís, i molt elevat a la resta de Menorca, a les Pitiüses, a bona part de la serra de Tramuntana i punts del Reguer, més del llevant i migjorn mallorquí. El canvi climàtic transformarà el paisatge de les Balears, alterarà els ecosistemes marins i tindrà conseqüències econòmiques sobre el turisme.
1: Els experts preveuen que les garrigues guanyin terreny als boscos, mentre la calor i les espècies invasores ja provoquen canvis a la mà. Luis Berbiela, enginyer de muntanya, Joe Halls, president de Tramuntana 21.
2: Ahora tenemos algunos de los bosques fuera del rango climático que les permite sobrevivir y vamos a tener que asistir a una sustitución de la cubierta vegetal en algunas partes, en algunas comarcas de las islas.
3: Perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Cuando hay hambre, cuando hay estrés hídrico, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier otro problema se hace mucho mayor, ¿no? Y con la situación actual de los bosques, de biomasa acumulándose, de gran superficie forestal sin gestionar, el riesgo de incendio sube exponencialmente.
0: En successos mor un home d'uns 45 anys en un accident amb un tractor a la finca de Son Palauet, a Bunyola. La víctima era l'encarregat de la possessió.
1: Feia feina de manteniment quan va perdre el control del vehicle i va caure per una marjada de 4 metres. La Guàrdia Civil investiga l'accident.
0: D'altra banda, nova víctima mortal per ofegament a les Balears, una dona estrangera de 40 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de Sa Calobre.
1: Varen intentar reanimar-la fins que arribaren els serveis sanitaris, però no varen poder salvar-li la vida.
0: Més coses. La ONG Justícia Alimentària considera que les Balears és un territori especialment adient per a la creació de supermercats públics. Permetrien oferir aliments saludables a preus més assequibles i donar més sortida al producte local.
1: Una iniciativa que planteja que l'administració connecti directament els productors amb els consumidors. Unió de Pagesos diu que hi veu una oportunitat per garantir la compra del producte local a preus pactats. Joan Gaian és el coordinador.
4: L'agroindústria, a través de o directament a l'agroindústria, o a través de les empreses que s'han de proveïdor de matèries primeres, té una capacitat per marcar els preus, però també té una capacitat per equiparar precisament tot el tema d'ajudes públiques. El petit empresari no té capacitat d'això, el petit pagès. Per tant, assegurar que tindrà la producció venuda sempre és un avantatge.
0: A les Pitiüses, el sindicat de llogaters ha convocat una manifestació en senyal de protesta per la crisi habitacional a Boira Baixa a les 6.
1: I a Madrid, centenars de persones han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol després de participar de la manifestació per la crisi de l'habitatge i contra el desnonament de l'octogenària Mari Carmen.
5: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable, es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad, no vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
6: Por solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
7: Deja muy mal cuerpo. Creo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución, porque unos parásitos que son los rentistas se apropien de ese bien común.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10. Comença ara La Gran Vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Vale, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts a les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 27 de setembre de l'any 2026. Programa número 111. Miquel Àngel Arija en el micro.

0: I just d'hora jo, en Juanmi Mas, molt bon dia.
1: Què tal estàs, Miquel Àngel? Benvinguts.
0: Diumenge, amb alegria, energia, una cosa de locos.
1: Hi ha molta gent que té energia, perquè me sorprèn quan vas amb el cotxe la quantitat de gent que mos poden trobar, que surt
0: corrent,
1: a córrer.
0: Corrent, caminant.
1: Sí, que fa esport i molt
0: con
1: bé.
0: Con nosaltres.
1: Nosaltres venim a fer un programa i la gent surt a córrer.
0: Sí, però a les 6 de matí i nosaltres també mos anem a córrer.
1: Sí, a córrer, corrent-sos, que has d'imprimir, has de mirar i acabar de posar un telèfon. I mirar, sempre tenim qualque cosa a fer.
0: Sí. Em pensava que tenies tot fet.
1: Quant de cafès dus tu?
0: Jo 3-4.
1: Sí?
0: 3-4
1: cafès. Així mateix, eh?
0: Sí.
1: T'ha donat temps, clar, però t'aixeques prest. Jo en dut dos, també, i ja estic espitós. O sigui, perquè és que si no arribem a les 12, perquè avui tenim 3 hores de programa.
0: 3 hores de programa fins a les 12 i tenim moltíssim de temes. Tenim actualitat, tenim el com ho dus, o sigui, sabeu d'esquerre a separar tot de ràdio, perquè a la gent li encanta saber què opina esquerre també. Què més tindrem?
1: Tindrem també en Julio Bastida, que ja sabeu que ell mos du temes de societat, de successos...
0: No, de societat, precisament és el que no du.
1: I després tindrem en Celeste Banda, també, en la Maite Morro farem una volta per Eivissa, avui.
0: Temes de societat,
1: sí, coses, temes socials, coses que passen. Tu saps que hi ha un influencer que va viure en el far de la Mola d'Eivissa?
0: Perquè son pare era
1: que son pare era farer?
0: Com és això? Un influencer que s'ha anat a viure en el far de
1: Sa Mola? És un influencer, una jove que se dedica a fer coses de cooking i tal, però son pare era farer del far d'allà de Formentera.
0: I el far funciona o no funciona?
1: Funciona, el que passa que antigament tenia... Ara no se pot viure, antigament s'hi podia viure, era una casa i se podia viure.
0: Però no m'acabes de dir que s'hi ha anat a viure?
1: No, vivia, va viure. Va viure ja, se va criar ja en son pare, que era farer.
0: Ah,
1: i mos contaràs història.
0: Ah, vale.
1: T'apareix?
0: Vale, molt bé.
1: Què més tindrem? Xerrem amb un metge, perquè també hem de veure què passa amb el grip. Que
0: ja començam a xerrar de grip i COVID.
1: Se pot avançar. Bueno, COVID ja n'hi ha hagut, eh?
0: Sí, jo ja conec gent que l'ha tingut.
1: I parlarem amb el doctor Segadó i d'Eivissa, a més. I després també tindrem un restaurant, el xef d'un restaurant d'aquí de Palma, que ens farà una recepta.
0: I a les 11 tenim, entre tu i jo, avui una història personal tremenda de patiment, diria jo. Jo ho deixaria aquí.
1: Sí. Una persona que
0: ha patit molt
1: durant tota la seva infantesa. I
0: l'adolescència.
1: Sí, i ara escriu llibres una mica per també refer-se de tot el que li va passar.
0: I en aquesta primera hora, d'aquí un minut, tindrem avui tertúlia per què, però?
1: Tertúlia perquè, segons el CIS, resulta que han baixat, han minvat el número de creients. Ja sabeu que el Centre d'Investigació Sociològica...
0: Demana diferents coses, sempre. I aquesta vegada va demanar per les noves vocacions, pels creients, i resulta que, segons el CIS...
1: Sí, segons el CIS, des de que van tenir la visita del Papa, ara ja fa pràcticament 3 mesos aquí a Espanya, hi ha més ateus que creients. Que
0: I, per això, que... I això que vivíem, teòricament sí. Vivíem un boom de noves vocacions, de noves... Te'n recordes quan va sortir el disco de la
1: Rosalia?
0: Exacte,
1: sí.
0: que hi havia com un boom d'aquests joves. De fet, jo en aquesta enquesta la poso entre cometes perquè ahir mateix el Papa va oficiar una missa a un estadi de futbol de França i 80.000 joves van anar a missa.
1: Hi ha una frase, no?, que se diu que datos no relatos, no? Que això de saber... S'ha de posar en context i bé, però això mos serveix per veure com està la societat, veus? Aquí sí.
0: Per això avui tindrem una tertúlia amb Txelo Huertas, expresidenta del Parlament de les Illes Balears, en Xisquia Valladares, monja, en qui més, Juanmi?
1: I també tindrem en Paco Carmona, que és capellà, i en Margalida Planici, que és veïnada.
0: Que és la nostra veïnada, a més.
1: La presentarem com a veïnada i com una persona que també va tenir un familiar que era monja.
0: És jesuïsta que no papista, m'ho ha dit ja avui de matí, quan ha vingut. O sigui, és important aquest dato.
1: Bueno, i tenim un número de WhatsApp per si voleu opinar, si voleu dir qualque cosa, que és aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: El tornem a repetir una altra vegada, agafau boli i paper, o llapis i paper, i apuntau. Aquest és el nostre WhatsApp.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
0: 9 i 10 minuts, senyores i senyors, començam.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, mireu, durant dècades dir que Espanya era un país catòlic semblava gairebé una obvietat, i és que la religió formava part de la vida quotidiana, de les festes, de l'educació, dels matrimonis, dels batejos, de les comunions, però alguna cosa està canviant. Per primera vegada, des de que hi ha registres del CIS, que, com vos dèiem, és el Centre d'Investigació Sociològic, el número de persones que se declaren atees supera el de catòlics practicants. Diuen que un 17,1% dels ciutadans se defineixen com ateus, davant d'un 15,9% que se consideren catòlics practicants. I la diferència fa només uns anys és important. Per exemple, l'any 2019, gairebé un de cada quatre espanyols era catòlic practicant, i avui són menys d'un de cada sis. Són les xifres una mica que posen en context del CIS. Però estan deixant de creure en Déu o simplement estan deixant d'anar a missa? Què està passant? S'ha allunyat la societat de la religió o la religió que no ha sabut adaptar-se a la societat? I sobretot, què està passant en les noves generacions? Avui a la Gran Vida volem parlar de fe, de dubtes, de religió i també d'ateisme, i ho volen fer sense sermons i sense intentar convèncer ningú. Per això mos acompanyen Natxisque Valladares, que és monja, Paco Carmona, capellà, Txelo Huertas, expresidenta del Parlament, ara feliçment jubilada, i na Margalida Planici, que és veïnada de la zona.
0: No me donar bon dia a tots. Txisque Valladares, bon dia. Com estàs?
3: Muy bien, aquí, de mudanza.
0: Eso me han contado. Hazme un titular de por qué te vas de Mallorca.
3: Bueno, porque me han destinado a Barcelona.
0: ¿Y te vas contenta o te vas triste?
3: Me voy contenta.
0: Ah, bueno. Pero nos dejas triste a nosotros.
3: No, sí. Porque seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto.
0: Bueno. ¿Cuándo te vas?
3: Pues a principios de octubre, ya dentro de poco, o una sea, semana ya, más o menos.
0: La semana que viene.
3: Sí.
0: Vamos a saludar también a Txelo Huertas, expresidente del Parlamento. Txelo Huertas, buen día.
4: Hola, buen día.
0: Tú no te vas en lloc, no lo verás.
4: De moment. Ja sol estar sempre pel món.
0: Per cert, aquest estiu has estat aquell mes que estàs de vacacions allà on tu i jo sabem.
4: Sí, claro.
0: I el dinar? Claro.
4: Primer vaig estar a Nova York 21 dies.
0: Ah, molt bé.
4: I després allà on sabem.
0: I el dinar?
4: No hi era.
0: No era, però... Si jo no hi sóc, no sabràs dinar.
1: No, t'ha dit que tu no hi eres, t'ha dit.
0: Exacte, però els altres és igual.
1: A lo millor hi va més gent, jo no he anat tampoc.
4: T'he dit que tu no hi eres. No va a dinar. Juanmi, si hagués hagut t'ho hagués dit, no te preocupis.
1: No. Perquè s'ha quedat tranquil, que no era res personal.
0: Ah, menys mal. Margalida Planici, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Constipada.
5: Constipada, també he aixecat avui, però bueno.
0: És igual, això a les 12 de migdia ja seràs bona.
5: I si no, ho seguirem endavant.
0: Exacte, ho covarem i ho traurem.
1: Si Déu vol.
0: I tenim en Paco Carmona, que capellà, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com estàs?
6: De ressaca.
0: De ressaca?
6: Sí, fiat.
0: Massa misses ahir, massa vi. Massa vi de misses.
6: Varen tenir la pujada del malalt de Lluc. I després a la baixa varen tenir confirmació de la parròquia de Sant Eugeni.
0: No feia nada.
6: I vaig de ressaca. Més de la que te penses.
0: Bueno, lots.
6: Hi ha missa, hi ha teulada també.
0: Començarem de Txelo Huertas. Txelo Huertas, com te defineixes? Creent, atea, agnòstica? Com te defineixes tu?
4: Ja som atea. No hi crec. No crec en...
0: En res? Si és atea, no creus en res?
4: No crec en cap Déu, no. No hi crec.
0: I què trobes d'aquestes xifres que han sortit ara?
4: Bueno, d'entrada, jo de sis em fi poc des de fa un temps, des que el duen Tezanos poc fiable. Després m'agradaria saber en què se basa per dir que és arrel de de la vinguda de, del papa.
0: No, això ho ha dit el Juanmi, no ho diu el Riz.
4: Ah, val.
1: Això no ho diu Juanmi, això ho diu el diario.es.
4: Ah, val, d'acord.
0: Què diu? Jo vull saber això.
1: No, comenta la notícia que aquesta estadística del CIS s'ha fet després de la visita del papa.
0: Sí, però tu has dit antes de la presentació sí. que hi havia més ateus de xat que havia vengut el papa.
1: Això comenten a la notícia, sí.
0: Jo no m'ho puc creure. O sigui, fa 3 mesos que va venir el papa i...
1: No, jo tampoc que sigui pendent. Supos que és perquè han fet l'enquesta d'ençà que va venir el papa.
4: Que va venir, segurament. I després, jo crec que hi ha menys practicants
0: okay.
4: Que a lo millor creients, perquè hi ha molta gent que sense pensar que hi creu, perquè a vegades els sents dir qualque cosa com Déu meu, aquestes coses, no? que demanen i dius, bueno, a lo millor... els que creuen en algo, jo crec que hi ha molta gent que creu en qualque cosa, però crec que Sigla Z no ha evolucionat com devia i per això també molta gent ha deixat de creure. No és el meu cas, però crec que sí, que en l'evolució de Sigla Z no ha estat així com ha evolucionat el temps i això fa que la gent s'enjunyi de Ciclesi.
0: Xisqui a Valladares, precisament en el Xisqui la van tenir en tot nosaltres a segur sí. d'aquí, quan hi va haver tot el contrari, el boom del catolicisme. La gent, quan això va passar també fa uns mesos, quan Rosalía va treure el disc, i van començar a veure com molt de famosos arreu del món s'acostaven a Crist, s'acostaven a l'Església, s'acostaven al catolicisme, així com llavors hi havia també concerts multitudinaris de membres de l'Església que són DJs i, en una paraula, que hi havia hagut un boom i ara hi ha a Espanya, en aquest cas, un retrocés. Jo m'agradaria saber què en pensen a Xisquià d'aquest suposat retrocés que hi ha. Xisquià.
7: Bueno, hola. Yo no creo que haya ningún retroceso. Tampoco quiere decir que el boom sea que todo el mundo vaya a misa. No. O sea, pero los conciertos multitudinarios continúan. Los bautismos de jóvenes continúan. Entonces, yo no creo que haya ningún retroceso, pero sí que es verdad que el boom que decíamos no significa que la gente se haga más practicante, sino más religiosa. Es decir,
0: okay. Es va a matizar eso.
7: Sí, exacto. Comparar el total de ateos con el total de católicos practicantes no es qué es lo que hace la encuesta, no permite que se determine si está creciendo la religiosidad o no. Es decir, dar por terminado el repunte religioso ahora mismo a mí me parece muy prematuro, porque hay datos de otras encuestas que sí dicen que hay un aumento de la identificación de los jóvenes con el catolicismo y que también hay muchos bautismos de jóvenes, adultos, o sea, de mayores de 7 años, de adolescentes, jóvenes y adultos. Hay bastantes más bautismos ahora, no digo en Mallorca, digo en España, ¿vale? Y eso no quiere decir que es que vaya más gente a misa. De hecho, en la misma memoria de actividades de la Iglesia recoge que hay un 12,6% más de bautismos, pero solo un 0,32% más de gente que va a misa. Esto en España, ¿eh? Esto son personas que acuden regularmente a misa según la Conferencia Episcopal Española. Entonces, sí que hay más religiosidad, no hay mucho más gente que va a misa, pero sí, un 0,32% más. Más me refiero que entre el 2023 y el 2024, estoy hablando de datos no del 2026, pero sí, ese repunte de bautismos es muy notorio, 12,6%. Entonces, bueno, hay otras encuestas, como por ejemplo la encuesta de 40DB, que habla de que los hombres, varones, de hecho esto lo publica El País, hay un 21% de varones, hombres, de entre 18 y 27 años, que afirman ir regularmente a misa, junto con mujeres mayores de 60. Es decir, las mujeres jóvenes no, pero los hombres jóvenes sí. Y luego está la encuesta, el informe de jóvenes españoles de 2026 de la Fundación Santa María, que este sí registra pues que hay un cambio muy grande desde 2020 a 2025 entre los jóvenes de 15 a 29 años, que ese sí es el que corresponde al que decía antes, 13,4 puntos más de personas que se consideran católicas, religiosas, y que la religión les identifica. Però això no significa que vayan a missa.
0: Ok. Vull demanar a en Paco. Paco, un 15,9% de catòlics practicants, això és una derrota per a l'Església o seria massa simplista interpretar-ho així?
6: Si el sí s'hagués fet fa 2033 anys, segurament s'hagués posat les botes, no? I, a més, tenir en compte també que la realitat que vivim avui a Espanya, en aquest cas, en el nostre estat, és una realitat molt diferent de fa 20 anys. Hem tingut una immigració important de persones d'una altra religió. I tot això ha de tenir constància, no? I després jo diré una altra cosa. Jo no crec que són números. Jo crec que són les ànimes. Inclús en les ànimes que no creuen. En les ànimes que tenen projecte. Que tenen projecte de reestructurar de bé i nou, des de la humanitat, la nostra societat. Jo crec que això vincula tothom, creient i no creient.
0: Però, per exemple, ara m'ha de dir, ahir vaig fer tantes misses, vaig fer tantes coses, vaig fer...
6: Però guapo.
0: Guapo, però les iglesies estaven plenes?
6: Mira, nosaltres, jo vaig... el bisbe, don Sebastià, va confirmar que va ser a Santa Eugènia a 16 joves. Dels 16 joves, 3 van rebre la primera comunió. I un va ser batiat. Però això què vol dir? Això vol dir, això vol dir que... Les... I a més, ja, tu no coneixes Sant Eugènia, no? És un poble xatxi piruli, vull dir, una cosa preciosa, com a gent, no? I se va crear un ambient de família, no? De família que potser hi ha gent que no creu, gent que està en procés, però això és el de menys. Lo important és saber-se estimat per Déu, per l'altre, no? I això és el que hem de construir, no tantes estadístiques ni punyeteries d'aquestes que no serveixen per res. Què m'has de si n'hi ha menys creients?
0: Hombre, no,
6: el bon Jesús...
0: Què m'has de...
6: Clar que sí.
0: Que vol que t'ho digui.
6: Clar que sí. Estem vivint en un món plural i tothom pot creure el que vulgui, sentir el que vulgui, pensar el que vulgui, compartir el que vulgui. Ara, nosaltres som creients i nosaltres no fem proselitisme com a falsis. Nosaltres no fem proselitisme. Nosaltres acompanyem persones, com varen fer dissabte al matí els malalts a Lluc. Això és la realitat. Això és l'Església. El que passa que a vegades el món social, polític, el verbo lo tiene muy claro, ¿no? Palabra, palabra, palabra. Puro teatro.
4: Perdona, però això no és tota l'Església. És una part, com per tot, sempre hi ha gent que destaca i que fa coses que beneficien i que agraden a tothom. Però l'Església no és només això. L'Església també és altres coses bastant dolentes, no?
6: Evidentment, com en la societat hi ha coses molt dolentes també, no?
4: Sí, clar
6: que sí. Nosaltres no som un extracte de... Som un extracte de la societat, no som unes persones que han baixat amb un platillo volante, no? Nosaltres som terrejant...
4: No, i si l'Església evoluciona,
6: sí, clar,
4: ens estem,
6: clar que sí.
4: Aquestes coses passarien bastant menys.
6: Totalment
0: d'acord. Jo vull aprofitar que tenim el senyor Carmona i tenim en Xisca Valladares, que són representants directes de l'Església, per fer-vos una pregunta. Xisca, ¿la Iglesia no ha evolucionado de acuerdo al tiempo que estamos viviendo?
7: No estoy de acuerdo con eso. Quizás no ha evolucionado como el mundo quiere, quizás no ha evolucionado como mucha gente quiere, pero evolucionar sí que ha evolucionado conforme al criterio del Evangelio, que es el que a nosotros nos interesa. O sea, nosotros lo que nos interesa es pues mostrar al mundo que Dios ama a cada uno individualmente, y que lo hace con hechos, que nosotros estamos llamados a amarnos entre nosotros y que amarnos no es una teoría, sino que amarnos son hechos concretos, no son palabras, ¿no? Eso yo creo que es la evolución mayor y la revolución mayor. Ahora, aparte de ese mensaje estricto, evangélico, con todo lo que el Papa Francisco y el Papa León han estado trabajando en pos de la sinodalidad de la Iglesia también, yo creo que se ha abierto muchísimo al mundo, se ha abierto bastante a la realidad del mundo actual. Se habla de los migrantes, se habla de las guerras, se habla de la pobreza. Yo creo que estamos en contacto total con el mundo, pero nuestro criterio y nuestro mapa de ruta es el Evangelio, y el Evangelio es muy claro, y el meollo del Evangelio es el amor.
0: Ok. Maria Lida, duim i escoltam les estadístiques des de a la vida real. Tu notes aquest canvi entre la gent que tens en el teu voltant?
5: Sí. Sí. Jo, per exemple, tinc el meu fill, o sigui, el meu net, i el meu fill, sobretot la petita, que no ha batiat la nina i no creu en res.
0: Jo, per exemple, aquí a nostra tenim la meva neboda, que tampoc ha batiat el nin, però ella argumenta que se batí ell amb sa gran...
5: Sí, el que diu la meva filla.
0: Que voldrà fer el que...
5: Sí, que agafi la religió que ell vulgui. Però si no li ensenyen un valor, pues, no sap el que agafarà. És molt
4: però
5: difícil.
4: Però el valor se poden ensenyar sense ensenyar una religió.
5: Ja sé dir, que... No, ella...
4: Totes les religions tenen el seu valor.
5: Sí, ella valors, dir... ella valors els n'hi ensenyen, però religió no gent ni mica. Jo aquí no estic molt d'acord, però bueno, és la seva filla i ells fan el que els apareix.
1: Jo vull aprofitar, perquè Nachelo d'aquí 3 minutets s'ha de partir, precisament perquè per una bona causa és un tema de la fibrosi quística a favor, que fan una caminada i ella hi ha de ser. I te volia acomiadar, Nachelo, antes de que te'n vagis, perquè m'adonis la teva opinió. És a dir, tu ets atea, però tens molta espiritualitat. Això és una cosa, no? Tu pots ser no creure en Déu...
4: Però no té res que veure, Juanmi.
1: Tu què opines
4: d'això? Una cosa és la religió i una altra cosa és que tu siguis una persona espiritual, una persona que creguis en l'ajuda en els altres, que tinguis amor en els altres, però això no té res que veure en la religió. Jo me vaig ensenyar des de petita que jo el que tenia de fer és fer el bé sempre que estigués a la meva mà i ser meditar, ser espiritual, i, però no té res que veure ni en Déu, ni en la religió, ni en aquestes coses. És a dir, jo no som pitjor per ser atea que un altre,
1: no,
4: que és creient, saps? Vull dir, no té res, ni pitjor persona, ni... No té res que veure una cosa amb l'altra.
1: I has tingut aquesta sensació, ganes de creure-hi en Déu?
4: No, la veritat. No. Jo estic batiada, perquè quan jo vaig néixer pues, se batiava tothom, he fet la primera comunió, però aquí s'ha acabat tot. Ja no estic confirmada ni res de tot. Quan vaig ser adulta ja això ja se va acabar, perquè no he tingut mai aquesta necessitat. Dins la meva família hi ha creients i hi ha creient practicar. Vull dir, però ens respectem, ens duim bé, no tenim cap problema i tot bé.
1: I del Txelo, te deixem que te'n vagis en pau, que sé que tens feines i que mos havies de deixar les,
0: a les 9 i mitja. Que te'n vagis en pau.
1: Però vull fer aquesta... Gràcies, Txelo, una ferrada.
4: Vale, moltes gràcies.
1: I vull fer aquesta pregunta al revés, no? A veure si ella havia tingut ganes de creure en Déu. Vos faig la pregunta al revés. En aquest cas, en la Xisca i en Paco. Si heu dubtat mai de Déu?
0: Xisca, Paco.
6: Evidentment que he dubtat. Vull dir, és la dubta de Job, no?
0: Tu també, Xisca?
7: Sí. Clar. Yo sí, claro que sí. O sea, yo también he dudado de si existía Dios o no. Y luego, pues yo creo que la fe es un don. Y es un don que no sé por qué, pues no recibe todo el mundo. Eso hay que preguntárselo a Dios, ¿no? Pero así como he dudado, también he encontrado experiencias concretas de días concretos que puedo recordar el lugar y el momento en que me he dado cuenta de que Dios sí existe y que Dios me quiere y que está, que es un misterio para el mundo. O sea, es un misterio porque también existe el mal, también existen muchas cosas. O sea, que la duda siempre acompaña a la fe. O sea, es caminar sin tener todo claro.
6: Jo crec que se
0: Paco.
6: necessita ser dubte per créixer en sa fe. És necessari ser dubte. Davant la realitat que un viu personalment en la seva biografia personal, pues, hi ha moments de foscor, de noches oscuras, com decía el santo castellano, no? Hay noches oscuras, ¿no? On experimentes la realitat de sentir-te amb ganes de, jo sempre he dit, de tirar-se de veola, no? Però sempre n'hi ha un element essencial per als creients, que és l'Esperit Sant. Nosaltres creiem molt en la Mare de Déu, hi van anar la Mare de Déu, creiem molt en Sant Martí de Porres, creiem molt de no sé què, no sé quant, inclús amb el Papa tal, el Pal qual. No, però no creiem en l'Esperit Sant, a vegades no desitjant l'Esperit Sant que infongui en la nostra vida aquest desig d'anar progressant cap amunt, cap amunt, eh?
1: I sempre cap aquest amunt. dubte normalment apareix davant d'una malaltia, una mort, una guerra, una injustícia terrible, quan ve, se veu una notícia d'una violació.
6: Sí.
1: Sempre hi ha aquesta
5: Mai.
1: pregunta, no? Si
0: De
1: Déu
0: Maria
1: existeix,
0: Lídia,
1: per
0: mai.
1: què se permet
0: De
1: això?
0: Maria Lídia, diu que mai.
1: Mai ha
5: Jo
1: dubtat, eh?
5: mai he dubtat. Sempre,
6: Veus?
5: hombre, se m'ha mort mon pare, se m'ha mort, i he demanat per què jo? O va passar alguna cosa i dic per què jo?
6: Clar.
5: Però jo mai he dubtat que Déu existeix aquí. Jo no som papista, la veritat, però som jesuït, jesuïsta. No? O sigui, jo
0: Què és
5: crec en
0: Jesús?
5: Jesucrist, crec en Déu, crec en l'Esperit Sant i crec en la Puríssima.
0: I no creus a l'Església?
5: Però no crec en l'Església com és actual. Jo crec en l'Església, l'Església que va predicar el Jesucrist. No volia imatges, no volia joies, no volia bé, no volia res. O sigui, considero que l'Església no va pel camí que va donar Jesucrist. Em sap molt greu, però no ho crec.
0: No,
5: Això de
0: no
5: que,
0: te vas saber greu.
5: per exemple, en el Vaticano, tot el que hi ha, en tot el que tenen, podrien salvar moltíssimes vides i molta de gent,
0: Per fer un
5: i el
0: poquet de
5: tenen tot amagat.
0: demagògia.
5: No, no, no. Jo he estat a Roma i ja està per entrar a la plaça de Sant Pere i he de pagar. Vinga, ja, per favor, tot tenien barreres posades. Sí,
0: Jo per
5: sí.
0: entrar, jo
5: No,
0: també he
5: per
0: estat,
5: entrar...
0: també he
5: I
0: estat a la plaça de Sant Pere.
5: de quan jo hi vaig estar...
6: Per entrar en els museus.
5: No, no, no. Per entrar,
6: No.
5: hi havia barreres
0: No, no.
5: tancades
6: Que
5: per
6: van
5: tot.
6: enganar.
0: No,
6: Que
0: no,
6: van
0: no. T'ho
6: enganar.
0: van
6: No.
0: enganar i de bon tros, perquè jo també he
6: Inclús per
0: estat
6: la
0: i...
6: Basílica de Sant Pere tu pots entrar gratuïtament. És que fer
0: Exacte.
6: cua, però pots entrar.
5: Ja, jo només sé una cosa, que jo trobo que l'Iglesi no du amb el que és els temples, no du el que deia Jesucrist. Jesucrist no volia ni coses, ni on, ni res. Volia un temple amb les portes obertes, que no se tancassin portes i que la gent pogués entrar a resar i tot això. Jo tenc una cosina, supos que encara era viva, que estava a monges de clausura. De molt joveneta va entrar un convent de monges de clausura i aquesta lota va sortir. Va sortir d'allà de dins. No se sap per què, però va sortir de repente.
0: Va tenir una crisi de fe, supòs,
5: No,
0: i
5: perquè va
0: digué...
5: seguir sent monja. I van agafar un pis a un parell de monges i cuidaven malalts i tot això. Perquè jo considero, me sap greu, però que una monja de clausura no ajuda a res, resar. Jo res cada dia. Cada dia, cada vespre, jo rec les
0: Se'n
5: meves
0: vagi de
5: oracions.
0: clausura, fan molta de feina, eh?
5: Quina?
0: Vesteixen, cusen, fan ses hòsties,
5: Però...
0: fan molta de feina, ser monges de
5: Sí,
0: clausura.
5: però de portes endedins. No sé com t'ho tenen d'explicar. Cap endafora, mira, jo vaig conèixer un capellà que estava en el Rafal Vell. No tenia iglesia ni tenia res,
0: No
5: aquest
0: tenia
5: somonet.
0: parròquia.
5: Bueno, però va agafar una casa i de lo que s'entrada, que era grossa, va fer la seva iglesia. S'anava a fer feina cada dia de picaprader i el dobles que guanyava de picaprader era per ajudar en els pobres seus.
6: En Sebastià Mesquida, no?
5: no me'n recordo
6: era
5: el nom.
6: Fameter, era fameter.
5: Era un home que feia feina per ajudar filòsof, els seus.
6: Filòsof.
5: Això jo no considero que per ser una bona persona, no importa ser capellà, ni monja, ni res, se pot ser una bona persona.
0: No, si avui xerram de teus o no ateu, no xerram de capellans ni de monges.
5: No, ja, teus
0: ara,
5: o no teus.
0: Ara te deixo xerrar perquè t'has vengut molt amb aquest tema. Però xerram de teus o ja. No ateus, de si han crescut o no han crescut, de ses vocacions...
5: Bueno, jo ses vocacions no sé si han crescut, perquè jo, la veritat, amb la barriada que jo visc, que hi ha poques... Hi ha poc, tu m'entens? No crec que hi hagi molt de religiosos en aquesta barriada. O sigui, no te puc dir jo, però jo he anat a missa, he anat a funerals i això, i la missa està, res, no arriba ni mitja iglesia.
6: Dues coses. Sí. Primer, jo he tingut dubtes en la meva vida cristiana i ministerial, com a sacerdot. Però mai he deixat d'estimar Déu. Mai.
7: Exacte.
6: Sempre ho he tingut de vora jo, sempre. I jo això, en la meva experiència de quasi 25 anys d'estar a hospitals, especialment a terminals, tens compte que quan sents a Déu, a de vora tu, és més fort, perquè trobes sentit a la vida. Inclús quan la vida te fa mal, com diu la cançó, no?
5: Sí.
6: Inclús quan la vida te fa mal, tens sentit. Creure en Déu no és ser beato, no, per favor, no ho dic per tu.
5: No.
6: Però és que estic cansat d'aquesta caricatura de l'Església que són beatos, no? Que se tenen complir les... Però per què tenen complir les Esglésies? Tenen complir els cors? Per a cap.
0: I la segona... És important que es comencessin a omplir un poquet les Esglésies.
6: Bueno, no sé l'objectiu. L'objectiu és omplir cors. Cors de gràcia i de fe. I una altra cosa de veure. L'Església no només és... l'acció pastoral en la qual entra tot... Jo he estat a Madrid a la conferència episcopal la setmana passada i hem parlat de tot el tema pastoral de la salut a nivell d'Espanya, no? La presència en el hospital, la presència en el tercer món, des del món de la salut, però també hi ha unes altres experiències d'església on l'església està present en el món social, a Càritas està fent una feinada, però no només això, l'església. L'església té teulades. Jo tinc l'església que me cau una part. I la tinc que arreglar, perquè és important. Ja ha acabat.
0: No, tot és tu, l'idea d'ell.
6: Ho dic que a vegades és que els rectors, a més de tota aquesta feina d'estar prop de la gent, tenim problemes de retables, tenim problemes de goteres, tenim problemes de... I això és la vida de cada dia, lo normal de tota la família.
1: Jo precisament, Paco, li volia demanar això a Xisquia, perquè ella té molta experiència comunicant i fent servir xarxes socials, sí, i acostar, no, a la seva manera, aquesta naturalitat, no, de creure en Déu entre la gent jove. Xisquia, jo t'ho vull demanar. Si ara apareciera Jesús con 25 anys, y verás por qué te lo pregunto, ¿sería más de Instagram o de TikTok? Y te digo esto porque él predicaba. Entonces, si Jesús predicaba, ahora se hace de otra manera. ¿Se está llegando a través de redes sociales realmente a la gente joven? ¿Esto lo ha mejorado? ¿O es el canal que tenéis vosotros para intentar llegar?
7: No, sí que se llega, porque la cantidad de gente que habla de Dios en las redes sociales se ha multiplicado últimamente, en el último año, se ha multiplicado. Hay muchísima gente joven hablando de Dios ahora que yo no había visto. O sea, esto se mantiene en el último año. Y luego, por otro lado, a mí, por ejemplo, yo no sé a los demás, pero a mí me llegan muchísimas preguntas y comentarios por privado que son verdaderos experiencias de Dios. O sea, no de que Dios se me ha aparecido ni nada de esto, sino me pasa esto en mi vida y quiero hacer como lo que Dios querría, o qué hago, o reza por mí porque tal cosa. Es decir, pero que te cuentan la vida real, o sea, con muchísima, muchísima confianza. Entonces esto para mí es un llegar, porque yo no siento que llego porque mis vídeos tengan muchas visualizaciones. No, Yo llego cuando ese vídeo ha tocado el alma de alguien y ese alguien se pone en contacto o con Dios o conmigo o con alguien que pueda llevarle, hacerle de trampolín o de puente hacia Dios. Entonces, a mí me da igual el número de visualizaciones o el número de seguidores. Lo que no me da igual es cada persona que se siente tocada y que con ese con esa mediación, con ese vídeo, con ese post, con esa frase, se plantea algo y se siente tocada y llamada para algo más superior, ¿no? Y esto sí que a mí personalmente, por lo menos, sí me pasa, y supongo que al resto que está en las redes hablando de Dios también le pasa.
0: Jo vull demanar una cosa de totes. Es pot transmetre un missatge de fa 2.000 anys en el mateix llenguatge i les mateixes formes de fa 50 anys?
6: La persona d'ara, la gent d'ara, té els mateixos problemes de fa 2.000 anys?
0: No.
6: Sí, los esenciales, sí.
0: Ah,
6: Sentir-te
0: bueno.
6: estimat, sentir-te acompanyat, trobar sentit a la vida, per exemple, la prehistòria, la muerte, cap a un nom i tal i qual, ritus, vull dir, són les mateixes realitats essencials, eh? I clar que sí.
0: Maria Lida?
5: Hombre, jo d'aquí on anem, no sé, jo estic convençuda de que som esperit que quan sortim del nostre cos, que per desgràcia n'hem vist sortir tres o quatre, quedam i torna i tot mos torna a reencarnar. Jo crec que és la reencarnació.
0: No, això no és molt catòlic.
5: Bueno, no és molt catòlic, però jo en les dues coses, tu pensa que jo ja t'he dit que som jesuvista. Jo crec que en Jesucrist
0: sóc
5: i tot això.
0: cristiana
5: No som cristiana.
0: de Crist.
5: De Crist, però se diu jesuïsta.
0: Ah, sí, jo és la primera vegada que ho sento.
5: Pues sí. I ja t'he dit, jo crec que som un esperit. Nosaltres som un esperit perquè s'ha comprovat que quan un se mor, l'han pesat
0: Adiós,
5: i
0: adiós.
5: pesa
0: Ja m'ho veiem
5: menys.
0: amb aquestes teories estranyes.
5: No, no, no, però és que és així. O
0: Que un se
5: sigui...
0: mor, ho he sentit dir, que un se mor i quan se mor pesa un poquet menys perquè l'ànima se n'ha anat. Eh? I tu m'ho vol dir que l'ànima pesa.
5: Sí.
0: En sèrio?
5: Som energia.
1: No. Si te lleven el
5: Som
1: mòbil, sisplau.
5: energia. Som energia.
6: 23 grans, diu.
5: No, no, no, no. Nosaltres som energia, això. Això que tu
6: És
5: veus,
6: veritat, això
5: això
6: és
5: que tu
6: veritat.
5: veus, és un simplement, no, és simplement un com si tu, un cotxe, pues tu ets el xassis de
0: Sí, però l'ànima no pesa.
5: Això s'ha comprovat. Jo no t'he dit res més. Però jo t'he dit una cosa, som energia, i aquesta energia queda. I jo te Bueno, ja per la món anar, jo ja me'n vaig a un tema que ja no és de la religió, però que som energia i que l'energia queda.
6: Jo volia dir una cosa. Jo no sé si és energia, la Margarida, però dona una pau quan parla.
5: Oh,
6: Va en
5: gràcies.
6: sèrio.
5: Oh,
6: Dona
5: moltes
6: molta pau.
5: gràcies.
6: Però jo volia dir una altra cosa també, i el Papa ho ha dit ahir. No basta en números. No basta, Batia. Se van batiar, per mi, que 15.000, la darrera vigília pasqual a França. 15.000 adults. No basta batiar, té que haver un acompanyament, té que haver un procés de pertenença a una comunitat. I una comunitat on l'important no és que sigui buida d'abans o plena, sinó que estigui activa en l'esperit. Que surti, com deia el Papa francès, que jo l'estimo molt, que surti cap a de fora, que obri portes, que monte el lío, com deia ell, no? Això és molt important. I alerta de ses sortides de cavall i arribada d'ASA.
0: Arrenjada de cavall i arribada
5: d'ASA. Sí.
1: Xisquia, mos quedem sense temps, mos queden 2 minuts per dir adeu i te volem acomiadar, però bueno, jo te volia comentar això, no? Que és una pregunta que se fa a molta gent en el carrer. De fet, jo he sortit en el carrer, després a les 10 escoltareu un parell d'àudios. Segurament la pregunta més interessant en aquest cas que te faig, Xisca, és...
0: no
1: és... Sí, jo vaig canviant els noms. No és només si creiem en Déu, no? Sinó en què creiem quan necessitem trobar un sentit a les coses. Si no creiem en Déu, en què hem de creure, Xisca?
7: En las personas, o sea, pero para mí las personas acaban y creer en Dios es que esto no acaba, ¿no? Y Dios se manifiesta a través de las personas también, o sea, porque cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos a Dios dentro, o sea, y tenemos que transmitirlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, conozco a un amigo mío, ateo, que me dice, a mí me encantaría poder creer, porque en el momento de la muerte, para mí solo acaba el vacío, y para ustedes, para vosotros, tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido me gustaría tenerlo, pero no lo tengo, yo quisiera, pero no lo tengo. Para mí esta persona está más cerca de Dios que otra cosa, ¿no? Pero él no lo siente, y él es consciente como de que no. Pero en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento, de la injusticia enorme, en el momento de una enfermedad grave, o sea, ahí mucha gente vuelve a creer en Dios. Porque en el fondo, yo creo que muchos ateos, por mucho que digan, en el fondo sí que tienen algo de fe.
0: Chisquia, muchísimas gracias, que tengas un muy buen viaje, buena llegada y buena instalación en Barcelona. Nos haces un cuadro y nos haces un traje a nosotros, porque nos dejas un poquito huérfanos, porque te queremos aquí. Pero bueno, si tú eres feliz, que ya nos lo has dicho antes que sí, pues adelante con los caballos.
7: Muchas gracias.
0: Hasta
7: muchas
0: luego,
7: gracias.
0: Buenos días.
7: Gracias. Hasta buenos días.
0: Paco, Margalida, anem a que van. Quin seria el vostre darrer missatge, si haguéssiu de donar, Margalida?
5: Pues jo, que s'ha de creure en algo, sempre has de creure en algo. Jo, pues, estic molt a prop de Déu, estic crec en Déu, i crec que sempre te dona una mà, que sempre t'ajuda, encara que a vegades te posis la traveta, perquè te l'ha de posar. És que te l'ha de posar perquè tu aprenguis a viure.
0: I d'estem que hem parlat avui, que si hi ha més o menys creients?
5: Això no t'ho puc dir, perquè no ho sé, perquè jo no...
0: No ho notes, en l'ambient?
5: No.
0: Ah, vale.
5: Me sap greu, però...
1: Ni a favor ni en contra. El millor s'indiferència és el que més preocupa.
5: No és a favor ni en contra, ni... És que no ho sé, perquè jo, com que no vaig a missa, pues no sé la gent que hi va, ni la gent que no hi va. I l'ambient de xerrar d'això, a la meva barriada, en aquesta barriada que estem, no sents xerrar mai de res, al revés. Per respecte, no hi ha... Saps què t'ho vull dir? No tenen valors, no tenen res. Avui en dia, la joventut de per aquí, no té valor ni té res.
0: No, de per aquí, un pal de per tot, jo crec que la joventut ha canviat els valors. Més que dir que no tenen valors, s'han canviat els valors.
5: Que no els hi han ensenyats.
0: Paco.
6: No, jo torno a repetir el que he començat a dir al principi, no? Les estadístiques són fruit d'una realitat sociocultural, és a dir, l'església que tenim, perdó, el món que tenim avui no és el món que teníem fa... Abans de podien dir 50 anys, però jo diria 10 anys, diferent.
0: No, dir,
6: hi ha manco natalitat, per exemple, quan el baby boom, que són nosaltres, sí, que han complit ara 60 anys en guany, no és la mateixa realitat que tenim ara. N'hi ha menys nins, i a més, l'objectiu no... Vamos a ver, l'objectiu no és que tothom sigui creent, l'objectiu és que tothom sigui feliç, és a dir, conseqüent amb el seu projecte vital, amb una gran dosi d'esperança. Després, Déu crida. Nosaltres estem aquí perquè ens sentim cridats per Déu. Som un desastre, però som cridats per Déu, no? Tot creient, no? I aquest que és el motor de la nostra vida, anar cap a ell. I arriba un moment, quan arriba el moment final de la vida, que uns el miram i els altres intueixen la seva presència. Però nosaltres disfrutam amb la mirada de Déu que te diu t'estim i t'espero.
0: Paco, Maria Lida, moltes gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Senyores i senyors, són les 9:48, continuem amb el programa endavant, fem una petita pausa i llavors el Codi Vermell amb Julio Bastida.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
3: Dali, Toni!
4: Juga tarder!
2: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
5: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
6: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
2: I la prèvia més divertida.
7: Vivir así es morir de amor.
2: Tot es postres en joc.
8: S'aixeca i tot, en Juan
2: Gal. A IV3 Ràdio.
0: De 9 a 12, viu la gran vida.
3: Les 9:50, Julio Bastida, delegat d'Hockey Baleares, aquí a Balears, senyores i senyors, que per cert, dia...
9: 9.
3: 9, aniversari por todo lo alto, en Carmen Porter, Níker Jiménez i...
9: Eduardo
3: Ina fent una xerrada.
9: Fent un horizonte, un horizonte a Balears.
3: En el Palau de Congressos.
9: Palau de Congressos. Qui vulgui ha d'anar a Hockey Baleares, a demanar la seva invitació, perquè ja... en queden molt poques.
3: Molt poques, no? Estem xerrant de 1.000 persones, ja.
9: Estem xerrant que ja han donat més de 1.400 invitacions.
3: Què dius?
9: O sigui que, alerta, que la gent se quedarà de
3: fora. Queden 15 dies, no? I jo diguent-li a Julio, no flipis, que la gent aquí a Balear no se mou poc.
10: Que va, no,
9: la veritat és que és un personatge que agrada moltíssim, és líder d'audiència aquí a Balears. Jo sempre em fa molta gràcia quan xerres amb en Pep Codonyo, director de IV3 Televisió, que mos diu sempre... Què em fa la competència?
3: Televisió, no?
9: Sí, sí, bueno, de Cente, sí. Cente públic.
10: Jo tinc IV3 tot el dia, i, però... Ja,
9: i sempre mos diu que... és que què em fa la competència? És sí. Impossible lluitar contra Níquel.
3: Com ho dos?
9: Bé, estem a tope.
3: A tope, on fire. Aquesta setmana, se parla i no ho heu tret, un temes molt interessants. Per exemple, anem a començar per el primer. Un joven se estampa adrede contra un cotxe en Palma tras acosar durante horas a su exnovia a las puertas de un centro escolar.
9: Sí, això, tremendo. Això va passar a l'escola de disseny, a la plaça d'Estup, de vores instituts, a les avingudes, de vores jutjats. Aquí, a les 11 de matí, un jove de 21 anys que és... campió de Balears d'MMA i crec que ha quedat molt ben classificat a nivell nacional.
3: Què és MMA?
9: Art marcial mixta, això de que se fiquen dins una jaula...
3: Sí, no se peguen a passar...
9: Sí. No estàs forat, eh?
3: No, ja... No supera, ja, això.
9: Resulta que aquest jove té una ex-parella que estudia allà, a l'escola de disseny. Doncs a les 11 de matí se va personar allà en sa moto i li va dir començar a enviar missatges amenaçadors, que sortigués, ella no volia sortir, té un ordre d'allunyament d'aquest jove, criden a sa policia i quan arriba sa policia ell surt en sa moto en contradirecció i dic intencionadament perquè hi ha un missatge que li va enviar a sa lota que li diu si no surts m'estavellaré contra un cotxe. Per tant, ho va complir.
3: Sí,
9: va estavellar contra un cotxe, imagina't, davant 300 persones a la plaça d'Estup. Ja instituts i tal, tot un xou espectacular. En el final va acabar detingut i ara hi ha una cosa molt curiosa i és que no sé si saps que les dones, quan hi ha un cas de violència de gènere, se li fa una valoració, és un sistema informàtic i dona una valoració de risc. Aquesta ha donat 5 de 5, és a dir, màxim.
3: Risc màxim.
9: Riesgo máximo, extremo, i el que li han fet és que li han posat una pulsera en aquest jove, ella té escolta policial, o sigui, la situació és bastant complicada.
3: Ara se t'arriba el tema de tenir escolta, eh?
9: Sí. En aquest cas té policies per davall que seva que fan passades perquè tenen té una polsera d'aquestes
3: que se posen una tovillera.
9: Sí, i ella té com un mòbil que és el receptor que si se li costa a menys de 500...
3: Si són esfamoros si van enfallant la ministra...
9: Correcte. Si s'acosta a menys de 500 metres a ella li bota i a la policia també i automàticament la policia aniria cap a
3: ella.
9: Sí, i ho detendrien i aniria a presó. És a dir, tu incomplir una ordre d'allunyament, si és que per casualitat que t'ho passa tal, no, però si tu incomples aquesta ordre d'allunyament voluntàriament, te'n vas a presó.
3: Ara m'ho ha llevat d'esquipat, perquè anava a dir, si, per exemple, esquiador su pulsera passa per davor aquesta persona per casualitat, perquè...
9: No, per exemple, ha passat que tu vas en el Mercadona.
3: Exacte.
9: I aquesta persona entra en el Mercadona i vol aquesta persona, si agafa sense dir res, se dona mitja volta i se'n va, no passa absolutament res.
3: Va.
9: Ha passat també concerts, per exemple, Mallorca Live, un d'aquests, que coincideixen les dues persones, automàticament la que té sort d'allunyament ha d'agafar i ha de partir. Si tu te quedes en el puesto, ella t'ha vist i tu te quedes en el puesto, te'n vas.
3: Però
9: una altra cosa diferent és, i això també és important, que tu cerquis en aquella persona. Aquí, no. És a dir, si jo, per exemple, som una dona que tenc una hora d'allunyament, estic a un bar, m'entenc que la meva expareja està a un altre bar i jo vaig voluntàriament a aquest altre bar perquè li voti la pulsera, això no. Aquí no és diferent. O sigui, ha de ser una cosa que és... Ha de ser la persona que té sort d'allunyament qui incomplesqui, voluntàriament.
3: Qui n'ha aprenent de coses, amb el Julio?
10: Sí, jo... Clar, me sorprèn això, no? Aquesta situació que hi ha gent que veu que no pot estar allà i que se queda. És que això és fàcil. Si tu vols que no has d'estar allà, parteixes.
9: Ara tenim el tema de la setmana, és el del segrest.
10: Sí.
9: Ha hagut un segrest.
3: Prisión para dos secuestradores,
9: Sí, sí,
3: de un inquilino al que golpearon para que abandonara su finca en Palma.
9: Sí, sí, alerta aquí que a Mallorca, a Palma, han tingut un segrest. La història va de lo següent. Dimarts passat, hi havia un matrimoni que anava a sopar a Don Caracol de Sant Enllaç.
3: Hombre, bon restaurant.
9: Bon restaurant. Va. Anava cap allà i se troba. Anava en su cotxe a les 9 del vespre, a les fosques, i se troba a sa cuneta un tio emmanillat en terra ple de sang. Atura el cotxe, veuen que està tot ple de sang i està a les fosques en una recta. Què fa? L'agafen, diu, pugen el cotxe i te duim en el pàrquing de Don Caracol. Ho duen en el pàrquing, que està a 100 metres, ho deixen allà i criden a la policia i a l'ambulància. Arriba tot d'una a la Policia Nacional, arriba a l'ambulància, comencen a curar, i li diu a la policia que l'han segrestat i que està ple de cops. La policia flipava,
3: jo
9: comencen
3: també
9: a cridar en el grup de, en aquest cas, era el grup d'atracaments, que és el que duen els sequestros, i van anar allà cap allà i van descobrir que era que un alemany de 47 anys, ojo, amb això perquè la història té idea, un alemany de 47 anys que viu a una finca, que en aquesta finca, a sa víctima, resulta que té llogada com una xabola, com una casa, i el propietari vol que se'n vagi. No se li va córrer una altra cosa que dir-li a l'alemany, i a l'alemany va contratar a dos matons de son rapinya,
3: jo en sèrio,
9: perquè anassin i li donassin una bona pallissa de ca. Li va donar una bona pallissa de ca, ho van emmanillar i li van donar un avís. Li van dir, la pròxima vegada ja veurà el que te passarà. I ho van tirar en el cotxe en marxa.
3: Quin mal.
9: Hi ha més passes.
3: Quin mal.
9: Ara, el propietari de la finca diu que ell no va dir res, que va ser cosa dels alemany i dels altres dos. Per tant, ara, el propietari de la finca, com que no hi ha cap document ni res que hagi dit en els alemany que li donaran la pallissa a aquest tio i se'n nas, no li ha passat absolutament res. No està ni imputat. No hi ha res. Què succeeix? Que l'alemany i els altres dos, que són bastant coneguts, són delinqüents bastant coneguts d'aquí, aquests tres se li fica un delicte de segrest. Que això pot ser fins a 15 anys de presó.
3: Uro, vámonos.
10: Quin desastres.
9: I no és detenció il·legal, que seria 12, perquè com que sí que li demanaven algo a canvi, és a dir, tu, si te'n vas, no tornarem a fer això, per tant, són 15 anys de presó que li demanen.
3: Qui els ha poc caure?
9: Els ha poc caure, perfectament li cauran.
3: Resten 30 segons. Narcoequipatges a l'aeroport de Palma.
9: Han trobat 25 quilos de marihuana a un passatger que viatjava cap a Palma. Lo més estrany de tot...
3: I la maleta.
9: Sí, lo més estrany de tot és que la marihuana se pot cultivar aquí. Ningú entén, ni la policia, perquè una persona s'arrisca a dur 25 quilos de marihuana a una maleta, quan lo habitual és dur cocaïna o heroïna, perquè és lo, ja que t'arrisques, És el més econòmic. I no 25 quilos de marihuana, que això no se pot cultivar aquí.
3: No, i en el mercat no són tant de dobles.
9: Per això t'ho dic, ningú ho entén. Se pensen que potser era d'això que es diu, un seqüela d'aquest que dius, despistant per aquí i mos entra per una altra banda.
3: Julio Bastida, des de OK Diario Balears, avui en nosaltres, amb aquest espai de successos tribunals i...
9: Emergències.
10: I emergències.
3: Emergències, jo mai m'ha sortit sense emergències.
9: Entre CMMA i això...
3: M'embues, Julio. Moltes gràcies.
10: Gràcies, Julio.
9: Fa fred aquí, eh?
3: Fa fred, bona temperatura.
10: No, no estic aquí, això és Groenlàndia.
3: Informatius i tornar tot d'una. Vinga, fins ara.

0: un quart per la una fins a aquesta mateixa hora. Per cert, el pas dels vehicles serà alternatiu a la carretera des Mercadal a Fornells a partir de la rotonda del camí de Tramuntana fins a la localitat que és seu d'aquesta prova esportiva. Tenim, per cert, avui de matí també esdeveniments esportius a Sant Mateu, a Sant Antoni, a Calonge, a Santanyí, a Llucmajor i a Bunyola, però en aquest cas no afecten el trànsit com la prova menorquina. I el temps per avui, d'acord amb la previsió que han fet els companys de meteorologia divendres, hem d'esperar més presència de núvols. Baixos pel matí, progressivament cap al capvespre, prims, amb la probabilitat que es formi qualque precipitació localitzada i dèbil al llevant de Mallorca i Menorca. El vent bufarà fluix de llevant i hi haurà restes de maror al sud mallorquí i de les Pitiüses. Temperatures màximes en general entre els 27 i els 31 graus. Passada les 9 del matí ja en teníem 25,9 de graus a Formentera, 25,4 a Capdepera i 25 a la Mola de Maó. I quant al risc d'incendi forestal, tenim alerta vermella per perill extrem a Sant Lluís, a la resta de Menorca i també a Eivissa i Formentera. Aquest risc és molt elevat, com també ho és el Llevant i bona part del migjorn de Mallorca i la Serra de Tramuntana, a més de qualque redol entre el Reguer i el Pla Mallorquí. Recordeu que fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terreny forestal o a manco de 50 metres d'aquest. És una informació del Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura i el Medi Natural. I ben prest avui de matí ja s'han emès algunes notes de la sala de premsa del govern de les Balears. La Conselleria d'Habitatge ha fet públic que l'IBA havia obert la licitació de les obres de la nova promoció de 12 habitatges públics a Artà, preferentment per a joves menors de 35 anys amb un mínim de 15 anys de residència al municipi. Serà la segona promoció de lloguer de l'IBA al municipi artenent que permetrà pujar fins a 21 als habitatges d'aquest tipus a la localitat del Llevant. L'edifici es construirà al carrer Ciutat 67, en un edifici cedit per l'Ajuntament ahir al mateix departament de l'Administració Autonòmica, ja va fer pública la licitació igualment de les obres per a 34 habitatges públics a Es Mercadal. L'actualitat d'aquest diumenge passa també per la convocatòria avui cap vespre a la CIS a Vara de Rei, a Eivissa, d'una manifestació per la crisi de l'habitatge i també per protestar contra el desnonament aquesta setmana de Mari Carmen, l'octogenària madrilenya, que ha provocat, per cert, aquest dissabte hi ha hagut diverses manifestacions arreu d'Espanya, la principal a Madrid, convocades pels sindicats de llogaters. Escoltem alguns manifestants a la capital espanyola.
1: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable, es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad, no vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
2: Por solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
3: Deja muy mal cuerpo. Creo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución, porque unos parásitos que son los rentistas se apropien de ese bien común.
0: I tenim en aquesta hora també una darrera hora internacional. Segons la BBC britànica, hi ha hagut un incident major a una localitat anglesa que està a prop d'una base aèria que empren les forces aèries dels Estats Units. La policia ha detingut diverses persones perquè sembla que disposaven d'info d'explosius i es pensa que podrien haver volgut atemptar contra les instal·lacions aèries. Res més, fins aquí les notícies de les 10. Més informació en una hora. Fins després.
4: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: Allà, vinga, senyores i senyors, arrenquem aquesta segona hora de programa en aquest diumenge dia 27, allà on jo tinc l'aire acondicionat en marxa i en Juanmi està enredat de fred.
2: És IG i Groenlàndia, saps?
1: Què és IG?
2: I Groenlàndia. Jo què sé, IB3, pues, i Groenlàndia.
1: Ah, IG.
2: De IG, de fresafretada que fa aquí de dins. Sí, sí, sí. Sí.
1: IG3.
2: Ets molt calenturient, tu.
1: Té moltes calores.
2: Tens calores,
1: Això són neurones, anava a dir. Són hormones.

0: Hormones, les tens alterades.
1: Ja en 51 anys.
0: 51 anys, se veure t'arrobega.
1: Mal sofrit.
0: Mal sofrida.
1: Una cosa de locos.
0: I de tenir dues hores més de programa encara, i la veritat que m'ha passat volant aquesta primera hora, la tertúlia, m'ha agradat fer aquesta
1: tertúlia. Molt de veus.
0: Sí, i a més un tema que és molt global.
1: Ara te proposo una cosa, que ha de durar altres setmanes tenir una tertúlieta.
0: Sí, temàtica, no? Una cosa així... Sí, m'ha parat bé, m'ha parat bé. I pot ser per diferents motius i sempre tindrem aquí gent i vosaltres tindreu interès en escoltar-les. Està molt bé.
1: M'ha agradat.
0: Sí, perquè és com estirant del fil, no?, de diferents històries. Sí,
1: 111 programes i encara seguim fent experiments que ens surten bé.
0: Sí, no, i hem d'anar fent canvis, això està molt bé. Està molt bé. I doncs mira, podem repassar el que tenim en aquesta segona hora.
1: I la tercera, que us pot dir.
0: Sí, tenim el Comodús, ara farem 5 minuts, parlarem
1: amb
0: gent.
1: I què és el Comodús?
0: Comodús és, que, com Juan mi surt en el carrer, diu Comodús, i és perquè planteja temes d'actualitat, i avui ho farem en referència en aquesta tertúlia que han tinguda. Comodús, Miquel Àngel, i de la gent opina. Sou creients, no sou creients, en parlarem, a veure què deis, i ho farem sempre amb un tot d'humor, ja ho veureu. Després tindrem, parlarem amb la Celesta Banda, a través de na Maite Morro, que sempre mos fa una passejada per Eivissa, perquè na Celesta Banda és una influencer, una lota que va viure en el Far de la Mola de Formentera quan era petita.
1: Mola.
0: El Far de la Mola?
1: No, Mola no, Mola.
0: Mola massa. Mola.
1: És com sota dir que a un llinatge...
0: Far de la Mola.
1: De la Mola.
0: De la Mola.
1: Exacte.
0: La Mola de Sineu, te'n recordes?
1: Sí, exacte. La Mola de Falenet.
0: I de son pare era farer d'aquesta lota, t'apareix. Després parlarem també amb el doctor José Segador, que és metge de família i director del Centre de Salut de Sant Josep i membre de la xarxa de vigilància epidemiològica, perquè ara comencen a pujar...
1: Ojo, que ja vos xerrarem el dia 27 de setembre del grip i de la Covid.
0: Sí.
1: I és que ja han de començar en alerta perquè hi comença a haver bastantes infeccions.
0: Ja veureu el que mos diu. I després tindrem, per acabar avui, farem un arròs a la llau, un encalamà, i ho farem de la mà del xef Fran Macías, del restaurant Miquel i Pincho de la platja de Palma. Intentarem contactar amb ell, perquè ja tindrem fameta, tindrem la rusca aquesta, i volen que mos prepari aquest plat, a veure com seria. I ho farem sempre amb ingredients així, que del rebost al plat, és a dir, coses que tingueu a vostra.
1: Llavors, bon anirem a la tercera hora, ja serà a les 11:10 minuts de matí, sí. Avui amb una història personal tremenda, una lota que li han passat moltes de coses.
0: Una persona que des de la seva infantesa ho va passar malament i que ara té diferents llibres i que això bueno, ve provocat una mica per la situació que va tenir durant la seva infantesa i la seva adolescència.
1: Senyores, senyors, 10 i 8 minuts, continuem.
2: Comodús, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
0: I doncs, si volen saber si els balears se consideren creients, si practiquen alguna religió, s'han perdut pas la religió en les seves vides, si, vamos, si creuen en Déu. Anem amb aquesta parella de joves que diuen que no creuen en Déu. Per què no sou creients?
3: Més que res, perquè quan jo no he vist que hi hagi alguna cosa, és com que m'acosta... És com, si no ho he vist, no ho puc creure, saps? O sigui, tampoc crec que sigui un no rotund, però és això, fins que jo no vegi algo o me faci creure algo de que pot haver algo, no.
0: Creus en la màgia?
3: No.
0: I l'entens?
3: Sí.
0: D'acord. Saps que hi ha un truc darrere, però no el coneixes. Tu per què no creus en el teu cas?
4: Más o menos como ella, básicamente porque no he visto algo que me haga creer en esto. Y mi familia es creyente, pero yo soy la oveja descarrilada que no cree nada en Dios. Además de que la cultura que llevan no me gusta nada, no es mi estilo de ser.
0: No hi creuen, no hi creuen, no passa res, cadascú té la seva opinió. Ara bé, mirau en aquesta lota que duia un paquet d'això d'una empresa, toquen el porter automàtic i això és el que ha passat, escoltau.
5: Bueno, en el tema de la... Dame un segundo.
0: Sí.
5: Hola, buen día, un paquete para Álvaro Díaz.
0: Álvaro?
6: Sí.
0: ¿Que no has abierto? Ahora ya está. ¿Crees en Dios, Álvaro?
6: Ahora mismo no... No puedo atenderte.
0: I doncs, què t'apareix, Miquel Àngel? Aquestes coses t'agraden. I escolta aquesta lota.
6: ¿Un ser superior que nos guarda?
0: Sí.
6: Pues claro, todos los seres humanos tenemos nuestros propios guardianes, nuestros propios guías espirituales.
0: Vale, entonces tú tienes fe.
6: ¿En Dios?
0: Sí.
6: Completamente tengo fe, claro que sí. Vale. Pero no solo Dios nos aguarda, sino que cada uno tenemos seres superiores que están alineados a nuestro yo superior que están dentro de nosotros.
0: Aquesta lota, per exemple, és molt espiritual, però diu que no creu en Déu, i és així. Seguim escoltant. Però si fas un examen i no te surt bé, penses, a veure si hi ha un miracle i puc aprovar.
7: Hombre, claro, això sempre.
0: I a qui li demanes aquest miracle?
7: Pues a qualcú.
0: A qualcú, no?
7: No sabem a qui.
0: A l'univers.
7: Exactament, això mateix.
0: A veure si arriba a 5.
7: No.
0: Això mos passa, no? Que potser no són creients, però en un moment puntual deim, ai, necessito un poquet de sort.
7: Hombre, clar, sempre has de confiar en qualque cosa, has de tenir fe amb algo.
0: I tu tens fe amb alguna cosa?
7: Amb qualque cosa, però no sé en què.
0: Tu podries multiplicar ara, t'imagines, l'aigua, aconseguir dues botelles d'aigua, això, dues ampolles d'aigua.
7: Així.
0: T'imagines?
7: Pam.
0: Seria fer màgia.
7: Clar, seria fer màgia, no seria un miracle.
0: I trobar aparcament per Palma és un miracle?
7: Sí, a més. Duc mitja hora fent voltes per Palma i no he trobat per comer.
0: Sí, ara me'l ressona en Tomeu Penya, en Escapat.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Allà, vinga, senyores i senyors, són les 10 de matí i 58 minuts. Juanmi, tanquem ja aquesta segona i penúltima hora i a punt d'obrir-se darrera hora, les 11 i 10, amb Centre Tu i Jo d'aquest diumenge, dia 27 de setembre, un Entre Tu i Jo avui que recomanem molt especialment que l'escolteu perquè és vivència, és història personal d'una dona que malauradament ho va passar molt malament en sa vida, però ha trobat un final feliç que és escrivent.
1: Així és.
0: No, si no volia adelantar moltes coses.
1: No, no, no. Només vos direm que ara mateix viu a Màlaga, se va criar aquí a Mallorca, però per ses circumstàncies personals va abandonar l'illa i a partir d'aquí no és que hagi tingut tampoc molt bona sort, però ja veureu que és una persona que mos vol contar moltes coses de la seva vida, de per què ha fet ses coses com les ha fetes, ses situacions que li han passat, i bé, això és en un Entre Tu i Jo, ara, a partir de les 11 i 4 minuts, una horeta, fins a les 12, i després tindrem els companys d'esports. Per tant, jo crec que ara és el moment de...
0: D'anar a escoltar els companys informatius i nosaltres tornem a les 11 i 4 minuts. Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Un home ha resultat ferit greu amb el 90% del cos cremat per una explosió i posterior incendi en una barraca de l'assentament d'infrahabitatges a Eivissenc, de vora la coneguda com a Casa Lola. És una informació que ha confirmat els informatius d'IB3 Ràdio. La Guàrdia Civil, de moment, no es disposa de més informació. En pròximes edicions, si tenim més dades, les vos

0: la matinada acampades a la Porta del Sol en senyal de protesta i com a continuació de la mobilització del cap vespre. Escoltam tres manifestants.
1: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable. Es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad. No vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
2: Por solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
3: Deja muy mal cuerpo. Tengo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución porque unos parásitos que son los rentistas s'apropien de ese bien común.
0: El Partit Socialista, el govern central, està negociant, segons informacions, el suport del decret que vol dur el Consell de Ministres de dimarts, que suposaria una nova regulació en matèria d'habitatge i que prohibiria els desnonaments, a petició especialment del seu soci a l'executiu Sumar, que de fet ha dit que si no es du a l'hora del dia d'aquest Consell de Ministres aquest decret amb els termes i condicions que demana aquesta formació d'esquerres, no participarà de la trobada ministerial. Encara en matèria d'habitatge, per cert, de la Conselleria Balear d'aquest àmbit ha fet públic avui que l'IBADI ha obert la licitació per la promoció de 12 habitatges públics a Artà, per la construcció de 12 nous habitatges públics a Artà. Seria per joves menors de 35 anys amb una residència mínima de 15 anys al municipi del Llevant. Això permetrà, diuen, augmentar fins a 21 els habitatges públics en la localitat artenenca. L'edifici es construirà al carrer Ciutat 67. Recordem que ahir es va fer públic la construcció de 34 habitatges públics, més en aquest cas a Es Mercadal, a Menorca. Per cert, que a Menorca, quant a la informació de servei, heu de recordar que en marxa la Triatló de Fornells, que per aquest motiu i sobretot per la volta al circuit ciclista hi ha diverses carreteres tancades. Aquest circuit abasta des de Fornells, des de la rotonda del camí de Tramuntana fins a Es Mercadal i a la Lió, en tornada també per la carretera de Subaida i per la carretera de Fornells a Maó cap a la localitat litoral del nord. Les restriccions estaran vigents fins aproximadament les 12 del migdia, en algun cas fins quan falti poc per la 1. Podeu consultar més detall a la web de l'entitat organitzadora de la logística Elite Chip. I no tenim temps per res més, són les 11 i 4 minuts. Més informació a IB3 Ràdio en el butlletí de les 12. Fins després.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arica i Juan Mas.
1: Allà, vinga, senyores i senyors, comença aquesta tercera hora d'aquest diumenge 27, ja de setembre de l'any 2023. La setmana que ve, demà dilluns, s'estrenam la darrera mitja setmana de setembre.
2: Sí,
1: Quami.
2: Sí.
1: Ja s'acaba la història.
2: Ja s'acaba, ja s'acaba.
1: M'ha aparegut llarg aquest setembre, eh? He de dir que se m'ha fet llarg. No sé si és perquè ha fet aquesta calor duradera, tant de dies...
2: Sí, ara...
1: I hem entrat a la tardor i perquè som a l'estiu encara.
2: Idò, espera, perquè el mes d'octubre crec que té 5 setmanes, o sigui, és més llargat encara,
1: sí, però
2: a veure que hi hauràs canvi.
1: Hi hauràs canvi horari, hi hauràs canvi de temps, espero que plogui un poc, ben hora...
2: Sí, va ploure terra roja durant molt de dies, després va pegar aquesta tromba d'aigua fa 10 dies, però és vera que no ha plogut massa durant l'estiu. De fet, no ha plogut pràcticament gens. I doncs, mos queda, com bé dius, una altra horeta de...
1: La darrera horeta, sí. Quan són les 11 i poc minuts, començam aquesta tercera i darrera hora d'avui, diumenge, com deia, 27, amb en Facundo de Tenaclia, en el control tècnic i acompanyat d'en Lluís Menéndez.
2: Sí.
1: I aquesta tercera hora jo li vull donar especial protagonisme a una cosa abans de començar.
2: A veure.
1: La gent que mos escolta

IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.

Salutacions, molt bon dia, benvinguts a Esportes en Joc, amb la quarta jornada, sí, estem a la quarta jornada del grup tercer de la segona federació, amb dos partits en marxa, millor dit, tres partits, hem de ratificar, tres partits en marxa des de les 11:30 i altre partit, que és el que queda, que ha arrencat ara mateix a Sa Pobla i del que anirem ara informant. Anem per parts, amb els partits que ja estan en joc des de les 11:30. Per una banda tenim

0: I a Santa Eulàlia també roda la pilota des de les 11:30 amb el Penya Esportiva Real Múrcia Imperial. Partit importantíssim pel conjunt de Santa Eulàlia. Si volen anar sumant punts, i en aquest cas seria ja sumar la primera victòria de la competició, davant un rival directíssim en la lluita per la permanència, com és el conjunt filial del Real Múrcia. Des del municipal, mos informa per fer una primera aproximació. Raúl Medano. Raúl, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Toni. Molt bon dia, oients. TV3 Ràdio aquí, al municipal de la Vila del Riu. S'han disputat ja 33 minuts de la duel que enfronta la Penya i el Múrcia Imperial. De moment, empat a 0 a Santa Eulària, però un partit on hi ha un gran protagonista en aquestos mitja hora llarga que s'ha disputat, que és el porter de la Penya, Edu Frías, que està evitant que de moment el seu equip estigui perdent. Un mal partit de la Penya, que està sent superada no tant en el joc, però sí en el número d'ocasions clares. El Múrcia Imperial, que al mig minut de partit ja ha tingut un mà a mà que ha resolt Edu Frías, poc després una pilota al travesser que estrellava a la davanter Divine, i ara fa 3 minuts jo crec que acabem de veure la doble aturada de la temporada, que apunti la FIFA. Si fos un gol seria el Premi Puskas. Una mà a mà primer de Valverde que resol Frías, la pilota li cau a Rubi, que li pega, toca contra la cama d'un defensa, li torna a caure a Valverde, que li pega, i Edu Frías encara no sé com ha tret aquesta segona, tercera rematada. Atenció ara, que hi ha penal, crec que ha assenyalat penal o no, o corna. No, hi hauria una centrada, seria... No, no, corna, corna. Hi ha hagut una... M'assemblava que l'àrbitre assenyalava el punt de penal, però no, no, és corna favorable a la Múrcia, o penal, espera, No sé si ha assenyalat el penal, veig que ho celebren. Sí, sí, és penal.
0: O blanc,
1: és
0: penal, o negre.
1: Penal, penal.
0: Sí,
1: penal, no?
0: És penal.
1: No, doncs pues mira, encara no ho sé.
0: Demanaria el codellet, i aquí som.
1: Sí, sí, és penal, és penal. És penal, una centrada des de la dreta, penal favorable a la Múrcia Imperial al minut 35. Un penal molt rigorós, Era una centrada des de la dreta, el futbolista que anava a cercar la rematada ha caigut, empès per darrere, l'àrbitre entén que la caiguda, que l'empenta és suficient per assenyalar el penal, i el Múrcia Imperial, aguantem lògicament, perquè té per davant la possibilitat d'avançar-se al marcador al minut 35. Anirà Divine a la davanter centre del filial del Múrcia, que avui vesteix amb completament de negre, sota pals Edu Frías, que fins ara, com dèiem, està salvant la Penya Esportiva. Un penal rigorós, el que ha assenyalat, però és que no l'han protestat gaire els jugadors de la Penya, per això no en tenia, que si l'hagués assenyalat, bé. Allà va Divine des dels 11 metres, anirà amb cama dreta, xuta, gol! Llàstima, ha estat a punt d'aturar Edu Frías, li ha passat la pilota per sota, s'ha vençut a la seva dreta, la pilota li ha passat per sota dels braços i del cos, llàstima, s'avança el Múrcia Imperial, que segurament ho hauria d'haver fet abans. La Penya que ha de despertar, la Penya que ha de millorar moltíssim. Gol de Divine des dels 11 metres, s'avança al filial del Múrcia al minut 36. Penya Esportiva 0, Múrcia Imperial 1.
2: Esports 3, en joc.
0: Doncs mare meva, quin inici de matinada esportiva. La derrota provisional del Mallorca ve al camp de la Nucia, i ara amb el 0-1 que encaixa la Penya Esportiva davant el conjunt del Múrcia Imperial. I a Sa Pobla també jugat des de les 12, i en partit que està sent televisat per aquesta televisió, el que podien titular com dramàtic duel entre Poblense i València i Mestalla. Ho deien sobretot pel conjunt de Sa Pobla, que ens interessa, perquè encara no és que només no hagi guanyat cap partit, és que tampoc ha puntuat, estan 0 punts al seu casiller i tanca la classificació d'aquest grup tercer de la Segona Federació. Gavi Fortesa, molt bon dia. Anava a dir des de la gespa del poliesportiu municipal de Sa Pobla, però això s'assembla a qualsevol cosa, menys una gespa.
3: Sí. Continua malament. Bon dia des del municipal de Sa Pobla. Continua la gespa amb un estat deplorable, però me sembla que a poc anirà avançant amb el canvi de temps. Aquest hivern podria estar ja com és habitual al municipal de Sa Pobla, perquè sempre ha estat una estora. És lamentable lo d'aquest estiu. Res ha funcionat i està com està. No? Un partit que ja du 7 minuts de joc, que ha tingut 2 xuts a porteria, un per cada equip, per damunt, molt per damunt del travesser, per part de Riverón, per part del Poblense, i de Durà per part del València. Estem 0-0 en el marcador. Atenció especial a un futbolista, que du el 9 del València, Aymar Blázquez, un jugador que ja ha debutat amb el primer equip

0: en aquestes turbulentes primeres jornades del València a la primera divisió, quan hi ha gol.
1: Tenim gol, precisament, al Municipal de l'Arboleja. S'avança el marcador l'Atlètic Balears, gol de Rubén Català. Per tant, Cieza 0, l'Atlètic Balears 1.
2: Esports 3, en ja.
1: Perdona, Gavi, continua.
0: No, continuarem apuntant ràpidament les alineacions per part del Poblense. Allà canvia la porteria, Ouseu a la banqueta, Elías Ramírez i juga Gómez. Línia de 4 darrere, Pallera, Samer, Balcedo i Prada. Mig camp per Jacuinto i Fullana, banda dreta a l'Horda, banda esquerra Diego López i Riverón i Juanmi, doble punta d'atac. Per part del filial valencianista, d'Òscar Sánchez, Raúl a la porteria, Montferrer, Panac, Herrera i Marcos en línia defensiva, Durà, Adrián i Mario Guila al mig del camp, Gamón, l'esmentat Aymar Blázquez i Leslie en la punta d'atac. Qualque aproximació, de moment poca cosa més, damunt aquesta gespa que no està en condicions encara del Municipal de Sa Pobla, amb empat a 0 en el marcador i mos diuen que hi ha per aquí l'entrenador, el segon entrenador del primer equip del València, Toni Amor, que ha tornat a competir, diríem, en aquest cas, juntament amb en Javier Aguirre, com nous entrenadors, nou cos tècnic del València, i ha vingut a veure el filial valencianista i d'una tacada, m'imagino que veurà la família.
1: Doncs seria, evidentment, el normal. Per comentar el partit des dels estudis, donant la benvinguda, no mos hem oblidat de tu, però és que t'havies anat un pas lluny, el nostre bon amic, per amunt de tot, en Rafael Sastre. Bon dia.
3: Molt bon dia, Toni. Com estàs?
0: Rafael!
3: Bon dia. Ja han tornat. Ja han tornat.
0: Que... Ja. Sí, mos vàrem veure acabada la temporada passada, però encara no havien connectat.
3: No havien tornat a coincidir. Quan la gespa, ara, abans de començar el partit, comentàvem...
1: Tenia que recuperar-se.
3: Sí, tenien que recuperar un poc el xabó, també. Ha tingut una setmana un poc complicada el tema de bou. I està el Poblense com jo, pràcticament en necessitat ja de guanyar en aquesta jornada mes de setembre, i això, mala notícia.
1: O estàs com la gespa.
3: Sí, no, si les urgències comencen a arribar en el mes de setembre, fa que pensar i més que setmana que ve pot haver-hi un duel de necessitats entre l'Atleti i Balears, que de moment ho està superant a Cieza, i un Poblense que també avui té un rival directíssim, perquè si inici del València Mestalla, tampoc no d'aquests que faci il·lusionar, només amb un punt.
1: Doncs, de moment, com veus el partit?
3: Partit complicat, perquè Poblense té moltes dubtes, no saps si jugar o...
1: Sincerament, hi vaig directe, saps que normalment no sol donar moltes voltes. La plantilla d'aquest Poblense d'enguany, no se pot comparar la passada temporada, és suficient per lluitar per la permanència o trobes que falten més coses?
3: El problema és que també l'any passat el Poblense va fer una temporada que estava...
1: És que això pot comparar, per això ho deia.
3: Estava fora de tot. Jo crec que ningú, home, futbolista, que van firmar pràcticament del mateix nivell, si ho volem assimilar, a la plantilla que té enguany en Julián Robles. Per què? Perquè és que lluitar o quedar a un penal...
0: Alerta, perdona, alerta, la jugada dintre de l'àrea, pot marcar el Poblense, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Diego López. Quin gol de Diego, la pilota a l'espai, s'ha colat entre dos contraris, ha sortit el porter, ha regatejat el porter i a porta mig buida perquè arriba un altre defensor, ha batut la porteria del València Mestalla. Arriba el primer Sa Pobla, 11 minuts de partit, Poblense 1, València 0.
2: Esports 3, en ja.
1: Doncs no hi ha res millor que posar de volta i mitja en aquest cas el Poblense, perquè s'avança el marcador. Molt bona finalització per part d'en Diego López. S'avança el marcador del Poblense i és el millor que li podia passar al conjunt de Julián Robles.
3: Sí, no hem començat a comparar plantilla de l'any passat amb aquest, i pilota l'espai i posició que pot donar a dubte, però el sàrbit l'ha com a bon, i la millor notícia per donar un poquet de tranquil·litat, que és el que necessitava aquest Poblense en aquest inici dubitatiu del partit, posar-se per davant un València-Mestalla, que també havien començat a analitzar-ho, li està costant molt també enguany treure partits, i de fet l'únic punt que té el va fer jornada 1 amb aquell empat amb el Mallorca B.
1: Correcte, correcte. Pues, doncs, de moment, bona notícia, Mossarrien de Sa Pobla. Tornem ara a Sant Eulari perquè, de moment, la cara oposada dels partits que s'estan jugant avui juntament amb la derrota de moment del Mallorca B. Raúl Medano, bou reacció per part del conjunt de Ramiro o tot continua igual?
4: Bueno, ho intenten. La veritat és que la penya ara sí que intenta estirar-se un poc, però la primera part, com deia, del conjunt blanc està sent fluixeta. Per cert, no t'he donat l'alineació. Deixa'm repassar els 11 futbolistes que estan disputant el partit per part de la penya. Edu Frías, que de moment està sent de llarg el millor penyista. Tres centrals, Sule i Pelón i Carlos Moreno. Juan Silva al carril dret, Nico Ortiz per l'esquerra, Callejón i Rasamu Pinto mig del camp, Fraile i Montori a la recerca del gol. Com deia, la penya sí que intenta tenir més la pilota, però és que està tenint molts de problemes cada vegada que perd amb les sortides d'un Múrcia Imperial que, no recordem, no ha puntuat encara. És QE amb 0 punts, només 2 gols havia marcat fins ara i 8 havia encaixat. 3 derrotes en 3 partits. La penya tampoc va gaire millor, només ha sumat un punt fins ara, el que va aconseguir ara fa 15 dies aquí al Municipal contra el Iaclar. En empatar a 1 les dues derrotes al camp del Deportiva Minera i al camp del filial de l'Eix, totes dues per 1-0, però la veritat és que s'esperava bastant més de moment de la penya, que, com deia, podria anar tranquil·lament a 0-1, però per ocasions, no tant per domini, per control de pilota, però per ocasions a la victòria murciana podria ser de moment bastant més àmplia. Som a punt d'arribar a la minut 45, 44 amb 40 segons, ara hi ha corna favorable el bloc penyista, que ha tingut alguna aproximació, però la veritat és que sense crear perill real a la porteria d'un Boris, el porter ucraïnès del Múrcia Imperial, Boris Ponomarenko, que de moment, com deia, no ha tingut gaire feina. Anem a veure aquest corna, s'afegirà només un minut, es jugarà més, ens anirem al 46, allà va a la corna, intentava arrimar llàstima Carlos Moreno, la treu Callode a la cerca del davanter Divine, que ha estat l'autor del gol, de moment que mana des dels 11 metres, quina llàstima, perquè ha estat a punt d'aturar Edu Frías al penal. La puntava llarga ara de Pelón, cercant la posició de Montori, la treu de defensa del Múrcia, la torna a ficar a l'àrea ara a Sule i al llarg, fàcil per a Boris, que se la queda i treurà de porta, potser morirà a la partida aquí, o anem a veure si el Múrcia encara pot armar una jugada d'atac, tot i que el porter ucraïnès no té gaire pressa. Ara treu al llarg, molt llarg, fàcil, no hi ha temps per més, descansa ara sí el Municipal de la Vila del Riu amb la derrota de la penya esportiva per 0-1 contra el Múrcia Imperial. Al gol des dels 11 metres de Divine al minut 36, una primera part prou decebedora del bloc penyista, que s'ha vist superat cada vegada que perdia la pilota. Era ocasió molt clara, ha tingut 3 o 4 claríssimes. El Múrcia Imperial al final ha trobat el gol des dels 11 metres en un paral·lel un pèl rigorós, però que l'hauria de tornar a veure repetit perquè és cert que no l'ha protestat gaire la defensa penyista. Jugadors a vestidors, derrota momentània de la penya, que és Santa Eulària, penya 0, Múrcia Imperial 1.
1: Doncs coincideix en el final de la primera part del partit penya esportiva Múrcia Imperial amb gol al camp de l'Arboleja, empat al Ciesa, gol de Quindimil, per tant, Ciesa 1 a l'Ati Balears 1.
2: Esports 3, en joc.
1: I aprofitant aquest moment per fer la primera ronda informativa del dia, una ronda que queda reduïda a un partit en directe ara a Sa Pobla, dos també més que se juguen i un partit que està en descans, com és el partit precisament de la penya esportiva i Múrcia Imperial. Partits que estan en joc, Ciesa 1 a l'Ati Balears 1 al minut 43 de partit, l'anuncia 1 Mallorca B 0 minut 42, temps de descans penya esportiva 0 Real Múrcia Imperial 1. I a Sa Pobla, primer quart de partit, Gavi Fortesa, minut i marcador.
0: De 7 minuts d'aquesta primera part al Municipal de Sa Pobla, de moment, Poblense 1, València Mestalla 0.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
5: Diumenge, a les 2:30, segueix amb Esports 3 en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
6: Dali, Toni!
7: Juga tarder!
5: En directe, des de l'estadi de Sant Moix, Real Mallorca, Almeria. Arriba Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
6: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
7: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
5: I la prèvia més divertida.
8: Vivir así es morir de amor.
5: Tot es postres en joc.
9: S'aixeca i tot, en Juan
5: Gal. A IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Tornem a Sa Pobla en corna favorable, un València més talla que apreta.
0: No, és que està ben clar el que és el partit. La pilota la té el València i el Poblense surt a la contra, a l'espai i per velocitat. I això és l'argument dels dos equips. Anem a veure ara aquesta pilota aturada a favor del conjunt valencianista, que corna des de la banda dreta de l'atac de l'equip d'Òscar. Ha rebutjat la defensa del Poblense, pilota al mig camp, hi ha un home recollint aquesta pilota, alerta l'errada d'aquest home del València, l'home que tancava la jugada. Ha estat a punt de perdre la pilota. Finalment juga el conjunt valencianista per banda esquerra, l'ha perduda. El dorsal 38 de l'equip Herrera i serà banda a favor del Poblense, massa, ben a prop de la bancada de Julián Robles.
3: Massa pre, Gavi, tal vegada per començar a defensar aquest tresó i fer passes sí, enrere al Poblense. Sí. És vera que
0: el però València mira on vens, vens de 0 de, 0 de 9, clar.
3: Sí, però València Mestalla tampoc no t'està posant en tant de problemes. Ha estat més no. El Poblense que ha fet aquesta passa enrere per començar a defensar, perquè és vera que el València Mestalla té pilota, però no té aquest criteri de moment com per fer-li mal no, a un Poblense no. Que no està sofrint, i sí que és vera que amb una pilota a l'espai ha trobat aquest gol. I com te dic, un partit que...
0: Se li farà molt llarg el partit així,
3: Exacte, això t'anava a dir, perquè encara queden 70 minuts i si tu fas la passa enrere... Arribar en el final per inerci, te pot començar a ficar pilota de l'àrea i en una pot trobar un premi.
0: Sí, clar, un premi en forma de gol, un premi en forma de penal, no sé, totes aquestes coses, no? Si te tanquen, malament. I de moment, el Poblense, ja dic, clar, està però, en el seu camp i té la pilota al València.
3: Però no és el mateix que te tanquin, que és per mèrit de rival, que tu l'oferegui, no. Que tu en sí. Aquest cas li estiguis oferint, que juguin sí. En este camp.
0: Alerta, Leslie a la frontal de l'àrea, el dorsal número 11, trepitja, juga per al lateral esquerre, línia de fons, farà la centrada, no. S'han anat en terra, ha caigut, ha perdut la pilota, dona treta de porteria l'àrbitre del partit, que es diu Jordi Serra de Lorca Serra.
3: Aquesta arriba a la primera.
1: Si li diu Jordi Serra, ho abreviem un poquet.
0: Per nosaltres avui és en Jordi.
1: Jordi, bé.
0: Traurà de porteria Gómez. Avui, alternativa a la porteria del Poblense, ha quedat a la banqueta Elías Ramírez, que és el titular fitxo.
1: És molt curiós, Gavi, el Leti sí. Balears canvi de porter, i sí. Aquí a Sa Pobla també canvi de porter.
3: En el futbol modern, això de que un porter comença a titular jornada 1 i arriba fins a 38, s'ha perdut un poquet també, Comencen a fer les famoses rotacions als porters
1: però,
3: i tothom...
1: A veure, el Poblense 0 de 9, Balears un de 9 i a més que ve d'encaixar 4 en el teu camp. Sembla que queda assenyalat el porter si al següent partit fas aquest canvi.
3: Però Toni, tu saps que fa, no ho sé, diran 10-15 anys, el porter que començava a la Lliga o jugava tot.
1: Sí.
3: I no havia discussió de qui jugava la Copa del Rei ni la Champions.
1: Quan de porters s'han jubilat a les ombres de Neriba, per exemple, a Salati Bilbao.
0: I afegiré un detall més, Toni. Jo no crec tampoc que les derrotes i els gols rebuts per Balears i Poblense siguin exclusivament de mèrit del porter. Hi ha una línia defensiva, hi ha un sistema defensiu, hi ha una feina defensiva que tal vegada deixen venut el porter moltes vegades,
3: També perquè el que ha comentat en Toni, però és que se vol assenyalar sí. Que el porter és el possible culpable, pot haver-hi segurament més detalls.
1: Rafael, si fos un jugador de camp, ja t'he dit jo que diries, està assenyalat. Un porter
3: clar,
1: més.
3: I si és el porter, pues te fa mal. Quan el entrenador dona l'alineació i veus que ha passat això, i més avui si el Poblense guanya el partit, que esperem que així sigui, qui surt més reforçat de 11 jugadors, és el porter, en aquest
0: correcte.
3: Cas.
0: Dona-li sa volta. Mira, donau-li sa volta en aquest argument. Arnau Tenas, el porter del Mallorca, només ha rebut 2 gols en tota l'acabada temporada. Hauríem de mirar quantes vegades han xutat a la porteria del Mallorca.
3: Sí, també. Però venga a dir, si ara, per lo que sigui, el Mallorca no li va bé 2 setmanes, canviaràs porter o apostarà per Arnau Tenas, és això.
0: O tal vegada canviaràs centrals.
3: Jo crec que el que ha canviat és el rol de porter titular, que ja no existeix aquest rol de porter titular, de que tu anaves, o quan tu fitxaves a un equip, sabies que si xerraven l'entrenador...
0: Alerta, fora de joc. Fora de joc del sí. València amb atac. Justet, eh?
3: Sí.
0: I si vosaltres teniu repetició, ja direu.
3: Justet. I per acabar ja aquest tema, o sigui, sí. La pregunta que se li feia a l'entrenador és: per què me vols, de titular o de suplent? I segons qui hi havia titular, tu ja com a porter sabies que anaves a fer 38 ceros. O sigui, que no tenies opcions de jugar més enllà de si li expulsaven o esté lesionat.
0: Targeta groga per Leslie, jugador del València, per una entrada damunt Pere Amé, quan aquest ja havia passat la pilota.
1: Jo, per tancar el tema de la porteria per la meva part, segons la teva teoria, Rafael, i ara ho exageraré, però crec que l'hauríem d'entendre, pel que m'estàs dient, és imminent que el pròxim partit del Real Madrid l'únic sigui titular i Courtois, com que no ha portes titular 100%,
3: però això,
1: estigui
3: a
1: la banqueta.
3: Però és més fàcil. Tu te'n recordes dels porters suplents de fa 10 anys del Mallorca?
1: Del Mallorca, n'hi ha hagut tants.
3: Te'n recordes dels titulars, perquè eres que sempre jugava, i avui en dia han entrat en aquesta rotació de voler compartir minuts i voler que tothom estigui preparat per un moment donat, que no seria el primer entrenador que veiem que fa 3 partits un, 3 partits l'altre.
1: Doncs ja per tancar. El més important és que de moment guanya el Poblense 1-0, València Mestalla. Recorda també que estan en temps de descans del CIZA 1 a l'Atlètic Balears 1, la Nucía 1, Mallorca B 0 i Peña Esportiva 0, Múrcia Imperial 1. Continuem amb el directe, Gavi.
0: Amb el directe de Sa Pobla, 24 minuts de partit en aquesta primera part, juga el València en zona defensiva, tocat cap endarrere al lateral Marcos. Rep la pilota oberta en bandarrere. Herrera torna a tocar cap al mig del camp, dirigeix el joc, el dorsal número 6, Mario Aguila, pilota oberta cap a la banda dreta, encara en camp contrari, ara ja trepitja camp del Poblense l'equip valencianista, que avui vesteix com el València dels 80, tot de blanc. Pilota rebutjada, va a Panac a cercar aquesta pilota, molt lluny, no pressiona el Poblense, no pressiona res.
3: Fins a línia de mig camp, el València arriba amb molta tranquil·litat, pot arribar amb dues passades, amb una conducció...
0: Mira, caminant.
3: Amb una conducció que m'arribem, i després sí que per a que se li fa un poquet més complicat circular, perquè el Poblense sí que està defensant molt junt, però el problema és quan robes pilota tan enfora, hi ha 60-70 metres, per intentar fer una ocasió, i veurem com passa el partit, però dic, té color que se farà molt llarg i que segurament el València haurà de pujar una marxa si vol exigir a l'equip d'en Robles.
0: Té la pilota Montferrer, la deixa passar, torna a jugar Panac cap endarrere, cap al porter Raúl Jiménez, toca en curt per Herrera. Herrera inicia la sortida des de la situació de central esquerra, s'atura al mig del camp, trepitja la pilota, torna a jugar cap endarrere. Uns no pressionen i els altres deixen passar el temps i estan perdent 1-0. No ho entenc. Juga al mig del camp Mario.
1: Ara sí que tancaré el tema del porter, perquè m'ha arribat un WhatsApp d'una persona que tu i jo coneixem molt bé, Gavi, que hem parlat d'ella aquest dematí, del diari Mallorca, Manuel Fernández, que m'ho diu... que diu que els canvis de la porteria són per tractar de canviar les dinàmiques. És més, tractar que la defensa agafi confiança amb els canvis de porter és també fonamental. Els equips que van bé, per lo general, no canvien de porter.
0: Ho ha dit un home de futbol?
1: Bueno, ho ha dit un home. El futbol això ho dius tu. Me disculpi, Manolo.
0: Un abrazo, Manolo. Un
1: abrazo. Vinga, Rafael.
0: Pilota que torna a jugar a València.
3: No, jo és que te volia dir, és que realment avui això de porter titular mai s'havia vist, que hi ha porter de Lliga, porter de Copa, porter
0: per Champions. Alerta que ha robat aquesta pilota Palleres per banda dreta, s'ha ficat dintre el camp del València, li han sortit 3 jugadors i ha sortit de tot 3, espectacular el capità Palleres. Ara la pilota oberta a banda, se l'endurà Diego que se'n va, que cerca la línia de fons, li espitja el defensor, Diego controla la pilota, l'ha perduda, finalment l'ha perduda, la insistència del defensor, i Herrera surt jugant per al València. Parlava Rafael Sastre.
3: Sí, no, t'anava a dir que el més perescut en el futbol antic és aquesta primera ref, segona ref, que és de diumenge en diumenge, i que aquesta... Jo estic d'acord, això que diu el company de Diari Mallorca, però a partir d'aquí també veure que el primer dia que tu fiques un porter que avui debuta en aquesta lliga, aquesta confiança encara no existeix i s'ha de guanyar amb els minuts.
1: M'ha fet gràcia una cosa, has dit, n'hi ha porter titular, n'hi ha porter, has dit, porter suplent,
3: sí,
1: i n'hi ha porter d'entrenament.
3: I n'hi ha porter d'entrenament.
1: Pichu Cuellar, sí, a Mallorca.
3: Hi ha porters que només pugen per fer tercer porters i que el jugador facin tira porteria.
1: No importa que pugin, són tres porters de primer plantilla, Real Mallorca, Pichu Cuellar, pues ja està.
3: I el tercer porter sempre ha estat un juvenil que se'l pujava perquè el jugador fessin els seus tirs i ara el Mallorca pues, té una altra figura que donarà altres coses segurament en el vestidor del Mallorca. Però sí que és que...
1: No, renova cada temporada.
3: Els rols...
1: Passi el que passi d'entrenador, eh?
3: Els rols dels porters, a dia d'avui, pues, són canviants. Ja no...
0: Minut 28, pausa d'hidratació.
3: Ja no volen que s'aixerri de porters titulars. Ara volen tenir pues, porters connectats.
1: Doncs molt bé, xerrant de connexions. Anem a provar connexió a Sant Olali, a més si en Raül està amb nosaltres i mos pot a part dir... Si això ja està a punt d'arrencar, no. Pel meu cronòmetre queden 2 minuts perquè arribi a i mitja. Raúl Medrano, que estic parlant de porter, supos que la penya esportiva, la titularitat del porter que té actualment en Edu Frián, no crec que la discuteixi ningú.
4: No, aquí no se discuteix, no se pot discutir perquè, mare meva, està sent a la millor, sens dubte, Edu Frías d'una primera part i diran, però si la penya està perdent 0-1, ja. Imagina't quin partit que estem veient aquí, tan dolent o tan insatisfactori per al tècnic que està preparant un triple canvi. Home, la penya farà reactiva. Un triple canvi al descans, o sigui que imagina't, això descriu perfectament el que us he descrit jo abans, a la primera part... tan dolenta que ha deixat la penya. Entraran Évora amb la dorsal 17, Pablo Évora, futbolista cedit pel Recreativo de Huelva. Entrarà Mubarak amb el 19, Mubarak a la Sant Alganès, i entrarà també Yazun amb el dorsal 23, Yuzun Ley, que ha disputat només 36 minuts.
0: Exjugador del Mallorca ara. B.
1: Sí, fet la cantera del Mallorca
4: Ley,
1: B.
4: I de l'Andratx.
1: I va
0: arribar a anar convocat amb el primer equip del Mallorca.
1: I mira.
4: Exacte, és nascut a Manacó, si no vaig errat, Yuzun Ley, d'ascendència xilena i ex del Mallorca, del San Francisco també i de l'Andrachido. Entra
1: un jugador,
4: Yuzun Mubarak.
1: Un jugador, perdona Rafael, que anava com un coet en el juvenil, va pujar de divisió d'una B a Mallorca B, i com tant i tant de jugadors s'aturen, perdant la pista, bueno, i mira.
3: I ara li volia ficar un poquet de coment també en Medrano. Si no vaig malament, l'any passat Edu Frías va compartir porteria amb en Torrelavit, pot ser? A Ibiza, en el CD?
4: No, l'any passat Cristian Torrelavit estava a l'Eudivisa.
3: Vale, pues és que tinc que recordar que l'any passat en Edu Frías també compartia porteria i pensava que era en Torrelavit.
4: Jo crec que va ser fa... crec que va ser fa 2 anys.
3: O fa 2 anys.
4: L'any passat Cristian Torrelavit era el tercer porter de l'UD Eivissa.
3: De l'UD Eivissa. Per això et dic, a Eivissa també va arribar a la moda de compartir porteria.
4: Sí, perquè fa 2 anys, exacte, Cristian i Edu eren els porters de la SD Eivissa.
3: Exacte, sí.
4: I l'UD el va incorporar, de la SD va anar a l'UD de tercer porter, no va arribar a jugar ni un minut. Estava contrastant ara una cosa que em sonava, està el Burgos Promeses, ara Cristian Torrelavit, per ser porter a Eivissenc. Bé, el triple canvi de la penya, han entrat, com deia, Évora, Muba i Yuzun, marxen Irra, Pelón i Juan Silva, canvi de lateral dret, Juan Silva per Yuzun, canvi de central, Pelón per Muba, que se situa, no, per Évora, i Irra per Mubarak. Anem a veure també si redibuixa l'equip a banda dels noms. 17 minuts, 17 segons, volia dir, d'aquesta segona part, la penya que ha de reaccionar, perquè recordem, està perdent per 0-1 des del gol de Divine de penal al 36.
1: Doncs quan són quasi les 12:31 minuts, ara mateix ja ho són, fent la segona ronda informativa per recordar els partits que estan en joc, que només n'hi ha un en principi, un altre punt de començar i els altres dos que encara no ho estan fent. Recordem que el Cieza, l'Atleti Balear estan amb empat a 1, no ha arrencat la segona part, al igual que l'anuncia un Mallorca B 0. A punt d'arrencar la segona part en el Penya Murcia Imperial, Raül.
4: Així és, no, ha començat, s'ha disputat ja un minut d'aquesta segona part, 46 de partit, continua la derrota momentània de la bloc penyista, Penya Esportiva 0, Reial Múrcia Imperial 1.
0: I al Municipal de Sa Pobla estem en el 32 de partit. Ja s'ha superat la primera pausa d'hidratació. De moment continua l'avantatge mínima de l'equip pobler. Poblense 1, València Mestalla 0.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
1: No, estàvem parlant aquí, mentre sentíem la pausa publicitària, de porters. Crec que el tema del dia són els porters. No sé, sí, si se pot dir en directe el que m'ho contaven.
0: Si ho sé, no vols dir res de Nelia Ramírez, suplent.
3: No, bueno, Nelia Ramírez, que l'any passat ho va jugar tot, ho direm, Andrats.
1: Sí, tot, però tot.
3: Tot.
1: A excepció d'un partit que jo va ser testimoni, una loca, i jugaven ja, perquè aquí ja estava descendit, i per premiar...
3: En aquell lloc que van entrenar tots els anys.
1: Un lloc molt jove, que era que de segon equip del juvenil, que ho va fer força bé, per cert, i van guanyar el partit, i que no me'n recordo el nom, que me disculpi, i va ser l'únic partit que no va jugar a Lía Ramírez d'aquella temporada.
0: Ara, amb aquesta falta del València, està molt lluny, és evident, està tal vegada 20 metres fora de l'àrea, però aquesta pilota pot cercar l'esquena de la defensa del Poblense, que de moment situa una tanca de 4 jugadors.
3: Massa en fora, massa atrevit. Gómez.
0: Sí, massa molt en fora, però alerta atrevit. Una picadota a l'esquena de la defensa.
3: Sí, aquesta és de jugada ensaiada, si no...
0: Anem a veure Mario, no, cerca porteria, Mario! Per damunt de la porteria de Gómez, estava molt lluny, i ha passat no tan lluny del travesser, aproximadament mig metrat. Bueno. Però ha cercat porteria, massa col·locació, no duia potència al xut.
3: Té controlada. Sí. En
1: condició normal, porter l'ha d'aturar pràcticament els ulls tancats.
3: Sí. Titular i el suplent, tots dos.
1: I es porta d'entrenament.
0: I es porta d'entrenament, també. Pilota dividida al mig del camp, intenta recuperar-la el Poblense, se la queda finalment Herrera. Herrera obre cap a Leslie, el dorsal número 11, que ha estat amonestat. Juga la pilota al Poblense, la recupera molt bé. Alerta Riverón, alerta frontal de l'àrea, alerta que pot xutar. No, fa la passada cap a l'esquerra. L'arribada s'arratura una mica dintre de l'àrea. El xut, fora! A l'orda per damunt de la porteria de Raúl. Ha cercat la possibilitat d'ampliar marcador. El Poblense se li ha anat un pal per damunt de la porteria. Jo m'assemblava que el xut el cercaria a Riverón, però finalment ha vist l'arribada del seu company per banda esquerra i aquest ha pujat de Masia la pilota per damunt del travesser.
3: Ha estat més clara aquesta ocasió del Poblense, que no es tira de falta, sí, del València. Està manco arribant més, posant-se ocasions. El gol també l'ha posat el Poblense davant un València Mestalla que de moment du 35
0: jo,
3: minuts,
0: Rafael,
3: de possessió bastant
0: més.
3: Pobre.
0: Esperava més, i ara puc dir que avui és el dia perquè el Poblense guanyi el primer partit de la temporada.
3: També t'he dit que en el final, Gavi, el València, si tu veus sofrir l'equip de primera divisió, tot això ha de repercutir. No, evidentment ha de repercutir, perquè és un club que està ficat entre el gran d'Espanya i quan va jugar on sigui avui li toca jugar a la Pobla, pues s'escut sempre pesa i pot pensar que futbolísticament t'hagin d'oferir.
0: Alerta Leslie, pilota a l'espai dintre de l'àrea, Leslie, com li ha repinyat la pilota, molt bé Palleras, extraordinari el capità del Poblense, com li ha rebanyat aquesta pilota en un jugador que entrava directament a l'àrea mà a mà amb el porter.
1: Se la jugava.
0: Sí, se l'ha jugada, però ho ha fet molt bé.
3: I l'únic que li està posant algo diferent és aquest número 11 en Lelia a banda esquerra. És l'únic al manco que
0: Aymar
3: ho està intentant.
0: Aymar Blázquez no l'hem vist encara. Aymar Blázquez, que fa 1,95 m aproximadament, que ja va debutar amb el València, el primer equip, de moment no l'ha vista. Alerta Mario. Mario, exterior de l'àrea, torna a jugar amb atac al València. Pilota que anirà penjada. Pilota penjada al punt de penal. Alerta, no ha pogut arribar Blázquez. Aymar, però sí Leslie, ja la torna a tenir aquesta extrema esquerra, molt dinàmic.
3: És la primera pilota, ara xerraven d'Aymar Blázquez, que va debutar la setmana passada.
0: Sí.
3: En sort, contrariada a primera divisió, perquè aconsegueix fer un gol i després
0: Alerta, que està tot sol el jugador del València. Ai, mare de Déu. Ha xutat en l'aire. No ha trobat pilota, estava en diagonal directament a porteria tot sol i ha fet figa.
1: Quin misto, pues mare meva.
3: Era la primera vegada que havia trobat un espai.
0: Montferrer, al lateral dret.
3: Per trobar i fer mal el València, la pilota de Mario era boníssima.
0: No ha ferit la pilota, no?
3: No. I tampoc no l'ha fet cap...
0: I no ha fet cap...
3: cap bot estrany.
0: No.
1: Justament aquella zona és de les poques que està...
3: També direm a favor del jugador del València que ha fet un misto, que la passada podia estar millor. Que no importava què li donàs amb aquests botets que li ha donat en Mario. La qualitat de la passada era millorable.
1: Vinga, exigent.
3: No, exigent no. Si volen jugar a primera divisió aquest jugador de filial,
0: sí,
3: han de complir ser
1: mínims.
3: Han de complir ser
0: mínims. Torna a començar el València des de darrere. Herrera.
1: Te trobam una faltar, Rafael.
3: No. Però, Gavi, que al final s'escup pesa i si el primer equip té problemes, el filial també s'ha de tenir i a l'hora d'aconseguir...
0: Mira, ui, quina pilota ha robat ara el Poblense, l'Erta amb aquesta acció frontal de l'àrea i la passada no ha estat bona, però recupera una altra vegada amb falta. Jacinto havia fet una bona recuperació, bona sortida i després ha comès falta a l'hora d'intentar recuperar una pilota que li havia fugit dels peus. Durà, jugarà pel València.
3: Falteta, al final està falteta perquè sí que perquè ja ha volgut tal vegada conduir massa aquest contragolp.
0: Saski, Rafael Saski està molt desaparegut en el partit. Qui? Crec que encara no l'he nomenat. En Fullana.
1: Ah, sí. Juga.
0: Sí, està amb el 10.
1: Saben que juga, però és la millor descripció del que estàs en el partit. Hi ha jugadors que...
3: En Fullana també, les seves característiques, era un jugador d'aquest seu equip, ha de tenir pilota.
0: Clar.
1: I no la té.
3: I el Poblense...
0: La vau passar. La vau passar per damunt.
3: En Guain és un equip que li està costant tenir pilota. És perquè una de les diferències que abans no hem començat o no hem arribat a poder comparar és que el Poblense de l'any passat, amb en Troia, volia tenir pilota, volia ser protagonista. Avui estem veient com l'equip d'en Robles... És un altre estil que li dona la pilota al rival i li vol fer mal a partir de robar-li en aquest mig camp.
0: Targeta per a l'Horda.
1: O tal vegada, més que un estil, és una forma de plantejar, jo diria, la temporada. Diguem, no tenim el nivell suficient per dur el pas del partit, doncs li donant la pilota al rival i aprofitant-se les nostres armes.
3: Sí, però sí que és perquè en el final la colçada que li donen a l'Horda en el jugador del València
1: clara.
3: És bastant clara, però sí que molt de rivals en aquesta segona ref, sobretot te donen la pilota, per què? Perquè te volen robar i fer mal a partir de tenir espai. És veritat que si tu tens bons jugadors que tinguin bon tracte de pilota, com en aquest cas que és en Fullana, que no l'hem nomenat, pues te pot ajudar. Sempre i quan també pues, hi ha molt d'altres factors, però com hem dit, si tu li regales mig camp perquè juguin damunt el teu terreny, en el final l'ocasió acabarà arribant.
0: No, i Rafael, en Jacinto estan les mateixes, perquè també és un jugador de toc.
3: No, és que en Jacinto és un jugador que sempre li havia costat més defensar que no tenir tracte de pilota. De fet, ho hem vist en aquesta ocasió que ha conduït.
0: Alerta que el València torna a l'atac. Alerta, pilota oberta a banda per Leslie. Leslie davant Palleres, està sent el duel del partit. Pilota que té Durà. Durà torna a obrir cap a Leslie. Leslie encara entén en Palleres. Leslie que cercarà, línia de fons. Aguanta de moment la pilota, no sé si per dins o per de fora. Ho fa per de fora, línia de fons, farà la centrada. No, torna a retallar. Aguanta la pilota, juga cap a Mario, cap endarrere. Mario orienta la pilota cap al mig del camp. Torna a obrir aquesta pilota insistint amb en Leslie. Ara sí, a posar la centrada, que és de Lutza. Gómez ha sortit molt bé. El porter del Poblense per rebutjar aquesta pilota. Quina centrada de Leslie, quin toc de pilota cama esquerra. Si troba un rematador, mig gol ja l'havia fet Leslie.
3: És que tot passa, no hi ha hagut rematador. Tot passa per aquest jugador.
0: Sí.
3: Tot passa per aquest jugador. Ho ha intentat, no ha aconseguit, ha tornat a començar a jugar. En el final sí que ha trobat una bona posició per fer una centrada i el perill d'aquest València i Mestalla passa per l'encert que pugui tenir el Leslie i en el final, com he comentat, Neymar, que és el jugador un poquet referent avui en dia del Mestalla, no està siguent protagonista perquè és que fins fa 5 minuts que per banda dreta i ara aquesta segona per banda esquerra li han oferit dues pilotes a l'àrea, no havia tingut ocasió del manco ni de lluitar amb els centrals.
1: Doncs recordem, Gavi, minut i marcador a Pobla.
0: 42 d'aquesta primera part, 3 pel descans, continua guanyant del Poblense 1, València Mestalla 0.
1: I he de dir que estic molt preocupat Porrau
0: Medrano. Alerta, perdona, perdona, sí? Perdona, Leslie roba la pilota, se fica dintre de l'àrea, Leslie xuta! Torna a rebutjar Palleres.
1: Quina errada.
0: Quin duel de partit, alerta que continua viva la jugada a la frontal de l'àrea. Torna a jugar Mario per al València, la passada cap a la banda dreta és horrorosa. Sembla que ha mort la jugada al manco de perill.
1: Deia que estava molt preocupat per Raúl Medrano perquè en tots aquests minuts no ha intervingut ni per contar-nos cap jugada de la penya, ni cap ocasió de gol. Raúl Medrano, estàs per aquí?
4: Estic per aquí, però...
1: Crec que no vaig errant. A veure, la preocupació, evidentment, és broma, però si no has contat en tots aquests minuts res de la penya, és que no deu passar res.
4: Té la pilota, ho intenta, fica pilotes a l'àrea, sabem que, que el joc de Ramiro, espera, que ara hi ha un corna favorable al Murcia Imperial, sobre de Frias, i es queda amb la pilota d'ella, la penya ho intenta, sobretot per bandes, ficant pilotes a l'àrea, a veure si les caça Montori, a veure la incorporació també de Mubarak, però la veritat és que de moment és incapaç de generar ocasions clares. Ara prepara un altre canvi, serà el quart ja, un altre davanter centre, entrarà Dani Sancho, res a veure amb l'imputat i empresonat a Tailàndia, el cas més famós dels últims temps, Dani Sancho amb el dorsal 16.
3: Què té que veure?
4: Perquè estiu igual, no, Dani Sancho? Que no esteu al món, no?
1: Com ha de ser, Rafael, com ha de ser el partit perquè mos digui això?
3: Sí, perquè jo li volia demanar un poquet a Medrano quin és més enllà en guany de l'objectiu de la salvació de la penya, perquè és un equip que sempre deixava bona sensació de ser bon competidor en aquesta categoria i enguany pareix que surt un poquet enrarit.
4: Sí, a veure, l'objectiu lògicament ha de ser la permanència. Després aquesta, ja sabem que la segona federació és una categoria molt... Els grups són
0: quina aturada, perdona Raúl, quina aturada de Gómez, espectacular! La jugada ben trençada ara per part del València, cap a la banda dreta, el xut espectacular de Gamón, el número de 7, i quina aturada a l'alçada de l'escaire de Gómez, el porter del Poblense. La jugada una mort és corna. Perdona, aguantarà
1: sí,
0: aquest
1: corna,
0: anem a veure, pilota aturada, Leslie, cam esquerra, Leslie cercant segon pal, no hi ha rematada inicial, treu la pilota com pot el Poblense fora de l'àrea, insisteix l'equip valencià, pilota en l'aire, no és de ningú, ara ha posat el cap a un jugador del València, arriba una altra vegada la pilota, Leslie, fa la centrada, Leslie, molt fluixeta, rebutja la defensa del Poblense.
1: Raúl,
4: aquí a Santa Eulària espera que ara ho prova la penya amb un servei de banda de Carlos Moreno que acostuma a ser una de les més armes més importants del bloc penyista. La espera que la pilota li cau, llàstima, li havia caigut la pilota a Mubarak al límit de la frontal, li ha pigat molt desviat, era bona, la veritat, li havia botat perfecta per pegar-li amb la cama dreta, però el xut de Muba molt desviat a la dreta del porter de Boris Deia. Objectiu de la penya lògicament ha de ser la permanència, el que passa que també és cert que si comences a agafar una bona dinàmica, col·lectivament l'equip va creixent, el que deia, la igualtat de la categoria fa que guanyes 3 partits seguits i te poses a dalt, perquè al final la diferència entre acabar 5è i jugar play-off o acabar 6è per la cua i jugar play-out no és de gaire punts.
3: No, un mes bo, un mes dolent, te fica dalt o te fica baix en el final.
4: Clar, al respecte del que deies d'equips competitius, sí, a més ho va demostrar Ramiro l'any passat a tercera, que va agafar l'equip, és cert que el va agafar tercera còmodament en zona de play-off, però en una dinàmica dolenta, i va començar a sumar victòries, va arribar al play-off com una moto i va guanyar les 3 eliminatòries. La veritat és que l'inici de la Lliga està sent prou defectuós, sobretot perquè està tenint molts de problemes a l'hora de generar perill a la porteria rival. Tampoc no encaixa massa gols, de fet només ha encaixat 3 en 3 partits, però només ha sumat un punt perquè li costa molt marcar, només un gol a favor fins ara, de moment en 3 partits i 60 minuts del que duim d'aquest, i clar, els rivals s'agafen, de vegades troben espais, i el Murcia, la veritat, molt sorprenent a mi, de moment, que duguis 0 punts, perquè té pólvora a dalt. Mira, ara va Alejandro Valverde, que es diu també té un nom famós, Valverde, que retalla, xuta fora, mare meva, quina acció individual del dorsal 30 a l'edat juvenil del Murcia Imperial, que m'està estan cantant, quedeu-vos amb el nom, que és fàcil, Alejandro Valverde, a més de Múrcia, extrema esquerra, que cada vegada que agafa la pilota se sent un malson. Ara ha estat un pèl gana, perquè tenia un company a l'àrea petita a qui podia buscar, preferit xutar en poc angle, s'ha marxat per damunt del travesser. Ara ho intenta la penya, que com a mínim intenta ficar més ritme. La centrada corna, corna la centrada de Pablo Évora, a l'extrem cedit pel Recre, topa contra l'esquena de Montolio i serà corna. Aguantem aquest llançament des de la cantonada a l'esquerra de l'atac penyista. Per ser una entrada bastant pobra avui al municipal de la Vila del Riu, mira que fa bon dia. El corna fica els punys a Boris, el porter, la pilota que queda morta. Finalment la treu la defensa del Múrcia, la penya que intenta estirar per Pere, que ara va a la contra. Uf, ha ficat la cama providencial. Juzun evitant la contra del Múrcia, la penya que intenta estirar-se, ara sí que pareix que com a mínim arriba a tres quarts amb més perill. Mira, ara va Évora de nou i anem a veure si pot provocar el corna. No, evita que la pilota surti.
0: Descansa, sa pobra.
4: I de banda.
1: Endavant, Gavi.
4: 18. Sí, sí.
1: Sí, digues, Gavi.
0: Descansa, sa pobra, jugadors a bastidors. Tant de bo que ha arribat el descans, perquè ara el València tenia tancat, ja no al seu camp, sinó dintre de la seva àrea, l'equip de Julián Robles. Arriba el descans amb avantatge mínima de l'equip poble en el marcador, gràcies al gol, recordant, de Diego López, en el minut 11, Poblense 1, València Mestalla 0, temps de descans.
1: Gràcies, Gavi. Temps de descans en el Poliesportiu Municipal de Sapló. 5 cèntims, Rafael, que has vist en aquesta primera part.
3: Pues un Poblense que ha aconseguit el premi del gol i s'ha dedicat a defensar, ha fet una passa enrere. Previsiblement pareix que el partit se li farà molt llarg, però és que el València Mestalla tampoc no té molt d'arguments de moment per fer-li mal a seguir d'en Julián Robles.
1: Doncs el deixem així de moment amb aquest 1-0 i simplement el Raül, minut i marcador a Santa Eulàlia, que han d'anar als serveis informatius.
4: Aquí a la Vila del Riu, 18 es compleixen ja de la segona part, continua la derrota de la penya, penya esportiva 0, Múrcia Imperial 1.
1: Gràcies, Raül. Recordem resta de marcador de partits que s'estan jugant des de les 11:30 amb interessos del futbol balear. Per una banda tenim el CSU, l'Atlètic Balears 1, minut 56 de partit. També tenim la Nucía 1, Mallorca B 0. I els partits que ja han sentit ara, penya esportiva que per la segona part 0-1 davant del Real Murcia Imperial, mentre que el Poblense, atent de descans, guanya el València i Mestalla per un gol a 0. Quan són les 12 i gairebé 49 minuts, donant pas al servei informatiu al nostre company Juanjo Suñer. Molt bon dia.
9: Molt bon dia a tothom. Un home de 48 anys s'ha resultat ferit en cremades en el 90% del cos en un incendi a primera hora d'avui de matí que ha afectat una barraca de l'assentament d'infrahabitatges de Casa Lola, al municipi eivissenc de Sant Josep. Ha passat de vers, com dèiem, les 7 del matí. N'ha informat la Guàrdia Civil, el SAMU 061 i els bombers d'Eivissa. De moment no comptam amb més detalls. I precisament a Eivissa, el sindicat de llogaters s'ha convocat per avui cap vespre, les 6, a Vara de Rei, una concentració de protesta contra el desnonament de la dona de 87 anys al barri madrileny de Retiro, Madrid, aquesta setmana. Mari Carmen, que s'ha convertit en el símbol de la reivindicació pel dret a l'habitatge i contra l'especulació immobiliària. També per contra la repressió en l'acte de protesta per part de la policia, l'acte de protesta contra aquest desnonament. Daniel Granda, portaveu del sindicat de llogateres d'Eivissa, declaracions de fa uns minuts als informatius d'IB3 Ràdio.
10: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal. Mientras se les permita hacer este tipo de cosas y ellos pues sigan pudiéndose lucrar y puedan seguir viviendo del cuento, porque lo que están haciendo es vivir del salario de los demás, pues van a seguir haciéndolo. Necesitamos que alguien le pare los pies. Si no es el gobierno, pues tendremos que ser nosotros, de una forma o de otra.
9: El sindicat de llogaters d'Eivissa es mobilitza en línia amb les concentracions d'aquest cap de setmana arreu d'Espanya, pel mateix motiu, i que té com a epicentre Madrid, i especialment a la Plaza del Sol, on desenes de persones que participaren ahir vespre de la manifestació pel dret a l'habitatge i contra el desnonament d'aquesta dona, Mari Carmen, continuen hores d'ara acampats. Alicia del Río, portaveu del sindicat de llogateres de Madrid.
11: Ahora mismo la idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando. Hay un trabajo muy importante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que llevamos 10 años haciendo esto. Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo. Si no, se meten los contratos indefinidos. En este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
9: Es refereix l'activista pel dret a l'habitatge al text de decret que el Ministeri d'Habitatge vol dur al pròxim Consell de Ministres dimarts per impedir desnonaments com el de la veïnada madrilenya del Retiro. La qüestió és com deia en declaracions, en quins termes. No debades el soci del PSOE a l'executiu, Sumar, ha dit que si no inclou les mesures que aquesta formació considera realment efectives, no participarà d'aquest Consell de Ministres. Si encara fora de les Illes un home de 56 anys hauria matat a la seva parella, una dona de 47, a la Campana, a Sevilla, s'hauria tancat després al domicili dels fets, exercint resistència a la seva detenció per part de la policia. El 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. I acabarem amb informació de servei perquè una variant, una canonada al camí Salard manté des de les 8:30 del matí sense aigua o amb molt poca pressió fins una desena de barris de Palma. La varia s'ha declarat en una artèria principal, per això afecta tant d'habitatges, i la previsió de Maia és que les obres de reparació estiguin finalitzades al voltant de les 7 del capvespre. Recordeu que en marxa la triatló de Fornells, per tant, sobretot a l'àrea d'aquesta localitat del nord de l'illa hi pot haver restriccions de la circulació i que quant al temps hi pot haver qualque ruixat feble i localitzat avui capvespre. Fins aquí la informació d'actualitat.
1: Moltes gràcies, Juanjo Sunyer. Fem una petita pausa i tornen tot d'una ja amb la segona part dels partits que estan en joc.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
5: Diumenge, a les 2:30, segueix amb Esports 3 en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
12: Dali, Toni!
5: En directe, des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
6: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
7: Jo me sap greu, però jo han estat superiors als rivals.
5: I la prèvia més divertida.
8: Vivir así es morir de amor.
5: Tot Esports 3 en joc.
13: S'aixeca i tot, en Juanga.
5: A IB3 Ràdio.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol.
13: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Doncs tornem al futbol en directe. Això sí, cal apuntar abans que continuïn arribant mal notícies de l'Estadi Olímpic Camilo Cano, l'Estadi Olímpic que escarrufa realment, perquè la Nucía, ja m'ho posàvem en sèrio, ha fet el segon gol de Cristian davant del Mallorca B. Per tant, el Mallorca B que el tindrà més difícil i perdrà, si no ha res de nou, la seva imbatibilitat. Recordem que és l'únic equip dels quatre que participen en aquest grup tercer de la segona federació que fins avui conservava la imbatibilitat i també l'únic que havia guanyat un partit, que la resta ni això, no s'havia sumat els 3 punts d'una atacada cap de representar el futbol balear a excepció del Mallorca B. Per tant, recordem Mallorca que B que perd per 2-0 a la Nucía, el Cieza i l'Ate Balears que continuen empat a 1 i a Santa Eulàlia de moment... Raúl Medrano, tu diràs, jo veig el marcador a les diferents aplicacions, continua 0-1, no m'ho han dit res, sí. Al contrari.
4: Hi ha hagut... mira, podia haver-se mogut aquesta aplicació, que no sé quina és la que utilitzes.
1: Té diverses.
4: Hi ha hagut un gol... Jo Flash School, no me sap greu fer publicitat, però és la que més m'agrada. No cobro per dir això. Ha marcat la penya, però li han anul·lat per fora de joc molt just. Des de la meva posició en directe no tinc senyal televisiva, no puc veure cap repetició. A mi en directe m'ha semblat molt just una centrada des de la dreta de Yuzun Mubarak. Espera, que ara, mare meva, seva, ara ho provava de mig del camp. S'ha animat amb tota la intenció Guzmán del Múrcia. Edu Frías que recula i l'atura amb el pit. Deia, el gol anul·lat ha estat fa 4 o 5 minuts, una centrada des de la dreta, Mubarak, que entra al segon pal, que és, en teoria, qui ha comès la posició antirreglamentària, i amb el cap li cedia Montori, que damunt la línia afusellava a la xarxa. L'àrbitre, l'assistent, ha aixecat la bandera assenyalant la posició antirreglamentària de Muba, que és, com deia, qui havia assistit Montori per aquest gol. Una llàstima, perquè la penya, això sí, és l'única arribada clara que ha tingut el bloc de Santa Eulària, que ara aprofita que el Múrcia també ha fet una passa enrere, també un equip que encara no ha puntuat, s'està veient amb un tresor amb aquesta victòria momentània, i lògicament ja, encara que no vulguin, inconscientment fan una passa també cap endarrere, la penya que guanya metres, però de moment sense encert, la veritat que al bloc de Ramiro li està faltant moltíssima finura quan arriba a la línia de tres quarts. Som al 26, camí del 27 de la segona. La penya encara li queda un canvi. Ha fet tres canvis, per cert, al Múrcia Imperial. Han entrat Alemany, Zorrilla i Pablo Reyes al lloc de Valverde, de Divine i de Rubi. És a dir, ha canviat completament la tripleta atacant per ficar cames fresques, per cercar més energia, per intentar caçar alguna contra que mati aquest partit. Jo crec que tenim per davant 18 minuts més el descompte interessants. Anem a veure si la penya, com a mínim, pot rescatar un puntet, que seria un premi que a principi de partit ningú hagués firmat. Rebenta el cué a casa, però ara mateix jo crec que tothom firmaria com a mínim un empat. 27 i mig de la segona, la penya que ho intenta, però sense gaire claredat. Continua el 0-1 aquí a Santa Eulària.
1: Mare meva, quina jornada. Quina jornada. Només el poble se salva els mobles de moment. I a mitges, l'Atlètic i Balears empatant a Cieza, però la resta, fins i tot el Mallorca ve que perd, Rafael... Més d'un club.
4: Espera, que pot marcar, sí. Perdona, que pot marcar el Múrcia Imperial. Gol, gules, gules del Múrcia Imperial. Recuperen una pilota al mig del camp. Marxen dos contra un. Pablo Reyes, que se deixa a Alemany. Alemany que controla, queda sol contra Edu Frías. I la veritat és que si s'ha de definir d'una manera un 1 contra 1, es fa com ho ha fet Alemany, creuant la potència impossible per Edu Frías. Li pega amb l'interior del peu, amb l'escaire i amb molta potència. Marca el Múrcia Imperial, que havia avisat que havia canviat els tres puntes precisament per això, per tenir les cames fresques a l'hora de sortir a la contra en una pèrdua de pilota, i ha passat exactament això. 28 de la segona, marca el segon al filial del Múrcia, marca Alemany. Penya Esportiva 0, Alemany 2. Perdó, Alemany 2, no, Múrcia Imperial 2.
1: Perfectament, mirava la classificació amb aquest marcador del Múrcia Imperial, Paspal surt del descens directe, però l'estadística és molt clara. Fins al partit d'avui, el Múrcia Imperial, 3 partits, 3 derrotes, 8 gols encaixats, només un marcat, i avui el Múrcia Imperial que sembla el Borussia Dortmund, o una cosa per l'estil, Rafael Sastre.
3: Sí, però...
1: Ja sabem que són filials.
4: Sí,
1: ja,
4: però saben... també, perdona, Tenerife, també dius que sembla el Borussia. És cert que a mi m'estan agradant bastant els atacants, i mira, els suplents que acaben d'entrar entre els dos han parit al 0-2, sí, però és que la penya dona moltes facilitats.
1: Això és mèrit de l'Imperial, del Múrcia Imperial, o de mèrit d'un Sant Eulali que... Allò, des de la distància, o alerta, des de la distància, tu que estàs més a part, amb el part rebejant qualsevol moment que digui, ara me sembla que s'han quedat molt curts a l'hora de reforçar la plantilla per afrontar la segona federació amb mínimes garanties.
4: Mira, Toni Tenerife, he dit que la penya, mentre deia això de la penya dona moltes facilitats, he de dir que la meva posició és aquí, de vora la grada, i m'acabo de donar que tenc Mario Ormatxea un... 2 metres o 3 meus, i quan m'ha sentit dir això s'ha girat cap a mi i ha fet un gest amb el cap com un no, com dient, sí, tens tota la raó, així no, com dient, així no. Sí, que mira, si un entrenador com ell, un tio que sap, està d'acord amb mi, és que...
1: I que s'estima molt la penya.
4: Com a mi, estem més a prop de la raó. Sí, no es perd ni un partit, A més, és que Mario, és que no hi ha partit de futbol de tercera cap amunt aquí que no estigui, ja t'he dit, Va a l'UD, va aquí, va a l'ESA d'Eivissa, va al Sant Jordi, va al Portmany, està a totes. Probablement estigui aquesta tarda, que per cert, aquesta tarda hi ha gran partit també de Copa del Rei a Eivissa, l'eliminatòria prèvia de Copa del Rei entre equips de regional. Sant Rafel Prat, partit d'anada, recordem, és una eliminatòria anada i tornada. Ha tingut molt mala sort el Sant Rafel, la veritat, amb el sorteig, perquè li ha tocat el Prat, que probablement era l'equip més fort que li podia tocar.
1: Correcte, t'ho anava a dir.
4: És un equip que... és l'equip català, és un equip que fa poc estava a segona B, és tornada fora a sobre, ha tingut sort, mala sort fins i tot en això, la tornada serà al Prat de Llobregat la setmana que ve, però anem a veure si el Sant Rafel, que ja va d'alguna manera sorprendre guanyant la Copa Balear a Mallorca, els equips mallorquins i el representant de Menorca, i bé, tenen molta il·lusió a Sa Creu, i segur que hi ha molta gent avui a Sant Rafel. Recordem que qui guanya aquesta eliminatòria rebrà ja directament, entrarà al quadre final de la Copa del Rei i rebrà en un sorteig dirigit, s'enfrontarà segur a un rival de primera divisió a la primera eliminatòria ja de Copa del Rei, un rival de primera que no seria mai el Barça o el Madrid, ni l'Atleti de Madrid ni la Reial Societat, que són les quatre supercopes. Aquests queden exempts, ja ho sabem, d'aquesta ronda. Bé, fet aquesta, per si algú us està escoltant i vol anar a Sant Rafel, no sé si us dona temps a agafar un bol, jo crec que ja sí, per estar a les quatre a Sant Rafel, magre.
3: No arribem, però mira, jo...
4: Els aivissens

0: T'anava a dir que una illa petita com és Eivissa, en el final, té tant d'equips, que són la Penya, té l'UD, té l'SD, té avui el Sant Rafael, que juga un partit històric, l'Inter Eivissa, que també ha fet un projecte per intentar pujar a categoria, que és molt complicat que un equip d'una illa petita, com te dic, tingui una afició nombrosa en el final.
1: Sí, no, a veure, aquest equip hauria de ser l'UD Eivissa, que al final és qui aglutina un poc l'afició al futbol general a l'illa, o han de ser l'equip principal de Vila, que és una ciutat amb més de 50.000 habitants.
0: Sí, clar, però és que en el final, l'UD és un equip...
1: Sant Rafel és molt petit.
0: L'UD és un equip...
1: No sé si ho coneixeu, però és
2: sí,
1: un carrer.
2: Sí.
0: És un equip nou. O sigui, l'UD crec que va fer 10 anys, temporada passada. 10 aniversari.
1: Va ser fundat el juliol de 2015, és a dir, ara està...
0: És 11, sí, 11
1: anys, està en la seva 12a temporada.
0: Per això t'he dit que és un club també que ha nascut fa poc i encara no té aquesta història, sí que perquè ha fet història, perquè ha pujat a segona divisió, però que encara els nins, pues això no, els padrins no són de l'UD, encara
2: no.
0: Li costa, per això t'he dit que en el final és difícil que un equip tingui arrel i estigui tot tan... dispersat.
1: Sí, a més aquí succeeix una cosa que segurament ho desconec, no vull parlar també de coses que no tinc una informació total, però a mi em fa la sensació que, per exemple, a Menorca, tothom és del Menorca Bàsquet, o tothom, que no se m'enfadi, perquè...
2: No, estàs en lo correcte,
1: Però me fa la sensació que majoritàriament la gent dona suport en aquell projecte. És el que hauria de passar aquí amb l'UD Eivissa, amb el futbol, però és cert que no acaba de passar, és cert que els pobles, i fins i tot a la pròpia vila, hi ha molta gent que s'estima molt el futbol, que segueix el futbol, però que per un motiu o pel que sigui, pels motius que creguin els companys, no són aficionats de l'UD Eivissa.
2: Raül, i per tenir aquest debat, que és superinteressant, per cert, dir-te per tota la gent que jo conec d'Eivissa, ficada al món del futbol, gent precisament d'aquestes generacions, la gran majoria, si no són de la penya esportiva, que n'hi ha, són de l'antiga i desapareguda SD, Societat Esportiva Eivissa.
1: Sí, és cert que la gent més jove sí que és més de l'UD, sí que es veuen, els adolescents sobretot s'estan fent molt de l'UD, això
2: gent,
1: sí, però també necessitaríem que l'equip fos millor també, perquè si tenim moltes temporades decebedores, tenint en compte d'on venim, perquè hem estat a segona i llavors ja no ens convenç esta meitat de taula de Primera Federació, això és una realitat. Jo crec que si l'equip tornés a segona, tornaria a ficar 4.000 o 5.000 persones de mitjana cada dia a Can Mises, eh?
2: Seguríssim.
1: Però ara l'afició està molt a baixa ara mateix.
2: La realitat l'acabaron com t'has passat divendres. Ve tot un Saragossa, mitja peix entrada a Can Mises, no va ser dolenta, sí, però podia haver estat 2100. Millor. I l'equip que no funciona, ja està, no hem de dir més coses. Doncs minuts i marcador, sí, que han d'anar a sa poble, vinga.
1: Aquí queden 10 minuts que faràs dos darrers canvis. El Múrcia Imperial entraran a Saràbia i Porres. 10 minuts queden pel final més el descompte. Pinta fatal. Estàvem parlant d'altres coses, però aquí la penya que està perdent per 0-2 contra el Múrcia Imperial.
2: Doncs i com pinten les coses, Gai Fortes, i disculpes per la tardança, perquè sé que ja són 3 minuts i busques que ja s'han jugat aquesta segona part a sa poble. Com pinta el tema? Veus que està exactament igual que la primera part en quant a la Sant Pat del València, o el Poblense compta el millor partit?
3: Ben igual, jo de moment ho veig tot ben igual. Mira, ja surt al contracop el Poblense per banda esquerra, s'ha avançat Montferrer, el lateral dret del València, que intenta evitar que la pilota surti, no ha aconseguit, es van de favor del Poblense. Duint, com tu dius, 3 minutets i busques d'aquesta segona part, minut 48 de partit, tot continua igual, guanyant el Poblense per 1-0, que ara té la pilota a camp contrari. Anem a veure aquesta penjada de l'autor del gol, Diego, cercava la rematada de cap, Riverón no ha pogut arribar i la pilota es perd per la línia de fons, traurà de porteria al València. Més o manco, la fisonomia del partit és la mateixa. El València, de moment, és molt pres perquè acaba de començar la segona part, però tracta de tenir el mànec de la pilota, el mànec del partit, i el Poblense aspira a guanyar espais, a sortir en velocitat i sorprendre a l'esquena de la defensa valencianista. Mira, ara ha estat dolenta la treta de porteria del porter del València, pilota dividida al mig del camp, sí, Adrián Blázquez que toca cap endarrere, digues.
0: Pràcticament hem vist més Poblense, que és 5 minuts de la segona part, sí, tropitjar, sí, camp contrari.
3: Alerta! Uf! Gómez davant Adrián Blázquez, ha fet un control i ha fuit una mica la pilota i s'ha vist obligat a

0: tirar-la fora de banda.
1: I no, quina pilota li han donat d'enemic en el porter del Poblense, que ahir també s'ha complicat intentant controlar la pilota, i el que t'han de dir, hem vist més presència del Poblense al camp del València Mestalla que no pràcticament la primera part, perquè cal recordar que el gol del Poblense és una pilota a esquena que se guanya i fa mà a mà amb el porter, una ocasió que ha tingut pràcticament de finalitzar també la primera part, i jo crec també com tu, que així com vagin passant minuts, el camp anirà fent costa baix.
0: Torna a sortir el contracop al Poblense. Són 3-4. Pilota a l'espai, pilota per a Lorda. Banda esquerra, controlarà la pilota. Ja s'ha tancat el València en defensa. A Lorda aguanta aquesta pilota, cerca la perpendicular de la frontal de l'àrea. Toca cap endarrere, a mort la jugada de contracop. Tomàs Jacuinto obri cap a la banda esquerra. Raúl Prada amplia el camp per que jugui l'autor del gol. No ha estat ara massa fi el jugador del Poblense. Pilota dividida al mig del camp, no ha sabut jugar Diego López aquesta bolla, però ja la recupera una altra vegada el Poblense, que torna a tocar amb defensa. Pilota de Pere Amé, oberta cap a la banda dreta, torna a rebutjar la defensa. Ara és una mica un partit de volei sense xarxa al mig. Cap a un costat, cap a l'altre, Leslie que la perd, que no arriba. 51-6 de la segona part al municipal de Sa Pobla. De moment continua l'avantatge dels homes de Julián Robles per 1-0.
2: I a Sant Eulàlia...
3: A Sant Eulàlia, t'anava a dir que tot igual. La penya que ha quedat, la veritat, ja ha fet molt de mal aquest 0-2, que podien ser més, perquè recordem que després ha tingut un altre mà a mà claríssim al Múrcia per a fer a la tercera. La veritat és que Ramiro haurà de repensar bastant els propers dies com reimaginar aquest equip, perquè el partit d'avui és bastant pobre. Sí, té la pilota, té la possessió, també ara gairebé diríem que el Múrcia li està regalant aquest control de la possessió, però és que les dificultats que està tenint la penya per generar perill real, perill d'ocasions clares a la porteria rival, i no només això, aquest és un dels grans problemes. L'altre és les facilitats defensives quan perd la pilota, el balanç defensiu també molt mal gestionat per part de la penya, perquè un equip que fins avui no havia puntuat t'ha fet dos gols i ha pogut marcar algun més. La veritat és que molt ha de millorar la penya, la imatge que ha ofert avui, si no vol caure de nou a la tercera federació amb el que li va costar recuperar la categoria. Ara estava recordant els temps aquí de Raúl Caixany, de Manolo González. Probablement la penya, per damunt de les seves possibilitats, també va viure aquells anys. Recordem que va estar a punt de pujar a segona, amb Raúl Caixany, la temporada 19-20. Hauria
2: estat inclús la temporada del Covid.
1: Perquè, la penya, Raúl, tu saps que cada any sempre deixava jugadors interessants que han anat promocionant categories, i enguany és un poquet aquesta sensació de no sabre...
3: De moment no.
1: Quin futbolista pots apuntar i dir, bé, en aquest el seguirem perquè tal vegada tingui projecció. Jo crec que enguany la penya en aquest aspecte no ha sondejat el mercat igual que altres anys.
3: No, la veritat és que de moment, és cert que és d'hora encara, és aviat, però de moment no fa aquesta sensació de que tinguem aquí, per exemple, no sé, un Copet. Espera, que ara va la penya precisament a xut, molt desviat, ja... Pigat Dani Sancho, desviat des de dins de l'àrea, escurat a la banda dreta per damunt del travesser de Boris. Deia que per aquí han passat, sí, ha passat a Leo Román, ha passat Copete, ha passat Arnau Ortiz, que ha debutat de titular, va jugar un dia amb l'Atlètic de Madrid. Bé, jugadors que han fet carrera, com tu deies, i que ja es veia que aquí eren futbolistes que prometien bastant. Ara mateix no hi ha cap... Tant de bo m'equivoqui, però ara mateix no te sabria dir un sol nom.
1: No, i que la penya de final també en final era un joc, un club pues, que te podia oferir això, molt de partits a segona ref competint a bon nivell, i que sabies que te servia per donar-te a conèixer, per formar-te com a futbolista, i enguany crec que tal vegada no sé si aquest ascens en suficiència que va tenir de tercera a segona ref hagi fet confiar massa en el futbolista, i el vot que hi ha entre categories de la tercera balear a la segona ref jo crec que és massa elevat per no cercar alguna cosa més diferent.
2: L'ha tingut el Poblense. L'ha tingut el Poblense, Gavi.
0: Com ha canviat el partit? Com ha canviat el partit? Han començat a jugar Jacuinto i Fullana, i això és una altra cosa. Ha estat a punt de marcar el Poblense, la jugada acaba en corna, Anem a veure què surt d'aquesta pilota aturada. Serà el propi Francesc Fullana des de la cantonada qui posarà la pilota en joc. Ha agafat el mànec del partit entre Jacinto i Fullana. Treu Fullana, rebutja Blázquez en defensa. Pilota dividida al mig del camp, torna a lluitar per ella Jacinto, se la queda Leslie, alerta ara el contracop, el món al revés, ara el contracop és del València, alerta Durà, Durà condueix la pilota, ha tallat molt bé Balcedo, recupera el Poblense a mort del contracop del València.
1: Sí, s'ha equivocat, la passada era el company de l'esquerra, que li ha llevat millor projecció, però també s'ha dit que ben tornat el Poblense d'aquest corner que ha tret, que no li ha donat benefici i pràcticament li ha suposat un petit ensurt per un Poblense molt millorat, eh? Molt millorat aquesta segona part, com en Gavi apunta, en Fullana i en Jacinto comencen a tenir protagonisme en pilota i veurem, perquè és que el València i Mestalla, pròxim rival setmana que ve de la penya esportiva, si arriben a aquesta situació, duel dramàtic, eh?
2: Ja que és tot dramàtic per la penya i per altres equips aquesta temporada. Però bé, de moment el partit
3: sí,
2: que... Sí, sí, digues.
3: Deia que la veritat és que la temporada dels equips balears, de moment, mare de Déu, eh?
2: No, de salvadora, totalment.
3: Encara s'ha de la victòria al Poblense avui, però és terrorífica, eh?
2: I una va dir, amb aquest canvi de grup, passar del grup català-aragonès a passar al grup murcià-valencià,
3: sí?
2: Quina diferència.
3: Perquè semblava més fàcil, però a mi m'apareixia més assequible aquest grup.
2: No, t'equivoquis.
3: A mi m'apareixia... Home, els equips catalans són forts, eh? Mira, per pujar, per exemple, veient des de l'òptica de l'Atlètic Balears, que en teoria ha de lluitar per estar amunt, llevar-te del damunt al Barça Atlètic és una grandíssima notícia. I a mi me pareixia que el nivell general era més...
2: No t'equivoquis, Raül. No, a veure, la gran errada, claro. La gran errada...
3: Espera, que vol marcar la penya la pilota, que quedava morta Salinas, salia amb el control i tampoc arriba Montori, llàstima d'elles.
2: No, jo deia que la gran errada de molta gent, que és normal també, perquè no desconeixen tot com van els grups, és que en el grup català sí, n'hi ha molt bons equips, bons jugadors, hi ha moviments entre ells, vull dir que és un nivell notable, però és que en el grup murcià se mou molt de dobbers. Se mouen molt de jugadors perquè, també, però d'altres equips.
1: I perquè també, Toni, estem avançats que sempre han jugat contra els equips catalans, sempre jugar contra l'equip també de la Comunitat Valenciana.
2: I la forma de jugar del Murcia no té res a veure a
1: no, i el que te volia dir és que estem avançats a escoltar aquests noms i nosaltres hem vist com aquests equips són els que aconseguien pujar de categoria, però és que també cal recordar el que tu dius. Hi ha equips d'altres zones, com ara mateix, que ens toca jugar contra equips de...
2: Intercity, UCAM Murcia...
1: La Nucía ha manejat sempre un pressupost dels millors que hi havia en final castellonense. També és un club, el Castellón en aquest cas, que estan fent bé les coses.
2: Filial, el castellonense, que no ha vingut a la categoria, de moment està sent una de les sorpreses de la competició també.
1: Clar, però això t'he
3: dit. Però qui podia esperar que el castellonense fos com
2: jo no,
3: és un poble molt petit? No sé, és sorprenent. També, però els catalans també, no sé,
2: el Minera, el Mineral, el Colla, el filial de l'Ets, el Gieclà, el Lorca, és que no, de fàcil, això és que quan deien... És cert que ho deien els clubs.
0: La tanguda del Poblense, la tanguda Diego López, la tornada a tenir. Ha estat a punt d'arribar el segon gol. S'ha creuat un jugador del València amb el cap quan la pilota cercava l'escaire i tornarà a corna pels de Robles.
2: Doncs aprofitant aquests moments amb aquesta jugada per fer una ràpida ronda informativa, recapitulem marcadors. Començam amb els partits que s'estan jugant en el tram final. Cieza 1, Atleti Balears 1, La Nucía 2, Mallorca B 0. A Santa Eulàlia, Raül.
3: A Santa Eulària ha donat el temps de descompte. Anava a dir que ha donat 3, però la veritat és que no estic segur perquè no m'ha aparegut. No sé si he vist bé un 3. En tot cas, això que està...
0: El pal, perdona, Raül. El pal, el xut del Poblense s'ha estavellat al pal de la porteria. L'ha tocat un jugador del València. Tornarà a sa corna. Està el València tancat dintre de la seva àrea.
2: Digues, Raül.
3: A Santa Eulària som al descompte, això que estava tibant ahir, passant ja un i mig. Som al 46 i mig de la segona. La penya que ho està intentant ja amb més orgull que una altra cosa. Penya Esportiva 0, Múrcia Imperial 2.
0: 60 de partit a Sa Pobla, la pilota morta dintre de l'àrea, després del corna de Fullana, recupera Jacuinto, aguantant la jugada perquè podria canviar el marcador. Jacuinto tornarà a penjar la pilota, no. Juga cap endarrere, 60 de partit, 15 de la segona part. El Poblense està ofegant el València, Poblense 1, València Mestalla 0.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
5: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
2: Esperant no equivocar-nos, però deien a l'intermés en Rafael i un servidor que serà una temporada molt, molt, molt llarga. I no pensem en lo
3: positiu. Ha acabat el partit, Toni. Ha acabat el partit aquí a Santa Eulària amb aquesta derrota. La tercera ja de la penya en quatre jornades del bloc de Ramiro González contra el Múrcia Imperial. Divine, al minut 36 de penal, avançava els murcians. Alemanya, al 73, feia el 0-2. Un partit molt, molt dolent de la penya, la veritat, contra un equip, sobretot pel rival, perquè tenia davant un equip que arribava aquí sense puntuar i que marxa amb 3 punts al Sarró. A la penya, que tornarà a jugar, queda amb un punt només de 12 possibles. Propera jornada, ho heu dit abans, a Paterna. València, Mestalla, Penya Esportiva a proper diumenge a les 11:30. Després la penya tindrà dos partits seguits aquí a casa. Rebrà l'Oriola i l'Ucamp, tot just abans del derbi balear al camp del Poblense, Sa Pobla, però per això encara falta gairebé un mes. Derrota de la penya, ho celebren els futbolistes del Múrcia Imperial. Poca cosa més des d'aquí, des d'un municipal on l'afició marxa, la veritat, amb cara de circumstàncies després del partit que han vist dels seus.
2: Moltes gràcies, Raúl Medrano. Recordin, 0-2 ha guanyat l'UCAM. L'UCAM, no, ja és que me faig un lío. El Real Murcia Imperial a la penya esportiva, 0-2, un marcador que deixa la penya esportiva tancant la classificació d'aquest grup tercer de la segona federació amb un punt, com ha dit en Raúl. 0 victòries, un empat, 3 derrotes, i el que és més preocupant, un gol a favor i 5 en contra. Complicat, complicat. El deixem així. Tornem a Sa Pobla.
0: Jo intento una altra vegada l'Horda. A l'Horda es fica dintre de l'àrea. Permissivitat defensiva. L'Horda corna.
2: És l'única alegria.
0: L'Horda ha rebut la pilota a l'exterior de l'àrea, per banda esquerra. Ha entrat dintre de l'àrea i cap jugador del València se li ha aferrat. Estaven mirant a menys que feia a l'Horda, que de moment ha forçat aquest corna.
2: Hauria d'aprofitar.
0: Hi ha tres futbolistes del Poblense fent escalfament. El València ha fet dos canvis, han entrat en el camp Estevez i Mario fa uns minuts. El córner el traurà, ara no és Fullana, ara és Raúl Prada.
1: Amb aquesta facilitat que tenia. Esquerra, que
0: camp tenia. Esquerra, penja la pilota Prada, al punt de penal, la rematada, rebutja la defensa del València.
1: Si te deia que amb aquesta facilitat que ha tingut una l'Horda per controlar, conduir i ficar-se a l'àrea, li ha faltat tal vegada un poc més de ser incisiu.
0: Sí.
1: Perquè li estem donant moltes facilitats, sí que treu un corner pel seu equip, però si hagués estat un poc més arriscat, les opcions de finalitzar jugada eren molt clares.
0: Estic d'acord. Jo no sé què ha passat en el descans, no sé si hi ha hagut una roblesina al vestidor de Sa Pobla, però el canvi de cara del Poblense de la primera part, defensiu, sense arriscar, conservador, amb un Poblense que ha iniciat la segona part amb un caràcter que me recorda la temporada passada, d'anar per al rival, de moltes ajudes tant en defensa com al mig del camp, de sortides amb pilota més elaborada i no amb pilota llarga a l'esquena de la defensa. Mira, una altra vegada, torna a intentar Raúl Prada des de la banda esquerra, controla el lateral, juga cap endarrere, no ha vist l'espai i aguanta la pilota. Balcedo cap al porter, Gómez.
1: I una pressió, Gavi, també, al manco, d'anar a cercar rival 20 metres més a dalt.
0: Sí, sí, sí, alerta ara a la rada. La sortida de pilota ara no ha estat bona. Recupera el València per banda esquerra. Ha jugat el seu lateral Marcos. Marcos obrint per Leslie, una vegada més Leslie. Se'n va Leslie, línia de fons, farà la centrada. Aguanta les embestides de la defensa. La passada cercant company no ha trobat ningú i tornarà a jugar el Poblense. Pilota a l'espai per que condueixi Prada. Pot anar-s'hi, no. Finalment estreta de banda a favor del Poblense. Quin canvi de cara.
1: En l'Eli, que aquesta segona part del Manco, una altra vegada és un jugador que ho torna a intentar. Sí. És un jugador d'aquest coens, d'aquest de que li dones pilota i no refusa anar a cercar en el seu lateral, d'aquests jugadors que ja pràcticament en el futbol modern que tot s'ha de cercar mitjançant passades, doncs el Manco intenta superar, regatejar en el seu alerta, lateral.
0: La jugada del Poblense, boníssima la jugada, alerta el xut, atura el porter, evitant el corna. Quina bona acció ara del Poblense amb atac.
1: I el partit, Gavi, jo crec que ara mateix el Poblense té perfecte segon i finiquitar-ho.
2: Sí, però de moment no ho ha fet.
0: Si el Poblense marca el segon gol, el partit s'ha acabat.
1: Sí, tal qual.
0: Hauria de canviar moltíssim l'actitud del València-Mestalla.
1: I aquí se nota positiva pel València-Mestalla que passen en minuts i en marcadors curt.
0: Sí, perquè torna també Leslie, torna Leslie, torna Leslie i ara serà tret de porteria.
1: Perquè nosaltres, analitzant com és hobby els equips balears, de que enguany pot ser una temporada complicada, aquesta que tampoc no estem avançats a veure sofrir tant els nostres equips, però la temporada del València-Mestalla també complicada, d'aquesta sí. per fer-s'ho mirar com un filial pot fer aquest tipus de partits que pràcticament no han inquietat la porteria més enllà d'aquella aturada que hem vist la primera part.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Del porter del Poblense.
0: Res més, la veritat és que res més, però sí, és ben cert que avui acabarem el diumenge en tres dels quatre equips en zona de descens.
2: Sí, sí.
0: Si no torna a marcar l'Atlètic Balears.
2: Penya Esportiva, l'Atlètic Balears i Poblense.
0: Alerta, alerta ara el València, Balcedo, Pere Amé, bé la defensa blaugrana i pilota pel València a mig del camp. El seu capità Montferrer jugarà des de la banda.
2: Jo no me'n record, Gavi, un inici tan dolent dels equips balears en aquesta segona federació.
0: Mira, fa dos anys recordaràs que tota la primera volta Andratx i Mallorca B varen ser els dos coers de la categoria i després a la segona volta l'Andratx va sortir, que va fer una segona volta espectacular, sí. I el Mallorca va acabar
2: descendint. No, però jo no me referia, a veure, sempre hi ha qualque equip que cau tot d'un en descens o un parell. Sí. L'any passat va ser el Porreres, que va entrar i ja sí. No va sortir, però jo me refereix en general.
1: O al Manco, sí, o al Manco sí, que sigui la bona notícia, i estigui dalt,
2: estigui i tant. És que enguany ningú.
1: Però és que enguany, l'esperança era que se li dit Balears lluitàs.
2: De moment, no.
1: Pues play-off o fer campionat, i els altres sí que tal vegada tenien l'etiqueta.
0: Mira, està intancant la quarta jornada, i només el Mallorca B ha guanyat un partit i el Poblense està guanyant avui. La resta han estat empats o derrotes. Alerta el contracop ara del Poblense. Fullan obrint a banda esquerra. A l'Horda el doblarà per de fora Raúl Prada. A l'Horda, al vèrtix de l'àrea, opta per jugar cap endarrere una altra vegada per Fullana. Fullana ara s'hi obre per Prada. Prada aguanta aquesta pilota, la juga cap a Jacquinto. Toma, Jacquinto aguanta la pilota, toca en curt per Fullana. Mal control de Fullana.
1: Ja,
0: mal
1: Gavi,
0: control de Fullana, que és una frase que no utilitzarem massa vegades. Mal control de Fullana, pilota a banda a favor camp. Del València, que fa dos canvis més.
1: Li ha votat,
2: sí, clarament. Damunt
0: aquest desastre de gespa.
1: Sí. Mira, Gavi, ara estic aquí mirant la classificació i sumant els partits de l'equip balears són 9 gols. La Núcia en du 9, Castellón B en du 10.
0: Sí, sí, sí. Sí. No. És que la Nucía avui se posa líder en 12 de 12.
1: Sí.
0: Alerta. Dos canvis més al València. Amadife i Fernández han entrat al terreny de joc. Ha fet 4 canvis al València. Encara no ha fet cap Julián Robles. I estem en el 70 de partit. Queden 20 minuts. Ara prepara canvis. M'ha sentit. Julián Robles.
1: També t'he dit, és que estan siguent el millor moment del Poblense.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: no
0: sí,
1: està però per tocar molts equips ara.
0: I precisament ara prepara canvis.
1: si no és per temes físics, el Poblense ara mateix està en el seu millor moment.
0: Ja Quinto, el agafen de per tot per assendur la pilota entre quatre contraris, aguanta, la deixa, alerta a la internada, surt el porter, Juanmi, no ha pogut acabar la jugada. Anem a veure quin és el canvi i si hi ha qualque problema. Jo no veig cap jugador amb problemes, no sigui que estigui qualque jugador ofegat o qualque cosa d'aquestes, no hem vist problemes a cap dels futbolistes que estan damunt.
1: Al final també la benzina que tenen en Joaquinto i en Fullana és limitada.
0: Sí, exacte. Sí, mira Balcedo, que ve Balcedo, torna a jugar cap a l'autor del gol del Poblense, Diego. Diego cobri cap a la dreta, aguanta aquesta pilota Juanmi, davant de el jugador del València, Madife. Pilota oberta a l'esquerra, no pot arribar a Planes. Ara se farà el canvi. Entrarà al terreny de joc a l'Arcón. I anem a veure qui se'n va. Sembla que Juanmi. Me sembla que serà Juanmi o Alorda.
1: I el canvi del València Mestalla l'hem passat un poc, per damunt.
0: Alorda és l'home substituït. Però Marco Alarcón substitueix Alorda.
2: Sí, sí. No, com deia Rafael, Gavi, el València Mestalla... Hem passat a apuntar els seus canvis, però és que hi ha un canvi que jo crec que afavoreix clarament els interessos del Poblense, que és que el Leslie, el més destacat en diferència d'aquest filial valencianista, ha estat reemplaçat.
0: O sigui, tal vegada està fus, eh? Tal vegada ja no pot més aquest lot.
1: Sí, bueno, però...
0: Si però sí, sorprèn una mica.
1: Si en 20 anys no pot jugar 90 minuts...
0: Sí, sí, d'acord.
2: Bé, en sí, tenim qualcú en un mallà que està igual, eh? No me faceu parlar.
1: Ara estem en el Poblense.
2: Sí, estic centrat. Sí.
1: Estic centrat.
0: A Madife, banda esquerra, l'han agafat pel coll i senyala la falta l'àrbitre. Semblava que anava a amonestar, però no ho fa en el jugador del Poblense.
2: N'hi ha jugadors, 71. N'hi ha jugadors. Poden dir en Modric, que en 40-41 anys donen lliçons encara jugant a la seva selecció com ahir. Tecticolàs, en Croàcia. I n'hi ha lots amb 20 anys que no aguanten 90 minuts. Això és la vida.
1: Clar, no, clar.
2: Bueno, la vida de cadascú.
0: Alerta, pilota aturada a favor del València, banda esquerra.
1: Però això on juguen partits internacionals i altres de segona ref, però això no, hi ha categories.
2: N'hi ha 41 anys a Camin Modric, és increïble.
1: I fa quilòmetres, no?
0: A Madrid, cap esquerra, amaga, pilota penjada, el segon pal, el toc, cercant un rematador, rebutja la defensa, alerta Madrid, ha mort un jugador del Poblense. Quina pilotada.
2: Semblava que havia dit gol.
0: Quina pilotada, ha quedat mort dintre de l'àrea i un altre al mig del camp. Ara mateix el Poblense té dos jugadors knockout. Un dintre de l'àrea, que és Balcedo,
2: jo crec que en Balcedo
0: i el del mig del camp, que és Fullana.
1: La pilotada que s'ha duit a la panxa o un poc més a baix. Un poc més a baix de la panxa.
2: Un poc més a baix.
0: Quines dues pilotades, ja s'han aixecat tot dos, senyals horàries, una i mitja, boníssima hora per fer un segon gol aquí a Sa Pobla.
2: Anant ràpidament, si t'assembla, feim la ronda i mos llevant ja la publicitat que mos queda pendent. Recordar els partits que estan en joc encara, no mos hem oblidat. De moment, el camp del Poblense continua en marcador, Gavi.
0: Continuem en el minut 72 en la victòria mínima local, Poblense 1, València Mestalla 0.
2: I ja acabats, per això variat s'ordre, Cieza 1, Atleti Balears 1, La Nucía 2, Mallorca B 0, i ja ho hem dit abans, Penya Esportiva 0, Real Murcia Imperial 2.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la pera limonera granel a 2,25 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 15,99 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Ahí detrás Radio. Sports 3. En joc.
2: Tornem al directe, ja que és l'únic partit que queda. Anem fins al final i esperem que puguem al Manco cantar victòria en aquest Poblense València Mestalla 1-0. Crec que n'hi haurà més canvis, perquè l'àrbit està fent nota que canvis per part de València.
0: Targeta groga per Estevez, el dorsal 21 del València, un dels homes que ha entrat fa uns minuts, i ara mateix pausa d'hidratació.
2: semblava que s'anava, no, és que n'hi ha pausa d'editació, targeta groga per l'Estevez.
1: Se pregunta, tanta calor fa Gavi? O ja això ha quedat instaurat?
0: No, no, això és una penitura que ha quedat instaurada. Avui no fa cap calorada aquí a Sa Pobla. És més, fa un airet agradable, s'està molt bé. Supos que damunt la gespa la temperatura és una mica més alta, però no m'assembla que sigui necessari fer aquestes pauses d'hidratació, i més tenint en compte que tampoc se fan per un motiu publicitari.
1: No, està clar.
0: No, aquí no hi ha res que anunciar. O sigui que,
2: no sé. Gavi, per cert, aprofit aquesta pausa d'hidratació. Jo és que li dic pausa i s'ha acabat, perquè l'hidratació és que fa riure.
1: Això és un temps mort de tota la vida.
2: De tota la vida, sí. I, si,
1: I ja està.
2: I si ara posessin dues cunyes a ràdio i a la televisió estarien també ben contents. Com captes l'ambient de l'aficionat de Sa Pobla? És una afició molt fidel al seu equip, que van els mateixos a tercera, a segona B abans, a la segona federació. Veus ambient de que ja s'esperaven això?
0: O... No, no, la gent està encantada amb el seu equip.
2: Collà,
0: la gent collà, li agrada el seu poblense,
2: el
0: com
2: lluita, sentir.
0: Com cor, com... com juga el futbol millor, pitjor, però que ho intenta, que es desfà enmig del camp i la gent està amb el seu equip encantada. Sí, evidentment, la sorpresa de tres partits, tres derrotes, pues bueno, però jo crec que la gent aquí és conscient que lo de l'any passat pot ser irrepetible, mira el que te dic, podria ser irrepetible a la història
2: difícil.
0: Del poblense.
2: Jo no dic
0: serà molt, molt difícil tornar a viure una temporada com la passada, això la gent ho sap, sí. I avui, de moment, està gaudint d'aquest 1-0 i probablement dels primers tres punts de la temporada i sort i de baix.
2: És que al final és que hem de dir-ho, és que aquí a Balears n'hi ha aficions extraordinàries que entenen el que és en el fons l'esperit del futbol, i una d'elles és Sa Pobla.
1: I sobretot s'ha d'intentar fugir de les comparacions.
0: Sí, sí,
2: possible.
0: Sí, sí.
1: O sigui, s'ha d'intentar fugir de les comparacions, o sigui, la temporada hem passat del poblense se pot tornar a repetir? Evidentment, amb altres circumstàncies i amb altres jugadors i d'una altra manera. Però sí que és veritat que el record sempre quedarà, però en Gavi ho sap. Ara, per lo que sigui, enganxa tres victòries consecutives el poblense i la gent se torna il·lusionada de per què no. Se pot donar una passada més i arribar i tornar a somiar.
0: La gent és conscient que ha hagut un cert canvi de jugadors, la gent sap que Julián Robles no és un entrenador del mateix estil que Oscar Troya, la gent tot això ho sap i ja està, i la gent està amb el seu equip a les bones i a les dolentes.
1: I també,
0: i avui, com te dic, està gaudint.
1: I també, al final, Oscar va fer 10 temporades
2: a
1: Sa Pobla, era pràcticament un mes...
2: I amb Julián dur 3 mesos.
1: Era un mes d'allà, d'ells, era pues, un mes de Pobla, un que havia agafat una idea, un home que havia aconseguit pujar ja el poblense de segon ref, i ara, pues, aventura nova.
0: I Julián 3 mesos, i és un exfutbolista que venia amb el Mallorca a jugar el trofeu de l'agricultura cada estiu.
1: Exacte, i també
0: ja
1: pues,
0: s'ha de guanyar. Alerta al corna, rebutja la defensa del València, li cau dintre de l'àrea Jacuinto, controla amb l'esperó, pilota oberta, Fullana, a les mans del porter. Una mica innocent el xut de Francesc Fullana, que atura el porter Raúl, 77, continua l'1-0, i ara pilota aturada al mig del camp a favor del València, clar, falta tàctica del poblense.
2: Clar, la diferència, per exemple, del poblense a altres clubs, és que la gent que du el poblense són gent de futbol 100%, han estat els jugadors, i en el cas, per exemple, de Molondo, ha estat porter del Mallorca, d'altres equips, a cada Martí Munà, que hem de dir, direcció esportiva i tècnica, que hem de dir de Martí Munà, i la afició del poblense que les ha vist de totes colors,
1: I també,
2: no els hi ha de sorprendre res.
1: Al final, un punt a favor de n'Òscar i en contra d'aquest cas d'en Julián Robles.
2: Jo ho dic perquè no està tot camí de roses per a n'Òscar. Ha tingut temporades autèntics equipassos que han, ho diré clarament, han fracassat en el projecte de pujar abans a segona B i ha continuat un altre any, fins a 10 temporades.
1: I l'han aguantat, i sí que perquè cada any l'han intentat promocionar en el sentit d'aconseguir...
0: Alerta amb aquesta jugada ara del València, alerta frontal de l'àrea, el xut, fora! S'ha engatat de pilota Madife, ho havia fet tot molt bé, la recuperació, la carrera, la conducció i el xut li ha fugit per damunt de la porteria tots de
2: volen,
0: Gómez.
2: Tots volen acabar igual, eh? Sí. Has fitxat el València Mestalla.
1: Tots volen que aquest pilota rompla la pilota i que vagi per damunt
2: de porter. Fer el gol de la jornada, és que no farà ni el gol ni res.
0: Ho tenia beníssim per fer el gol, eh? Ho tenia beníssim, tenia espai per davant.
2: L'ha rebentat, la pilota.
1: Se li ha anat molt, se li ha anat molt.
0: Sí,
1: i ja, sí. I ja per acabar un poc aquest tema de comparació d'entrenadors, a veure que Òscar Troy arriba a tercera divisió, que ha un nivell d'exigència, en Julián Robles directament comença a segona ref, on tot se complica.
2: I després de dos anys sabàtics, que no ha entrenat.
1: On tot se complica un poc
0: vegada,
1: més.
0: Una altra Raül Prada que s'avança. Mira, jo tinc molt clar aquesta comparació, Rafael, no sé si estaràs d'acord amb jo. Òscar Troy és un entrenador de camp i Julián Robles és un entrenador acadèmic. Aquesta és la meva versió dels dos entrenadors del Poblet.
1: Ara, però és que estem en calentint de derbi la setmana que ve.
2: Ai, bona.
0: Quina casualitat,
2: partidàs,
0: no?
2: Partidàs, eh? Partidàs.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: O això esperant que sigui un partidàs.
0: Alerta, alerta amb el partit de diumenge que ve, perquè hi ha moltíssim en joc en els dos equips.
1: Però també
0: canvis al Poblense.
1: També
0: canvis, al Poblense. Perdona, Marc Ramon serà un dels que entri al terreny de joc i García l'altre. Doble canvi a l'equip blaugrana.
2: Gent molt jove.
0: Qui se'n va? Se'n va l'autor del gol, Diego López. Vale. És un d'ells i l'altre me sembla que és en Juanmi.
2: Per mi, el millor jugador del partit és Diego
0: López. Juanmi no. Se'n va Riverón Coix. Sí, Coix, Riverón, que és un davanter del perfil d'Adri Fuentes,
2: el davanter del Mallorca.
1: Se t'acaba la cama ara quan sortia.
0: Sí.
2: Jo, l'autor de gol, per jo, ve de l'Àvila, que he de fer l'ot. M'ha agradat bastant avui. A part del gol, dels moviments que fa, se li veu que és un jugador, com a mínim d'aquesta categoria, que ja li fa falta el Poblense.
1: Que hi ha molt.
2: I és que han entrat gent molt, molt jove. Clar, que és el Poblense d'enguany.
1: Clar, sí, sí. És el que pot anar a cercar i trobar en el mercat i jugadors que te poden donar, pues, al manco aquest compromís.
0: Però saps què passa, Rafael? Que precisament per la que estem xerrant, per la temporada passada, hi ha joves que criden el Poblense i diuen que sí. I van, perquè han vist un bon Poblense. Si el Poblense l'any passat els hagués passat canutes, tal vegada diuen, no, allà no hi aniré, perquè és un equip que pateix molt.
1: I també fica en aquesta ocasió que tal vegada és l'única oportunitat que tenen de jugar en una categoria com aquesta.
0: Sí, sí, sí. Targeta ara... Targeta groga per un jugador del Poblense. Ha estat una
1: dura,
0: acció...
2: Dura, sí.
1: Aquest futbol professional se revisaria.
2: I se canviaria el color. La cama molt, molt aixecada.
1: Sí.
2: El Poblense.
1: En aquesta futbol professional se revisa segur.
2: Pot donar les gràcies.
1: I també, Gavi, t'anava a dir que al final els jugadors joves s'estimen més 10-15 minuts a segona ref que no sumar 70-80 i formar-te com a futbolista a un equip de tercera. Això ja són decisions personals que tenen, que ells han d'estar d'acord i el cos tècnic també han d'estar d'acord, i per acabar un poc ja aquest duel d'entrenadors que hem obert, dic que tots dos en el final venen de l'escola del Mallorca.
2: Sí, tal qual.
1: Que són conceptes que en principi tant d'entrenament com de joc...
0: Targeta per un jugador del València ara.
1: Oh, s'estan putant.
2: Un altre, vinga.
0: Targeta per Marcos.
2: Que no ha quedat curt un poc, eh?
0: Estem a 8 minuts del final.
2: Que acabi ja.
0: I que acabi així.
2: No, que acabi ja perquè acabi així, evidentment.
0: Ja, un jugador del Poblense. Estàs en terra, l'àrbitre al seu costat. Jo des d'aquí no puc veure qui és.
2: A veure, ja per tancar, jo tancaré el tema del debat d'esporting.
1: D'esporting, deixeu-ho fer.
2: D'esporting, deixeu-ho
1: fer, no torni.
2: No, d'entrenadors, a veure, hi ha una clara diferència. Mentre en Òscar Troy, sí, pot sortir de l'escola del Mallorca, però ha estat molt d'anys entrenant equips sèniors. Recordem que José Tense, amb qui va pujar a segona divisió B, i a partir d'aquí, 10 temporades seguides, el Poblense ja s'ha reconvertit de futbol acadèmic a futbol...
1: Professional.
2: Professional, ara diria d'aquesta manera. Sí,
1: professional.
2: I tal vegada, aquest trajecte, si en Julián Robles vol fer carrera com a entrenador manco a nivell regional, encara li queda per fer.
1: Sí, però clar, però en Julián parteix sense avantatge de que va ser jugador professional.
2: Sí, però bé.
1: I això sempre te dona un petit plus.
2: Però té l'avantatge que ha estat 2 anys aturat. Voluntàriament, eh?
1: Sí, sí, clar.
2: No per falta d'oferta, sinó perquè ell ha volgut fer un reset que m'apareix correcte, també en aquest cas.
1: En el seu dia, Oscar Troya va renunciar a segona B per fitxar pel Poblense de tercera.
2: Correcte, un projecte...
1: Que això s'ha de tenir també molt en compte de perquè...
0: I va estar 2 anys com a director esportiu del campus sense entrenar.
1: Sí, però sí. Dic, 15 entrenadors se'n van sapiguent lo complicat que és entrenar a Balears a segona B, renuncies per anar a un projecte de tercera com el Poblense.
0: Alerta, aquesta jugada del València està cercant ara l'empat. L'equip que dirigeix Òscar Sánchez. Balcedo que lluita per aquesta pilota amb Adrián Blázquez, se l'endú el jugador del València, pilota a la banda esquerra, tornaran a penjar, ara estan cercant forats i centres a l'àrea, ras, la pilota mor per la línia de fons, 84, continua guanyant el Poblense per 1-0, gràcies al gol de Diego López, fa més de 70 minuts, va marcar el minut 11 de partit, va marcar molt prest,
2: ja
0: i d'ençà que el Poblense s'ha dedicat a mantenir aquest marcador, de moment ho està aconseguint.
1: I això, que d'acabar així, partit de setmana que ve, sortirà Celtic Balears obligadíssim a guanyar, i un Poblense que pot ser tal vegada...
2: No,
1: que l'empat...
2: Poblense li va bé l'empat, està claríssim, sí. El Balears no.
0: Falta claríssima, l'àrbitre diu que no. Alarcón cap en terra, pilota a l'interior de l'àrea per Juanmi. Juanmi se'n va per terra, Juanmi continua lluitant. Juanmi aguanta aquesta pilota, la toca per Alarcón. Alarcón ara sí en terra, l'àrbitre tampoc xiula, falta. Alarcón des d'en terra juga, la pilota se la queda Juanmi. Arriba el defensor del València, quina jugada més... trabada.
1: Jo
0: quina...
1: crec que el manco una de les dues...
0: Una sí
1: que...
0: altra falta al mig del camp del Poblense. Espera que ha donat llei de l'avantatge a l'àrbitre. Ara és el València qui surt al contracop. Pilota oberta cap a la banda dreta, Madife. A Madife fa la centrada en camp esquerre. Rebutja la defensa del Poblense, però cap endarrere. Han de treure aquesta pilota de l'àrea. La té a la frontal el València. Fa la passada. Recupera García. Treu-la d'aquí. L'estavella al cop del cos de Madife. Traurà de porteria el Poblense. Quin patiment aquest darrers 4 minuts que mos queden i lo que afegeix aquí l'àrbitre.
1: Pues no li interessa al Poblense que el partit se torni
0: no.
1: En aquesta bogeria d'anar a tornar carrusel de targetes. Crec que ara n'hi ha hagut una altra targeta, no hem pogut veure per
0: sí,
1: quin jugador.
0: No, no he vist per qui era, sí.
1: Perquè un jugador era, també t'hi era
0: sí,
1: l'avi.
0: Pel 16, pel 16 del Poblense de la jugada anterior, Marc Ramon, la jugada anterior que l'àrbitre ha donat la llei de l'avantatge perquè el València s'ha quedat en pilota, però ell havia fet una acció de targeta.
1: I tot s'ha de dir. Han tornat a veure la jugada repetida i la falta, s'empenta que s'endú un Marco Alarcón.
0: Sí, sí, és una cosa increïble, que no s'hi obri res.
1: I l'àrbitre està ben a prop al manco.
0: I però... dues vegades, eh? L'han sí, tombat sí, sí. Dues vegades.
1: Comptant la primera, per jo la primera encara més clara que la segona.
0: Surt Balcedo jugant aquesta pilota, ha rebut de per tot, fins que l'àrbitre a la tercera ha assenyalat la falta. Una cosa, dues coses, i a la tercera ha assenyalat la falta.
2: Barraca.
1: Neymar, un jugador que avui no ha estat afortunat.
2: Jo t'anava a dir, aquest és el mateix que va debutar l'altre dia amb el primer equip.
0: Pràcticament absent.
2: Demant, és el primer que...
1: I ho va fer bé.
0: I mira que és gros, eh?
2: No té un germà bessó.
0: No l'hem vist.
1: I si té un germà bessó no l'hem vist.
2: Que no l'he vist absolutament res avui.
0: Targeta per Gómez, el porter del Poblense, per perdre temps.
1: Targeta beneita, perquè al final això,
0: sí.
1: Salvi, el que farà és ficar-te un minut més.
0: Clar.
2: Et allargarà mínim un minut més, no fa falta.
0: Estem en el 87, ha perdut aquesta possessió de pilota del Poblense. Traurà de banda el València.
1: L'ha regalada.
0: No,
1: la regalada.
0: De la graderia no torna cap pilota, i ara sí, des del delegat arriba la pilota a mans del València. Gamón,
1: en Gómez,
0: que va tenir aquella volea espectacular que va aturar el porter del Poblense.
2: Aquesta el nova de la península de Madrid, un equip de Madrid.
1: Sí, però t'anava a dir que no ha tingut molta feina, però la feina que ha tingut bé.
2: No, molt bé, que no...
1: Senzill, bé.
0: Anava a fer un comentari que me'l guardaré fins que acabi el partit.
1: Sí, deixa-ho fer, deixa-ho fer, que te veïn venir.
2: Exacte.
0: Juga el València al mig del camp, pilota oberta cap a l'esquerra, 88 de partit.
2: Tranquil·la.
0: Menys si mos mostren... L'ampliació, alerta aquesta pilota centrada a l'àrea, Pere Mec la treu, Pilota dividida, posa el cap un jugador del València, Palleres, que lluita per aquesta bolla, banda a favor de l'equip d'Òscar Sánchez. Tornarà a jugar el València, recordam, minut i mig pels 90, minut pel 90, 1-0 guanya el Poblense.
1: I el partit que s'anirà...
0: Serien 3 punts d'or.
1: 4 o 5 minuts, segur, eh?
0: Perquè són 3 punts que, a més de sumar a la classificació, els hi dona als jugadors aquesta confiança de que la feina que estan fent és bona i que té resultats. I això ajuda molt a creure en el que fas durant la setmana. Anem a veure aquesta pilota que anirà penjada. Amadife cama esquerra, pilota a l'interior de l'àrea, Peramé Podrós de cap, la treu una altra vegada cap de fora, alerta, pilota interior, Marcos el lateral, Marcos que li regalen el Poblense, sí, havia sortida, pilota per al porter, treurà de porteria el Poblense, estem a punt d'arribar al 90. La gent amb el seu equip.
2: Com ha de ser, molt bé.
0: Traurà de porteria Gómez. Gómez, no facis, no returis massa, que tens ja una groga. Només faltaria que anés en el carrer el porter.
2: No, ja ho sap, ja ho sap.
0: Rebutjada per la defensa del València. Pilota dividida al mig del camp. Raúl Prada posa el cos. Aymar Blázquez, que no se la queda. Balcedo que juga amb Alarcón. Alarcón, que torna a rebre coses per tot. Ara sí, ha assenyalat falta. Protesta el jugador del València. Com sigui protestant, veurà una altra targeta. De moment se l'aguanta l'àrbitre.
1: També per
0: Mario, el dorsal número 8.
1: Que aquestes faltes que ara està xulant servit impedeixen que hi hagi un poquet de ritme de partit.
0: Sí, perquè el jugador ara no vol que li fugi res. 6 minuts. Aquesta bronca minuts. És per als 6 minuts d'afegit que ha donat l'àrbitre.
1: Bueno, és que realment són 5 per sí, canvis sí. I per les circumstàncies i per la targeta groga d'esporter, doncs
2: 6.
1: Pues 6. Sí.
0: Recupera el Poblense frontal de l'àrea. Bona acció, aguanta aquesta pilota, aguanta-la. Entre quatre contraris ha trepitjat la pilota i ha caigut el jugador del Poblense. Estava intentant recuperar-la. Mario al mig del camp, Fullana, que ha donat a pilota i a jugador. La juga el lateral esquerre del València, Marcos. Pilota al mig del camp. Torna a conduir Estevez. Estevez que juga amb el Penac. Penac obrint a la banda dreta per Amadife, que ha canviat de banda. Va començar a l'esquerra on estava Leslie i ara se n'ha anat a la dreta. Alerta, bona acció. La centrada al segon pal. La pilota plorant s'atracava a l'escaire de la porteria del Poblense. Un jugador la treta finalment de cap a corna.
1: Aquesta passejada.
0: L'he vist a dintre. Mare de Déu.
1: Aquí la veiem repetida.
0: Se desfan a la bancada del Poblense.
1: S'anava tancant.
0: I tot, Robles i Enric tot, Enric i Robles
1: tota la bona feina que havia fet
0: penjada, res.
1: Dit, tota la bona feina que estia fent en Gómez i havia enxerat d'ell ha estat en punt d'anar-se tot.
0: Allà por els jugadors del Poblense fins tot. Que la pilota sorti de fora de l'àrea i en vez de sortir tots s'han quedat dintre de l'àrea. Això fa que el València tingui embotellat ara el Poblense. Mira, l'han perduda. Pilotada en l'aire de Prada.
2: Totalment normal. I més si no aprofites els minuts dolents que ha tingut el València en la segona part per sentenciar el partit.
1: També t'he dit, Gavi, que m'estim més que el meu equip se quedi l'àrea per defensar una segona jugada, que no hi hagi qualque futbolista que dubti si entrant sortim i quedi tot a mig terreny i te la tornin a ficar.
0: Torna a jugar el Poblense en camp contrari, aguantant pilota. Això és tocar, cercar l'espai. Vinga, una carrereta.
2: Que te facin una
0: lluita
2: falta.
0: Per aquesta pilota, el jugador del Poblense que se'n va en terra i es falta a favor dels homes de Robles. Canvi, entrarà Luis Alomar al terreny de joc.
2: Ho ha fet perfecte, sí. El Poblense.
1: Tres minuts ja s'han jugat.
2: Sí, clar. I no ha passat res.
0: Sí, efectivament. Això és gestionar el temps afegit quan estàs guanyant per 1-0.
1: I ara m'ho anirem en el 97.
2: I ara en tenc Lluís Alomà, que ja no sé en quant d'aquí s'ha jugat.
1: Sí, no, aquest també és un bon...
2: I el jove, el jove.
0: Jacuinto. El Jacuinto que se'n va, que surt per l'altre costat del camp. Jacuinto que ara haurà de donar tota sa volta per arribar a la bancada del Poblense. Pilota aturada a favor de l'equip blaugrana. Francesc Fullana. Vam a veure si tocaran curt i aguantaran la pilota en aquest costat, o si penjarà, no, no penjarà res dintre de l'àrea perquè només hi ha un rematador.
1: No, no,
0: només està un home dintre de l'àrea del València.
1: En Fullan no donarà permís per jugar molt més, que no sigui...
0: Toca curt per aquest home que acaba d'entrar, Luis Alomar. Pilota que arriba a la cantonada, no surt de fons, surt de banda. Banda a favor del València.
1: I que important és tenir jugadors d'aquest veterania com en Fullan, sí, en aquest moment. Va. Que va allà i crida el seu company i veniu aquí, que anem a jugar en curt, després pressionant. Ja Maranyar d'aquí un minut més.
0: Protegeix Pere Amé, que l'envia directament fora. Per això s'han complit ja quasi 5.
1: 4.40.
2: Quatre busques.
1: Sí, però el que t'he dit, Gavi...
0: Que jugarà davant del Poblense, pilota llarga, la controla amb el pit com pot el jugador del Poblense, rebanya aquesta pilota al València, alerta que Adrián Blázquez té massa espai per davant, ara sí el rodogen quatre contraris, pilota oberta a banda, alerta a Madife, entra dintre de l'àrea, fa la passada, rebutja Raúl Prada. Banda a favor del València. Banda a favor de l'equip valencianista. Traurà de banda Gamón. Gamón, Cris de Poblense, Poblense a la graderia.
1: També crec que si el València...
0: La llotja,
1: si el València
0: pilota penjada a l'interior de l'àrea, no surt el porter, la rebutja la defensa. Pilota controlada, alerta, el contracop. Contracop del València, del Poblense, 2-4. 2-4, la passada, diu l'àrbitre que no hi ha res. Alomar ha anat per terra, protesta tothom, des de la bancada, des de la graderia... I recupera el València.
2: 30 segons.
0: Mario torna a recuperar el Poblense al mig del camp. Això està sentenciat. Alerta, pilota a l'espai. Omar. No hi ha fora de lloc. Omar. S'ha desfat del porter, però no del defensa. Omar, la tenguda el jugador del Poblense. S'havia desfet del porter i ha acabat fent falta amb el defensor. Quina llàstima. Hagués d'haver xutat abans d'arribar al porter.
1: Jo crec que no
0: s'adona
1: compte de que hi ha un defensa que arriba per la seva esquena, per això vol superar
2: si
1: el porter. Surt,
2: si se'n va del porter per l'exterior,
1: tenia fet.
0: Pressiona la graderia.
2: I marca.
0: Pressiona la graderia del Municipal de Sa Pobla perquè l'àrbitre xiula al final del partit.
2: Passa
0: l'estens. Pilota banda, que perd el València. Ara la recupera. Alerta que encara tindran una més. Ha obert el lateral... Marcos, la centrada a la frontal de l'àrea, rebutja la defensa, molt bé el Poblense, final, esclata el Municipal de Sa Pobla, ha guanyat el Poblense, el primer partit d'aquesta temporada, suma els seus primers 3 punts, sortirà una mica de baix, ha guanyat el Poblense, gràcies a un solitari gol de Diego López, Poblense 1, València Mestalla 0.
2: Doncs un marcador que deixa el Poblense a la 13a posició, crec que està fora del descens, i deixa el València Mestalla penúltim amb només un punt, els mateixos que la penya esportiva, però que per diferència de gols ha marcat 2 gols el València Mestalla i només 1 la penya esportiva. Doncs la penya és la que tanca la classificació. Recordem que la resta de partits, doncs l'Atlètic Balears finalment ha empatat a 1 al Camp del Cieza, mentre que la Mallorca B ha caigut a la Nucía per 2-0. La Nucía, que és el líder. 4 partits, 4 victòries, 9 gols a favor, 1 en contra. De què grup tercer de la segona federació? Rafael Sastre, un apunt per anar tancant?
1: Pues, victòria del Poblense, victòria necessària, victòria que li deixa en posició de jugar aquest play-out. A posició de play-out, l'Atlètic Balears setmana que ve, que només amb un empat, dos empats en 4 partits, pues, té necessitats importants, rebrà l'equip de Julián Robles. Mala notícia que la penya esportiva encara no ha sumat cap victori, en Medrano va dir li costa molt fer gols, només un gol en 4 partits, 5 encaixats, que tampoc no és una dada molt catastròfica, però clar, en la mancança ofensiva que tens, pues li costarà. Però la bona notícia, Toni, és que encara estem en el mes de setembre, que guanyar 2 partits, 3 ara en el mes d'octubre, te pot col·locar una vegada més a la zona aquesta alta, que està encara a tir de pedra, i ben com un any més la categoria tornarà a estar molt igualada. I Nucía, sorpresa, bueno, 4 partits, 4 victòries.
2: A veure, Nucía, pel nom, perquè n'hi ha altres equips, Ucan, que està perdent el seu partit, encara no ha acabat, n'hi ha el Minera, també, que és un equip amb molt de nom, l'Intercity, que no ha perdut, però que ha empatat 2 partits fins ara, i que són equips que en principi estan cridats a estar a dalt de la classificació.
1: I és que al final aquí agafam Nucía, agafam Intercity, podem xerrar de Ucan Murcia. Són equips que, com tu dius, el
2: Minera, Yeclano, Alcoyano,
1: el que vam allà va, són equips que...
2: El Lorca.
1: Que hem vist tots a l'antiga segona B fer-ho bé, són equips que també hem vist jugar...
2: No, i qualcú tipus Lorca a la segona,
1: clar,
2: la segona divisió.
1: I l'altre dia, de fet, quan estàvem mirant el partit de l'Elit de Balears, Lucas Murcia va jugar contra el Mallorca a segona divisió A. O sigui, són clubs, entitats, fetes per molt més.
2: Gavi Fortesa, un darrer punt. Suposo que la gent que se'n va contenta.
0: Contentíssima.
2: Contenta.
0: Ambient de festa al municipal, aplaudiments, abraçades, fotografies amb els més joves. Avui torna a ser bon dia de futbol al municipal de Sa Pobla amb aquesta victòria del Poblense.
2: Doncs ara tocarà tancar, recollir este pinja i anar a fer un bon arròs bruc amb Déu humana.
0: Segur que sí.
2: Segur que sí. Ja mos ho contaràs. Gavi Fortesa, moltes gràcies.
0: Adéu a tots.
2: Bé, Rafael Sastre, gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver tornat. Ja saps que això és ca teva i pots tornar quan vulguis. I res, hem d'agafar un patx a forma, com tots,
1: sí.
2: Però tot arribarà. Estàs de pretemporada encara.
1: Estem de pretemporada i sobretot tranquils, que estem a setembre, ho hem dit. Encara tenim temps de marge per millorar
2: tu
1: tots.
2: Tu ets com els futbolistes veteranos que agafen vacances, els futbolistes veteranos del futbol de Can Ostre, que agafen vacances just el mes de pretemporada, i arriben només per començar la lliga.
1: I tu saps que aquests són els futbolistes que al final te treien les castanyes.
2: Corre-te, per això entre dos traguen. Rafael Sastre, moltes gràcies.
1: Gràcies, Toni.
2: I gràcies a tots els nostres oients per l'escolta. D'aquí uns moments, d'aquí un minutet, arrencam amb els servicis informatius d'aquesta casa, i recordi que a partir de les 2:30, bé o bo, la prèvia d'un autèntic partidàs, avui en majúscules, de segona divisió, Mallorca-Almeria. Molt sentit aquí una estona. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia, avui és el Dia Mundial del Turisme i a les Balears arriba després d'un altre estiu marcat pel debat sobre la massificació. El turisme genera més del 40% de la nostra economia, però al seu voltant també giren alguns dels grans debats de les illes: habitatge, infraestructures o serveis públics. El sector defensa que no se'l pot responsabilitzar de tots aquests problemes, els ecologistes i altres entitats socials reclamen canvis més profunds i, mentrestant, continua pendent una altra qüestió: com diversificar una economia que encara destina a recerca i desenvolupament el percentatge més baix de tot l'Estat. Escoltant tot d'una totes les veus, però abans, titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: En estat crític, un home de 48 anys després de patir cremades en el 90% del cos a l'incendi d'una barraca a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep de sa Talaia.
2: El foc s'ha declarat poc després de les 7 del dematí. El ferit està ingressat a l'UCI de Can Missa si la Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi.
1: Menorca torna a quedar en places de policia local sense cobrir a les proves unificades del govern. S'oferien 9 places i només hi ha hagut 6 aprovats.
2: Els sindicats qüestionen el test psicotècnic i alguns aspirants l'han duit, de fet, als tribunals. L'EBAB, l'Escola Balear d'Administració Pública, però defensa la legalitat de la prova i recorda que no és la fase que genera més suspensos.
1: En clau estatal, detingut l'home que ha assassinat presumptament a la seva parella de 47 anys a La Campana, Sevilla.
2: L'home de 56 anys s'ha atrinxerat durant hores dins l'habitatge dels fets. La principal hipòtesi de la Guàrdia Civil és que és un cas de violència de gènere.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, tot a punt perquè fa el Real Mallorca de cara al partit que jugaran a les 4 i quart davant l'Almeria de García Pimienta, rival que està a només un punt dels vermells. La clau per avui: mantenir una jornada més la porteria zero i que no es notin les absències de titulars com Martín Valgen i Cítolo Bombo, tots dos en les seves seleccions. En quant a la quarta jornada,

0: Aquesta breu, pregunta, per què ens has fet
1: aquesta pregunta? Per
2: tal
1: perquè...
2: de rodes,
0: no jo deixo parlar en el responsable de cada secció.
3: Gràcies, Toni. Gràcies, vos. Ho demanava perquè sembla que hi ha una tendència entre jovent que diu que no t'has de dutxar,
4: ai,
3: perquè així se té olor, sobretot abans d'anar a una cita, perquè així se té olor corporal, sí, atraurà més les dones.
5: Ui. Hombre, que la volta. Te huele los pies.
3: Da.
5: Es un aire respirable, insoportable, te atrapa sin querer.
3: Pararara. És que quin gran disc, eh? Te huelen los pies.
2: És boníssim.
3: Cuidado con Paloma, no, que m'hi han dit que és de goma. És que pot s'ha valorat la rima consonant en Emili Aragón.
2: Bons temes en aquest sí, disc, que jo vaig ballar i cantar a la meva època, que tenia cabells.
3: Jo el tenia en vinil, imagina't. Jo tinc que és vinil de Te huelen los pies.
6: La de Hey Mr. Waiter.
2: Exacte. Hey Mr. Waiter, I want you to eat potato with tomatoes and chips.
3: M'agrada molt.
6: Brutal, brutal.
3: M'agrada molt ara aquesta veu com a d'ultratomba que ha comparegut per recordar un altre hit. Benvingut, Miqui Verge. Moltes gràcies, estimat, per intervenir en aquesta sa teva.
2: I ve una altra molt bona. Jo tinc una bolita que me sube i me baja. Que me sube i me baja i me vuelve a subir. Que me sube i me baja i me vuelve a subir.
4: Sí. Sap, increïble. No, m'agradeix de sorprendre'm, en sèrio.
3: Bé, jo només volia dir que aquesta tendència se diu Pheromone Maxing, i que s'ha parlat de moda en segons quins joves que diuen que no s'han de dutxar abans d'anar a una cita, ai, perquè saló que després el seu cos, saló així com a de brutanxos, té aquest punt com a primitiu que atreu a ses dones. Nau alerta, jo demano disculpes en els joves. En aquesta generació l'han deixada sense esperança, sense il·lusió, sense possibilitat de comprar-se una casa, sense poder fer la coita en el cotxe perquè ets de feina amb patinat, deixeu d'invertir la pensió de la predina en criptomonedes. Ho dic perquè estudiau, llegiu, perquè no pot ser que ara niguem bruts a ses cites.
2: Dues coses, dues preguntes, dues apreciacions ràpides.
3: Jo ja he acabat,
2: a vegades...
3: jo volia anar on time, però clar, he tingut tanta interrupció que he gratat 4 minuts, però jo, com a Xisco Nadal, jo ja he acabat. Tot això ja és d'un Juanga.
2: A vegades, Xisco Nadal, no te passa que t'agrada l'olor de la pell de la teva parella.
4: Estava pensant, quan xerrava en Xisco, això mateix, però això no vol dir ser brut. Tots tenim la nostra pròpia olor i posa una olor...
3: Fins i tot et pot agradar l'olor de la crema hidratant de la teva parella. O l'olor de net quan surt de la dutxa perquè se mescla el que serien les seves feromones o la seva olor corporal amb una mica d'olor de net en funció de gel.
4: També diuen que no tots els colonis no fan la mateixa olor una persona o l'altra, i és per això mateix.
2: I l'altra pregunta, això que has contat, vull dir, té una base científica, perquè si és científicament cert i jo he de lligar més, jo a partir de demà no me dutxaré.
4: No, Juan,
3: me sap greu, la Universitat de Queensland, ja ha dit que no.
2: S'ha acabat.
3: No. La Universitat de Queensland ha dit que no hi ha una relació causa-efecte entre no dutxar-te i fer-lo de paperró en què lliguis, en s'ho fet de lligar més a qualsevol indot on vagis. Per tant, la ciència no li dona suport. Per tant, dutxa per tothom.
4: Oblideu, perquè te tenim aquí de vora, tancats aquí en aquest estudi, 5 hores, no com més.
3: Qui vol fer creure que saló de tigreton et sexy, per favor, retirar-li la paraula. Ja està.
2: Sí.
4: Molt bé, Xisco Nadal.
3: Gràcies a vosaltres per existir.
2: Adéu, tigreton.
3: Perdona, jo som més boni.
0: Si vas a dinar, bon profit.
3: Gràcies.
4: Bon profit, Xisco.
0: I parlant d'aromes, ens arriba aroma d'11 titulades de la cabina de transmissió de Som Boix. Toni Fuster, en quina alineació surt Luis García?
7: Es comentava abans, no juga Toni Lato, tampoc ho fa Sergi Darder, i juga Sumajoro per part d'esquerra amb Adri Rissó per davant i Antonio Roca. És a dir, Arnau Tenas a la porteria, defensa formada per Calatayud, John Donald, Raillo, Sumajoro, doble pivot, mig del camp, Morlanes, Alex Sala, per davant amb Pablo Torre, Adri Rissó un costat, Antonio Roca l'altre i el golejador Adri Fuentes com a gran referent del Mallorca a la punta d'atac.
0: I de l'11 que havia anticipat en Antoni Fuster, en Sumaoro, en aquesta part esquerra de la defensa, i en Badri Fuentes, que repeteix el Pichichi com a davanter centre en el dia d'avui. Ja tenim 11, per tant, del Mallorca. D'aquí 1:07 comença el partit contra l'Almeria, Juanga.
2: Si has tingut una cita i has quedat amb algú o amb alguna de les que ha comentat en Xisco Nadal o de les que ha comentat en Xisco Nadal i no s'havia dutxat, i t'has mig acubat i no te trobes bé,
4: no, per sort,
2: millor que
4: per sort,
2: fer,
4: no
2: has d'anar que te reanimin a Juaré d'Hospital.
4: Sí.
2: I és que

0: Quan els hospitals fan feina en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès. Perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.

0: Poc més d'una hora resta perquè comenci el Mallorca-Almeria. Continuem en la prèvia d'aquest partit amb les millors seccions i ja és aquí el nostre VAR particular, el VAR de Neus. Neus Sánchez, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Aplaudiments i tot, avui.
2: Increïble.
0: Sí,
2: bueno, i a més fa molt bon olor.
0: Ara
2: que hem parlat d'aquest
1: desart... He de dir que no m'havia dutxat i tenia la colònia dins el cotxe quan he sentit... No, és broma.
0: Però
1: venia escoltant en Xisco i dic, no m'he dutxat i ara què faig?
2: Què t'apareix aquest tema? Creus que és cert? Que a tu, per exemple...
0: Ara, Juan, no pot evitar.
1: A mi m'encanta solo corporal de la meva parella.
0: Ah, que sí?
1: Però fa servir una colònia que...
2: Però s'adutxa, o no?
1: S'adutxa, s'adutxa.
0: Clar, quan deixo solo corporal no vol dir dolenta, vol dir el que hem dit ara.
1: Jo som una maniàtica de ses olors.
0: Jo també, oh sí, jo també.
1: Però absoluta. I fins i tot, si després de cuinar no s'adutxa abans d'entrar en el llit, me fa mania. Som una maniàtica.
2: Dormen a sofà.
0: Jo també, Neus, que fort, mira.
1: Sí.
0: Un poc malaltís de vegades.
1: He de dir que avui mateix, quan me feies dinar, m'he fet un tros de tonyina en el forn i després un saltejat de bròquil amb ball. M'he posat una taveola damunt el cap perquè els cabells no me la facin olor.
0: Es que agafen tot d'una. I a més després te'ls rentes i tot així encara em fan.
1: Exacte.
0: És fort. No, tu no ho saps, això.
1: Hi ha un restaurant de Campos que hi vaig en roba vea perquè sempre m'agafa olor la roba. No diré quin restaurant és meravellós. Però
2: molt bé. Això és horrorós. Això és horrorós. Anar a un restaurant... Posin bons extractors, perquè el que no pots fer és anar a una hamburgueseria, a un assador, no sap greu, vull dir, un assador, i sortir allà amb olor a xoc.
0: Lo millor no és tan fàcil per les instal·lacions que
2: perquè
0: té.
2: Perquè després t'has d'anar a fer una copa, t'has d'anar a un
1: cancaneo, de manies.
2: No pots entrar... No pot anar de tardeo, de...
0: Mira,
2: d'hora bauxa, fent olor a carn a la pedra. Que no pot ser.
1: Per dir qualque cosa.
2: No pot ser.
0: Bé, aquesta introducció a la secció crec que li ha servit a Neus per apuntar un parell de coses.
2: Sí,
0: però... De la teva intervenció.
2: És que quan m'emocion, no pensa el que dic.
0: Exacte. I de concentra que en Neus i com sempre el que feim a revisar... Errades, però també millors moments. Per on començam avui, Neus?
1: Mira, una que té molt a veure amb el que xerram ara.
2: Sí.
1: Pros d'en Toni té errades.
2: Què dius,
3: Toni? I creus que el dinar encara tindrà millor gust després de la que serà la primera victòria del Mallorca aquesta temporada fora de casa?
1: M'encanten aquestes cares de... Ara, quin punyetes d'errada m'ha trobat na Neus.
3: Sí.
1: Es menjar no té gust. Es menjar fa gust.
3: Sí.
1: I la vaig pispar tot d'una, perquè aquí el que hauríem de dir és es dinar encara farà millor gust.
3: Val.
1: I me recorda el que han dit perquè és olor de, no olor a, però aquesta ja sortirà.
3: Molt bé.
1: Són aquests verbs que
0: canvien... Jo crec que moltíssima gent ho demana, perquè això té gust...
1: Esto tiene sabor a...
0: Esa traducció, jo.
1: Això fa gust de, o fa olor de...
0: Mira, no, aquesta mos hi sentim segurament molts.
3: Molt bé, molt bé.
0: Identificat molt bé.
3: Apuntadíssima, Neus.
1: I la propera és d'un altre Toniet, que no és en Toni Verger, sinó que és en Toni Fuster.
4: Un bus de dues plantes, Fuster, això no és molt comú en veure un bus oficial, no?
5: Però és un bus inglès, no?
2: Sí, de terra, Londres.
5: De dues plantes.
0: Toni! Ja el veiem en Fuster.
5: Posen-les en dues plantes, hola Neus.
1: Bon dia, Toniet.
5: Bon dia.
1: No, mem, és un doiet, perquè ja sabeu que en aquesta secció, des d'aquesta temporada, anant de menys a més. Aquí hem de dir anglès, no se mos pot escapar. Inglès, no, anglès. I no confondre anglès amb inglès.
0: També.
1: Que abans xerràvem de ser un polsat.
2: Això ho has preparat, aquesta broma.
3: Venia de casa apuntada.
2: L'has preparat tota la setmana per això. Això ho has preparat tota la setmana.
1: No, però ja sabeu que Pontura ja era en el guió i no Marta m'ho ha llevat.
0: No, no t'he llevat res avui.
5: No, lo mateix, hablando inglés que abriendo inglés.
0: Toni! Apunta.
5: Això ho dèiem en el futbol, quan entrenàvem. No es lo mismo hablando inglés que abriendo inglés.
2: Gran comunicació, l'està desapuntant.
0: Next.
1: Sí, no, però...
0: Next, please.
1: Ho he lligat perquè me n'he recordat de sa depilació aquesta en llum polsada i dic, ostres, quin
2: caramba,
1: mal.
2: Caramba.
1: Quin mal que han de fer zangonals. depilats amb llum polsada. Dit això...
0: Angolans.
1: Angòlia, també me'n recordeu. Bé, nada, que mos descentrem.
2: No sé, jo ja... Després de lo del fuster, ja no, ja no.
1: Sí, jo no sé si per
5: a veure, és un exercici ja que va aprendre l'inglès.
2: Sí,
5: sí, sí. No entenc, per evitar lesions.
0: Exacte.
2: Pues no que va Juaneda.
5: No sigueu mal pensat. Efectivament.
0: No sigueu mal pensat. Que...
1: S'apropera.
2: Se te'n va de les mans.
3: Un petit apunt, Neus, que no sé si... Si no, no, en Miqui Vergé ho voldrà fer
0: ho vol
3: en directe...
0: No. L'he tirat una per WhatsApp, però...
1: Ah, d'acord.
0: Estic d'acord en que no. No, Vergé. Va, continua, Neus, per favor.
4: Té a veure amb una pel·lícula que han estrenat aquesta setmana, però fins aquí...
0: Sí, ha fet una broma molt
1: anèrgica. Ah, d'acord, bé, sí. Pues ja, m'ho puc imaginar, però em va... Anem a sortir d'aquest jardí, ràpid, per favor, m'estic estressant.
0: Cor, cor!
1: La propera és del meu estimat Pau Sandrós, que no sé per on para, però la propera és seva.
3: Expulsat. Aquesta setmana.
5: Té partit.
0: Oh, s'ha posat.
4: Espai i corre, com l'altre dia, que li és un tren de mercancies. Tu li pots posar qui vulguis per davant, que és que se'l lleva. Per ells, la pel·lícula aquesta d'en Bat Spencer, que anava el tio i feien els braços i se'l lleva de mig.
1: La pel·lícula d'en Bat Spencer, que m'encanta. Mercancia no, mercaderia. Mercaderia, és un tren de mercaderia.
0: Ei, sí, és un tren de mercaderia.
1: I la propera et seva, les han posat juntes, sí, perquè sí. Així ja...
2: Vint reals de Fernan, del rei Ferran, setè, 500 euros.
4: I d'en Alfonso XIII, res no valen
2: res. Res de res, eh?
1: Això d'en Alfonso XIII m'ha fet mal, perquè el primer nom del Mallorca va ser Alfons XIII. Per tant, em va recordar una mica en Alberto de Mónaco, que han de dir Alfons XIII i ara al·lucinareu per un tub.
3: Què dius?
1: Jo perquè la propera, sí. Propera té a veure amb Alberto de Mónaco, però sabeu d'aquí a Serrada?
3: No.
0: Jo sí, però aquí? És que m'ho prestat
1: meva. Dali, és meva.
2: Autofustigació.
1: Poden dir Albert perfectament perquè el seu nom de naixement és en francès, que recordem que és la llengua pròpia de Mónaco, sí. I per tant poden dir Albert perquè en francès és igual. Aquí va ser una llenegada meva i vaig dir que aquesta l'he de posar, perquè la llengua pròpia de Mònaco no és el francès, és llengua oficial, però la pròpia és el monegasc.
0: Ostres, i la prim, però
2: jo
0: molt
2: bé. Jo t'ho volia dir, però no volia corregir.
1: Si no, sabia cert que ho sabies.
0: Mira, que és un mentider.
2: Jo t'ho volia dir, però no volia quedar per damunt tu.
1: I s'occità.
0: Ah, molt bé.
1: Però, a més, el bo va ser que immediatament després de la secció vaig rebre un WhatsApp d'un exprofessor meu de la universitat.
2: Una abraçada forta li enviam a aquest home.
1: Me diu, el bar del bar. Neus, recorda quina és la llengua pròpia de Mònaco. I tot una vaig dir, sí, podeu parlar.
0: Ai, de gràcies.
3: Madona, sí, una gran idea per l'any que ve. El bar del bar.
1: El bar del bar.
3: Hem de fitxar aquest home perquè faci el bar en Neus.
2: De Neus, de Serrades...
4: Sí, perquè falten seccions, sí.
0: Vergé, tu ja no et diré tot d'aquest programa.
2: Me falten hores.
4: No, opinador.
0: Opinador, sí.
3: De
0: professió.
1: Per tant, fet aquesta autocrítica, que jo troc que també està bé, els professors
2: bé.
1: També...
0: Sí, molt bé.
2: Està molt bé, perquè...
1: Se propera...
3: Tonra.
0: Se propera no té perdó.
1: Perquè això... Bé, aquesta ja també l'he apuntada.
0: Se propera...
3: Honora.
1: Se propera...
0: No té perdó perquè enterrar... És que ja no entenc.
1: No.
0: No sé, que no sapiguis
1: però
0: això.
1: Però se propera és teva, sí, Toni.
3: A Cap de Sabre...
4: Jennifer López.
3: A Cap de Sabre, que l'anillo va quan dos de la Jennifer López.
0: Què dius? Sí, Toni Terrades?
3: Sí, bé. Sí, me sap greu, però sí. No sabia.
1: És que això ho vaig trobar molt interessant, perquè jo vos vull demanar a tots i cadascun de vosaltres, i en José Sallés, si vol també participar, qualque cosa que heu sabut fa poc i vos fa vergonya haver sabut que era de fa poc. Jo en tenc una. Però vull que comenceu vosaltres.
2: No,
0: ara, mira, me fa ràbia que no me'n vengui cap en concret, però me passa molt en lletres de cançons. De dir... Uau, l'ha dut tota la vida dient aquesta frase i era una altra, però...
2: Hem de recordar un dels grans moments d'Esports en Joc. M'estic remuntant a quan van començar. No va ser aquí en directe, va ser a un podcast que vam anar i ens van entrevistar, que Miqui Vergé... Pensava
0: en Baguial.
2: Era un cantant.
0: I se va assabentar en aquell moment que era una dona, per exemple. Sí, per això seria un exemple. Perquè ja l'hem dit la teva per tu.
2: Pensava que era el senyor Guial.
1: De fet, ja he viscut pràcticament tota la meva vida pensant que na Tracy Chapman era un home. És a dir, que na Tracy Chapman era una cantant que tenia aquest nom es i que llavors cançons com You Got a Fast Car era un home. Ah, i
0: què és? Ara m'he embullat jo. Un home, Miqui? Una dona, un home.
3: Miqui?
4: No, que estic amb el mateix... Vaig tenir molt d'anys el mateix dubte que na Neus amb na Tracy Chapman.
1: Na Tracy Chapman és una cantant i té cançons molt conegudes i jo quan les sentia, quan les escoltava, perdó, tenia cert i segur que era un home. Fins que jo no vaig tenir un grup de música de versions, vàrem haver de cantar una cançó d'aquestes, la vaig cercar i vaig dir, això no pot ser, aquesta dona era un home dins el meu cas.
2: Ah, per cert, ara que has obert aquesta...
0: Aquest matí no m'ha ve cap.
2: L'han pogut de veure a na Neus per Instagram, per seu cantant, eh?
0: És que ja ho sabem, que canta beníssim.
2: No, però ara mos podria cantar alguna cosa, no?
1: Ah, guarda. Duc tota la setmana constipada.
2: Bé, però ja ha passat aquesta setmana.
1: Però ja... No, saps què passa? Que després teniu opcions de votar-me i fer-me guanyar en el concurs aquest que vos heu inventat el desembre i me deixeu-se darrere i d'ara me'n foteu.
0: Enguany ets membre del jurat.
1: Ara m'he enfadat.
0: Enguany ets membre del jurat.
1: Som membres... No, és broma.
2: Però conta-me'n alguna cosa. Alguna cosa així ara...
1: Què dius?
2: Alguna cosa de diumenge. Una cosa de diumenge. Perquè això és un show radiofònic i tot pot passar i jo crec que la gent vol escoltar la veu de na Neus Sánchez sonant aquí a Ivetres, a Ràdio Esports.
1: No me pots fer això, a més no m'ha acabat la secció.
2: Un interludi musical, que se diu.
3: Bé, no sé si té res a veure la darrera errada i te pot donar una pista.
2: I te penses
1: sí. Sí, veure,
2: com
1: sí.
2: Acabar la secció amb tu cantant.
1: Venga, d'acord.
4: Xerra més espanyol, que no ho sé.
6: Xerrarà italià, no,
4: per què o algo així, no?
6: El primer partit ja va començar en sàrbit, deixi sàrbit, que jugui.
7: Bé, entre setmanes li hauran dit que no és per què, sinó per què.
4: Perquè t'hi amo, serà perquè t'hi amo.
6: Exacte. Lluita.
1: Aquestes onades d'olla d'en Miqui. Miqui, ets aquí?
0: Sí, està...
4: Sí, i tant.
1: Què te passava, Pascal? Perquè vares dir la mateixa paraula dues vegades. Vas dir, no deu ser no, perquè, sinó que... perquè. Ah, d'acord, vinga.
4: No, clar, que ell sabia italià. Supos que li han dit que no és perquè, sinó perquè. Però, clar, en català és perquè també, clar. Però, clar, vull pensar que dins el vestidor del Mallorca li haurien dit en castellà. Ja està.
2: Clar. Una setmana
4: més... La meva història.
2: Albert sí, Jajá no té límits.
1: No té límits.
2: No té sostre.
1: Bé, res, fins aquí la secció no té més errades.
2: Hombre,
1: jo
2: crec que hauries d'acabar cantant alguna cosa en italià, no? Que sabem que t'agrada, que ets una enamorada d'Itàlia, de la música italiana, de la cultura italiana, dels espaguetis...
5: Dale a churro, venga, dale a
1: churro. Dale a churro, diu.
2: De confusione...
1: És que aquesta no me la sé.
3: Més un dorma.
2: Una que
3: se
2: sàpiga.
3: Va, anem.
1: Perdó, ara m'ho feia. No, però sí, vamos. Vinga, cantaré una cançó d'un dels que va representar Itàlia Eurovisió, que no havia de ser ell, que és un cantant que m'agrada molt, que no en Lucho Corsi.
2: Ah, el meu amic Lucho, el meu amic Corsi.
1: Quina vergonya que me faceu això.
3: No. Va, Neus, en aquesta hora que la gent Lucho està a punt d'agafar el cotxe, que s'acaba d'aixecar de fer una migdiada i ara tu ja els
2: condueixes
3: cap a la glòria.
2: Una veu celestial volen escoltar en aquesta hora com la teva.
1: Ho intenta.
3: Ivan, canta, na Neus, posam el to que toqui.
2: Sí, llevant totes les músiques...
1: Volevo essere un duro que no le importa en el futuro. Un robo, un lotatore di sumo. No me'n recordo més. Me'n recordo la tornada.
3: Sí, dale.
1: Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Me lo dice.

0: troppo amore intorno, ho poco amore negli occhiali, volevo essere un duro.
1: Straordinario.
0: Grazie mille per lasciarvi cantare oggi.
2: Increibile. La reencarnación de Rafaela Carrà.
1: Claro que sí.
3: Neus, no ha muerto. Espera, abans que se'n vagi, que llegim un parell de missatges i un és per na Neus, és que... També, això que ha proposat en Terrades del Bar, ens ho han fet, Neus, avui. N'Andreu diu, ha dit professors, no som mestres.
0: No.
3: Mira, un aprenentatge més, és darrere d'avui.
0: Els mestres són infantil i primari, i els professors som de secundària. Jo no som mestre perquè faig classes de secundària.
3: Mira, també segurament no ho sabíem. En aquest cas, n'Andreu, gràcies per escriure, així també com mos escriu també en Tomeu en Sis, que diu que avui comença un turmalet, hauríem de fer 8 punts de 12 per anar bé. Guanyarà el Mallorca, Neus.
0: Guanyarà, seguríssim.
3: Gràcies, Neus Sánchez.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Neus. Bé, idò, recapitulam una miqueta. Toni Fuster, si t'apareix a les 3:24 per la gent que ara mateix s'incorpora a Esports 3 en Joc, recordam l'11 titular del Mallorca.
4: Amb Arnau Tenas a la porteria, Miquel Calatayud i Sumajoro al lateral, John Donal i Raillo jugaran a les posicions de defensa central per davant al mig del camp. No juga Dardell, ho fa Alex Sala, acompanyat de Manu Morlanes, Pablo Torre a la mitja punta, l'Herbander estirant amb Antonio Roca i Adri Liso, i a la punta d'atac Adri Fuentes. Aquesta és l'11 per part del Reial Mallorca. L'Almeria jugarà amb Andrés Fernández de la porteria, Daigiro Chirino al lateral dret, Àlex Muñoz al lateral esquerrà, Federico Bonini i Chumi de central, mig del camp, Miquel Vesga i Javi Muñoz, amb Adrián Embarba i Quim Junyent al carrils, Sergio Arribal a la mitja punta i Miguel de la Fuente com a futbolista ben avançat.
1: Aquests són els 11 titulars per al partit d'avui a les 4:15 entre el Mallorca i l'Almeria, voltants de l'estadi de Somos, Miqui Verger.
5: Mira, ha vist ara arribar amb el seu cotxe en Alba Torrents, amb la seva família, per veure el partit d'avui del Mallorca. La setmana que ve, recordam, que s'estrena l'Azul Marino a la màxima categoria, i Alba Torrents, que el seu poble també està de festes aquests dies. A poc a poc comença a arribar la gent, ve entre aquí 20-25 aficionats de l'Almeria, no molt més, i també encara molt de turistes a l'estadi de Somos per veure el Reial Mallorca i a veure si podem aconseguir, perquè la gent arriba molt poquet a poquet, això sí que és cert, a veure si podem agafar, i si volen, perquè són atracaments, que li feim a la gent si volen parlar un poquet del partit. Hola, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, bones tardes, com va?
5: Va bé, vostè què tal?
6: Bé, beníssim.
5: Sí, que nom?
6: Pere.
5: Pere, com veus el Mallorca?
6: Bé, avui veurem, avui és una prova de foc.
5: Però... Sí,
6: Sí. Però crec que el traurem avui.
5: Era una prova de foc sense sèrie de res, no sé si t'ha cridat l'atenció o ja ho esperaves o ho desitjaves.
6: No, jo crec que anirà bé, sí.
5: Va, un resultat.
6: 2-1.
5: 2-1 pel Mallorca, no?
6: Sí, hombre, por supuesto.
5: Vale, gràcies, Pere.
6: Gràcies a vosaltres. Sí,
5: paraules d'aficionats del Mallorca que a poc es comencen a apropar l'estadi de Somos, veurem quina entrada hi ha, recordant que més o manco la mitjana dels tres primers partits ha estat al voltant dels 15.600, 15.700, així que veurem si avui se supera un poquet, encara que sigui aquesta mitjana a l'estadi.
3: Anem a la segona pista del jugador misteriós, cercant un futbolista, anem llançant pistes, n'hem tirat ja una avui, i he de dir, companys estimats, que amb la primera pista avui ja hi ha hagut una encertant. Molt de mèrit de Maria Antònia Pasqual, que ha encertat i ja sap quin és el jugador misteriós d'avui. Increïble.
1: Idò, recordant la primera i donant la segona.
3: La primera és que el jugador que cercam avui va ser 12 vegades internacional sub-21 amb Espanya, amb 11 victòries i un empat en aquells 12 partits. I la segona pista és que aquest jugador va fer el seu primer gol a primera divisió a El Sardinero, i no va ser amb el Mallorca. D'acord, o sigui, el primer gol la primera va ser el Sardinero i no va ser amb el Mallorca. I a banda de que ho intenten els nostres oients, m'agrada perquè arriben oients nous, que s'afegeixen a això d'enviar missatges, i mos agrada molt això. Mos diu, bones tardes a tots i a totes, vos segueix de fa molt i estic enganxat a vosaltres com una paparra. En present, som Namadeus com a mal nom. I Jo ja m'ha caigut bé, perquè diu, ui, m'encanta el look de Vilma d'Espica Pedra, que d'una Marta.
1: Molt bé. Molt bé, gran comentari.
3: Gràcies.
1: Recordem que els vostres comentaris, les vostres reflexions, al 646-93-45-01.
2: Teniu monedes antigues a casa i no sabeu quin valor tenen? Jo vos donaré la solució. A nau a Numis durant 1995, que són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues. Us ofereixen una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis durant 1995. Les teves monedes, clink, clink, tenen valor.
1: A punt d'arribar a les 3 i mitja de l'hora baixa, ens espera ja la consulta del doctor Ormaechea.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.

0: turmell, perquè crec que no és muscular,
1: sí, sí,
0: a diferència
1: sí, sí,
0: del cas
1: sí,
0: de Natino Roca.
1: El turmell esquerre, se li ha doblegat.
0: Sí, sí.
1: Se li ha doblegat completament. El turmell esquerre de Manu Berlanès.
0: Veurem què fa el Mallorca, si esgota el minut amb un home manco o esgota la segona finestra de canvis. Qui escalfa és en Sergi Darder.
2: Torçada de turmell. La,
0: sí. Mira com se'n va en Morlanes.
1: Sí, sí.
0: A la pata coixa. Sí.
3: Avui jornada intensa, Juaneda Hospital. Se recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
4: Però què ha sido solo? Solo si ha...
0: Sí, però no, no sé per què fa bot neutral, perquè ha estat a la falta. Jo crec que ja ha fet la falta... Sí. I entenc que s'ha...
1: Era quan t'encalçava el jugador contrari, que li ha fet la falta, i sí. Just en aquell moment ha trepitjat malament i se li ha doblegat per complet el turmell esquerre.
2: Pilota que acabarà fora i acaba la primera part amb el Mallorca 0, el Maria 1, escoltant Son Bien, Son Moix, la gent enfadada en l'àrbitre.
0: Sí, perquè aquests xiules no és pel resultat, és per les decisions del col·legiat, aquestes targetes que ha mostrat a Calatayud, aquestes faltes no xiulades tampoc darrerament al Mallorca, i sí, quan ha estat a un defensa de l'Almeria, però bé, el Mallorca que se'n va per primera vegada a l'estadi de Somoza amb desavantatge al marcador amb aquest gol de Miguel de la Fuente, després de, jo crec que ara Gustavo Siviero ho dirà, ho explicarà millor, jo crec que després d'una primera part en què el Mallorca tal volta mereixia molt més que no pas anar per darrere el marcador. Ara arriba a la zona de vestidors el col·legiat, aquest és el comiat de l'afició. Qualque xiulet, qualque insult, ja arriba el col·legiat i també ho fan Raillo, Pablo Torrilis, que són els darrers en arribar, recordant que la segona part començarà segurament amb el canvi de Manu Morlanes, joc lesionat per Sergi Darder, que escalfa damunt la gespa Sant Moix.
1: Idò, més segur és que sigui en Sergi, el substitut d'en Manu Morlanes, Gustavo Siviero. S'han vist una primera part que ha tingut de tot. Dues lesions per al Mallorca, que és la pitjor part. El resultat tampoc acompanya. Després de la falta d'en Barba, que no ha pogut agafar Arnau Tenas i ha marcat Miguel de la Fuente. No sé, com ho veus tu tot?
4: Jo crec que és 40 i tantos minuts d'infortunio per les lesions que li ha tocat sofrir al Mallorca i especialment per el resultat, tenint en compte el juego hasta este momento. Perquè l'acció... Puede que haya sido un infortunio también, la pelota le hace un extraño a Arnau, no la puede contener, pilla el rechazo el delantero de la Almería y para adentro y se pone por delante en un partido donde si había que elegir un equipo que merecía ganar era el Mallorca, que había hecho todo, no lo suficiente pero sí lo necesario para ir ganando esta primera parte, un palo, más aproximaciones, dos o tres corners sacados, dos creo, dos saques de tres, dos tiros de esquina.
1: Han perdut la comunicació en Son Moix, intentant recuperar-la el més aviat possible. Recordem, temps de descans a Son Moix, està perdent el Mallorca per 0-1 davant l'Almeria. Aquest és el segon partit de la jornada dominical a segona divisió, Marta Sampas.
5: Sí, i també és el temps de descans. Ara mateix el Sant Rafel, Associació Esportiva Prat, aquest partit d'anada de la prèvia de la Copa del Rei, on està perdent el conjunt eivissenc 1-3. És cert que havia començat perdent 0-1, s'havia posat 1-1 i ara amb aquest resultat de 1-3 és el descans. A veure si el Sant Rafel aconsegueix remuntar el que queda de partit amb la segona part. També pendents del ciclisme, Toni, en aquest cas amb el Mundial, amb Enric Mas, poc més de 180 quilòmetres sí. Aproximadament per l'arribada.
1: Que no són pocs.
5: No són pocs, no. Se n'estarà una bona estona encara.
3: Jo vull, hem de fer un seguiment del massatgista.
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: Com, si s'ha despenjat...
5: Mira,
3: sí. de fet,
5: i
3: escarata, que aquell home hi arriba i guanya.
5: Recordem això que has contat que quin equip era
1: Eslovàquia.
5: Eslovàquia. Sí. Que no tenien ja ciclistes perquè tots indispostos o lesionats i ha sortit a competir perquè no els expulsin, diguéssim, els abaixin de categoria, el massatgista. I un oient mos deia, doncs, massatgista és el que va amb Bermudes i capell, doncs, perquè ha fet sa broma abans amb Berger, però bé, també comenten que malauradament, de moment, resultat advers pel Mallorca, diu en Jaume de Falenitz que l'Almeria ha fet poca cosa, afegeix un gol.
1: Sí.
5: Vull dir, ja és. Sí, sí. En Bernat, que diu el futbol és injust, insisteix.

0: El Mallorca i marca l'Almeria i a Miquel Àngel Dinca que diu esperdàs, menys si 29 jugadors no ho estaran.
1: Me diuen Mario Ormaeche, el nostre col·laborador, sí, per línia interna, que el Mallorca hauria de posar ja en buxa el davanter centre al costat d'Adri Fuentes, res més començar la segona part, que no tardi molt Luis García i bé, i me deia, abans de ser lesió, pobre, de... I jo llevaria Morlanes i deixaria en Pablo Torre i en Alex Sala en el centre del camp. I bé, en Morlanes no podrà continuar perquè s'ha lesionat el turmell. Recordem que és la segona lesió del dia perquè abans s'havia lesionat també Antonio Roca, havia sortit Josep Sardà i com us contàvem des de l'estadi de Somos, molt probablement Sergi Darré serà qui substitueixi, ara ho diré, el lesionat Manu Morlanes.
2: Increïble, el nostre far guia, que com recula i ho torna a dir bé. És que és un mestre, no és per casualitat. No és per casualitat.
1: En tot el respecte, però és més bo.
2: Senyores i senyors, ladies and gentlemen, si tu estàs per casa ara mateix, no, i obris un calaix. Sí. D'això que a vegades dius, obris un calaix i comences a trobar coses que dius que ni te'n recordaves. I dius, jo tinc això aquí. Sí. Trobes unes monedes. Sí. Trobes unes monedes.
0: En principi dius, bé, això. Sí. Diu, una, ja no m'ho serveix.
2: 4 de plata, 5 d'or. Hi ha monedes d'or.
1: Mira, tu una moneda d'en Pepe Botella.
2: D'en Pepe Botella i Otilio. I d'en Pep Botella, te trobes una moneda d'or i dius, què puc fer? Quan val això?
1: Clar,
2: quan val això?
1: Una doble paraula.
2: Puc retirar? Puc anar a on? A Costa Rica a viure per sempre?
1: Pura vida.
2: Pura vida, per exemple?
1: Sí, sí, sí.
2: I de, si ho vols saber, on has d'anar? A Numis Durant, 1995. Ai, vols vendre les teves monedes antigues o una col·lecció? On has d'anar? A Numis Durant, 1995. Allà les valoren de manera professional i us ofereixen una proposta de compra. Numis Durant, 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis Durant, 1995, les teves monedes, cling, cling, tenen valor.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
0: De minuts passen de les 5 d'aquest cap vespre diumenge en directe Esports de Sant Joc amb el Mallorca. El Maria de moment perd el conjunt vermell per 0-1. Havíem perdut la connexió amb Som Moix, amb Toni Fuster, Miqui Verger, i parlava Gustavo Siviero, el comentarista d'avui. Gustavo, analitzaves el que havia estat la primera part, que ha de fer el Mallorca la segona per remuntar aquest partit.
6: Bueno, yo creo que continuar con la intención como mínimo que tiene, obviamente tendrá que subir una marcha para conseguir preocupar muchísimo más al rival, llegar casi a acosarlo, evitar que pueda correr y sobre todo descontar pronto para tener muchísimas más opciones, porque si no, a medida que vayan pasando los minutos, el rival, que es un rival experto, va a ir jugando con todo eso, con la necesidad del Mallorca de descontar, de ganar y con la posibilidad de conservar el resultado. Vamos a ver, yo creo, con la entrada de Sergi, todo eso que demandamos. Ojalá sea así y que podamos no solo empatar, sino que darle vuelta al resultado también.
1: Miquel Verge, a part d'en Sergi Darder, escalfa qualcú més?
7: No, ni tan sols fa el exercici en pilota, només els jugadors de l'Almeria, així que res, i un apunt més, el paper també serà important, el paper de l'afició en aquesta segona part, una afició que avui s'ha congregat aquí, amb la millor entrada de la temporada de moment, que són 16.035 espectadors. Mallorca es mou una forquilla de, sí, el mallorquinisme, una forquilla de 400 espectadors més o manco, és la diferència que hi ha entre els 4 partits que ha jugat fins ara a Somos, però aquesta és de moment la millor entrada de la temporada amb 16.035 espectadors aquí a l'estadi de Somos. I també un espectador, però en xerrat de llegendes, tenim una a la cabina, Salva Sevilla. Està amb l'Almeria, és cap d'expedició de l'Almeria des d'aquesta temporada i ha viatjat aquí a l'estadi de Somos amb l'Almeria, quan ara aquí comença a escalfar precisament Toni a Sant Adam Buxa. Però fa un altre ritme, no crec que surti, ara.
0: Sí. Salva Sevilla, un jugador molt estimat pel mallorquinisme, que de ben segur se'n recorda molt de tot el que va fer, però... Saben els nostres oients, els aficionats del Mallorca, jugador misteriós que cercam avui, el saben o no?
1: No és en Salva Sevilla.
0: No és en Salva Sevilla.
1: No és en Gustavo Sevilla.
7: No, va,
0: però
7: jugar més
0: jo volia fer paral·lelisme en què també els hi durava bon records, quan ja diguen qui és.
1: Nova pista,
0: va, perquè n'han donat 4 ja. Diré la nova i recordaré després les altres. La nova és, i això, avui, amb arbitratges perquè no hi ha expulsions, perquè s'estava animant a lo darrer, però durant uns anys aquest futbolista que cercàvem, aquest jugador misteriós, va ser el més expulsat de la història del Mallorca. D'acord? Aquesta ja podeu anar pensant. Les altres 4 pistes són que el jugador que cercàvem avui va ser 12 vegades internacional sub-21 amb Espanya, amb 11 victòries i un empat, va fer el seu primer gol a primera divisió a El Sardinero, però no va ser amb el Mallorca. El Mallorca és un dels 5 equips amb els que va jugar, i llevat del Rayo Vallecano, els altres ha jugat almenys 4 temporades, i que va fitxar pel Mallorca just després de jugar i conquerir un títol europeu la mateixa temporada. Sabeu qui és? 646-93-4501.
2: En aquesta redacció, en aquest programa, estem molt tensos,
1: sí,
2: amb aquest Mallorca-Almeria, perquè és molt més compartit.
1: Sí, sí, sí.
2: És una revenja en tota regla que per ara esportivament...
1: No està sortint bé.
2: L'està guanyant l'equip andalús, però tot això va més enllà del futbol. Anem a la nostra secció, que avui l'han canviat un poquet. La nostra secció, què sonava? Avui li hem donat una volta en aquesta secció per parlar d'aquest Mallorca-Almeria, perquè la rivalitat entre aquests dos indrets, entre Mallorca i Almeria, va més enllà de l'esportiu, perquè l'any 2005 va començar una disputa que encara no s'ha tancat.
0: Espanya es va dividir.
1: No es tancarà mai.
2: Es va dividir Espanya. Sí. Xenoa contra Bisbal.
0: Xenoistes.
2: Perquè si Xenoa és un dels grans estendards musicals de Mallorca,
0: sí,
2: David Bisbal és, sens dubte, un dels grans símbols d'Almeria. I aquell any va passar una cosa que va marcar per sempre les relacions entre les dues terres. Xenoa i Bisbal es van separar.
0: Bé, hi ha matisos,
2: eh? Es van separar, no estan junts.
0: Bé, sí, sí.
2: I nosaltres no volem entrar en detalls, però des d'aleshores, quan un mallorquí escolta un Ave Maria, potser li costa una mica no recordar segons què, i ens fa mal en el cor.
1: Sí.
2: I quan un almerienc escolta Quan tu vas, també pot tenir els seus fantasmes. Han passat més de 20 anys, però les ferides continuen obertes. Perquè aquí, en aquest programa, es posa en joc, que quedi clar, nosaltres som xenoistes.
0: Sí,
2: I no és una qüestió personal contra en Bisbal, o sí?
0: Sí.
2: És una qüestió també de territori.
0: Sí.
2: Molt lluny queda quan cantaven junts allò de... Uf. Allò de... En aquest moment, Mallorca i Almeria estaven fusionades.
0: Aquí sí, ben fusionades.
2: Però... Després ja van arribar les tensions, eh? I ja li deia en Bisbal, quan tu vas, jo vengo, puya, puya, puya. La marxa i tanto ruido no le...
8: sonrisa retorcida.
2: Ay, Vival, no, no, no, no, no podía más, no exploraba y ploraba y ploraba y ploraba. Lloraré,
0: lloraré. Dios mío, es que aquí se
2: Vaja, botata. Clar que sí. Ai, ploraràs i plores per haver perdut en la Xenoa, a la nostra Xenoa. Atrevit, eh? Atrevit a dir alguna cosa. Bisbal! Clar que sí, aquest Mallorca-Almeria va més enllà de l'esportiu.
7: Ara.
0: Increïble, increïble.
1: Què passa, Miqui?
7: Res, que ara comença el portàtil a funcionar i de seguida mos podreu veure.
1: Ah, molt bé, molt
0: bé. Ah, pensava que volies afegir.
2: Sí, no, jo però, pensava que no vaig xerrar d'això.
0: Sí, perquè va ser certífex, va començar ahir.
2: Anem a demanar-li... Bueno, això ja està a punt de començar. Sí. Però Gustavo Siviero...
0: Jo qui... crec que deu ser xenoista perquè la Xenoa és argentina.
7: Tens que l'Almeria no ha votat encara, Juan.
2: Ah, perfecte.
0: La Xenoa és argentina, va venir aquí en 8 anys.
2: Bueno, Gustavo Siviero...
6: Tiene sangre argentina.
0: Sí, sí, sí, más platense.
6: Entonces,
2: es xenoista, ¿no?
6: Sí, 100%. Aunque tengo que decir también que a David en Argentina se lo quiere mucho. Sí. Ha ido muchas veces por ahí, se lo quiere mucho. Però Xenoa és nostre.
0: S'ha de dir que... Gustavo Macau, beníssim, en Gustavo.
2: És un crac. Sí. S'ha de dir que en David Bisbal ha tret un superdisc, el darrer, de clàssics, versionant a grans clàssics de la música, Julio Iglesias, entre d'altres. Té moltes ganes de... Perquè encara no s'ha fet el llançament, encara hem escoltat algunes cançons, però jo aquest disc el tindré i el posaré. Jo som un pop bisbaler, un poc sí, O sigui, tu no pots sortir a anunciar una ruptura en xandall.
0: No, tu no pots, dir que deixes la teva lota una roda de premsa sense dir-li primer a ella, per exemple.
1: Sí,
0: no
1: feu,
0: sé. No sé. Lo millor era per això que ploraves. Saps?
1: No sé. Miquel Verger, com comença aquesta segona part? En quin canvi?
7: Home, el que ja esperaven tots, ha entrat Sergi Darder i ha quedat per lesió i que s'ha anat en llitera del terreny de joc. Manu Morlanes, comença la segona part.
1: Dali, Toni.
9: Comença, per tant, aquest segon temps del partit entre el Mallorca i l'Almeria amb aquest 0-1 en el marcador.
6: Lo tenemos a Toni aquí peleándose con la tecnología.
1: Ah, perdonau.
9: Sí. No funciona.
1: Gustavo, el canvi de Morlan és obligat per en Sergi Darder, per tant... Tothom coneix perfectament les prestacions que pot donar en Sergi Darder. Tu tardaries molt a treure una segona punta?
6: Bueno, lo que pasa es que una segunda punta condicionaría muchísimo el juego y no tendría tampoco demasiado sentido esta estructura en el centro del campo tan reconocible por otra parte. Yo esperaría un poquitito más y vería a ver cómo se asienta Sergi, cómo... se asienta el equipo con su incorporación, si consigue jugar a lo que se espera que se puede jugar con Sergi, con Alex, con Torres en el centro del campo, a ver cómo discurren en estos primeros minutos y luego obviamente la opción de otro centro delantero sería muy válida también.
1: Miquel Verger, García Pimienta no ha fet cap canvi, ¿no?
7: No, cap canvi ni tan sols escalfen cap jugador de l'Almeria encara. Sí que ho fan per part del Mallorca, Guilla Fernández, Alberto Moreno, Antonio Sánchez, Arnau Puigmal i Buxà.
9: Tras la pilota per al Mallorca, per l'Almeria, perdó, jugant des de darrere, cercant ja un servei llarg, Raillo. Tain, intentarà l'Essal, endur-se'n la pilota, finalment és Pablo Torre, anem a veure Pablo Torre, intenta entrar a l'àrea, l'ajuda per l'altre, acaba Tallú, pilota central, no arriba ningú per a rematar, faltat res, serà pilota per al Mallorca en servei de banda lateral.
6: Y ahora es donde Toni me diría, bueno, si tuviésemos otro centro delantero, la hubiese empujado.
1: No, sí, no, bueno. Però ha estat clara, ha estat clara. Bona passada.
6: Muy clar.
1: Però clar, ningú ha posat la cama per rematar, per desviar la pilota a la xarxa.
9: Juga Sergi Darder. Juga Pablo Torre, triangulació bona per l'esquerra. Li són Darder, Darder retalla, Darder intenta cercar la centrada i la pilota acaba rebutjada i el cor del porter de l'Almeria.
6: Está claro que si progresamos por banda y enviamos los envíos son desde esa dirección, está claro que cuanto más gente en el área tengamos, mejor. Claro. Pero bueno, hay que tratar de que no sea solamente una tarea de Adri Fuentes, sino que también la gente de segunda línea llegue, se sume y pueda ser opción real de remate también.
9: La pilota la té la Almeria per la dreta. Juga Chumi. Deixa l'esfèrica per aquí, per Miguel de la Fuente. Talla Donald, s'endurà la pilota, reclama una falta. L'àrbitre deixa seguir el joc i s'endurà Calatayud, l'esfèrica de sortint des de la posició de centrals. Duen Raillo. Raillo del mig del camp, puja la pilota. Segueix Raillo.
7: Poc moviment, ara.
9: Ara serà que una pilota interior cap a Calatayud i serà corna. No, porta. No, dona porta. Dona porta l'àrbitre. El senyor Daniel Palencia, servei de porteria per Andrés Fernández.
6: Está muy bien la intención de Antonio de comandar un poco el ataque, pero yo creo que es la responsabilidad que debería asumir otro tipo de futbolista, capaz de dar un último pase. No digo que Antonio no sea capaz de hacerlo, pero hablar un poco de la paciencia, de madurar el ataque, no precipitarse, no pensar que el partido le queda nada, sino que le queda muchísimo, y cuidarse de estas cosas que sí son importantes, las pérdidas.
9: Se va per la dreta, l'alerta que ataca la Miguel de la Fuente, pilota per l'esquerra, ho poden marcar el segon, el xut d'arriba al fora! El xut de Sergio arriba des de la mitja lluna, en camp esquerra, anava molt col·locadat al pal dret de la porteria del Mallorca i afortunadament i per la sort del mallorquinistes, la pilota que va fora.
7: Tot bé per una perduda d'en Sumaoro.
1: D'en Sumaoro, en camp contrari, però és que han sortit en vertical, en velocitat. Ha d'anar molt en compte el Mallorca, això, i molt en compte Sumaoro, Gustavo, no se poden perdre aquestes pilotes.
6: No, no, porque si la pelota la pierde en defensa, no estás preparado para la pérdida, claro. No tenés red de contención. Por eso yo creo que los jugadores que tienen que arriesgar son los que precisamente están por delante de esta línea. Y si, bueno, pérdidas va a haber o robos del rival va a haber, pero en cualquier caso tú tienes a tu línea defensiva pendiente de ese tipo de situaciones.
9: Ara l'Almeria qui ataca per la dreta en el lateral d'Ai Giro Chirino. S'ajuda amb Arribas. Cau en terra el futbolista de l'Almeria. Ha tret d'Ardé la pilota. Banda favorable al conjunt andalús.
6: Parece que l'Almeria ha salido un poco más decidido a no jugar tan cerca de su área en contra de lo que podíamos pensar. Quizá intenta aprovechar el momento emocional del partido y jugar un poco con esa base a favor que tiene del gol en su casillero para tratar de ampliar la ventaja y golpear de manera dura al Mallorca, obviamente.
9: Traurà Sergi aquesta pilota. No arriba Sergi. Segueix l'Almeria, intenta insistir. Ara és el moment on el Mallorca ho està passant malament realment. L'Almeria sembla que ha agafat aquests primers 6 minuts amb un poc més de comoditat i a veure si el Mallorca ara pot sortir a la contra. Malet Sala juga per Fuentes. Falta, indica falta de Fuentes. Ha deixat seguir però després no. Falta de Montàlex Muñoz.
7: I és broncada del públic de Son Bosch, que mira de fer pressió al col·legiat.
1: Per favor, és que la falta...
6: Ustedes me van a perdonar, però esta moda de pitar todos los pisotones, claro, en fútbol, es como que tú pretendas que no te pisen, no sé, en una discoteca o cuando bailas. Es imposible. En fútbol, una cosa es un pisotón con toda la intención de hacer daño, pero si tú estás metido en una carrera, en una disputa, y hay un pisotón, pues un pisotón y ya está, y no pasa de eso. Pero me parece que esta nueva moda, esta nueva tendencia de pitar todo este tipo de acciones, tiene que ver muy poco con el espíritu del juego, la verdad.
1: Sí, 100% d'acord. Gustavo.
9: Dardé, pilota, que sortirà jugant des del nostre camp. Sumaoro juga cap a Raillo. Puja Raillo. En curt, de vora, cap a, de nou al central esquerrà. Juga amb Pablo Torre. I segueix a prop de Quim Junyent. Molla la pilota, la juga de nou cap a Raillo, des del cercle central. Pablo Torre de nou en la pilota, obre per l'esquerra amb Adrián Liso, vol encarar Liso a Chirino. A veure si se'n pot anar, cerca una paret ara, i d'aquella manera en suma Joro. Desperó, li tornava la pilota al francès. La pilota que acaba en joc amb falta favorable al Mallorca. Una falta lateral a propa de la banqueta de Luis García Fernández. Ha tret ja el Mallorca, juga Sergi Darder. L'Almeria defensant, com es col·loquen el futbolista de l'Almeria, molt fa difícil, han d'intentar cercar aquestes transicions i cercar joc d'un costat a l'altre, intentar trobar espais. I l'Almeria que se vol aprofitar amb una acció al contra, se'n va per banda esquerra, alerta, en Barba intentarà entrar a l'àrea, ho aconsegueix, té de vora d'ell a dos futbolistes, a Josep Cerdà i també a John Chetau i a Donal. Ara treu un poquet aquesta pilota, Raf Vesca, Vesca que xuta, fora. Pilota per damunt la porteria, directament cap a la graderia de Somoix. Servei de porteria per Arnau.
6: Almería está teniendo todas las aproximaciones a portería rival que no ha tenido en la primera parte, propiciadas un poco por su intención, me parece, de no jugar tan cerca de su propio portero, pero también... Claro, Mallorca tiene que arriesgar, eso propicia pérdidas, las pérdidas, transiciones, y eso le da la posibilidad a la Almería de estirarse y tener alguna opción de poder finalizar jugada. El Mallorca tiene que asumir que va a atacar a un equipo que va a reducir espacio en su propio campo. Es muy importante o es fundamental el juego interior. Lo que ocurre es que el juego interior, al desarrollarse en tan poco espacio, repito, propicia pérdidas y eso le va a dar opciones al rival a correr.
9: Corp a l'esquerra d'Almeria. Cada tall, un que talla. La incursió per aquesta zona, per aquesta banda d'en Barba. Crec que la pilota l'ha tocat finalment, però
7: sí, sí.
9: El futbolista d'Almeria. Per tant, ha de ser servei de banda.
7: A favor del Mallorca.
9: A favor del Mallorca. Doncs duim 10 minuts d'aquesta segona part. En 0-1 del marcador, això Esport 3 en joc i Betres Ràdio des de l'estadi de Somoix, futbol de segona divisió. De moment, derrota de l'equip mallorquinista per el gol que ha marcat Miguel de la Fuente a la primera part.
1: Les coses
9: se
1: compliquen,
9: no? Ara l'Almeria que llança un xut directament fora per damunt la porteria d'Arnau, traurà de porteria.
6: Sí, porque en estos primeros 10 minutos el Mallorca no ha conseguido ese acoso que esperábamos, o al menos esa intención de preocupar más al rival, teniendo en cuenta lo que necesita. Y sí, da la sensación de que la Almería se siente más cómodo en esta nueva realidad.
1: Deia que les coses se compliquen a Somoix amb el pas del minuts, perquè el Mallorca continua perdent per 0-1. On estan ben complicades és el municipal de Sant Rafel.
0: Sí, ja queda poc temps, a més, minut 70, i el Sant Rafel ha encaixat el quart gol, 1-4, perd el conjunt eivissenc en aquest partit d'anada de prèvia de Copa del Rei.
1: Tornem a Somoix, Toni.
9: Alerta l'Almeria, s'apropa l'Almeria, pilota per l'esquerra, dintre l'àrea, perill de gol, Arnau, el rebuig, no arriba, arriba, i la pilota acaba fora, quina gran oportunitat que ha perdut el conjunt de García Pimienta per tornar a marcar el segon.
7: Semblava que en Arribas en el rebuig estaven fora de lloc, és el que protesta el públic, però el col·legiat ha assenyalat, o l'assistent en aquest cas ha assenyalat, a tracte de porteria.
1: Ha fallat de porta buida.
6: Pues un muy fino.
1: Sí, sí, el mateix Arribas, no es creu l'errada que ha comès ell mateix. Ara veiem l'acció repetida, no hi havia fora de joc, per tant, és una errada clamorosa.
7: Això és futbol i pot passar qualsevol cosa, per això fa una cara d'un 0-2 a la contra.
1: Sí, i han començat a sentir xiulets, Miquel? En aquesta
7: acció. Sí, ara perquè estan tocant molt entre els defenses, no avancen, i això, aquestes coses posen molt nerviós al públic en general, i el del Mallorca en particular.
9: Àrea falta, favorable al Mallorca, que indica Palencia, l'àrbitre. Falta, de tota forma, estan fora, té una falta un poquet a la zona d'interiors, a la part esquerra de la porteria d'Andrés Fernández.
6: acciones que van a empezar a cobrar muchísimo más valor a medida que pasen los minutos. Cada falta, cada saque de esquina, cada posibilidad que tengas a balón parado va a ser fundamental, y bueno, el Mallorca acá se tiene que ajustar.
9: Traurà Alex Sala. Marca jugada, pilota penjada. Ramon Fuentes fora. No sé si l'ha arribat a tocar Fuentes.
7: Sí, jo crec que sí.
6: No consigue rematar de manera clara, claríssima. Jo crec que l'alcança a tocar, però que no.
9: Li ha posat un caramelo a Alex Sala. A Fuentes, quina llàstima. Per poquet no ha arribat a rematar. Abundància, rematar bé davant la porteria d'Andrés Fernández. Treu el Mallorca, juga de banda de nou cap al lateral. Calatayú cap a Darder, juga de cara. Fa John Donald. Canvia per l'esquerra en Raillo. Raillo obre el joc, aferrat pràcticament a la línia de banda. Liso. De nou Raillo. Raillo amb Alex Sala. Puja la pilota Alex Sala. Obre per Liso, està tot sol Liso per centrar bé, pilota penjada, massa llarga, estava tot sol Liso, però hi va centrar bé, ara se disculpa.
7: Si ho l'ha per Liso, poca etxa, seran dos o tres només, de fet. Però com que la resta estan callats, se senten més, clar.
9: I surten la pilota de darrere, jugant ja l'Almeria, en llançament llarg, no arriba Raillo, s'ha recordat Raillo, crec que de la Fuente, i l'àrbitre estava a prop de la jugada, indica falta.
6: I va ganando entero la opció de Toni, claro, de poner dos centros delanteros e intentar atacar de otra manera.
7: Sí, perquè a part, mira el Liso ara la jugada aquesta, ja el jugador ja li demana, el cos ja li demana penjar pilotes. I jo crec que serà Puigmal el segon canvi.
9: Juga el porter, ho fa de nou en Chirino. Problemes a l'Almeria per sortir de jugant. Oh, que bé que ho ha fet, ara aconseguirà Sergio Arribas. Mare meva, quina classe, quina qualitat. Juguen Junyent cap arriba, esperat en Junyent cap al mig, cercant Miquel Vesga en classe, juga per l'esquerra, Ale Muñoz controla la pilota, aferrat en banda, línia lateral, rebrà Adrián Embarba, davant Miquel Calatayud, se vol anar per de dins, centre, passat, arriba, remata, Raillo la treu! Està tot sol Darder,
7: i a la pilota. Sumaoro defensat amb la vista aquí, ja.
9: John Donald, problemes per donar per treure aquesta pilota, se'n va en conducció cap a la zona lateral. Ara espera, aguanta l'arribada del porter que l'ajuda també Arnau, li torna la pilota per John Donald, no ho compliqueu. Raillo, se complica. Arnau cap a darrer, vinga, i aplaudiments en aquesta sortida de pilota problemàtica, però finalment que ha sortit bé. Darder cap a Calatayud, Pullo del Mallorca, vinga, per intentar cercar el gol de l'empat. Calatayud deixa enrere Adrián Embarba, retalla, de nou juguen Darder, a 30 metres de la porteria, de nou Calatayud obre per al lateral, se'n va cap a línia de fons, penja la pilota, no arriba Fuentes, a la rematada la traurà Javi Muñoz, i la pilota acabarà finalment amb Pablo Torre, que lluita per una pilota que ara la treu en ràbia Javi Muñoz, directe cap a la tribuna.
7: Canvi en el Mallorca, el tercer, entrarà Puigmal i se'n va Liso.
6: Jugarà en banda dreta, sí, i vendrà Josep a banda izquierda, supongo. Eso sería lo más natural.
7: Sí, sí, mira,
6: sí,
7: ya.
6: Eso es lo que está pasando. Sí, claro, porque esta intención primaria de jugar con dos extremos a pierna favorable hacía que Merced, al cambio obligado, Giuseppe haya tenido que entrar en una demarcación en la que no venía jugando. Habitualmente es esta su posición, arrancando desde aquí, desde banda izquierda.
1: Se'n va contrariat Adrián Liso. Estava arribant a la banqueta, però la cara no era de molts amics, no. De l'exfutbolista del Getafe. Bé, falta mitja horeta més el temps afegit, Toni, per intentar capgirar el marcador.
9: El Mallorca que ho pot fer, si la primera part ha tingut les seves opcions, les seves oportunitats, també aquesta segona de trobar el camí per intentar, com a mínim, sortir amb un empat de l'estadi de Somos. juga Raillo. Raillo fa en Sumajoro, banda esquerra, llancant de l'Almeria. Deixa la pilota per Juret Cerdà. Juga per a dins, cercant en Sergi Darder. Darder per Pablo Torre. Seguir de Torre, Alex Sala. Darder una altra vegada. Tanca molt bé l'Almeria. Tanca molt bé l'Almeria sí. I mos posa moltes dificultats.
6: Lo que decíamos, el juego interior necesita de muchísima precisión porque te tenés que desenvolver en muy poco espacio en un sitio donde hay mucha densidad de jugadores.
9: Jurat Cerdà, su mejor, Jurat Cerdà, cau en terra i diu que es falta.
7: Mans d'en Cerdà.
6: Però en Cerdà. No entiendo la tarjeta.
7: En Cerdà el que ha fet és treballar, no ha demanat penal. Sí. El que se'ns protestava eren unes possibles mans, però Serrano no ha fet res. Jo crec que no s'ha tirat, vaja.
6: No sé, que entienda, sí, simulació, perquè si no, no s'entén de la marilla.
1: Però sí, la targeta groga és difícil d'explicar.
6: Sí.
1: Difícil d'explicar. També és cert que Josep Cerdà no protesta.
7: I ara canvi l'Almeria el primer. Entrarà Marcos Luna, lateral dretà, i veurem si se'n va Chirino o en Barba, se'n va en Barba.
1: Jo crec, Gustavo, Miqui i Toni, que la targeta groga és per simular penal, eh?
7: Sí, sí, sí.
1: Perquè es llança a la piscina Josep Cerdà i l'ha pillat l'àrbitre.
7: En teoria, en Barba té 10 segons per sortir. Ja s'ha complit de sobre. I ara comença el compte enrere, va, hombre. Comença el compte enrere quan està a metre i mig. No, això en Barba, perquè per norma en Barba tenia 10 segons per sortir. El s'ha esgotat, però vaja, amb moltíssima diferència, això vol dir que s'ha d'esperar a fer el canvi i l'Almeria hauria de quedar un minut en un manco. Però s'ha votat la llei, però no ha volgut el col·legiat.
6: La norma està hecha per saltar-se-la com sí. Com quiere.
9: A veure aquest llançament cap al mig del camp, Donald no arriba, Miguel de la Fuente, li fa falta una altra vegada, Donald de la Fuente.
6: Ha hecho dos o tres acciones de la Fuente de este tipo, donde bueno, le ha dado mucho a su equipo, le ha permitido salir, ha permitido aguantar el balón, ha sacado un par de faltas.
9: Donald recupera, juga amb Alex Sala. A veure Donald amb el camp, mig del camp, talla, recupera de nou l'Almeria. Se'n va Sergio Arribas, li fan falta, atura l'àrbitre i indica la corresponent infracció del jugador del Real Mallorca. De vora la banqueta de Luis García Fernández.
1: I ens arriben molt de missatges dels oients d'Espostres en Joc que valoren aquest, de moment, aquesta derrota de moment momentània del Mallorca 0-1 davant l'Almeria, Marta.
0: Sí, i genètica mallorquinista comencen els nervis ja també, eh? En Bernat diu no li agafa la categoria encara i ja és hora, com si estigui així, mal anam, un empat no és bo pel Mallorca. En Joan Reus que diu amb els peus en terra, és el que hi ha, al partit li falta xitxa, qualque embrancida, diu bé, n'ha arribat, ja ha arribat a un expatrocinador nostre, li demana si ha arribat allà. De moment no, en Rimà s'informarà tot d'una quan acabi aquest Mundial. I Miquel Àngel Dinca, que mos diu, en Cerdà cada vegada que cau l'àrea contrària li treuen targeta i en Jaume que troba que són magres al Mallorca.
1: I en Mario Ormaetxea per línia interna, que també ens comenta, Gustavo, moment que t'assembla tu, que ja seria hora de treure Buxa.
6: Sí, puede ser, porque el Mallorca lo ha intentado por esta vía. Por la vía que ha mostrado durante muchísimos partidos y bueno, cuando a veces las cosas o el escenario no está como vos querés, tenés que adaptarte a lo que haya que jugar y quizás no sea la manera más cómoda, pero al menos empezar a preocupar más al rival de esta manera de esta otra manera.
7: Mm-hmm. Es que el cambio de un Puigmar, ves igual.
1: No, digues, Miqui.
6: Dígalo.
7: No, jo crec que el partit ja t'estava demanant. Jo no sé ni fins i tot un segon punta, però sí que el punta el manco fos en Buxa. I canviar en Puigmal, que jo ara mateix no li donaria cap minut. Canviar el format d'atac per jugadors amb cama natural, per posar centrades, una altra vegada, pues ara en cama canviada en Cerdà i en davanter en Fuentes, que no és per rematar pilotes, perquè en Fuentes té altres virtuts i el partit està demanant una altra cosa. Mira, aquesta és la virtut en Fuentes.
9: Ah, li ha deixat quedar la pilota enrere aquesta vegada.
7: Però el partit està demanant carregar àrea, i per carregar àrea tens un senyor que no amada que el llinatge és en Buxa, i no és Adrián Fuentes. Adrián Fuentes té altres històries, altres coses, altres virtuts. Jo no he entès en cap moment el canvi aquest de Arnau Puigmal. I deixar córrer el rellotge sense embuxa.
1: I escoltant que l'afició demana una mica més de tensió, de competitiva, sí, en el Mallorca, en aquests 22 minuts més afegit, que és el que li queda al partit, Toni.
9: Surt l'Almeria jugant en Xumi, amb aquest dorsal 21. Ajuda en Chirino, pilota llarga. El control d'arriba, se li anirà la pilota, sortida. A sortida, per tant, ha de ser servei de banda lateral per a l'equip mallorquinista. Treu ja Sumajoro, sense perdre temps, jugant amb Antonio Raillo. Raillo, la pilota, la deixa cap al seu company, Donald. Vinga, han de pujar, vinga, cap a camp de l'Almeria. Som al minut 23, superant l'equador d'aquesta segona part, en 0-1 en el marcador, favorable al conjunt visitant. Raillo juga en Calatayud i torna la pilota per Donald, canvia el joc a banda esquerra. Lloret Cerdà controla amb el pit, baixa la pilota. De nou per Sumajoro. Torna lent el partit una altra vegada. Raillo, Raillo per Alex Sala. Sala per Lloret Cerdà. I torna la pilota a Sala. A veure Sala, ficant dintre l'àrea. S'incorpora darrere, la deixa de tacó aquí, a Sumajoro. La idea era bona, però no havia acabat de sortir bé. Esperó aquesta pilota, que torna a recuperar el Mallorca amb el motor de la primera part, Alex Sala. John Donald cap a Calatayud. Pere Puigmal, banda dreta, cercant una paret amb Alex Sala. Perd la pilota, li ha passat per davant. Sumajoro que intenta recuperar, però li entrega un contrari. Se'n va a la contra d'Almeria. Hi ha perill. Daigiro Chirino. Aguanta Tura de tres quarts de camp. Deixa la pilota per Sergio Arribas.
6: Entiendo un poco el comentario anterior de Miguel en relación a Puigmal, porque no hemos conseguido ser profundo por ninguna de las dos bandas, y hemos insistido mucho con el juego interior, donde, repito, necesitas muchísima precisión. ¿Que hay jugadores capaces de hacerlo en ese espacio reducido? Sí, pero hoy enfrente tenemos un rival que se cierra muy bien por dentro y te obliga a ser muy preciso, cosa que no está sucediendo. Entonces, bueno, la entrada de Buxa sí, será una alternativa, pero luego tenemos que ver cómo hacemos llegar la pelota al área también.
9: A veure Lloret Cerdà, jugada individual, Lloret Cerdà, juga en Sumajoro, que s'incorpora a l'atac. Sumajoro entre tres contraris, segueix en conducció, la molla jugant en Raillo, Raillo per Alex Sala, ara el Mallorca ho provarà per banda dreta. Calatayud toca de cara, juga en John Chetualla, Donald. Pilota horitzontal per Raillo. Puja Raillo, segueix en la pilota. S'intenta de marcar Puigmal. Per dintre a Fuentes i a Pablo Torre. Fuentes, no arriba la pilota.
6: Otra vez por dentro, pérdida.
9: Sí, per dintre, no hi ha manera. No n'han sumat ni una. Falta del Mallorca ara. Falta de Sumajoro.
7: I groga del Sumajoro. Per Sumajoro, que s'ha fet mal. S'ha fet mal tots dos.
6: Bueno, mira, jo lo iba a decir, quizás la incorporación de un lateral natural aquí en esta banda que bueno, que tenga la capacidad de central. Está claro que Sumajoro es un defensa que le está tocando jugar allí, pero su posición más habitual es central y se le nota. Se mete muchas veces por dentro, no aporta la profundidad que quizás demanda el partido. Por eso, tal vez, no sé, Moreno, que lo estoy viendo calentar, puede ser una opción porque es un futbolista capaz de hacer llegar la pelota al área, no lo sé.
7: Hay dos, Buxa y Moreno. Buxa y Moreno, serán todos dos los cambios.
9: Sí. ¿Debutará Alberto Moreno?
7: Justo en aquel momento les crida Mosa.
6: Tiene sentido, si esa es un poco la idea de Luis.
9: Ahora Chirino, pilota entra al área de la Fuente, pilota enrere, evitará el corna, Sumajoro. Mira la pilota cap a un lateral. S'apropa en perill l'Almeria. Quan toca en àrea, quan trepitgen sobretot l'àrea petita, ja van dues. En aquesta segona part, minut 27, en 0-1 del marcador. Puja Marco Luna.
7: Es porta, sí.
6: Sí.
9: ha tocat, ha estat el darrer en tocar la pilota, per tant servei de porteria per Arnau Tenas.
6: Sí, la sensación de peligro la hemos vivido más en nuestra propia área que en el área rival, en lo que va de la segunda parte.
9: Raillo per John Donal, cercant Calatayud. Donal en Raillo una altra vegada, per l'esquerra, Sumajoro. Avança el Mallorca, Àlex Sala, cercant paret, en Lloret Cerdà, Cor Cerdà, TAB, Marco Luna, pilota fora, servei de banda, col·lisió d'extrema esquerra, deixarà... Haurà canvis primer.
7: I se van els laterals, perquè entra Buxa i se'n va Calatayud, i entra Alberto Moreno i se'n va Sumauro. Així que Puigmal, lateral dretà, entenc, o el banco és el que el mateix Puigmal està demanant, si ha de jugar de lateral,
1: sí.
7: O està demanant a la banqueta. I
1: Alberto Moreno per l'esquerra.
7: I Alberto Moreno que debuta.
1: T'agraden els canvis, Gustavo?
6: Bueno, tiene un sentido. Intentar hacer llegar la pelota al área ahora con mayor presencia de dos centros delanteros. Hay que ver quién lo va a hacer por banda derecha, salvo que, bueno,
7: Sala,
6: que vaya Sala allí.
7: Sí, ahora está.
6: Ahora está demandando él si esa es su posición. Bueno, como poco tiene un muy buen golpeo desde allí.
9: Un segon, Àlex Sala, pilota per la dreta, Puigmal, anem a veure, pilota enrere, Sala, rebat a Derdel.
7: Oi,
9: quan no se pot fallar això? Derdel li ha donat el porter textualment, era gol, això era per marcar, estava tot sol, ara petita, i a boca de canó li ha regalat Andrés Fernández. Corporant tots aquí els mans en el cap, perquè és el que jo, claríssim. Més clara. No d'aquest partit, jo crec que se més clara de sis d'anteriors.
1: Bé, sí. Sí,
6: que no se puede fallar, sí se puede fallar. Lo que hay que procurar es no muchas más acciones de este tipo para elevar el porcentaje de acierto.
1: Està claríssima aquesta ocasió de Sergi Darder, arribava tot sol a la frontal de la petita i, com diu en Toni, ha estat una passada a les mans del porter. Seguim, Toni!
9: Seguim insistint. A veure si el Mallorca pot aconseguir el gol de l'empat. Raillo cap a Pablo Torre, des del centre del camp. Puja la pilota, traspassa la línia de mitjos. Aixeca el cap, juga en cap esquerra enrere, cercant a John Donald. De nou per Raillo, per tornar a començar, per pensar una mica, per veure per on pot atacar el Mallorca, per on pot fer mal. Ara ho provarà en Jurat Cerdà, per l'esquerra, entre dos contraris. Ajuda Alberto Moreno, trepitja la pilota, li torna cap a Jurat Cerdà. Avança Darder, cap allà va la pilota, cercava de primeres per Moreno. Ha tapat, ha obstaculitzat la centrada, un contrari, pilota fora, serà corna. Servei de cantonada a la part dreta de la porteria d'Andrés Fernández. Anem a veure, Àlex Salamén si la posa en condicions perquè qualcú pugui rematar. Tenim a Butsa, que ja ha marcat un gol, ho va fer recordar. Fa unes jornades, les primeres, pilota penjada, Butsa, gol. No, fora, no. Fora, mare meva!
7: Corna.
9: És corna l'altra vegada, la va de dins.
7: Crec que l'ha tret en Xumi, crec.
9: Uf! Vinga, una altra vegada, torna corna, va Àlex Sala. Vinga, penjarà la pilota, aixeca el braç esquerre, Àlex Sala. Butsa, Raillo, John Donald, els homes han preparat per rematar. Aquesta vegada no ha estat una bona centrada. No ha estat nova centrada d'Àlex Sala, mitja altura, rematada de Raillo que ha acabat fora. I servei de porteria per l'Almeria.
2: Idò, aprofitant per passar per Inca Centro Auto, aprofitau els Opel Days i podeu endur-vos un Opel Frontera des de 169 euros al mes o un Opel Corsa des de només 209 euros al mes. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
1: Camí del 77 a Somos, continua el 0-1 favorable a l'Almeria, Toni.
9: Ui, Alberto Moreno, hi ha una moda
7: de
9: l'Almeria.
7: Ha tingut
9: en terra Miguel de la Fuente, l'autor del gol, del primer gol, i únic.
7: Farà doble canvi l'Almeria.
9: S'aixeca de la Fuente, Pablo Torre, que juga amb el seu company Moreno per Lloret Cerdà, Lloret Cerdà ataca per l'esquerra, deixa la pilota per Alberto Moreno, la porta en camp esquerra, molt tancada, cercava Butsa, però l'avantatge està per Andrés Fernández, per el porter de l'Almeria. Bloca la pilota, cau a terra, s'aixeca, xiulets de la graderia, 32 de la segona part, en 0-1 en el marcador. Vora comptar els portes en joc i Betres Ràdio. De moment, derrota del Mallorca, som bo, i seria la primera.
6: Esperemos que no.
9: Perquè queda encara un minut per davant.
6: Sí.
9: Som 32, entre d'aquí al minut 90, més també el temps d'afegit. Queda temps per davant i veurem si pot tenir oportunitats clares. Que pugui acabar de definir. Puymal juga amb Valesala, toca enrere. John Donal. Donal Butsa. Adam Fuentes, se cercava una triangulació. Ha estat una pedrada, la pilota la recupera Sergio Arriba, juga per l'esquerra. A veure, es preparen, com deia Miquel Verger, dos canvis a la fila del conjunt de García Pimienta. Mentre Raillo roba una pilota, se l'endurà Dardé, no hi ha falta. Dardé l'entrega un contrari. Se mosqueja la gent, alerta la jugada de contra. El Xuca se'n va fora. El Xuca acaba desviat.
7: Corna.
6: Sí, corna.
9: Ui, qui va tocada? Puigpal.
7: No.
6: Puigpal o John.
9: John Donal ha estat. Doncs servei de cantonada a la part dreta de la porteria d'Arnau Tenas. Se faran els canvis.
7: Sí, se'n va Quim Junyent, entra Melamed i entrarà Àlex Sola i se'n va, veurem quin és l'altre, jo crec que és Chirino.
1: És que parlàvem abans del partit, Gustavo, de l'amplitud de plantilla del Mallorca, però sí. La de l'Almeria també és espectacular.
6: Cuidado. Sí. Nico Melamed, un futbolista extraordinario. Para este momento de partido puede ser una caja de seguridad que cuide la pelota y que gestione los ataques como realmente el Almería lo necesite. Pero bueno, confiemos en que podamos descontar.
9: Treu el corna, alerta del rebuig, li ha pegat ara Sola la pilota que rebuja un contrari, juga al Mallorca, pilota fora, banda per l'Almeria. Part dreta, posició d'extrem. Dona indicacions d'Àlex Sola al seu company que se'n va indedint perquè ficarà una pelota en llarg, ho fa damunt l'àrea, Raillo la treu amb el cap, Butsa, que cerca controlar però aturar l'àrbitre, aturar per a indicar falta.
6: Falta, sí.
9: Falta damunt Raillo, mourà la pilota el porter Nau, ho fa en Raillo. I Raillo cap per Nau, venga, 35 minuts. Segona part, Estadio Son Moix, 0-1 en el marcador. El gol de Miguel de la Fuente, la primera part, de moment, dona els 3 punts a l'equip visitant. Raillo. Des del mig del camp.
6: Yo creo que John debería variar la altura, tendría que estar un poquito más abierto para permitir que ese pase de Antonio a él pueda...
7: Abrir.
6: Claro, abrir y superar una línea y conseguir conectar rápidamente con el jugador de banda.
9: A veure, ara, Dardé, cercant espais. Alberto Moreno. Mala passada darrere Moreno i aprofita l'Almeria per fer una contra. Una jugada ràpida, se'n va Sergio Arribas. Arribas canvia el joc a l'altre costat per l'esquerra. Nico Melamed que retalla, cau en terra i no passa res, diu l'àrbitre.
7: Jo crec que en mans d'Antonio Raillo després de la centrada d'en Arribas. Però era fora de l'àrea.
6: Sí.
9: No sé si se revisarà, m'apareix que sí.
1: Era fora de l'àrea.
7: Clar, hauria d'entendre que és de reomo i però vaja. Però no revisa.
9: Treu davant de l'Almeria. Una altra pilota penjada, Raillo. La treu amb el cap, darrere que mira, el xut de Melamed que se'n va fora. S'impacienta l'afició, treu ràpid el porter Nau, cercant un contraatac cap a De La Fuente, cap a Adri Fuentes.
7: I falta Fuentes.
9: I falta d'Adrián Fuentes al porter Andrés Fernández.
6: Está claro que se está jugando lo que mejor le viene a la Almería. No está viendo la continuidad necesaria. Primero el Mallorca no está pudiendo tener esa continuidad, ya que ha sumado dos o tres pérdidas que lo han hecho correr hacia atrás y ahora, bueno, estas interrupciones atentan contra las intenciones de descontar como mínimo.
7: I no reprenen el joc.
1: Tenim final de partit al Municipal de Sant Rafel.
0: Sí, ha perdut el partit d'anada 1-5 el Sant Rafel davant el Prat. Tindrà l'oportunitat en el partit de tornada, complicat. Molt, mai impossible.
1: Molt costa per amunt. Després d'aquest 1-5, el partit d'anada d'aquest Sant Rafel 1, Prat 5. Tornem a Som Moix, Toni.
9: Treu en llarg el porter, ho fa
7: després
9: André
7: de veure
9: Groga. Fernández.
7: Ha vist Groga per perdre temps.
9: Pilota que cau als peus de Jurat Cerdà, al darrer en tocar aquesta pilota, que se va, que acaba fora i que servei de banda contraurà Marco Luna.
7: Uf,
9: treu una entrada dura, duríssima.
7: Si serà Groga o Vermella.
9: Vermella per Raillo. Vermella per Raillo, se'n va al carrer el capità del Real Mallorca.
7: No poden passar més desgràcies avui, eh?
1: Però Vermella directa.
7: Jo m'ha semblat una entrada fora de lloc, no sé si per Vermella, però que no tenia cap tipus de sentit el que ha fet Antonio Raillo. Però bé, ara veurem.
1: I de la setmana que ve a Montilivi, sense Valiant i sense Raillo.
7: Alerta, jo crec que això no pot ser Vermella. Jo crec que ara ho veureu millor vosaltres, però ara l'he vist aquí la repetició, jo crec que no és per Vermella.
6: Jo crec que no.
1: Jo també. Jo és que crec que toca la pilota Antonio Raillo. O sigui, però no abans, no això de toca pilota i després jugador, no. Van els dos jugadors i no ho sé.
6: Bueno, cuando...
7: No sembla que l'estiguin dient res.
1: Clar, contacte A, evidentment, però...
6: Jo crec que se podria solucionar con una amarilla, no.
9: Ho ha de revisar David Gálvez, que és l'àrbitre de VAR.
6: Però bueno, al final te van explicar todo lo que ellos quieran. Una entrada con fuerza excesiva, con los tacos por delante, sin haber tocado el balón. Bueno, si puestos a explicarlo seguramente encontrarán argumentos, pero a mí me parece que es una acción solamente de amarilla, sin más.
1: Sí, diu que esperi l'àrbitre.
7: Sí, està xerrant en Raillo amb ell i jo crec que sí que li estan dient. Jo crec que s'ha de rectificar. L'entrada és dura, l'entrada segurament no és la que té més sentit del món, però no és Vermella. És que en Raillo, de fet, ja va cap a la seva posició de central. Clar, és que no és Vermella. És tan fàcil com això.
9: Seria important no perdre Raillo, perquè ja no tindrem aval, sí. Gent de Girona.
7: Sí. Però ara què li diu? Gustavo, ells ja l'han
6: visto,
7: no tiene... ja l'han vist.
6: Claro, no tengo...
7: Ara ja.
9: Ara ho revisarà.
7: Sí. Serà Groga per Raillo i do. Llevant la Vermella.
1: Serà Groga sempre que canvi la seva...
7: Sí, sí, clar, bé. No. Avui, ara mesurarem el nivell de si és caparrut o no d'aquest col·legiat.
6: És cierto que Antonio entra de manera vehemente, va por el balón, però és una carrera de costado, claramente tiene la intención de jugar el balón, sí. No va por el rival. És cierto que és una acció de riesgo.
7: Està a mig minut, ja està fora, sí. La Vermella i serà Groga.
6: Pero lo que decíamos, para el partido, quita ritmo, no permite que el Mallorca le ponga esa marcha sí. Que necesita para dar vuelta al partido. Bueno, lo que decía
7: Miguel. Somos. Perdona, Gustavo.
1: Afortunadament acaba en Groga.
9: Comença falta, pilota penjada, la traurà Puymal. La traurà en banda, en Vález Sala, que té gran llançament llarg.
7: Podria deixar jugar. Podria deixar llei de l'avantatge. El col·legiat, però bé.
9: Daniel Palencia Caballero.
6: Pongámosle nombre a este momento. Correcto.
7: Mira.
9: Ahora Pablo Torres, va a pasar por Puigmal, entra al área. Quin control oriental directamente. Ha surtido del terreno de Joao Puigmal. Servei de portería. per Andrés Fernández, 42 minuts. I si ha d'haver un motor, qui ha de ser el motor ara?
6: Andrés tiene que sacar rápido, está amonestado.
9: Ha de ser en Raillo el motor, ha de ser el capità. Que s'expulsió ha quedat en groga i que ha de ser el que ha demanat des del mig del camp per intentar conduir l'equip a no perdre aquest partit, Raillo!
2: Antonio Raillo, un futbolista en potència i força, en potència.

0: però la centrada està massa llarga i la pilota ha sortit per la línia de fons. Servei de porteria per la U de Almeria. Andrés Fernández que traurà de porta. Compte enrere del col·legiat, treu ja a pura fins pràcticament al darrer segon. No arriba Alberto Moreno en aquesta pilota, que si ho farà de nou Raillo, per treure cap a un lateral, cap a la zona de banda de bola de banqueta del Mallorca. Traurà del lateral l'equip de García Pimienta. Talla Alberto Moreno, la toca la pilota Alex Sala. Servei de banda, de nou en llançament llarg d'Alberto Moreno, cercant a Butsa.
1: Estamos en según qué detalle y
2: sí.
0: Bueno. Talla de nou la defensa, torna a treure de banda Alberto Moreno. Vinga, aquí la demana Alex Sala, vinga, cap a Donald. John Chetauya condueix la pilota a can de l'Almeria, deixa enrere per Raillo. Raillo cercant a Sergi Darder, a veure Darder. Jugant amb Moreno, que penja la pilota a camp esquerra. Punta penal, no ha arribat Alex Sala, la rematada, la treu. La pilota cercava la frontal i ara l'Almeria cerca la contra en Nico Melamed. S'atura d'augment a la part esquerra i demana ajudes. Trobarà l'ajuda amb el seu company Muñoz. Pilota enrere, torna a començar jugada cap a la zona de centrals. Xumi cap a Marco Luna. Servei en llarg. Talla Alberto, li fan falta Alberto Moreno, aixeca la banderata a l'àrbitre assistent, indica la infracció al col·legiat Daniel Palencia. Treu Arnau, juga ja en John Donald, venga cap endavant.
2: 6 minuts més, que jo no sé si fan curs, però bé, és el que la feia el col·legiat.
0: Al minut 96,
1: jo pensava entre 6 i 8, que podia estar.
0: Ara han encertat, són 6. Cap en curt, però bé. Jurat Cerdà, cap a Raillo. Raillo cap a Don Donald. Vinga, Mallorca. Puig mal, se'n va per la banda dreta. Li fa falta Melamed.
2: Sí, i s'ha de sentir de la pilota, això és groga, no? Encara, és cert que no és violenta, però... Òbviament, l'ha fet una empenta que no volia...
1: Esta és.
2: Sí.
0: Vinga, pilota aturada. Des de la part esquerra de la porteria d'Andrés Fernández. En Valet Sala, s'incorporen, venga, futbolista de la rematada. John Donald, Antonio Raillo, Butsa, Adrián Fuentes, Juret Cerdà. 4, 5, 6 homes. Queda en posició de rebuig. Puig mal i també Pablo Torre. Va a Sala, penja la pilota. Donald, atura el porter, la rematada. Corna! John Chetauya dona la tanguda de cap i el porter, que ha fet una excel·lent intervenció per evitar el gol de l'empat del Mallorca.
3: Aturada. Quina aturada d'Andrés Fernández, espectacular. Bona rematada de John, però quina resposta del porter de l'Almeria. Anem a veure el corre, Toni.
0: Vinga, llançament, pilota en llarg. La treu la defensa de l'Almeria, aquesta pilota que acabarà refusa. Als peus d'Alberto Moreno, cap Arnau, torna a penjar la pilota, no hi ha fora de joc. A veure Butsa, no arriba, però sí que ho fa Antonio Raillo, jugant amb Pablo Torre. Pablo Torre, la pilota per de dins. Obrirà per Puigmal, allà va Arnau Puigmal, cerca per en Raillo. A l'esquerra en Darder, Darder penja la pilota, acurtada, torna a venir la defensa d'Almeria per avançar-se en aquesta acció.
2: Molt bé, Moreno.
0: Alex Sala. A veure, Alex Sala, doblarà per l'esquerra Darder. La falta.
1: Esto sí era falta.
0: Falta claríssima. I deixa seguir l'àrbitre. Deixa seguir Palencia. Se'n va l'atac. Alex Sola. La pilota la recupera Donald. Donald juga amb Arnau Puigmal. En camp de l'Almeria ja. Vinga, puja Puigmal. 47, segona part. Queden 4 minuts. En 0-1 en el marcador. Guanya l'Almeria. Ha marcat de la Fuente la primera part. Alberto Moreno la pilota, banda esquerra, la deixa per enmig cap a Raillo. Cursió per banda, cercat a Puigmal perquè posi la pilota, passa per davant Butsa.
1: No són el tipus de centro que se necessita en este momento, no?
0: Però recupera Alberto Moreno, mira una pilota molt vertical cap a Alex Sala. Alex Sala, un capellat, el combat que tens a mà, Alex Sala al rebull, oh, no,
2: ei, no és penal això?
0: Pota, va penal, no?

0: Bueno,
1: ¿qué ha significado para ti estar al lado de una leyenda como Tony Fuster? Es decir, habéis estado dos leyendas en la cabina microfónica.
0: Nos conocemos.
2: Gracias, Juanga.
3: Nos conocemos, famoso, importante. No, es complicado ser imparcial.
0: Sí, aquí, claro, nos conocemos. Nos conocemos en otros ámbitos, así que, bueno, bien. Fantàstic.
1: Ara Miqui Vergés s'ha molestat, però Miqui Vergés
2: és
1: projecte de llegenda, és un projecte
4: Això t'ho pot fer sentir jove, Vergi, no t'enfadis.
0: Sabeu lo que pasa? Que Miguel està en totes partes.
4: Sí.
0: Me lo encontré en la puerta, aquí, después de golpe está la conferencia de prensa, ahora, luego en la calle.
4: Fa màgia.
5: És nuestro Dios.
2: I ara quan surtis de la cabina m'acomiadaré que vas.
5: Clar que sí. Ara t'esperarà abans, també. Bé, per tancar la cabina de transmissió, Toni Fuster, pròxima cita del Mallorca.
3: Serà diumenge de la setmana que ve, a les 9 del vespre, estadi de Montilivi, a Girona, on el Mallorca i el Girona, d'aquí que l'any passat estaven a primera, se tornaran a enfrontar. L'any passat el Mallorca va guanyar a Montilivi, van guanyar al Girona. Anem a veure què passa en aquesta jornada, on encara els dos equips tindran les baixes de jugadors internacionals per tema de FIFA. No podran participar, sobretot el Girona. És l'equip que està molt afectat també amb aquesta qüestió. I res, a veure si el Mallorca pot recuperar el manco que ha perdut avui, no? Aquests tres punts importants contra l'Almeria. A veure si pegam un cop a Montilivi diumenge contra Girona.
5: Idò, Gustavo Siviera, un plaer que formis part de la família d'Espostres en Joc. I res, estem en contacte i ara ja els oients ja s'aniran fent en la veu d'en Gustavo.
0: Estamos en la isla, ¿eh? Nos volveremos
4: a contar. Sí, segur.
5: Gustavo, una ferrada forta.
4: Gràcies.
0: Igualment.
5: Toni, bona feina, com sempre. Adeu. Una ferrada, company.
4: Adeu, Toni.
3: Gràcies. Bona nit i fins demà.
5: Bona nit. I els oients, què diuen, Marta Sampas?
4: Ai, els oients, clar, no acaben la setmana contents, evidentment. No. I, de fet, també comenten, han sentit, han escoltat la roda de premsa de Luis García. En Marc mos diu que vaja roda de premsa de vergonya, diu, i entre comilles les paraules literals de l'entrenador, quan ha dit excelente primera parte, i troba en Marc que és un insult a la intel·ligència de l'aficionat. En Pere, que diu, també, opina del que ha dit Luis García, diu, Luis García pot dir missa, l'Almeria mos ha donat un banyo avui. En García Pimenta era el míster bo, això ho diu en Nasi, i en Ajero, que diu, l'àrbit ho ha fet malament, però el Mallorca també, especialment a la segona part, falten idees ofensives, ara toca millorar, sí o sí. En Pere, que diu, vareu veure el partit d'Espanya i Argentina, idò, pareixia amb Argentina. Bé, un pot de tot, també al xat d'Esports i Letres, que ens han enviat moltíssims missatges. El darrer que ens ha arribat per aquesta via, mos deia, jugant, caminant i sense moure mos de redol, passa això. Luis García diu, gràcies per els serveis prestats i següent. Ja no volen Luis García, aquest oient.
5: Moderació.
4: En bona, en
5: moderació, com ha dit el propi Luis García, són 42 jornades.
4: Queda molt.
5: I si vos agrada el ciclisme, com és el cas d'en Juan,
4: que ho ha de contar ell,
5: això. Si una cursa dura quilòmetres i quilòmetres, fent referència en la jornada 7, diu, ningú esprinta per guanyar en el quilòmetre 7.
1: Però tampoc han d'anar a la roda, eh?
5: Correcte.
1: No han d'anar a la roda, tampoc, eh? Ara estava pensant, per cert...
2: I les bonificacions, eh? L'alerta de les bonificacions, també.
1: Efectivament, sí.
4: Neutralitzat.
1: En Miqui Vergés.
5: Sant de tot, en Miqui.
1: Sant de tot, és que...
2: I...
1: Sí. No, que ara estava pensant...
2: Faré un podcast de pinyol fixa, no? Faré un podcast de ciclisme, de pinyol fixa.
5: De pinyol vermell.
1: Que ara estava pensant, dic...
4: Què pensaves?
1: La cara que se li quedarà a Gustavo Siviera quan el telefonem per participar a Esports en Joc al musical.
4: Totalment.
1: Perquè aquesta no se la veu venir,
4: Avui li ha fet gràcia, no mi va dir Xenoa, tal, aquest tronat.
1: Aquesta no se la veu venir,
4: Cantarà.
1: Ai, no va fer la darrera menció publicitària del programa d'avui, no va passar per Juaneda Hospitals, perquè de la mateixa manera que en el futbol, cuidar-se cada dia és el primer pas per aconseguir la victòria. Juaneda Hospitals compten amb la tecnologia més avançada de les Balears i amb un equip de professionals que no baixa mai els braços, compromès a oferir-te la millor atenció i el tractament que necessites, perquè quan es tracta de salut, jugar bé també és cuidar-se, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
6: Esports 3 en joc. Toni Terrades, IB3 Ràdio.
7: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
6: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
4: Música de concurs i en Juanga, com sempre, també afegint-se veu a la música perquè han de resoldre el concurs d'avui, del programa d'avui, cercar un jugador misteriós i ja volen saber qui és. Oh. Molta gent ho ha encertat, sobretot en la cinquena pista. Tenim la darrera, la darrera. Bé, recordem totes.
5: No, però quina era la darrera?
1: Sí, recordeu.
4: Lo millor només en la darrera i sense les cinc anteriors.
5: Però ja, fins aquí, ja tancam línies.
1: Vinga.
5: Tancam línies, ja no se pot votar.
4: Ja no
5: se pot votar.
4: Ja no se pot dir. Ja li ha passat al nostre superproductor, en José, els dos guanyadors d'avui.
1: Cerramos televoto.
4: Sí. Aquest jugador que cercam, és que això és cosa d'en Verger, no nom Olivia, però quan jugava amb el Mallorca sempre estava aferrat en un Popeye.
5: Bona pista. Bé, començant, Miquel Verger, si és per aquí.
4: Miqui, me sents, Verge?
2: Hola. Sí, i tant. Amb atenció. Amb atenció, molta atenció.
4: Bé, recordant-se anteriors i ja poden resoldre. Si vols, vas fent això de cada pista explicar-la, que t'agrada?
2: Sí, més avant, podem...
1: Pontificar.
2: Sí.
4: Va. Primera pista que havien donat és que el jugador que cercam avui va ser 12 vegades internacional sub-21 amb Espanya, amb 11 victòries i un empat.
2: Sí, mai va ser internacional absolut, tot i que a Somos se va escoltar el seu nom seguit de selecció.
4: Clar que sí.
1: I de fet jo li vaig demanar a en Gregorio Manzano.
2: Sí.
1: Una roda de premsa.
5: T'estàs donant pistes. Era un jugador de Gregorio Manzano?
4: No digueu el jugador encara.
1: No, li vaig demanar si ell pensava que...
4: Que podia anar
1: a la selecció i Manzano va dir que sí. Home, clar. En aquell moment estava...
2: Crec que va dir.
5: No. Que va dir Manzano.
1: No, però que per... Vale, no dic res, ja està. No me pots xerrar amb ell i jo no puc dir res.
4: O tu pots dir, tu. Es concurs és teu, també. Ja veurem que així, no tornis darrere.
1: Manzano l'hagués dut.
4: Vinga.
2: Pots pensar.
1: Claro que sí.
4: La segona pista era, i és, que va fer el seu primer gol a primera divisió al Sardinero, però que no va ser amb el Mallorca.
2: No, tot i que aquell dia havia jugadors que jugarien o havien jugat en el Mallorca, va fer el seu primer gol en un Racing 1, sí. Tenerife 2.
1: Sí, de fet, jo aquell dia... No.
5: I, perdonar la pista completa, en aquest Racing 1, Tenerife 2, ell va marcar en quin equip?
2: Amb el Tenerife.
5: Perfecte, seguim.
4: El Mallorca és un dels 5 equips amb els que va jugar, ara saben que també el Tenerife, i també saben que el Rayo Vallecano, perquè llevat del Rayo, els altres equips on va jugar 4 temporades. Entenc que en el Mallorca i en el Tenerife va jugar el Manco 4 temporades.
2: Sí, i també amb el Llevant i el Villarreal.
4: Molt bé. Va fitxar pel Mallorca després de jugar i conquerir un títol europeu la mateixa temporada. Quin títol europeu?
2: Clar, només podien ser o la Supercopa quan jugava... Bé, de fet encara juga l'agost, o... l'antiga Intertoto. Ell va guanyar la Intertoto amb el Villarreal i després, aquell mateix estiu, va fitxar pel Mallorca.
4: Molt bé. Durant uns anys va ser el jugador més expulsat de la història del Mallorca, un títol que ja li ha llevat algú, no, Borja?
2: Sí, li ha llevat en Raillo, tot i que aquest senyor encara té el rècord de ser el jugador més expulsat amb el Mallorca a primera divisió.
4: I en la darrera, en global, amb això d'Olivia i Popeye i tal, ja està.
5: I la de
4: això perquè era, clar, perquè anava molt aferrat aquí.
2: Era central com ell, sí. I jugava era molt de partits. Rayo, no tants com en Rayo, exacte. No tants com en Rayo en Palien, però sí, van jugar moltíssims de partits.
4: Ah,
2: sí,
4: fàcil. Quin jugador
1: crec que
4: estarà,
1: sí. Es diu Popeye.
4: Popeye.
2: O Popull.
4: Sí, no, però... Poll.
1: Demana-li una... Bueno. Li passarà a ser l'inquisit.
5: Per tant, Miquel Verger, el jugador misteriós d'aquest 27 de setembre era...
4: O sigui, ets en Popeye.
2: TV3. I triat per Juanga era Sergio Ballesteros.
1: Molt bé. Búfalo. El Búfalo Ballesteros.
4: Per què l'has triat, Juanga?
1: Perquè era boníssim. Si el Mallorca tanqués amb Ballesteros... Primer no hagués baixat a segona divisió i ja hauria...
4: Ja pujaria.
5: Avui hagués guanyat 4-0.
1: Era com un espectacle. I se posava ja quan la cosa anava malament, aixecava aquells braços que tenia i s'aficionava, se tornava loca. Era increïble.
2: I alerta, alerta, la setmana que ve, perquè crec que ha de pensar, però crec que triarà, bé, tal volta en Sánchez, i si no, la nostra cap, la Marta García. Alerta.
4: Molt bé.
5: En Fuster ja ha triat, sí, eh?
2: En Fuster, sí, no, en Fuster no ha triat, no. Perquè han decidit quan triarà.
4: Ah,
2: ja han decidit quin jugador i quan jugarà. I quan
4: I
2: serà.
4: El José Sellés
2: l'ha triat? L'altra setmana. I en José Sellés sí, no?
4: Sí, va ser
2: la setmana passada, en Jonas,
5: sí,
2: no?
5: Sí, va triar en Jonas.
4: No, jo era la setmana passada, sí. En Roa. Bé,
2: exacte.
4: Sí. I va molt bé, jugador misteriós resolt i està guai, està molt sí. Guai aquest concurs.
5: Miquel Verger, qualque cosa per allà?
4: Està guai.
2: No, que pràcticament ja només queda qualque jugador del Mallorca, perquè fa uns minuts que ha partit l'Almeria, també l'equip arbitral, i aquí ja no queda pràcticament ningú, més que això, qualque jugador del Mallorca i els pocs aficionats que queden a la porta del pàrquing per agafar qualque foto o qualque autògraf.
5: La cara de Luis García a la sala de premsa, Miquel, com era?
2: Era, sí, òbviament d'estar decebut, però no era dramàtica. També jo crec que la tranquil·litat d'un home que això sap que això és llarg, que el partit podria haver canviat a la primera meitat, però sí, òbviament, d'un home no derrotat, però sí decebut amb la derrota.
5: Miquel Verger, aquest programa acaba a les 7:30, però recordam en els oients que avui vespre, sí. Avui vespre, per ventura a partir de les 9:30, 10 del vespre, a l'aplicació d'Ivetres i Spotify podran tenir el postpartit del podcast Pinyol Vermell. En Miquel Verger i en José Sánchez analitzaran i parlaran del que ha passat avui a Somos, no, Miqui?
2: Sí, serà la segona edició. Contents en com va funcionar la primera, però, clar, sempre volen més. I a veure què opina en José, que no tinc ni idea, la veritat.
5: Molt bé. Idò. Un àngel, xispàs. No, xispàs, sí, sí. Ha passat un àngel.
1: Si voleu, me'n vaig. Vull molt d'aquesta complicitat.
4: No, tranquil, vos deixes tots sols diumenge aquí, no te preocupis.
5: Miquel Verger, mil gràcies per la feina. T'escoltam avui vespre en el postpartit de Pinyol Vermell, el podcast.
1: Pinyol Vermell en calent, s'hauria de dir.
2: El gravam... El gravam ara i després ja el que la tecnologia mos faci o mos deixi penjar-ho.
5: Sí, la setmana passada, que era la primera edició ja oficial, sí. Va anar molt bé. Va estar, sí, per sí, això dic sí. Que al voltant de les 9:30, 10, els oients d'Ivetres a través de l'aplicació de Spotify ja podran sentir aquest postpartit amb en Miqui Verger i en José Sánchez. Yes. Miqui, una ferrada forta.
4: Adéu.
2: Aferrada a tots.
5: Adéu.
2: Adéu.

0: Les 7 i 24, és moment de repassar el que ha succeït avui diumenge 27 de setembre amb els equips balears implicats, començant per jornada 7, segona divisió, Marta Sampas.
1: El Mallorca ha perdut 0-1 contra l'Almeria, abans havia jugat el Valladolid 3, Còrdoba 1, en joc ara el descans ara mateix aquests dos partits, Eibar 2, Las Palmas 1, Burgos 1, Eldense 0. De la jornada 7 de segona divisió jugarà un partit més avui, Real Oviedo Sporting de Gijón, i demà ja tancarà la jornada el Leganés Castelló. La segona federació, com bé deies, amb els conjunts balears, ho hem viscut avui matí, esportes en joc, el club esportiu Ciefe Atlètic Balears, el conjunt blanc i blau que ha empatat a 1, continua un poc atascat l'Atlètic Balears, la Nosia 2, Mallorca B 0, no ha pogut sumar el conjunt de Pep Lluís Martí, Penya Esportiva 0, Real Múrcia Imperial 2, i l'única notícia positiva en aquest sentit a segona federació avui ha estat la victòria del Poblense per 1-0 davant del València Mestalla, dit l'única perquè també la fase prèvia a Copa del Rei, el partit d'anada del Sant Rafel ha perdut 1-5 davant l'Associació Esportiva al Prat, el partit de tornada jugarà diumenge a les 4 al camp del conjunt català, complicat remuntar complicat aquesta eliminatòria, però bé. I pendents d'en Enric Mas encara, el campionat del món al Canadà, a Montreal, Enric Mas en aquesta prova ciclista, el Mundial, sí, que li queden pocs falten quilòmetres, però no mos agafa.
0: 95 quilòmetres queden per arribar al final. Dèiem abans que hi havia un grup de 16 escapats, aquest grup ja està neutralitzat i ara el pilot roda plegat i veurem si hi comença a haver atacs que ja podrien ser importants en vista en aquest campionat del món que es decidirà avui vespre a la ciutat canadenca de Montreal.
2: Què vol que te digui?
0: No, vull...
2: Què vol que te digui?
0: Que esperen que guanyi en Enric Massa medalla d'or, seria extraordinari.
1: Comptaran demà en matinal, ja ho sabeu, ben prestat, a les 7 de matí, informatiu matí aquí a IBT Ràdio.
0: També ens informa en Miquel Cardona ara mateix que ha partit amistós de pretemporada de la Barca de Menorca contra el Pàdova italià, i de moment bones notícies per al conjunt de Pep Llorenç, que guanya, s'imposa per, o ha guanyat el primer set per 25-20, comença ara la segona en Mànega. I un...
1: Visca la Barca, sempre.
0: Un apunt més que també vos han dit al llarg del programa, Carlos Cuesta, l'entrenador mallorquí, ha estat destituït avui com a entrenador del Parma. Segons el comunicat del club, és un acord entre les dues parts, s'ha arribat en aquest acord, però Carlos Cuesta, l'entrenador mallorquí, deixa de ser el tècnic del Parma de la primera divisió italiana. I fins aquí, Juanga, el programa d'avui. Tu i jo ja podem fer pretemporada, perquè la setmana que ve sí que serà de pinyol vermell per nosaltres, en la baixa de Marta Shakira Sampas, que serà en el Macondo Park.
2: Na Shaki nostra, i bueno, esperem que m'ho dugui algun present o alguna cosa que faci que...
1: Saps que vos duré? Ja sé que, és que ja sé que vos duré. No vos ho diré, així serà sorpresa.
2: No, clar, però
1: sé que vos duré. La tallet.
2: Estàs preparada?
1: Però com s'anirà, Shakira?
2: Per viure un... I nosaltres...
1: He fet gira, jo, que en guany. He anat amb Bad Bunny, he anat a Rosalia...
2: Sí.
1: A tot.
2: A tot.
1: Tinc fomo.
2: Que bé que estirem amples, la setmana que ve, aquí en aquest estudi.
1: No, ho dic que posaré una maraca, no sé què.
2: Tu no te preocupis.
1: Ja sé que muntaràs
2: per aquí.
1: És un dia, és un dia. Exacte, sou de...
2: No, però està bé, aquestes coses van bé.
1: Així, sí, després, enyorar-se un poc va bé.
2: Per això, tenir-te lluny, més millor.
1: A menys si m'ho valorarà un poc més,
2: amb la seva
1: absència. Gràcies.
0: Sempre te valorarà, Marta Sampas.
1: Bé, us tindré presents.
0: Bon viatge, Marta Sampas. Nosaltres siguem aquí.
2: Canta-vos una cançó de Shakira, per acabar. Ara cantant a Neus, canta alguna cosa.
1: Y las mujeres somos las de la intuición.
2: Per aquesta bo, jo. Molt bé.
1: Tengo el presente.
0: És de perfil baix, la Marta
1: Canta
0: Sampas.
1: Canta bé, Neus. Jo no.
0: Marta Sampas, bon viatge.
1: Adéu.
0: Passeu molt bé. Gràcies. El cap de setmana que ve. I, Juanga, nosaltres mos veiem aquí diumenge a partir de les 7 de l'hora baixa.
2: Aquí serem.
0: Per contar un apassionant Girona-Mallorca des de Montilivi, amb Antoni Fuster, en José Sánchez i en Miquel Verger, a la cabina de transmissió de l'Estadi Català. I aquí ens acompanyarà qualcú. Ara mateix, no sabem si serà Raúl Pareja, en Pau Cendrós, en Gustavo Civiero... La família creix.
1: A mi
2: m'ha agradat més en Civiero que en Pau Cendrós.
0: Però...
2: A mi m'ha agradat més.
0: Pau ara està escoltant, això li afecta.
1: Pobre, tan Pau.
2: Sí, jo crec que... Més i tremolassa que dir en Pau Cendrós, crec, eh? Alert aquí, eh?
0: Juanga,
2: res,
0: que vagi molt bé esta setmana. I a tots vostres que acabin de passar un bon diumenge... Ja ho sabeu, el Mallorca ha perdut 0-1 davant l'Almeria a l'estadi de Somoix. Esperem que la setmana que ve reviscoli i pugui sumar els 3 punts davant el Girona. Vos ho contarem, com d'any, diumenge, a partir de les 7 de l'hora baixa, aquí en directe, Esports 3 en Joc. Com sempre, ha estat un plaer. Adeu.

Si ets una mica veterà o ets amant de la música dels anys 80 i 90, segur has reconegut a l'instant les notes guitarreres d'aquesta Baby, I Don't Care. Els britànics Transvision Band varen causar autèntica sensació, banda de rock alternatiu que va aconseguir èxit a finals de la dècada dels 80. Es formaven fa 40 anys enrere, el 1986, per Nick Christian a la guitarra i compositor i la sensual i potent cantant Wendy James. A més, varen ser identificats com a part d'un subgènere que va néixer en aquella època, Blonde Pop o Blonde Wave, mesclant el pop, el rock o influència de la New Wave de principis dels 80. Un grup que va deixar algunes perles i que la seva aventura discogràfica va ser més bé curta. Acabaven la seva trajectòria fa 35 anys, el 1991. Un altre dels seus exitassos, I Want Your Love.

0: Exitassos que formen part del cançoner popular, d'aquests que ens agrada recordar i punxar quan orbitam durant el cap de setmana. I Don't Want a Lover, senzill del debut discogràfic dels escocesos Texas, una peça perfecta de pop-rock estrenada l'any 1989, va aparèixer en el seu primer disc d'estudi, Southside, una cançó que situava en els Texas en el més alt del panorama musical britànic i europeu. Així arribam a fer una pausa, una aturada i tot d'una seguim orbitant.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: Sant Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En lloc de fugir, i de, se va acostar allà fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a les 5.
10: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
11: Que guapo.
10: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
11: Lo nostre, cosa feixuga.
10: Uf, molt bona.
11: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
10: És impossible. Sí que és possible.
11: Cosa feixuga.
10: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Clar que és possible, tot és possible.
10: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
11: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
10: Fora.
11: I en puga, sí.
12: Companys, començant temporada, què poden fer?
13: No sé, per exemple, fer-me jaure.
12: Què?
14: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
13: No, jo no soc la moderna és ella.
15: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
12: Però què fan exactament?
13: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
12: Però ho fan els joves o no tan joves?
15: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
14: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

L'energia guitarrera d'aquesta Copacabana són Izal. I ara recordam el disc publicat fa 15 anys per els madrilenys Vetusta Morla. Corria l'any 2011 quan varen llançar el seu disc Mapas. En el Rio, una de les cançons d'aquest treball discogràfic. Aprofitant per recordar el retorn de Vetusta Morla, que oferiran una sèrie de directes aquesta tardor, arrencant el proper 2 d'octubre a Barcelona, dia 9 faran aturada a València, dia 24 d'octubre a Pamplona, dia 31 a Màlaga, ja el mes de novembre, dia 7 a Corunya, dia 14 a Sevilla i dia 21 del mes de novembre a Madrid. Molt bona excusa per viatjar a alguna d'aquestes ciutats i veure Vetusta Morla.

En el Río, una de les cançons de Vetusta Morla que llançaven fa 15 anys en el seu àlbum Mapes, cap allà 2011. Amb ells completàvem aquesta sessió d'Òrbita 3, arribarem en el punt horari de les 8. Recorda que després del butlletí informatiu de la Ràdio Pública seguirem orbitant, punxant la banda sonora d'aquest darrer diumenge del mes de setembre. Ho farem fins a arribar en el punt horari de les 9. Vetusta Morla, que oferirà una sèrie de concerts a Barcelona, València, Pamplona, Màlaga, Corunya, Sevilla i Madrid aquesta propera tardor, durant els mesos d'octubre i novembre. Arribam a les 8 amb aquesta Lo que te hace grande. Gràcies per ser a l'altra banda aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Un jove de 16 anys ha mort en un accident de bicicleta a Vila Eivissa. Ha corregut de matinada al carrer de Calallonga, Casmut. Segons testimonis, el menor hauria perdut el control de la bicicleta i hauria acabat impactant contra un mur i amb el fort cop ha quedat inconscient. Els sanitaris han iniciat les maniobres de reanimació i l'han ingressat a la clínica del Roser en estat crític amb un traumatisme cranioencefàlic, però finalment ha mort a conseqüència de la gravetat de les lesions. I també a Eivissa, finalment, ha mort l'home que ha resultat ferit en un incendi avui matí a l'assentament Casa Lola, a Sant Josep. Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. El foc li ha provocat cremades en el 90% del cos i després de diverses hores ingressat a la unitat de cures intensives de Can Misses, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Una de les hipòtesis apunta a l'explosió d'una bombona de gas com a origen de les flames. L'acampada a Madrid del Sindicat de Llogateres suma més participants quan ja fa 24 hores que ocupen la Puerta del Sol amb tendes d'acampada per reclamar que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret d'habitatge que ha de regular aquest sector amb mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer per evitar desnonaments i també la limitació de preus.
2: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
3: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
4: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
5: Nadie está pidiendo que le regalen las casas, simplemente que no nos roben, que no se beneficie a la gente que especula.
1: A tot això, l'Ajuntament de Madrid ha exigit a la delegació de govern a la comunitat que desallotgi la Puerta del Sol i l'acusa de desestiment de funcions perquè n'és el responsable. Hem d'afegir, a més, que s'ha celebrat una manifestació a Eivissa avui hora baixa amb d'haver 150 persones i convocada pel Sindicat de Llogateres de l'Illa, com en molts altres indrets de l'Estat, durant tot el cap de setmana. A aquestes accions se suma la crida que, just fa uns minuts, ha publicat el Sindicat de Llogateres de Mallorca per a una concentració i sopar col·lectiu demà vespre a la plaça de Cort de Palma. Per part seva, el president espanyol Pedro Sánchez, en un acte de partit, ha assegurat que l'executiu treballa per l'aprovació d'aquest decret. Ha aprofitat per respondre a les veus crítiques, com la de Mari Carmen, l'octogenària del barri del Retiro madrileny, que s'ha convertit ja en símbol de la crisi de l'habitatge en sa desnonada de casa seva.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: I mentre el Partit Popular proposa construir 1 milió d'habitatges en 4 anys a Espanya com a solució a la crisi, ha presentat a més un decàleg amb altres mesures, com una llei antiocupació i també una baixada d'impostos. El vicesecretari d'Habitatge dels Populars és Juan Bravo.
7: Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores. Y hay que hacer vivienda pública y privada. En alquiler y en venta, en alquiler con opción a compra, en alquiler atendiendo, por ejemplo, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, al 30% del esfuerzo de la renta, no más. Alquileres baratos, alquileres ridículos, digamos, pero que permita a la gente la dignidad de tener una vivienda. Eso es lo que planteamos, eso es lo que llevamos planteando nosotros desde hace más de 2 años por el presidente Feijóo y que el gobierno ni siquiera se ha querido sentar a escuchar.
1: És tot, més notícies a les 9, ara, darrera hora de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: tema de contraportada per enfilar la darrera sessió que tanca aquest mes de setembre d'Òrbita 3. El tempo musical de la darrera franja horària entre les 8 i les 9, seleccions eclèctiques i suaus per acabar el cap de setmana de relax. Acomiadarem així el mes de setembre amb un sortit de cançons selectes, com ara aquesta Rocketman de Elton John, un dels temes més importants de la carrera de l'artista britànic que ja no està en actiu, un clàssic absolut del soft rock dels anys 70. Va aparèixer en el seu mític àlbum Honky Chateau de 1972. Una peça que aborda el viatge espacial des de la ciència-ficció èpica i la soledat d'un astronauta que veu la seva feina simplement com una rutina diària i que l'allunya de la seva família.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: El playlist que et propòs, delicadeses musicals en forma de cançó, d'aquests títols històrics que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen molt bé. Selecciona altres continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. I arriben ara les bones vibracions de Don't Worry, Be Happy, el de Nova York, Bobby McFerrin, l'home orquestra.

0: perles musicals que han passat a la història, com ara aquesta trista Tears in Heaven, una cançó interpretada per el músic britànic Eric Clapton, dedicada al seu fill, que malauradament va perdre la vida després de tenir un accident i caure des d'un gratacels a Nova York. Fa uns instants escoltàvem la melòdica amb un punt melancòlic i viatger Wicked Game, de Chris Isaak.
1: Òrbita 3.
0: I ara el compàs calmat i suau d'aquest gran baladón de Thom Yorke i companyia, és a dir, Radiohead, High and Dry, una cançó per emmarcar que després escoltarem de la mà del també britànic Jamie Cullum en clau jazzy.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

quan el blues i el soul s'abracen. Roberta Flack interpretant Come Together, cançó original dels Beatles, publicada l'any 1969. Va ser el tema d'apertura de l'àlbum Abbey Road, escrita principalment per John Lennon. L'origen del tema, d'inspiració política, començant com un eslògan de campanya per Timothy Leary, un psicòleg i defensor del LSD, que es postulava per governador de Califòrnia contra Ronald Reagan. Delícies de la història musical que recordam a Òrbita 3. I ara arriba un altre tema antic i històric, d'aquella primera etapa d'un jovenet trobador anomenat Bob Dylan, Just Like a Woman. Fins a les 9, seguim orbitant la postal sonora per tancar aquest mes de setembre. Gràcies per ser a l'altra banda, aquí, Tito Fuster.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
2: Efectivament, durant el capvespre, entre les 3 i les 9, t'oferim aquest viatge sonor per al món de la música. Cançons i àlbums essencials de la història musical, actualitat discogràfica, notícies d'aquesta indústria, agenda de concerts i un bon còctel d'estils. És la proposta d'aquest temps de ràdio que enguany celebra el seu 20è aniversari, 20 anys orbitant amb tu, un autèntic gustàs i plaer que siguis a l'altra banda. Acabam el mes de setembre, posant punt i final en aquest recorregut sonor amb un altre cover de All You Need Is Love. Abans de la pausa, l'hem escoltada versionada per al grup de Liverpool Echo and the Bunnymen, tema original de John Lennon, convertit en tot un himne de l'estiu de l'amor de 1967, un missatge pacifista i optimista amb la força de l'amor com a bandera. La versió per arribar a les 9 de Katy Perry. Gràcies per ser a l'altra banda, que tingueu bona setmana. Proper dissabte tornarem a orbitar aquí, a IB3 Ràdio. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Centenars de persones acampades a la Puerta del Sol de Madrid es preparen per passar la segona nit a la plaça convocades pel sindicat de llogateres. Exigeixen al govern l'aprovació de l'anomenat decret Mari Carmen, que hauria d'incloure contractes de lloguer indefinits i també la renovació automàtica dels contractes per evitar desnonaments, com el d'aquesta dona octogenària que han fet fora de casa seva aquesta setmana a la capital espanyola i que han motivat les accions socials. Aquests són els càntics que se senten a la plaça durant tot el dia mentre l'Ajuntament de Madrid qualifica l'acampada d'il·legal i exigeix a la delegació de govern que els desallotgi i reposi la normalitat. Els manifestants asseguren que seguiran fins que el govern central aprovi les mesures de protecció a les llogateres. Això s'hauria de fer efectiu dimarts al Consell de Ministres amb l'aprovació del decret d'habitatge. La ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern central, Yolanda Díaz, s'ha sumat a les exigències.
1: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora y da igual del barrio del que hablemos.
0: També s'ha celebrat una manifestació a Eivissa avui hora baixa amb d'haver 150 persones convocada pel Sindicat de Llogateres de l'Illa, que, en molts altres indrets de l'Estat, també s'han celebrat durant tot el cap de setmana. A aquestes accions se suma una crida del Sindicat de Mallorca per una concentració i sopar col·lectiu demà vespre a la plaça de Cort de Palma. Ja s'ha restablert el subministrament a la desena de barris de Palma que havien quedat sense aigua o amb baixa pressió durant bona part del dia. Tot s'ha produït degut a la ruptura d'una canonada al camí Salard, una artèria que subministra a la zona de Llevant de ciutat. L'epicentre ha estat el barri de Rafal, el més afectat, on alguns bars han continuat, això sí, amb el servei, malgrat les complicacions.
2: Jo a las 8:30 he llegado, ya no había nada de agua. Había un círculo este de la rotonda inundado hasta arriba, 3-4 metros de agua. Había un par de chicos con la escoba, la Guardia Civil parando la rotonda y nada más. O sea, nosotros en el tema del bar, fatal, pero los vecinos igual sin agua.
3: Estamos todos con los cubiertos sucios, los vasos, todos, hasta que venga el agua.
0: Els operaris de Maya han treballat durant diverses hores per arreglar l'avaria que, com dèiem, ja està resolta. I la Policia Nacional ha desallotjat un assentament de migrants que estava a prop de la desaladora de Ceuta. Els agents han perseguit algunes persones que intentaven fugir. 30 d'aquests migrants han partit en direcció a les muntanyes de la ciutat quan han vist venir a la policia. Els altres han estat traslladats pels agents a la zona de la fàbrica del Guano. També hem de dir que a Ceuta un jutge ha expulsat d'Espanya 3 migrants marroquins per coaccionar una menor de 17 anys, també marroquina. I tensió als carrers de la ciutat de Portadown, a Irlanda del Nord, per una marxa de ciutadans protestants i pro-britànics de l'ordre d'Orange a una zona de la ciutat que és de majoria catòlica i nacionalista. Una escena que no es repetia des de fa gairebé 30 anys, quan els acords de pau van prohibir la desfilada per acabar amb els aldarulls en un dels punts crítics del país. Aquest és el crit de Mary Lou McDonald, líder del partit nacionalista irlandès Sinn Féin, que ha liderat el mur humà que ha bloquejat la desfilada de protestants al crit de pau i progrés. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, equip de guàrdia.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.

0: Amb l'entrada a les nostres vides de dispositius electrònics com les tablets, Chromebooks, mòbils, iPads, etc., ja no feim servir tant ni llapis ni bolígrafs.
1: Indexació de dades.
0: Però així i tot, vos heu plantejat mai que és més ecològic, el llapis o el bolígraf?
1: Revisió d'arxius.
0: El Nautilus sí, i aquesta és la resposta.
1: Play.

0: I amb això que escoltàvem, que és l'Hombre Bolígrafo de Grises, presentam el nostre següent tema. Heu pensat si és millor per al medi ambient, si és menys contaminant un llapis o un bolígraf? Ho preguntarem a algú que en sap un munt de gestió de residus. És la coordinadora del programa Balears Sense Plàstics de Save the Med, Tupa Rangel. Bon dia, Tupa.
1: Bon dia, Kat. ¿Cómo estás?
0: Bien, pues aclaranos esto. ¿Es preferible que usemos lápiz o bolígrafo?
1: Bueno, como todos sabemos, las cosas a veces no son tan simples, son muy complejas.
0: Claro.

0: Básicamente es, además de la extracción de del plástico, por ejemplo,
1: Sí.
0: también es el transporte. O sea, hay una gran impacto en cuanto a emisiones, ¿no? Afecta al cambio climático desde una gran medida, pues. Con los lápices tienen una vida muy larga también, pero el grafito viene de minas, o sea, se extrae desde minas. Y también, bueno, hay que talar árboles. La pregunta aquí es cómo podemos hacer para que todos estos productos sean de menor impacto ambiental. Y nosotros siempre recomendamos los reutilizables, o sea, productos que no tengan solo una vida, bolis recargables, portaminas. Todo esto implica que hay un menor impacto ambiental. Sí.
1: En cualquier caso, el lápiz, entonces, si por ejemplo fuera de bosques sostenibles, la madera
0: Claro,
1: sería mejor que
0: sí,
1: el bolígrafo por los
0: claro,
1: componentes
0: sí.
1: plásticos del bolígrafo.
0: Absolutamente, y con residuos de poda, o sea, hay muchas formas de atajar el problema para causar un menor impacto.
1: Bueno,
0: Entonces, sí.
1: hay que decir que si bien el lápiz es de grafito, al menos el grafito es una de las minerías menos contaminantes, aunque todas lo sean, ¿no?
0: Sí, bueno, pero como bien sabes, todavía falta mucho trabajo en cuanto a las condiciones también de las personas mineras,
1: Ya, también hay que tenerlo en
0: etcétera.
1: cuenta.
0: Sí, la sostenibilidad no es solamente económica o ambiental, también
1: También es
0: debe
1: social.
0: tener el componente social. Entonces, bueno, son cuestiones complejas de abordar, pero nosotros siempre vamos a recomendar que se utilicen reutilizables. Y en comparación en la vida útil de un boli o de un lápiz, el lápiz
1: El
0: gana.
1: lápiz siempre. Bé, per altra
0: Sí.
1: banda, no és fàcil reciclar els bolígrafs, també hi ha que dir-ho, però existeix la xarxa Terracicle, ho estic llegint tal qual, no sé si es pronunciaria en anglès o així, Terracicle. El cas és que aquesta xarxa és un projecte en què participa el fabricant de bolígrafs Vic i permet crear punts de recollida públics. Si mos estan escoltant professors o directors de col·legis, els centres d'ensenyament tenen prioritat per crear un d'aquests punts i podeu informar-vos i apuntar-vos a la llista d'espera a terracicle.com, en vi grega. Ara mateix a Balears només tenim un punt de recollida a Eivissa i un altre a Mallorca i podeu consultar quins són a aquesta mateixa pàgina terracicle.com. Ja sabeu, millor llapis que boli, en tot cas. Tu, per Rangel, de Save the Med, moltíssimes gràcies per tu col·laboració.
0: A ti, Kat, no quería irme sin
1: Dime.
0: decir también que los bolígrafos no se pueden reciclar a menos que vayan a un sistema como el que acabas de comentar. Un
1: Exacto.
0: bolígrafo acaba incinerado, no tiene un protocolo de recogida para reciclar el material, aunque ese material pueda ser reciclable.
1: Muchas gracias.
0: A ti.
2: Vida d'arxiu. Cristina Amanda Turcat es posa cada dissabte al timó del Nautilus per parlar de ciència i medi ambient a la ràdio pública.
3: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
2: El 19 d'abril de 1987 s'emetia el primer episodi del Simpson, una família d'animació americana que s'ha convertit en part de l'imaginari col·lectiu mundial. El primer Dia Mundial del Simpson es va celebrar l'any 2017, amb motiu del 30è aniversari, en reconeixement a la trajectòria de la sèrie. La iniciativa va ser de l'agència de comunicació espanyola PR Garage, que va fer la proposta a la plataforma Change.org. Els Simpson també han fet cinema, en concret la pel·lícula estrenada el juliol de 2007 i que va recaptar prop de 526 milions de dòlars a tot el món. Pel que fa a les veus, Homer Simpson ha tingut dues veus. La primera era Carlos Revilla, que va ser substituït a la seva mort per Carlos Isbert. Tampoc Marge ha tingut sempre la mateixa veu. De fet, n'ha tingudes tres. Les quatre primeres temporades, Amparo Soto, que va haver de deixar-ho per problemes en la veu del personatge. Curiosament, Begoña Hernando, qui va deixar la seva veu a Marge les temporades 4 i 5, també va acabar amb problemes en la veu. I des de la temporada 6 és interpretada per Margarita de Francia. En el cas de Bart Simpson, sempre ha estat doblat per Sara Vivas i Isacha Menkhivar s'ha fet càrrec de Lisa Simpson. I com a curiositat, dic que Michael Jackson va doblar-se ell mateix el personatge que es feia passar per ell en un manicomi al primer episodi de la temporada tercera, encara que tenen el rècord Guinness

com a show televisiu amb més estrelles convidades de la història amb més de 600. Més curiositats, Matt Groening va situar la sèrie a un lloc anomenat Springfield perquè als Estats Units hi ha dotzenes de municipis amb aquest nom, així que no se centrava en cap lloc. A més, el mateix Groening va ser qui va enregistrar el renou que fa Maggie amb el seu xumat. I abans de multiplicar-nos per zero, tancam capítol de curiositats amb dient que el 1998 la revista Time va triar Bart Simpson com una de les persones més influents del segle XX.

0: I de tres ràdio és humor. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
8: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
11: El programa El Dia dedica en cada setmana un estudi a parlar de la sexualitat.
12: Revisió d'arxius.
11: Fa uns dies la conversa se va centrar en la bisexualitat.
12: Àudio localitzat.
11: I tot va ser a partir d'un estudi on s'explica que la generació Z és la més bisexual en comparació amb la resta de generacions.
12: Play.

0: convocam la nostra taula d'actualitat LGTBIQ+.
1: Sí, un dia més, avui amb dos temes de debat. És la generació Z la menys heterosexual de la història? Aquesta és una gran pregunta que ara tot una resoldrem. Segons les dades d'un estudi universitari, així és. I més enllà dels aranzels, la comunitat trans no ho té, ho té bastant complicat per accedir als Estats Units d'ençà de l'era Trump. Ara vos ho explicarem.
2: I en parlarem amb en Justí Soriano, activista i part de l'associació Orgull de Poble. Justí, com estàs?
3: Bon dia.
2: Encantat de saludar-te com sempre i tenim en connexió amb Valeriano Rodríguez, director del podcast A qui li importa. Valeriano, molt bon dia.
4: Molt bon dia, què tal, com va?
2: Començarem per comentar aquest estudi de la Universitat Pompeu Fabra, que ha elaborat conjuntament amb la Universitat de Toronto, que revela que han augmentat els joves que s'identifiquen com a no heterosexuals. És un estudi que han fet a Catalunya, però se pot extrapolar a la resta de l'estat espanyol, sobretot en el cas de la generació Z, que són els que ara tenen entre 13 i 27 anys. El creixement més destacat, segons aquest estudi, és el de la bisexualitat. Justí, com valores aquestes dades?
3: Primer, crec que són bones notícies, en el sentit de que potser hi ha gent que pot pensar que és que és una moda o que està creixent degut a la propaganda que se fa, com a vegades se diu despectivament, però això realment està ocorrent perquè cada vegada hi ha més drets, menys discriminació i la gent té menys por d'identificar-se com a tal. I jo crec que per això s'ha reflexat així en aquestes enquestes. De fet, si comparéssim les enquestes, si se fes un estudi de política comparada, imagina que si comparéssim Canadà amb Aràbia Saudí, el resultat seria molt diferent. I no és perquè hi hagi menys quantitat de persones bisexuals o heterosexuals en un país que l'altre, sinó que un te maten i l'altre no.
2: Valeriano, tu com has analitzat aquest estudi?
4: Pues, tinc que dir que el mateix que ha dit en Justí, pràcticament, avui en dia, a la societat actual, aquí a Espanya, que és sobretot, bueno, a Espanya, als Estats Units, vivim en una societat que sí, que tenim més drets, que tenim més llibertat i que encara pels joves poden provar la seva sexualitat sense por, com deia en Justí, sense por sense que te matin o sense la por que teníem fa 20-30 anys que encara tenies que tenir una... Si ets un tio, has d'estar amb una noia o viceversa, i els prejudicis de la societat que hi havia abans, que, com ha dit en Justí, avui en dia amb els drets adquirits i amb la llibertat que hi ha dins el que cabe, és un dato positiu, és un dato positiu per el col·lectiu LGTBIQ+, i per totes les persones que no se consideren heterosexuals.
2: És una dada positiva, però en aquest sentit les dones també van molt més avançades que els homes. De fet, en aquest estudi, les dones s'hi consideren en un 25%, és a dir, una de cada quatre dones admet sentir-se no heterosexual o sentir-se bisexual, mentre que els homes només es consideren bisexuals en un 10%, és a dir, un de cada 10. Podríem dir que l'ombra del patriarcat encara és una mica llargaruda, per dir-ho de qualque manera. Continuem amb aquests rols, no? Que les dones experimenten més, les dones són com a més proactives a l'hora de parlar dels seus sentiments, de com van evolucionant, de com se senten. Mm-hmm. En canvi, els homes continuem allà a la cua de tot i necessitem com a molt més temps per acceptar segons quines realitats.
3: Sí, jo crec que aquí se donen dos fenòmens socials. Un és que la dona, com a tal, la societat occidental ha pogut començar a viure la seva sexualitat durant les darreres dècades, cosa que fa unes dècades abans, quan varen sortir de la dictadura, o durant la dictadura, i a altres països també, no era el mateix. Per tant, hi ha més llibertat en aquest sentit també de que la dona pugui viure la seva sexualitat lliurement. I després, l'altre fenomen que hauríem d'observar és la visió que normalment tenen sobretot les religions abrahamistes de l'homosexualitat masculina. És a dir, si ens fixem en la quantitat de països que hi ha a nivell mundial que penalitzen la masculina i no penalitzen la femenina, tenim una dada de com se veu i per què se veu més malament aquesta homosexualitat masculina, no? I com deies tu, et sombra del patriarcat, que en aquest sentit el que fa és que se feminitza, som que és homosexual i som per no acceptar aquesta part, s'estima més dir que no és bisexual o que no és homosexual i prefereix reafirmar-se dins la seva heterosexualitat.
1: Això, Valeria, no és perquè encara que la masculinitat s'hagi anat desconstruint, costa més en els homes acceptar-se i acceptar una sexualitat alternativa a la convencional, per dir-ho d'alguna manera.
4: Jo crec que sí, que és una mena de, com deia en Justí abans, aquesta masculinitat que tenim precedida, no sé si per por, si per no acceptar la nostra orientació, la nostra sexualitat o la nostra, com dir-lo, observació, per a dir que si m'agrada provar una cosa o una altra, tinc la llibertat de dir-ho. Sí que és vera que aquesta masculinitat, aquest patriarcat, encara dins la societat LGTBI, dins la societat gay, sobretot, està molt profunda, molt profunda. I això es veu en els casos de, com heu dit, com habéis dit, perdó, que ho digui en castellà, de que les enquestes surtin més dones, un tant per cent més alt que de dones bisexuals. Els homes com que o he de ser gay o he de ser hetero.
2: Més temes. Espanya ha actualitzat les recomanacions per viatjar en els Estats Units i ha alertat la comunitat trans després de l'arribada de Trump al poder i esclareixen aspectes que poden complicar l'entrada al país, tot i tenir la documentació en regla. Joana.
1: Sí, Xisco, Donald Trump, de fet, només reconeix dos sexes, que és el masculí i el femení, i per això el govern avisa que si no es volen tenir problemes a la duana, els formularis han de reflectir el sexe biològic i si el passaport és diferent, convé dur una còpia de la partida de naixement.
2: El Ministeri també avisa de complir la legalitat vigent i que no s'intenti accedir als Estats Units amb visa de turista si allò que es pretén és fer-hi feina, perquè podrien ser ingressats a un centre de detenció i la comunicació amb el consolat es podria complicar en funció del centre d'internament on t'envien. És una loteria, això ara mateix. Més complicacions per la comunitat trans, no? Justí, ja, com si no tinguessin prou problemes en el dia a dia, ara, si un moment determinat vols anar als Estats Units, se complica el pas duaner per si el teu sexe biològic no se correspon en el teu sexe sentit.
3: Sí, molt. De fet, aquestes mesures, no sé si es publica, ha tingut l'oportunitat de veure Black Mirror o El conte de la criada, i jo tinc la sensació que als Estats Units cada dia se va costant més en aquesta línia, no? I què s'ha de dir? Pues que crec que ja el senyor Musk se va enfadar molt perquè el seu fill se va canviar de sexe, se va traumatitzar, no va anar a demanar ajuda psicològica, va arribar al govern i això s'està reflectint en les polítiques públiques que estan fent, que són bàsicament de persecució i d'odi, que a vegades pràcticament no té cap tipus de justificació. És a dir, estem veient com una persona que està enfadada perquè els Wox li han robat el seu fill, ho va dir així tal qual, pues està alentant a que se facin polítiques per lluitar contra la gent com el seu propi fill,
0: És que
3: clar, que se
0: fixa't, ara
3: beneficia.
0: parlam de la comunitat trans, però és que
3: Exacte.
0: hi ha les notícies, si pegueu una ullada als diferents diaris, per exemple, alguns publicaven com evitar passar per la presó als Estats Units si ets europeu i viatges als Estats Units, com no tenir problemes per que acabis exposat en aquest cas, no? No me vull imaginar, clar, per la comunitat trans, com s'interpreten aquestes notícies, si ja les alertes i els canvis de protocols arriben per aquí, segons afirma en aquest cas el diari El Mundo, per la comunitat europea. No hi ha problemes en aquestes característiques. Valeriano, al fil del comentari que ha fet en Justí, què en penseu d'aquestes notícies? Que es canviïn els protocols?
4: Jo crec que hauríem de fer més força des de la Unió Europea i des de les entitats occidentals, els països, per exemple, els països que estan ara aprovant les lleis de matrimoni igualitari, com Tailàndia, inclús la Índia, estan mirant d'aprovar més la igualtat de drets entre les persones LGTBIQ+. Jo crec que hauríem de fer força
0: Clar.
4: per no permetre que una societat occidental, pràcticament la primera o segona potència mundial, com és Estats Units, puguin recorrir a fer aquestes passes. Sí, aquestes passes per persones trans.
0: Passa enrere, no? Descriuria jo.
4: Exactament, aquest passa enrere. Perdona que no me sortia la paraula.
0: No,
4: sí,
0: ho has dit molt bé. Valeriano, quedeu a nosaltres un segon perquè se'ns esgota el temps. Tenim només 2 minuts i hem d'acabar amb una bona notícia. Després continuem amb vosaltres. No me'n recorda el que ha passat.
2: Així és, perquè aquells que seguiu de manera habitual aquest programa sabeu que nosaltres, sobretot a Marta Garau, es pet friendly i dedicant part del nostre temps als peluts de la casa. I si us recordeu, ahir vos contaven que ens havia contactat en Francesc, propietari d'Enteix, un border collie que s'havia perdut feia uns dies. I quan veus en pantalla, Joana Maroto, què ha passat?
1: Idò, ha passat que s'ha trobat en Enteix. Avui poden dir que gràcies a una veïnada de la cabaneta que estava escoltant-nos, que escoltava aquest programa, Enteix ja ha pogut reunir-se amb la seva família i amb en Francesc, que estava tan preocupat. I podem ser testimonis d'aquest moment tan especial perquè el seu propietari, en Francesc, és en altres, així que ja el poden saludar. Francesc, bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, imagino que molt content perquè, com dèiem ja ahir durant el programa, tant a les 9 com després de la secció amb el nostre manescal, estaves preocupat perquè s'havia perdut i sabies que Enteix devia estar molt assustat, no?
5: Sí, sí, més que res perquè, bueno, és un cas jovenat que té 6 mesos només i, clar, bueno, en Roig se'm van escapar tots dos. I, bueno, en Roig, per sort, el vaig trobar el mateix vespre, però estava preocupat perquè, bueno, que, com has dit, és un quissonet i tenia, bueno, no està acostumat a anar tot sol pel món i, clar, era un problema, bueno, que no trobar-lo perquè la veritat és que me preocupava bastant.
0: I doncs ja no has d'estar més preocupat, Francesc? Perquè...
5: Sí, no, i a més, volia agrair bastant a tanta gent que em va ajudar, els meus amics, que jo hi havia de fer feina perquè no podia desatendre la meva feina, i vull agrair als meus amics, a la família, a la gent que se va preocupar per cercar, també a vosaltres per
0: haver-me fet això. El plaer ha estat nostre, de bon de veres, Francesc. Moltíssimes gràcies. Estic molt contents que hagis trobat en Teix. No tenim més temps, el just per acomiadar-te i desitjar-li a en Teix que sigui feliç ara que ha tornat a la seva casa. Gràcies, Francesc. Ara nosaltres continuem aquí a la ràdio, però a la part de l'avisada han d'agafar el relleu els nostres companys de l'Arenland repassant l'actualitat d'aquest divendres ja, dia 11 d'abril. Yeah.

0: Quin goig, poder trobar en Teix. Nosaltres seguim aquí a la ràdio amb en Justí, amb en Valeria. No sé que Justí és pet-friendly, a més, perquè l'he vist a xarxes socials amb els seus quissonets, amb els seus canets.
1: Sí, de fet, tinc una borda que cogui i sempre dic que si jo fos un cià, seria un borda que cogui.
2: Que són carinyosos, a més, no? Són uns animals
1: molt... Sí, i molt hiperactius. I puc entendre que...
0: La desesperació.
1: Que hagi estat... preocupat, jo també hagués estat moltíssim.
0: No sé si tinc en Valeriano encara, per demanar-li si és pet-friendly o no, Valeriano.
3: També ho és.
0: També ho és,
4: sí. Jo molt tinc... Bé, el meu pare té 3 cans i jo fa poc se me va anar la meva petitona amb 16 anys, lo vaig passar molt malament, i això és una molt bona notícia, perquè jo ara, cap que veu, perro que veu, perro que quiero ropa. Però no vull res més a casa. Ara només estic en cara de luto, per així dir-lo.
0: Ai, en sap greu perquè sabem el que se pot arribar a estimar, un animal i com omplen un espai. Per això entenem i sobretot ens alegra, no?, que hagin trobat en Teix i que hagi pogut tornar a casa. Valeriano, Justí, moltíssimes gràcies, com sovint els divendres parlam d'aquesta actualitat LGTBI. Avui no ha estat una excepció. Gràcies a tots dos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Recorda que el dia s'emet de dilluns a divendres de 9 a 12 i que té versions insulars a partir de les 12 del migdia.

A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.

0: perdo el cap.
1: Saber qui va inventar la bicicleta pot ser una mica complicat. Per una banda, es diu que en temps dels egipcis podem trobar una màquina de dues rodes unida per una barra i que un estri semblant també es va trobar a la Xina. D'altra banda, n'hi ha que diuen que va ser Leonardo da Vinci, encara que l'any 1997 un investigador alemany, Hans Ernst Lessing, va demostrar que el disseny atribuït a da Vinci havia estat mesclat entre els seus documents a partir del 1961. També es parla del francès Sibrac, un prototipus anomenat Saladífer, que era un quadre sobre dues rodes amb un cap d'animal, però també s'ha desmentit aquesta història perquè sembla que és una picabaralla entre francesos i alemanys per fer-se amb la paternitat o maternitat de la bicicleta. Sigui com sigui, l'any 1817, el baró Carl von Drais va presentar a Alemanya la màquina de córrer, un velocípede que era un llistó de fusta muntat sobre dues rodes, sense pedals, sense cadena i sense frens, i que es feia anar per l'acció de la propulsió que provocaven els peus del conductor contra el terra. Si fa no fa, el que han fet tots de petits amb un tricicle. Uns anys més tard, el 1839, Kirkpatrick Macmillan, un ferrer escocès, li va afegir al disseny de Von Drais uns pedals amb barres, més o menys com el sistema de rodes que tenien els trens de vapor. Així ja no calia posar els peus a terra. Però Macmillan mai no va patentar l'invent. Així, Gavin Delsell li va copiar la idea el 1846 i va ser considerat fins principis del segle XX impulsor dels canvis que havia fet Macmillan 7 anys enrere. Per cert, que al Museu de Ciències de Londres podeu veure una còpia de la bicicleta dissenyada per Macmillan. Arribat l'any 1861, Pierre i Ernest Michaud, pare i fill, varen passar els pedals a la roda del davant. Això va provocar que s'hagués de tenir més equilibri. Un dels models més coneguts i desenvolupats a partir d'aquesta innovació és la Penny Farthing, dissenyada per James Starley, i que és aquella bicicleta que hem vist en cinema mut amb una roda enorme al davant i una petita al darrere. Per sort, la bicicleta evoluciona i a la dècada del 1870 el britànic Harry John Lawson afegeix la cadena de transmissió que va permetre igualar les dues rodes i guanyar en seguretat, fins al punt que se li deia bicicleta de seguretat. Ja que parlam de les rodes, em dic que es feren millores que beneficiaren el desplaçament, el manteniment i la lleugeresa d'aquest mitjà de transport. Pel que fa a les rodes, les primeres, les d'Egipte i la Xina, eren de bambú. El 1890, l'anglès Dunlop va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb aire i es col·locava a la llanda. A més, per evitar punxades, va afegir una coberta també de cautxú. Aquestes millores han sofert molt poques o cap variació des de la seva invenció. Finalment, dic que l'ús de la bicicleta és saludable, ecològic, sostenible, econòmic i que són el principal mitjà de transport a Suïssa, Països Baixos, Alemanya, la Xina i la Índia.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: El Diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
7: A molt segur que vos agradaria ser influencer.
8: Inici de recerca d'àudio.
7: Però xiu-xiu són tan originals que s'estimen metge d'influencers.
8: Així és per l'ansió.
7: Recuperant tot un seguit d'invents de dubtosa utilitat.
8: Play.
9: I d'ací, amb Marc Escafí, continuem aquí a Xiu-Xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer? Aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
10: Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
9: Sí, però no? Un defluencer, això mos agrada aquí, els defluencers.
11: Els defluencers, coneixes això?
10: No, però entenc que estiré a punt de conèixer-ho.
9: Jordi, explica-li.
11: Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
9: Exacte,
11: diu,
9: i
11: no
9: els critica.
11: No compris aquestes coses que no te serveix de res. Mm. I hi ha persones que ara fan això.
9: Exactament. I aquí volem ser, no volem fer pas ni quarts, inserem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si els compraríem o no els compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
10: Jo ho tinc claríssim.
11: Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria són útils, a la pràctica, però és que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar a qualsevol persona que encara... Sí, encara està allà dormint.
9: Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marc Escafí, vull saber ben què en penses.
10: Home, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el banyo? És que jo ho veig una solució vital.
9: Jordi?
11: Mem, jo dic, també hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
9: Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp i...
11: El mòbil ha estat de fora de l'habitació, clar.
9: I la llum? No ho havíeu pensat? Oh, però si vol, un espelma, fins i tot.
10: A més, la llum... No. Si, per exemple, si dones acompanyat, és una molèstia per l'altra persona.
9: Ja, això és vera.
10: I l'espelma, bé, si som fantasmes del segle XVIII, un castell, pues igual sí, però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
9: Jo no... Jo, francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí... No ho cap de veure malament.
11: A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
9: Sí.
11: O sigui...
10: Els pots emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
11: Clar, hi ha un botonet.
10: Tenen...
9: Botonet.
10: Mil propietats. Mira que completes.
9: Sí, no ho sé. Li falten matisos, però també hem de veure la intensitat de la llum. Perquè seria com...
10: És vera, que ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
9: Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador, per refredar la sopa, la crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que efectivament és ventilador.
11: El ventilador el que faria és endur-se en la sopa per totes bandes, no?
10: Depèn de la intensitat del ventilador.
9: Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte, m'agrada.
11: Bé, jo crec que aquí recomanam.
9: Recomanam, va.
11: Compreu-vos sabatilles. 100%. Amb llum.
9: Venga, recomanam, molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
11: És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, mem, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva...
9: Clar.
11: Colzos, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé, és vera que és un d'aquests invents que diu, confirma que hi ha coses que per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat. No ho sé.
10: Jo el que vull saber si és una punta a on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un espai a cada punta.
9: Una punta...
10: És a dir...
9: Oh, no. Ah, clar, per estar un davant l'altre.
10: Clar, si és... Que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant les dents,
9: però només, Marc,
10: cadascú té la seva punta i només compartim proximitat.
9: Però tu imagina't, només vos podríeu fer la part frontal.
10: És vera, seria complicat.
9: Després ja quan vas en els extremers i tot això no hi arribes.
10: No m'apareix interessant aquest producte.
9: Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar de cap manera.
10: Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te les dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
11: Sí, ja l'intimitat està en aquell moment, tot dos...
10: Clar,
11: sí.
10: I si han de compartir contacte, per fer que ja tinguis les dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
9: I si voleu, tu li fan les dents a la teva parella i la teva parella les fan a tu.
10: O no.
9: O no.
10: O no. O no.
9: O no. Bé, en qualsevol cas i sempre, no recomanem.
10: Jo aquí pas.
11: No.
9: Defluencers.
11: Totalment defluencers.
9: Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escà.
11: Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè esteu cà no se banyi quan plou. O sigui, és ideal perquè cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe ja, si fa falta.
10: Però què duen? Es paraigua en el cap, com si fos un capell?
9: No ho sé, Marc. Sí.
10: O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
9: Sí, falta informació.
11: És un joc de matisos, això.
9: Sí, totalment.
10: Que, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plou, se banya, i després pues, l'has d'aixugar... És a dir, posar una solució en això sí. M'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigua, perquè... Si ja me fa nos a mi dos paraigua, imagina't a ella.
9: Amem, és que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigua incorporat a la corretja. Jo no sé si és una corretja de ferro, o com, ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionar això.
11: Li deu pesar, és que això.
9: Li deu pesar. Clar, per exemple, és un paraigua.
11: No, jo, no ho sé, eh? Jo no estic tan en contra.
10: I que és un
11: paraigua. Sobretot perquè, a lo millor vas per la muntanya... I el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ell,
10: I tu imagina't escar tot sol amb el paraigua en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
11: També és vera.
9: I si deixem els animals? No.
10: Si s'han de banyar, també que se banyin, no?
9: Poc,
10: si m'abanyo...
11: Al final és més per la comoditat teva, de que no entris banyat,
10: exacte.
11: No
10: pescar.
9: Eixo basqueros per cans. Sí. Per mi més pràctic que no en paraigua.
10: Sí,
11: jo crec que no recomanam.
9: Per tant, no recomanam...
11: A passar la fregona, tot.
9: Molt bé. No recomanam. Anam 2-1. D'acord, també què passa ara? Pareu atenció ara, la tassa que se remena tota sola.
11: Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que és això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaula. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que es pols. Com és això? El cacau en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mesclar.
10: Bé, no ho veig pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius... Bé, mentre faig això, me pots estorrar... Pues que se posi a centrifugar...
11: Són aquells 5 segons
10: que
11: marquen la diferència.
10: Que te fan arribar tard o no se feina.
9: Exactament. Jo vos he de confessar que aquest no me desencanta. És a dir, m'agrada, de fet.
11: Me sorprèn molt que el Xavi Oliver
9: li
11: costi remenar la cuera...
10: No, inclús...
9: No és que me costa, pa, escolta. És que ja he tornat una mica... Ja m'he bellumes entre tant de producte estrany.
10: I no t'ha passat qualque vegada de veure... i allà se cuera dins la tassa i t'entra se cuera dins l'ull, així no corres cap perill.
9: Això és vera, també. És a dir, no has de fer anar cap cuera.
10: Exacte.
11: O sigui, és eficient, evita lesions, és perfecte.
9: Home, pot vendre-se com vulguis.
10: 100%, ja ho veig també, un altre producte de primera necessitat.
9: Molt bé, per tant, també acceptant 2-2, anem.
11: 2-2? Bastant bé.
9: Aquí hi ha un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guà. Un guant per fer net el mòbil mentre camines.
11: O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
10: Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
9: Et mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. camines i el poses a motxeca i fiques la maneta amb el guant i el fas net.
10: M'interessa aquesta idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil, que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. És a dir, la higiene no està equilibrada.
9: És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
10: Clar, i el que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara, pues, en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la xaca.
9: I en l'estiu, perdona, crec que en s'hi ven tampoc.
10: En s'hi ven
9: tampoc. Agafa't la manigueta, eh? O la camiseta, li passes per d'un termòbil.
11: Sí, potser seria interessant que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa net.
10: Clar,
11: no?
10: Que, fossin calçons, sí, que tenen les butxaques de microfibra.
9: Està
10: no?
9: ben pensat, això, eh?
11: Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
9: Clar,
11: aquí
9: hem d'anar a patentar ara tot d'una quan sortir d'aquí.
10: Hem de córrer, perquè la gent ho ha sentit.
9: Sí. No ho sé, per tant, senyors i senyors, som influencers o defluencers? Què en penseu?
10: Jo crec que aquesta era descartat.
9: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
10: Jo no recoman perquè troc que no està encara aterrat. Com a prototip està bé.
11: Exacte, bon producte, mala execució.
10: Exacte.
9: Per tant, no recomanam.
10: No recomanam.
9: Per tant, senyora i senyora, aquí si ho xiu avui mos declaram defluencers.
0: Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Centenars de persones acampades a la Puerta del Sol de Madrid es preparen per passar-hi la segona nit en aquesta plaça en un ambient de reivindicació i seguint l'esperit del 15M. Convocada pel sindicat de llogateres, exigeixen al govern l'aprovació de l'anomenat decret Mari Carmen dimarts al Consell de Ministres. Reclamen que inclogui contractes de lloguer indefinits i la renovació automàtica dels contractes per evitar desnonaments, com el de la dona octogenària que han fet fora de casa seva aquesta setmana a la capital i que ha motivat les accions socials.
2: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa, donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
3: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
4: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
5: Nadie está pidiendo que le regalen las casas, simplemente que no nos roben, que no se beneficie a la gente que especula.
1: L'Ajuntament de Madrid qualifica l'acampada d'il·legal i exigeix a la delegació de govern que els desallotgi i reposi la normalitat. Per part seva, el president Pedro Sánchez assegura que l'executiu central treballa en el text per la seva aprovació a la cambra.
6: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
1: Mentre els sindicats d'altres territoris se sumen a les accions, a Barcelona s'ha fet una crida a col·lapsar als voltants del Palau de Congressos de Catalunya aquest dilluns hora baixa, precisament coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez a la ciutat. També aquí a les Balears hi ha mobilitzacions. S'ha celebrat una manifestació a Eivissa avui hora baixa amb d'haver 150 persones i a Mallorca el sindicat de llogateres ha convocat una concentració i sopar col·lectiu demà vespre a la plaça de Cort de Palma. El president de Sèrbia ha dimitit del càrrec, un anunci d'Aleksandar Vučić després de 2 mandats i que podria suposar la celebració d'eleccions presidencials anticipades a 7 mesos de la data marcada i just enmig de la campanya dels comicis parlamentaris que se celebren ara a finals d'octubre. Aquesta maniobra suposa que en cas que el seu partit torni a formar govern podrà ser nomenat primer ministre. La Setmana del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, tanca la 37a edició amb tot un èxit i amb la satisfacció de comprovar com l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. La vicepresidenta del Gremi, Laia Alegret, fa un bon balanç tant d'assistència com de vendes i exposa la fórmula magistral.
7: Crec, clar, no hem fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona i hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
1: Els esports, el Mallorca viu la primera gran decepció de la temporada, ha perdut 0-1 contra l'Almeria, un dels rivals que també oposita l'ascens. Tot i que les primeres oportunitats han estat del conjunt mallorquinista, la bona ha estat per als andalusos. El tècnic Luis García ha fet aquesta valoració.
8: Dolido por el esfuerzo de los jugadores, creo que hemos hecho una primera parte excelente. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial y una situación aislada y un detalle pues se han puesto por delante.
1: És tot, actualitzam les notícies demà al primer butlletí de la jornada de dilluns a les 6 a partir de les 7 l'informatiu. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Miquel Ramis és un cercador.
10: Sempre he anat cercant. I com que no tenia ningú que me guiés, per moltes vegades feia moltes voltes, fins que ell de... No sé si estic aquí davant, però he hagut de fer així. Però, com sempre, en aquestes voltes aprens més coses que no tenies previstes. I te vas enriquint amb altres històries.
9: De petit ja devorava llibres i sempre va intentar aprofundir en l'enteniment del món que l'envoltava. I ho va fer a través de la lectura, però també a través de les mans. Al cap i a la fi, formava part d'una llarga estirp de mestres d'obres. Ell sent un profund orgull d'haver-se fet la seva pròpia casa, però on es guanyaria la vida durant dècades seria en el sector turístic, treballant a l'hotelera de Barcelona. En un moment donat ho deixaria per tornar a la feina de picapedrer i d'allà en sorgirien dues noves maneres de relacionar-se amb la tradició i l'entorn que prendrien els noms d'Artífex Cultural i Balears Verd, la seva darrera aventura amb la que pretén sembrar un milió d'arbres i arbustos fruiters per fer front al canvi climàtic. Un humanista tremendament humà. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam.
11: Com te deia?
10: Sí, començar de bon surt.
11: Sí. Miquel Ramis, quin és el segon cop?
10: González.
9: I va néixer el 1960.
10: A Montevideo, Uruguai.
11: M'hauries d'explicar un poc. Com vas anar per a...
10: Bueno,
11: com vas anar com, a néixer.
10: En som egocente, ja veus que som completament uruguai, no?
11: Sí, totalment.
10: Sí, totalment. Ja, meu pare mallorquí, de Marratxinet, i tenia ganes de córrer món. Se'm va anar a Canaris, va estar 2 anys a Canaris, després va anar a Brasil, després va passar a Uruguai, i tenia ganes de néixer encara a Venezuela, i va conèixer meu mare i li va aturar un poc els peus. Això és l'origen. I jo vam venir aquí quan jo tenia 4 anys. Dic, jo, és una anècdota, jo no record.
11: Què es dedicava a ton pare?
10: Meu pare picapreder. Pare picapreder. I feia, tenia un soci i tenien un projecte que era, en aquell temps estava molt de moda el Gracite. I se n'anaven, era un soci català i tenia un equip de 7 o 8 persones i

0: Aquí la situació millorava i el turisme estava arrencant i varen decidir tornar. I el soci va decidir quedar-se, van aguantar un parell més, però després van tornar també.
1: Quants anys tenia ton pare quan va partir de cap a Canàries?
0: Bueno, suposo que devia tenir 20 i pocs. Ell va tornar en els 36, m'apareix. Sí.
1: I com va conèixer ta mare? T'ho va contar mai.
0: Suposo que normalment allà se coneixien en els en les cases regionals. No, no hi havia discoteques, i les discoteques eren les cases regionals on hi havia música espanyola i se cantaven les cançons que sent... I, clar, els emigrants era una mica la manera que te podia retrobar, no? Hi havia casa gallega, casa basca, casa asturiana, no? I se feien menjars, en són menjars típics, etc. No? I allà, pues, eren els llocs on se reunia la joventut.
1: I ta mare, d'on provenia?
0: D'allà, d'Uruguai.
1: Era nascuda allà.
0: Sí. Era de... Els predins eren bascos, hi havia... eren González. Els González eren del sud de França. I l'altre llinatge, espera que me'n recordi, un llinatge basco, ara no me'n recordo quin és, però eren de bascos i de basco-francesos d'allà. I bueno, també ella vivia un poble petit, en el camp, i també tenia ganes de conèixer món i de supos que d'aquí m'hi ve un poc, de mon pare i de mon mare, tots dos. I se'n va anar a fer feina i a viure a Montevideo. Per això se van conèixer. Dic que hi havia com una certa inquietud per part dels dos que no els bastava el dia a dia i cadascú d'ells volia conèixer altres coses, no?
1: Vas tenir germans, vas tenir molts germans.
0: Sí, tinc una germana de 6 anys més jove que jo i vivim junts a una casa. Bé, una casa, tenim un tros de terra i tenim dues cases. Ella havia una casa amb ma mare i jo visc a l'altra casa que em vaig construir jo.
1: Em podries parlar un poc de com va ser, quins són els teus primers records ja a Mallorca i com va ser la vida de ton pare un cop es va reinstal·lar aquí, la vostra vida com a família?
0: No, la vida era sempre la mateixa, eren temps d'esperança, les coses anaven bé un poquet cada any, un poquet milloraven. És de les coses que no te faltara, que sempre hi havia aquella esperança que per malament que fos la situació, sempre sabies que l'any que ve seria un poquet millor. I això se nota. Jo crec que ara els joves, és la primera generació que creuen que el futur serà pitjor i per tant serà pitjor. Perquè si creus en qualque cosa, se converteix en una realitat. I sí, la pregunta que me feies de com era la joventut, bé, la infantesa, va ser molt alegre. Marratxinot és un llogaret, és molt petit, érem quatre nins, no n'hi havia més, després va venir la meva germana, però durant anys érem quatre, a més. I anàvem a escoles en Marçal, en bicicletes, estàvem molt forts, perquè anàvem els de matí 2 quilòmetres, al migdia tornaven a dinar, després de dinar tornaven a baixar i tornaven... I sempre que anàvem a escola anaven normals, que era un poc costa baix, però per tornar competíem. Per tant, fèiem dues carreres cada dia amb unes bicicletes que devien pesar 15 quilos, que eren de ferro d'aquelles Orbea, que feixugues, no? I sí, una vida senzilla, una vida amb molt de contacte amb la natura. Mon pare sempre va ser un enamorat del camp i volia tenir fruiters de tot tipus. Tenia la coralla de tenir diferents tipus de figueres de moro. I sempre que trobava una figuera de moro diferent, amb un color diferent, la sembrava i en tenim un munt. I llavors, doncs, els primers records que tinc aquesta cosa, aquesta inquietud d'intentar també saber i aprendre i me trobo pues, que comparteixo una passió amb ma mare que és llegir. Llegíem moltíssim. No? Jo hi havia temporades que llegia pràcticament un llibre per dia. Una barbaritat, no? I tenia la capacitat d'assimilar-lo, me'n recordava. Havia llegit ja centenaris de llibres i me'n recordava de cadascú. Me podries demanar el tot, te podria donar una síntesi de què anava el llibre. I un dia, tenia, no sé, 13 o 14 anys, vaig fer una llista. així, diversos centenars de llibres,

0: I de sobte els miro i dic, ostres, tots són espanyols, bàsicament. No conec res del món exterior. Sé que existeix en Shakespeare, sé que existeix en Voltaire, en John Steinbeck, però, perquè he vist una pel·lícula, però no sé res. I me vaig autoadjudicar una feina metòdica d'anar a la biblioteca a averiguar quin eren els millors els escriptors més representatius de cada país i me llegia, intentava llegir una o dues obres de cadascú d'ells. I així pues, vaig conèixer una llau de gent fantàstica i així me vaig donar compte que la formació i la cultura que mos donaven excluïa parts completes del món, com tot el món rus i eslau o tot el món oriental. No sabíem cap escriptor xinès o japonès o rus o croata, no? I llavors, en els anys, se van començar a fer famosos sud-americans, Vargas Llosa, en García Márquez, en Borges, però bàsicament érem hispanocèntricos, no? I això va ser per ja important i sempre des d'aquell moment vaig intentar no quedar-me tancat dins una closca que no entengués molt bé l'altre. Sempre volia estar mirant una mirada cap endins i una mirada cap a de fora, no? Això m'adu en es... Bé, mentrestant, els estius feia feina, perquè ja volia guanyar-me els meus dobbers, i la primera feina va ser als 13 anys, a la fàbrica d'escars. Vaig passar un estiu que fan botelles d'aquestes grosses i duguen sacs d'àcid cítric de 50 quilos damunt del llom. Vaig parar fort, vaig parar múscul aquell estiu, no? Mentrestant feia atletisme, estava inscrit a un club d'atletisme, feia peses i feia de tot, no? I amb aquesta... Ah, i l'any anterior havia anat a un campament juvenil, quan tenia 12 anys, que era el de la OJE, Organització Juvenil Espanyola, que era una còpia, diguem, dels Boy Scouts, i estàvem al CUDI, bueno, vaig passar pipa allà. I allà pues, podries optar, te podries fer pontonero, o te podries fer explorador, o te podries fer jefe d'esquadra. I jo dic, no, jo jefe d'esquadra. I què tenia que ser? Pues tenies que saber tot. Tenies que saber pontonero, explorador i no sé què. I sí, em vaig treure el títol de jefe d'esquadra i eres el coordinador, el jefe de pelotón d'una tenda, que érem cinc nins, pues una tenda era una esquadra. Bueno. I això pues, em va ensenyar que si volies qualque cosa, les tenies que guanyar. Tenies que fer més feina que els altres. No volia... No, jo vull ser, bueno, pues, hauràs de fer el triple de feina que els altres. I com que a casa meva era una cosa natural, tothom feia feina, el meu pare va construir la seva casa amb l'ajuda de ma mare i jo, i llavors la meva mare petita per dues pols d'aigua. Era una vida que ara la mires i la veus com una vida dura, però per nosaltres no era dura, era normal, era el que veies. Jo record qualque vegada que tornava... Això que era quan era més petit, no? Tornava de l'escola, la carretera encara no estava asfaltada i el fang havia bloquejat la roda i la guardabarro, guardava el barro perquè no, la roda no girava. I el darrer quilòmetre vaig tenir que tornar empenguent. Però llavors te feies net i t'aixugaves i ja estava. No li donaves més importància. I com que no tenia... encara no hi havia la tele, no hi havia res, pues nosaltres fèiem moltes coses amb les mans i fèiem carritos que mos tiraven per una costa i a vegades mos despenyàvem. I jo ja des d'aquell moment ja vaig dir, no, jo a lo millor no seré el primer, però el meu carrito a mitja carretera no se me fugirà una roda, com veia qualcun dels meus amics que li fugia una roda i se fèiem mal. I em vaig donar compte que tenia qualitats de constructor. Jo el que construïa era sòlid. Tenia com una intuïció de fer les coses de manera que m'adalentava a les tragèdies, no? I en els 16 anys li vaig proposar a meu pare que faguéssim un galliner, perquè el galliner no m'agradava gens. Era el típic galliner de rejilla, que tenia una coberta d'uralita i bueno, el que feia tothom en aquell temps. I jo vaig dissenyar sabia que havia de ser el pressupost, però vaig dissenyar, vaig dir, lo més guapo serà fer arts, perquè els arts pràcticament no mengen material, i així meu pare no me dirà que sí. I dins els arts vaig tancar en rejilla, no? I res, me varen posar amb meu pare i jo, varen fer una part que era les gallines, els conills, i una part més elevada pels coloms que poguessin volar, i jo vaig fer ja, dins la paret, vaig fer forats perquè els coloms se sentiguessin com a la natura. Jo tenia aquesta inclinació, ja havia vist els programes d'en Rodríguez de la Fuente, que nostre llegíem la revista Integral, i ja teníem aquesta curolla per la natura i l'interès, no? I bueno, tot el poble va passar a veure, el galliner. El galliner era la sensació de tot el poble, perquè diu, home, aquesta gallina te van fer els remeis amb aquest palau que li heu fet, no? I ara, curiosament, aquest el tenc un poc abandonat, però és el meu taller. És a dir, que encara tenc una relació amb la meva primera obra, no? Llavors, els idiomes, és a dir, aquesta cosa de voler llegir a l'autor en el seu idioma original, doncs dic, no, jo he d'aprendre anglès claríssim. I de molt petit ja vaig començar a estudiar anglès. A l'escola estudiàvem francès. Jo no sabíem res, no estudiàvem res, però bueno, teòricament estudiàvem francès. I en so anglès, vaig comprar un discos, Assimil, Mètode Assimil. My tailor is rich, my tailor is not rich. No? Això era la primera lliçó. Però era un mètode molt intel·ligent que se basava en la repetició. Anys més tard vaig descobrir que això és un procés que se diu la curva d'Ebbinghaus. Ebbinghaus era un alemany que se'n va donar compte que perquè tu gravassis una cosa tenies que repetir-la una segona vegada al cap d'uns dies, després tenies que repetir-la al cap d'una setmana, després tenies que repetir-la al cap d'uns mesos, i entre la quarta i la quinta repetició te quedava gravada per sempre, amb un 90-100%. I aquest mètode assimil era així. La paraula Taylor, o la paraula rich, l'anaves trobant a les tres lliçons, a la lliçó número 10, a la lliçó número 20, a la lliçó número 40. I així, tota l'estructura. I res, eren discos d'aquest de 45, amb un magnetòfon monoaural, que vol dir que no era estèreo, però que funcionava de mar de bé. I res, tenies que posar el disc a mà i repeties, i anaves moguent entre el braç i anaves repetint, anaves escoltant, no? I quan vaig acabar en cingles, vaig dir, ara francès, i vaig comprar el mateix mètode en francès i després el mètode en alemany. Vaig fer els tres idiomes. En aquest moment ja tenia de 9 anys i clar, com que ja sabia més o menys me defensava en anglès i els altres tenia una noció bàsica, però vaig trobar feina ajudant de recepció a un hotel de Menorca, Arenal d'en Castella, un hotel de 4 estrelles. Vaig passar un estiu allà, magnífic, perquè a més de la immersió d'estar fora de casa i d'estar tot el temps amb alemans i amb inglesos, després nosaltres vivíem a Senexa, que era com un altre hotel, on vivia tota la gent que feia feina a l'hotel. I aquesta gent era tot un poble d'Andalusia, que en l'estiu quedava buit, tot el poble venia a Menorca, devien quedar més vells i els més petits, i jo tenia aquella doble immersió, el món andalús i el món estranger, diguem, no? Llavors, trec una beca per anar a estudiar enginyeria elèctrica a Vilanova i la Geltrú, i mos anem allà tres companys d'escola de Palma i tres de Menorca. I allò va ser horrible, era horrible, perquè el nivell era... Nosaltres no duíem nivell de Mallorca, era massa, massa elevat el nivell de la universitat laboral.
1: Vas tenir clar el que volies estudiar.
0: No, en aquell temps jo simplement volia fer qualque cosa, com tothom pensava, pues, tindré un títol universitari i després ja aniré esbrinant el que volia fer. El que no, ningú me va aconsellar és que jo era un bon estudiant, tenia bones notes, no? Però les meves millors notes eren de lletres, no de ciències. I de sobte me vaig a una universitat laboral on tot era ciències. Era física, era química, era matemàtiques, tecnologia. Bé, allà era un desert. I en els 3 mesos vaig dir, jo aquí no, no, ni aprovaré ni sobreviuré. A més, com que veníem del camp, no podíem estudiar durant el dia. Ens havíem d'aixecar a les 4 del matí i estudiar durant la matinada, que hi havia silenci, perquè era impossible concentrar-te en tant de renou de gent que entrava i sortia i cotxes. Una experiència curiosa, no? Mentrestant jo seguia en la coralla de viatjar i vaig estalviar 30.000 pessetes i vaig dir, bueno, no és molt, però me dona per un viatge de 30 dies. Vaig anar a Barcelona i de Barcelona vaig decidir que faria tot el viatge amb autostop. I me'n vaig anar amb autostop a París i llavors me'n vaig anar a Londres i clar, anava caminant en solitat i la gent s'aturava i coneixia gent. En som meu francès i en som meu anglès, pues, te podries defensar perfectament. I de menjar, pues, me vaig inflar de menjar formatge cheddar i pa, que era el més econòmic, i un pot de mantequilla per intentar estirar els dobbers, no? Per sort, la majoria de museus i de llocs de cultura a Anglaterra eren gratuïts, i a França també, no? Era una passada, no? Res, me vaig passar 20 dies a Londres entrant i sortint d'un museu a l'altre.
1: I aquella experiència, òbviament, li canviaria la vida. Era Miquel Ramis, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa tot d'una torna.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant la història de Miquel Ramis, impulsor d'iniciatives com Artífex Cultural o Balears Verd. Ens havíem quedat precisament en el moment en què Miquel Ramis havia començat a viatjar per conèixer món, una experiència que determinaria el seu futur laboral.
5: Vaig començar a viatges a Barcelona, va ser la meva primera experiència. Vaig fer un any de feina ja en el departament de tràfic, amb en Toni, que en aquell moment jo no me'n donava compte, però perquè era normal fumar, però fumava, doncs, 50 cigarros cada dia. I jo allà de vora, respirant un núvol de fum tot el dia, no? Llavors, jo seguia estudiant idiomes i després, quan vaig tenir 22 anys, vaig trobar una altra feina, Viatges Drac. Vaig entrar, era un turoperador, era una agència de viatges que tenia 4 turoperadors anglosos, molt, molt forts, i bueno, vaig entrar primer en el departament de comptabilitat, llavors vaig entrar en el departament de reserves, i finalment vaig fer feina de junta en el director comercial, i també una altra experiència diferent, no? Després de tant d'estar 3 anys tancat, per sortir a les 11 del matí per anar a Cala d'Ola a firmar un contracte, això era increïble. La tornada no era tan increïble perquè el cotxe del director en aquell temps no havia aire condicionat i tornaves xop, tornaves... Era dolorós tornar en el cotxe, en la llum de l'hora baixa des de Cala d'Ola. Però experiències molt interessants. L'empresa quebra i tenc una disjuntiva. Tornava a fer feina, que a Barcelona tenia la porta oberta a qualsevol moment, jo podria cercar una altra feina, i vaig pensar, me donen un any d'atur, mai tindré a la meva vida un any per fer el que me doni la gana. I en aquest moment vaig treure els papers per fer-me una casa, que és la casa que jo visc, i en 9 mesos, el meu pare i jo varen construir una casa de pedra, planta baixa i primer pis. Fins que vaig acabar dos bes. Vaig acabar la casa, vaig posar la teulada, però no hi havia dos bes per fer la cuina o per fer les portes o les persianes, però per dormir ja podria dormir ja. No? I a partir d'aquest any pues, ja vaig tornar a fer feina. Vaig tornar a fer feina a Barcelona i vaig estar uns anys fent feina. M'oferien fer feina tot l'any i jo no volia. Jo volia seguir com a fitxa discontínua perquè així tenia 3 mesos en l'any i podia continuar a sa casa. I així pues, vaig acabar sa casa i llavors en els anys vaig estar 4 o 5 anys més així també perquè clar, jo visc a dalt d'un turó i tot el que eren ses parets estaven esbaldregades i també el meu pare cada any arreglàvem una paret. Vaig posar més pedra quan vaig acabar sa casa que mentre feia sa casa. És com si hagués fet dues cases, no? Com si haguéssim fet dues cases. I em va tocar un viatge a Cuba, avantatges de fer feina de turisme. Allà a Cuba, en els anys 80, en els principis dels anys 80, era psicodèlic, era una cosa fantàstica. Després, viatges com a guia a Rússia comunista, a Sant Petersburg, a Praga, bueno, experiències molt interessants i conèixer sempre realitats diferents. Eren llocs bastant civilitzats. Per exemple, a Moscou, clar, la gent estava tan disciplinada i tan assumida a obeir que nosaltres, els grups turístics, arribàvem i no feien cor com els altres. Ens deixàvem passar a nosaltres primer i la gent no protestava. Ja em cridava l'atenció. Aquesta gent no protesta, perquè no m'apareixia bé, però funcionava així, perquè no tenien temps, no podien perdre temps i entràvem els primers en els llocs. I jo pues, vaig aprofitar pues, d'anar a llocs que el resta del grup no anava. Per exemple, jo anava a un forn va comprar un pa i xerraven la gent en rus, xerraven la gent com podia, i m'anava a les cases de discs i va comprar, vaig tornar carregat de discs d'un bon Callahan, de música clàssica, a un preu absolutament ridícul. Després m'anava a el que eren les tendes i veies totes les tendes, pràcticament quasi tots els lineals mig buis, i a la millor de més hi havia carn empotada de Polònia, perquè aquesta setmana pues, això és el que hi havia, i quatre verdures, no? I en aquell moment pues, me'n vaig adonar que aquella cosa mítica de que Estats Units contra Rússia, Rússia contra Estats Units, i dic, aquesta gent no té ni mitja bufetada, i dic, aquesta gent està que s'esbuca, tot el país se mantenia sobre un equilibri molt inestable. Però me va sorprendre moltíssim, per altra banda, el civisme de la gent, no? Bé, això suposo que ho has sentit, a tothom ho ha sentit mil vegades, d'anar en el metro de Moscou i veure un metro que és impecable, de luxe, i ni una sola pintada ni una sola ratxada. És a dir, un respecte per lo que és comú que nosaltres no tenim avui en dia. I els americans que ara, fa dos dies, acaben de descobrir Moscou i se'n van allà, flipen, perquè estan acostumats a veure el metro de New York, que allò és tipus Bronx, i quan veuen allà aranyes de vidre i un mosaic supercomplicat a l'altura de la cara, que el podries rompre, el podries tacar, això, i està impecable, i dur 50 anys allà i ningú s'ha atrevit a tocar-lo, aquí te'n dones compte el que és una civilització que té una cultura i que té una visió conjunta, i no aquesta cultura occidental que és que cadascú grena per un mateix i no se considera el benefici de la comunitat. I llavors pues, ja ens trobam immersos dins el món turístic, viatges, coneguem molta gent, negociant, aprenent el que és l'entringulis de negoci, i jo, mentrestant, la meva vida privada, jo seguia treballant la pedra, havia après a picar pedra construint casa meva. No vaig tenir mestre de picar pedra, no? I me vaig seguir formant, i un moment donat, pues, jo duia molta feina, duia molta atenció, vaig ser cap de vendes, després vam fer responsable de màrqueting nacional de Barcelona Hotels, i duia un giro de feina brutal. Era dels primers que anava per Europa amb un ladrillo que se deia mòbil, que pesava 1.000 quilos, en som a dotits, ordenador, i els companys deien, que bé, no?, que t'has anat a la ITB de Berlín o a la Volta al Market de Londres. Sí, sí. Una setmana abans he hagut de fer doble torn per avançar la feina, perquè estaria 3 dies fora, i quan he tornat he hagut de fer una setmana per recuperar la feina que ningú ha fet per jo. I mentre he estat allà, pues, a les 2 de la matinada estava muntant l'estant de Barcelona. L'únic que teníem com a compensació era que cada dia, quan acabàvem, m'anàvem a un bon restaurant i menjàvem bé. I m'anàvem a un xinès bo, que no té res que veure els xinesos barats, o m'anàvem a un restaurant libanès. I allò era també experiències culinàries i gastronòmiques interessants. No? Una cosa curiosa era que quan estaves a Kensington Street, a qualsevol carrer així comercial, pues, hi havia gadgets, gent que venia, me recordo, un que venia com una espècie de moc que el tiraves a una paret de pedra polida i el moc davallava tot sol. No sé si te'n recordes. Era com un pop. I aquest tipus de gadgets, en els primers viatges, pues, els de veies a Espanya es cap de 2 anys. En els viatges següents els de veies es cap d'un any. I en els viatges següents els de veies cada 6 mesos. És a dir que en 2 anys m'anàvem acostant, la velocitat s'anava accelerant fins que realment ja estàvem a la part. Això també te donava una referència de que el món... De que anàvem bé, en el sentit de que els anàvem agafant, no? Els anàvem posant. Arriba el moment en què ja tenia una saturació de feina tremenda. el vespre em despertava a les 4 de matí perquè se m'havia corregut una idea, encenia l'ordenador, feia feina amb una fulla de càlcul 20 minuts, me guardava un disquet, en aquell temps eren disquets, em parava la meva jaqueta, perquè no se m'olvidàs, el disquet en la feina, i m'entrenava en el llit. I després, al set, ring, tot anava a aixecar. I te vesties com si anessis a la guerra, amb una dutxa, la corbata, i vinga, cap allà. I arribava un moment que ja estava esgotat, no? I a més, m'anaven posant, el director general me posava més responsabilitat, però no me donava més gent en proporció. Em diu, Miquel, ara hem comprat dos hotels. I dic, idò, m'has de posar dues persones més. Diu, no, te'n posaré una. Dic, pues, això no... Això l'únic que fas és que m'ho anem carregant. Bueno, bueno, ja ho veurem. I, claro, gràcies a això, i que jo era bastant eficient, jo aconseguia un mes de sou bastant notables. Un any vaig aconseguir un 20% d'augment, l'altre any un 25% d'augment, però a costa de deixar-me mitja vida ja. I arribava un moment que, quan ja tenia una bona posició, guanyava dos bes i tenia un bon futur, me vaig repensar i me vaig fer una pregunta molt senzilla. Tenia 37 anys. Dic, Miquel, tu te veus en 50 anys fent aquesta feina? I la resposta va ser no. Vaig arrencar la meva dona i vàrem decidir, pues endavant. I vaig donar 6 mesos al meu jefe, al director general, i vaig dir, d'aquí 6 mesos me n'aniré. Bé, bé, ja se te passarà, ja se te passarà. Veten 2 o 3 dies de descans i no sé què. Es cap de 2 mesos. Que, Miquel, ja se t'ha passat allò? Dic, no, i te queden 4 mesos. Es cap de 2 mesos més. Se t'ha passat? Dic, no, i te queden 2 mesos. Res, vaig formar a la meva junta, vaig deixar una bona secretària, que era molt eficient, i me vaig tirar. I me vaig tirar en el buit, simplement que no volia seguir ja. No tenia clar què fer, i vaig estar dubtant si muntava una assessoria o tornar a la pedra. I vaig fer una prova de cada cosa. Vaig fer una assessoria a una empresa d'informàtica, per dir-li quins eren els punts febles i els punts bons. La reacció va ser molt rara, perquè tot el temps que li anava explicant les coses que tenia que millorar, el director com que s'intentava justificar. I no t'estic atacant, només t'estic dient. I vaig dir, això, si ho han de trobar a cada auditoria, això no m'agrada. I després vaig fer... La Càmera de Comerç me va demanar que fagués una intranet, la seva primera intranet, la vaig dissenyar jo. I sí, va ser un poc més agradable, però tampoc no m'acabava de xocar. Res, finalment vaig dir, tornem a la pedra. I pues ja m'atens allò que de mòbil, de corbata i de viatges, me trobes fent paret seca, tot sol, a mi del camp, plovent, i cercant la meva ruta, no? Vaig muntar una pina que se deia Blau Rústic, que feia feines un poc exclusives per cases rurals, feines de pedra. Feia fonts, feia un brollador per una piscina, una paret seca així un poc especial, que també fos una font, etc. I li anava ficant llaures, una talla d'un mascaró que ja me feia, i allà sortia l'aigua per la boca. I en el principi molt bé, però després ja una altra vegada el mateix. Sempre arribava tard. Me cridava la gent quan ja explica per ells s'havien anat i ja li havien fet la casa. I dic, bueno, és que vull que me donis un toque. I dic, bueno, aquí no et puc donar un toque. La finestra aquesta tindria que estar aquí. L'escala l'hagués posada a l'altra banda. I aquesta rajola no te pega en res en la bola de les vigues, no? I vaig dir, això tampoc no m'agrada, perquè és com si arribessis massa tard, no? I és quan me vaig donar compte que el món que jo havia conegut ajudant a meu pare als estius, fent de picapreder, pues s'estava esveint molt ràpidament. La indústria de la construcció anava com a loca, però com a loca, i tots els picapreders bons, com la meva família, clar, i tots la meva família han estat mestres d'obres, no? Mestres d'obres de poble, no vol dir un mestre d'obres dolent, vol dir un mestre d'obres que comença en sofonament i acaba parant les toles. Té tota la visió de la casa dins el cap. En canvi, la gent que feia feina a les obres grosses eren especialistes de només posar rajola, o només posar totxana, o només posar bastiments. Especialistes, no? Que ningú tenia la visió global. Me va contratar a Llebrers Feliu per fer feines de restauració, edificis històrics, i me vaig trobar que era una empresa que tenia en aquell moment 60 obres simultànies i tenia una cosa paradoxal, que era que l'única persona que realment sabia fer feina de veres, que era un oficial de primera experimentat i bo, el havien nomenat encarregat. I la seva feina era vigilar els altres i anar-se'n a la furgoneta, anar a cercar el sat de Portland, per aquí i per allà. És a dir, l'única persona que realment sabia fer feina no feia feina. Feia de monitor, de controlador dels altres. I, en fi, vaig fer les meves feines, el que em van encarregar, em va agradar molt, i vaig fer feina a la catedral, vaig fer feina en... Bueno, això ja era per el meu compte. Vaig fer feina en el Palau Episcopal. El Palau Episcopal sí, vaig fer feina amb ells. Després, per el meu compte, ja tenia un cert nom i ja me varen cridar restauradors de patrimoni per fer intervencions específiques, per exemple, a Salmodaina. Feines així més complicades, no? I ja tenia el meu nicho, tenia les meves coses i, a més, jo estudiava molt el tema de la picapedreria, me llegia tratats arquitectònics i en peces intentava ensenyar-me, no intentava, me vaig ensenyar jo tot sol a fer arcs, voltes, cúpules, escales de caragol, i en un moment donat pues, se m'ho va córrer la idea de veient que tota aquesta generació com el meu pare s'havia esveït, o s'havien mort, o s'havien jubilat, o se'n havia anat sense poder ensenyar en els nous, perquè tothom tenia massa feina. I jo, per exemple, meu pare me va posar amb un senyor que jo considerava major, que devia tenir 50 anys, era més jove que jo ara, i aquest senyor, com que meu pare estava allà, el que se deia escarada, a l'estajo, fent feina molt ràpid, doncs aquest senyor major era el que s'encarregava de fer replantejar l'escala, o fer la ximenea perquè no fagués fum, i jo aprenia amb aquesta persona. Pues, aquesta estructura havia volat, s'havia explosionat. I, per tant, vaig anar a la conselleria de treball i els vaig proposar la proposta de fer cursos per recuperar l'ofici de picapedrer. I vaig muntar Artífex Balear, va ser l'any 2003, que va ser recuperar els oficis de la construcció. Això me ve, primer, desconeixement de la casa tradicional mallorquina. M'he passat anys passejant els diumenges amb la meva dona, fotografiant pobles, carrers, possessions, cases, alqueries, i entenguent en profunditat què és el que és l'estil mallorquí. Que hi ha gent que se pensa que l'estil mallorquí és Sant Coraix o Porta Portals. No, l'estil mallorquí són finestres petites perquè hi havia molt de sol i el vidre era car i són... no hi ha arquets, ni hi ha històries d'aquestes, i hi ha, les cases tenen un 50 o un 60% d'espais per fer feina, espais agrícoles. És a dir, que l'espai físic de viure és menys del 50% del buc total de lo que fas, no? I això, pues, com que jo llegia els tratats arquitectònics romans, de Caton, en Barron, en Columela, pues, tots aquests descriveixen, a més, amb un idioma, amb una manera de xerrar, que tu dius, és que aquestes persones, jo podria estar fent una cervesa amb ells. És a dir, som romans, som completament romans. Eh? Tenc un amic que m'acaba de regalar aquest llibre, Somos Romanos, Descubre el romano que hay en ti, Pedro Álvarez, Paco Álvarez, el m'he llegit encara. I és vera, quan tu llegeixes això, dius, és que som exactes, no han canviat. Fa 2.000 anys que som els mateixos. I en aquell temps, aquests romans pues, ja aconsellaven aquesta relació de com tenies que gestionar la finca, com tenies que dur els esclaus. Per sorpresa meva, deien, els esclaus els ha de tenir contents, perquè si no, no fan feina. I quan anomenis el cap, que l'esclau, que serà el cap dels esclaus, has d'anar molt alerta que no se posi fet un dictador a la gent, perquè bla, bla, bla, bla. Perquè es consideraven simplement que tenia que tota la possessió, que se diu, s'emplea la mateixa paraula a Roma, possessió és la possessió, pues tenia que funcionar molt fluidament i tenia que estar en consonància amb la natura i en consonància amb les diferents interaccions humanes que hi havia allà dins. I això és una cosa que hem perdut. Ara feim una arquitectura que no sabem per qui la feim. No sabem qui ha de venir a habitar. Vendrà un alemany, vendrà un anglès, vendrà un mallorquí? Vol les habitacions petites, les vol grosses? No, jo faig una cosa i és que vengui, pues, ja està fet, no poden canviar. En canvi, totes aquestes mentalitats grecoromanes, la casa creixia en resposta a les necessitats humanes. Anaven ampliant la casa a mida de lo que anaven canviant i lo que anaven necessitant en les diferents generacions. I la feina final, el resultat final d'una casa com aquesta, la que estem, Sant Polidor Filavell, és la feina acumulativa de diferents generacions. Això no ho ha fet una generació, això ho han fet diverses. I aquesta visió se contraposa parafrontalment en aquest acudit mallorquí entre els picapreders que deim aguanta la paret que vaig a cobrar. Aguanta la paret que vaig a cobrar. És a dir, que ningú s'enteri que en realitat la feina no l'he feta i som un mercenari, m'importa un pito si això s'aguanta o no s'aguanta, però mentre jo pugui cobrar i partir, perquè ja m'esperen a l'altra banda, i claro, això significa perdre l'orgull de constructor com a part d'una nissaga familiar que el teu predí era picapreder, ton pare era picapreder, i les feines que tu feies condicionarien el teu futur, el futur del teu fill, que també seria picapreder. Això te donava una responsabilitat social. Hi havia una cosa que en castellà se diu prurito, no sé si en mallorquí vergonya, o, que és que la gent abans, per exemple, jo quan tenia 10 anys, tothom anava ben vestit a sobre. I te canviaves de roba a sobre, te paraves roba de fer feina, i quan sorties te feies les mans i els braços nets, la cara neta, i te posaves la roba neta una altra vegada, i anaves pel carrer net i pentinat. Ara veus la gent plena de taques que surt de fer feina i li importa un pito com va pel carrer. És a dir, aquesta part de que m'és igual, és a dir, jo vaig a lo meu i no t'entenc, si puc estudiar 10 minuts cada dia, doncs són 10 minuts. Per tant, el que hi ha és una manca de, el que en castellà seria decoro, no? És a dir, teníem una mica de cura, de entre tots cuidar lo comú, no? I les relacions d'educació, de xiqueta, quan una persona major puja a l'autobús, totes aquestes coses, cada vegada les veus que se van esveint, i veus que no, que anem cap endarrere, en aquest sentit, no?
2: Parlem un poc d'aquest projecte del millor d'arbres i d'on ha sortit.
5: Sí, això ha sortit d'un moment donat. Jo tenia una informació acumulada brutal, tenia muntanyes d'informació a casa meva, i dic, això se m'està desmadrat, ja és hora que me posi a ordenar aquesta informació. I la millor manera serà escriure un llibre. M'obligarà jo mateix a conformar tot això que tinc. I vaig començar metòdicament, pum, pum, i quan me vaig donar compte vaig dir, això no serà un llibre, això seran un parell de llibres. Com a mínim seran dos o tres llibres. Però res, me vaig parar tranquil, era l'any 2018, i vaig començar, anava escrivint i anava recopilant, sempre a hores perdudes, els vespres, cap de setmana, mentre veia una tele, una pel·lícula en la meva dona en la tele, jo en l'ordenador fent feina. Ja, som bastant multitarea, no? I quan ja tenia una certa informació, vaig dir, no puc esperar a publicar el llibre. Hi ha una cosa que ara ja sé, que és que és urgent començar a caminar mentre segueixes polint aquesta definició teòrica. Perquè aquesta definició teòrica encara me falta una sèrie de feines, jo veig que tinc encara unes carències, però no puc esperar. I és quan vaig començar a pensar que tenien que fer una proposta que tenia que ser econòmica, tenia que poder participar tothom, perquè si no participa tothom l'has de subvencionar a base de dobbers, i no hi ha dobbers suficient per això, i tenia que ser de fàcil aplicació i fàcil manteniment. I de tot el que vaig estudiar, doncs vaig caure en compte que la manera més adequada d'atacar molt de problemes amb una selecció era sembrar molts d'arbres, no? Fer una reforestació amb un sistema que es diu Food Forest Garden, que és bosc comestible, que s'imita el funcionament d'un bosc, però totes les espècies o generen menjar, o generen farratge pels animals, o són medicinals, o són aromàtiques, o melíferes, o te donen un benefici de lo que sigui, no? I tot això ha d'estar muntat amb una sèrie de plantes i arbres que se diuen gremis, que hi ha un gremis que s'ho duen bé i els has de posar, diguem, a la part esquerra del jardí que fas, i uns altres han d'estar amb un altre gremi, com si fossin dues tribus, no? La tribu d'Inca i la tribu de Llosota no poden estar juntes, han d'estar separades. I amb aquesta disposició, pues, resols el tema de l'absorció de CO2, recuperes el cicle de l'aigua, tornes a fomentar la biodiversitat animal i vegetal, recuperes les espècies locals, que són les que millor funcionen en el nostre clima local, i deixes de contribuir a una sangria incessant durant els darrers 50 anys que tothom s'ha dedicat a importar varietats de fruiters i de plantes i de tot que són més espectaculars, fan la fruita més grossa i més dolça i més no sé què que són nostres. En realitat, tots aquests arbres i totes aquestes plantes no estan adaptats al nostre clima i han de mantenir molta més aigua i molta més cura, són més dèbils i, per tant, és un gran encert a curt plaç, però tu mateix te fiques una trampa.
2: Una darrera pregunta. Conta-vos tu mateix.
5: No, jo me veig, tenc molt clar el meu paper. El meu paper és fer aquesta feina de compilador, preparar aquesta feina que he fet de compilar una sèrie d'informació. Si intel·ligent i col·lectivament la sabem emplear, me donaré molt per satisfet. I si no, sentiré que he fet el que tenia que fer. No puc fer més, no puc obligar la gent a que se quedi convençuda, no? Sí que me considero part d'una cadena de coneixement, primer perquè som un mestre picapreder, el que en castellà es diu cantero, no albañil, picapreder és cantero, no? Que pica pedra. I els mestres picapreders tenim un ofici que fa 4.000 anys. Fa 4.000 anys que molts passam de mestres a alumnes, aprendisos, uns coneixements. Per tant, jo me considero sempre un eslabó d'una cadena de coneixement. I el meu deure és dur menjar a casa meva, que la meva família estigui bé, però l'altre deure que tenc, que és un pes que sempre tenc damunt, és que jo he d'aconseguir traspassar la informació que jo he acumulat, perquè tampoc és meva. Jo simplement som un transmissor que a la major li he pogut afegir un pot d'informació o he après d'altres, però la meva feina és transmetre aquesta informació. I ara, 30 anys després de que hagués vist com la cadena de coneixement de la generació del meu pare va desaparèixer, ara veig que tornem a estar les mateixes. Ara tornem a tenir una generació de gent com nosaltres que tenim una informació que els joves consideren defasada, avorrida, no té sentit i com antiga, no? Que es posa. I crec que el futur que encara és salvable, jo segueixo pensant que encara ho poden fer, només ho poden fer amb una combinació de vells i joves. Això els joves tots sols no ho podran fer. I els vells tampoc no ho podran fer tots sols. Però si no aconseguim que els joves entenguin de que la clau està en mitja cama de modernitat i mitja cama de revisitar el que ha funcionat bé, que és el passat, analitzar el que ha anat bé i el que no ha anat bé en el passat. I amb això serem capaços de construir un vehicle que ens transporti en el futur. Si no, embarrancarem. I de moment no ho tenc clar que ho puguem fer.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ramis pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Eduard Cuadrado, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Orenan Barchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara de Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenar la benvinguda a l'edició 677 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemam.
0: Diumenge 27 de setembre de 2026 i jo crec que hauríem d'anar per feines per no fer esperar massa en el nostre convidat que mos ha vengut a visitar per ampliar el tema de la intel·ligència artificial. Eh? La superintel·ligència, que li volen dir alguns ara. Així que, Miguel, si vols, cinto sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 677 de Font de Misteris a Mondiversos, on viatjarem a la Palma de 1610 per conèixer la misteriosa mort d'un jove pescador amb una poma com a principal arma sospitosa i un procés judicial sense sentència coneguda. I com has dit, conversarem com varen quedar la setmana passada amb en Juanma Cervera, el nostre tecnòleg de capçalera, i li demanarem algunes coses sobre els perills actuals o no de les IA. I al Contes i rondalles de Nairana Font coneixerem històries i llegendes on precisament el protagonisme està a sa poma. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també ens podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes ens trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris i B3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Ens podeu escoltar en directe a CFM, a través de DAB+, a ib3.org o a l'aplicació d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. Podeu recuperar tots els nostres programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'ib3 Televisió a totib3.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Avui, Sergio, no sé molt bé, si vols fer això que ara diuen true crime, o si te vols marcar un Carles Porta, el gran periodista i comunicador que ha sabut dur els successos a la part més alta del podcast en català, però ho dic perquè vens amb un crim, això sí, de fa més de 400 anys, i que pel que sembla mai ningú va arribar a resoldre del tot i que mos vares dir que hi ha una poma pel mig, entenent poma com el fruit, clar. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, Món Diversos.
1: Idò, efectivament, avui en aquest Món Diversos vull recordar un crim. Un crim de fa més de 4 segles que oficialment mai se va arribar a resoldre. Ho explica l'historiador Jaume Serra i Barceló en un article del butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, a partir d'un procés que se conserva a l'Arxiu del Reina de Mallorca dins la secció criminal de la Real Audiència. Per entendre per què aquest cas va quedar en escalaix, val la pena situar-se en un moment a l'època. La Mallorca de 1610, allà vivia enmig de les lluites entre els bàndols de Canamunt i els de Canavall, dues seccions nobiliàries que se disputaven el poder amb bandolers armats en el seu servei. Hi havia doctors de la mateixa Real Audiència, com en Miquel Miralles, que no dubtaven en servir-se de bandolers per assumptes personals, i de caps de colla com Arnau de Santa Cecília, com havien fills fins i tot davant dels tribunals per aconseguir el perdó dels seus homes. Enmig d'aquest ambient de violència i de jutges amb els seus propis interessos, la mort d'un jove pescador sense cap relació amb la noblesa no semblava, en els ulls de la justícia, un cas molt prioritari. Anem en el 19 d'agost de l'any 1610, a la ciutat de Palma. El protagonista se diu Joan Baptista Nelo, un jove pescador, i aquell que vespre surt d'una casa del carrer Nou que, segons els rumors, no tenia gaire bona fama. Allà hi vivia una dona anomenada Catalina Frau, coneguda pel nom de la Culota, amb qui, pel que deien els veïns, Joan Baptista havia mantingut relacions. El problema és que ell, per aquelles dates, festejava formalment amb una altra lota, que vivia gairebé porta per porta amb Catalina. Quan surt d'aquella casa, en Joan Baptista du una poma a sa mà. En el carrer l'espera Catalina. Se posen a xerrar, de manera amigable, diu el procés, i ella li proposa una cosa ben senzilla, intercanviar sa poma que ell du per sa que du ella. Ell hi accedeix i pega una mossegada. Un testimoni, una tal Catalina Mascaró, recorda que se la va menjar en sospites, com si ja en aquell moment notés que hi havia alguna cosa que no anava bé. Una vegada la fruita li va entrar a l'estómac, es va sentir malament. Va caminar fins a casa seva, la seva enamorada, també en el carrer Nou. I va arribar cap a les 10 del matí demanant que li miressin sa cara perquè se trobava molt marejat. Poc després el van trobar mort en el menjador de sa casa.

no interroguen Anna Catalina. I els dubtes que se plantegen els investigadors són molt interessants. Com és que una Lota Fadrina, que es dedicava a filar i cosir, tenia a casa seva un marí, probablement el piment, que és un compost fet amb arsènic? Com se pot enverinar una poma per de fora sense que se noti a la pell? S'hauria d'haver impregnat per de dins, cosa que hauria fet també s'hauria fet per falta de temps i premeditació. I com sabia Anna Catalina que aquell capvespre en Joan Baptista baixaria amb una poma a sa mà? I de cap d'aquestes preguntes té resposta en el procés. I lo cert és que, malgrat tots els indicis, la justícia mai va arribar a demostrar formalment la culpabilitat d'Anna Catalina Frau. El document se talla, com passa moltes vegades amb aquests processos antics, sense sentència coneguda. En definitiva, 400 anys després, seguim sense saber què va passar de veres aquell capvespre d'agost en aquell carrer de Palma amb una poma que dues persones varen decidir intercanviar-se sense saber, o sabent o massa bé que una de les dues no tornaria mai més a casa. Què vos pareix?

Idò, per començar, molta casualitat, perquè la setmana passada, quan vàrem estar parlant de captius i esclavitud, vaig estar fuetjant el llibre El sexe a Mallorca, notes històriques 2, d'en Ramon Rosselló i d'en Jaume Bové, i ho vaig veure això que me va cridar l'atenció. I és precisament aquest mateix cas on es parla d'un enverinament amb una poma. Perquè, clar, això me va cridar l'atenció, perquè la poma com a sistema per enverinar, jo, personalment, no ho veig massa clar. Una taronja, per exemple, sí, però una poma... De fet, de nin sempre me va cridar l'atenció que pogués ser una poma allò del conte popular de na Blancaneus, eh? Que la seva madrastra li donàs una poma per matar-la. I un pensa amb això. I això de les pomes deu ser més bé una cosa simbòlica pel tema de la Bíblia, quan allò de la poma, la serp, el paradís, el pecat original i tot allò, no?

I de nou sé, però el que sí sé és el que mos diu la Bíblia damunt d'aquests fets de la poma, eh? Segur la història, no? Déu els diu que poden fer el que vulguin menys menjar pomes d'un arbre. I Eva, la parella de Adam, convençuda per una serp, no fa cas, i Déu s'enfada, i bé, això seria el resum, no és així. I de fixeu-vos què diu realment la Bíblia, i això ho he tret de la Bíblia de Montserrat. Diu, la serp era el més astut de tots els animals salvatges que Javé Déu havia fet. Digué a la dona, així Déu ha dit que no mengeu de cap dels arbres del jardí? La dona li respongué, podem menjar fruit de tots els arbres del jardí, però del fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni el toquem perquè moriríem. La serp replicà la dona, i que, no morireu pas, Déu sap prou que el dia que en mengeu se s'obriran els ulls i sereu com els àngels que coneixen el bé i el mal. La dona, veient que l'arbre era bo per a menjar, que donava gust de mirar-se'l i era temptador per adquirir el coneixement, prengué del seu fruit i en va menjar. En donà també el seu amo i en van menjar tots dos, i a tots dos se'ls obriren els ulls. Llavors conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cintura. I segueix la Bíblia. Sentiren després els passos de Javé Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc del dia, i l'amo i la seva dona s'amagaren entremig dels arbres del jardí perquè Javé Déu no els veiés. Però Javé Déu va cridar a l'homo, on ets? Ell va respondre, he sentit els vostres passos al jardí, he tingut por i m'he amagat perquè vaig nu. Li replicà, i qui t'ha fet saber que, no, que anaves nu? Que potser has menjat de l'arbre de que t'havia manat que no mengessis. L'home respongué, la dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit de l'arbre i n'he menjat. Ja ve Déu, digué la dona, què has fet? La dona va respondre, la serp m'ha convençut que em mengés. Bé, i a partir d'aquí els hi diu el càstig per haver incomplit la norma, per haver menjat, allò de la suor del teu front, i tot això que acaba amb allò de fins que tornis a la terra que es dona s'està tret, perquè ets pols i a la pols tornaràs.

Però aquí, sense entrar en debats teològics, Borja Rigo, jo volia anar a una altra cosa. Vos heu fixat que en cap moment parla de pomes? L'única referència a un arbre frutal determinat, en aquest cas, és a la figuera, perquè són fulles de figuera com es tapen. Que, per cert, la figuera, la gent el té com un arbre maleït, a la figuera. Entre d'altres, a la Bíblia hi surt més vegades. Per exemple, a la on es penja Judas, et sabre que el bon Jesús maleeix. A més, a part, també es relaciona amb bruixes, amb éssers estranys. Però de pomera o de pomes, a la Bíblia, res de res. En canvi, sí que surt a històries estranyes, com per exemple que volia dir que vaig trobar la setmana passada preparant el programa i que ara mos encaixa perfectament. Del llibre que he citat abans, el 16 Mallorca Notes Històriques 2, trobam el que has citat tu, Sergio Rigo, però amb una curiositat que crec que no has dit. La declaració de la padrina de la víctima, de la seva abuela, diu 1610, enverinament. El 28 d'agost es promou un expedient on declara Francina Guanyavents, viuda, i diu que denuncia que el dia de Sant Magí el seu net Joan Baptista Nello, fadrí de 21 anys d'edat, vingué a sa casa i es va badejaure de molt de mal de ventre. Ella li dona aiguardent per remeiar-lo. Creuen que l'han emmetzinat amb una poma que li ha donat Catalina Frau, àlies Culeta, dona soltera, per enveja que tingué de que va veure eixir en el dit mon net de casa d'una altra dona, també soltera, perquè ella volia molt de bé anar amb el dit mon net i ell no feia cabal d'ella i així per malícia i enveja li dona dita poma de que veig que és mort. I posa, declaren altres testimonis. Però no hi ha cap més informació. Una pena.

però sí que hi ha la curiositat de la poma, no?, en verí, suposadament. Clar, perquè sí que hi ha qualque cas de possible poma enverinada, que és la que diu que és l'origen. Avui que parlarem d'ordinadors i d'informàtica. Si hi ha dues empreses en el món ben conegudes i importants, són Microsoft, on justament fa feina el nostre convidat d'avui, i Apple, que té una poma com a logo, una poma mossegada, i que més inicialment duia els colors semblants de la bandera representativa dels col·lectius LGTBI. Anem a veure el per què.

1912. A Londres naix el que seria el matemàtic i podrien dir que precursor de la informàtica que l'entenem a dia d'avui, i també el que hauria creat el conegut com a test que du el seu nom per, bueno, per saber si una màquina és màquina o és un humà. Ell era Alan Turing, i a part de tot, la seva major aportació al món potser fos l'haver pogut desxifrar la màquina Enigma, que era un sistema d'encriptament de missatges de l'Alemanya nazi que duia locos, literalment, en els aliats, fins que després de molt intents, ell va aconseguir desxifrar-la.

Però en el seu cas, què més donava la seva capacitat en aquella Gran Bretanya postguerra mundial, quan hi havia una cosa que pesava molt més damunt la seva persona? Sí, un heroi, sí, va salvar, suposa que milions de vides, i Déu sap si més que vides en aquella guerra, però el que li foteren, perdó per la paraula, però pens que és així, el que li foteren la vida va ser a ell. A principis de 1952, en 40 anys, les autoritats el varen detenir i jutjar a ell, en Alan Turing. Resulta que un jove de 19 anys, amb el que havia estat a casa seva, li havia pres coses seves, i en Turing ho va denunciar, però arrel d'això va sortir a la llum que havien mantingut relacions homosexuals. I com en aquell moment al Regne Unit això era delicte, bé, ho va ser molt d'anys més encara, és un altre tema aquest, però com que era delicte el varen jutjar i el varen condemnar. I sabeu a què el varen condemnar? I de, a un tractament amb hormones per tal de baixar-li la libido. A un tipus que havia mantingut relacions sexuals privades amb un major d'edat i que ho varen sabre les autoritats com a venjança personal. Vull dir que no sembla que fos un depredador sexual, ni un pederasta, ni res semblant. I de, au, és igual, castració química pel fet, per l'únic fet de ser homosexual.

0: Clar, sempre era millor això que la presó, no? Bé, la frase no, no està ben dita, però crec que se m'entén. Vull dir, no semblava tan greu això del tractament hormonal com haver d'entrar a presó. Eh? Crec que està millor explicat així. El cas és que ell entra en una profunda depressió i 2 anys després, el reconegut, famós, prestigiós científic es troba mort a casa seva i en el seu de vora hi havia una poma mossegada. La versió oficial és que ell mateix hauria enverinat una poma en cianur i s'hauria llevat la vida d'aquesta manera tan, no sé si dir poètica. Però la seva mare, na Sara Turing, deia, afirmava, que no, que ell no es va suïcidar. Ella deia que ell experimentava en químics i que degué fer qualque reacció que els gasos d'aquest químic se'l varen matar. Però el problema és que es veu que no devia interessar, pel que fos, que et sapigués la veritat, perquè crec que no va haver ni autòpsia, ni anàlisi de la poma, i clar, i després allà me diuen conspiranoic. Idò, terribles, no? Fos com fos, però terribles els darrers anys d'en Turing, sense cap dubte, injuts, desagraïts, i criminal el que li varen fer. Però tot això venia per la curiositat de la poma. I és que quedar en terra, de vora, o sigui, just de vora d'ell, en terra, de vora del precursor de la informàtica moderna, que era homosexual, com he dit, va quedar una poma mossegada. I 30 anys després, Steve Jobs i els seus varen fundar una empresa d'ordinadors revolucionaris que té com a emblema una poma mossegada amb els colors de la bandera LGTBI. Tot encaixa, no? Ja tindríem l'origen del logo d'Apple. I doncs sembla que no, que és casualitat. Quantes casualitats a la vida, no? Perquè la prova estaria en que el primer o un dels primers noms d'Apple, bé, no sé si ho he dit, Apple vol dir poma, no? I de base s'apel Macintosh, i no sé si sabeu que Macintosh és un tipus de poma, la poma vermella, que era la que més li agradava a Steve Jobs. I d'aquí el nom i el logo, eh? Perquè de més Steve Jobs feia dietes de menjar només poma, certens. I de qualsevol empresa li digué que com a nom Apple estaria bé. I ell va pensar, fantàstic! Però sabeu per què? Perquè en el llistí telefònic aquest nom simpàtic i sorprenent d'Apple anava abans dels d'Atari. I ara aquí la pregunta final seria, i per què la representació de l'arc de Sant Martí dins els primers logos d'Apple Macintosh? I de per què era l'inici del color en els ordinadors i era la millor manera de representar-ho? Crec que és molt curiós.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
3: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
6: amb
2: la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Molt bona.
6: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
5: I Vetres Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
6: Oh, no. Llampugues, sí.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa, a través d'internet, mos podeu trobar a iv3.org, també mos podeu trobar a fontdemisteris.com. I bé, com hem dit abans, en el sumari, la setmana passada varen telefonar en Juan Manuel Cervera, que és el nostre tecnòleg de capçalera, per tal de demanar-li damunt això que s'ha estat parlant tant les darreres setmanes, eh? Els perills que ara diuen que mos du la intel·ligència artificial. Ell fa feina a Suïssa, precisament en coses d'intel·ligència artificial, a una de les majors empreses informàtiques del món, i avui, a títol particular sempre, mos ha vengut a veure precisament per tal d'aprofundir una mica en aquesta qüestió, en aquesta, no sé si dir inquietant qüestió. Bon vespre, Juanma, gràcies una altra vegada per l'esforç que te representa estar ara aquí, assegut en aquestes hores intempestives en els estudis d'IV3 Ràdio. Benvingut.
1: Bon vespre, Xema, i moltes gràcies per convidar-me.
0: No, a tu, perquè, clar, estem en un tema que ara tothom està... Ara sembla que aquests 2-3 darrers dies ha baixat una miqueta aquest tema, el manco a nivell nacional aquí a Espanya, però és realment una inquietant qüestió, aquest del perill de la intel·ligència artificial, o no hem de posar l'adjectiu inquietant?
1: Jo crec que no és només inquietant, sinó que és una de les qüestions més importants d'aquest segle, no? Avui en dia hi ha una cursa molt important, i ja no és pues, la cursa de l'espai, com fa molt de temps, o no és una cursa que s'estigui creant en els mercats financers o els camps de batalla, és una disputa que s'està passant als centres de dades, no? Ara heu vist que, bé, tots els grans de la intel·ligència artificial, com en Sam Altman, en Daria Modei, d'Anthropic, en Elon Musk, tots estan demanant que afluixem un poc el ritme en el que s'està fent la intel·ligència artificial, en el que s'està creant tots els nous models. Però cap d'ells, i els de Google, DeepMind també, cap d'ells estan aturant. Demanen que s'aturi, però no estan aturant. I per què no estan aturant? No poden. No poden aturar perquè, si no, s'altres, la competència anirà més aviat que ells, no? I, a més, estan cercant aquesta superintel·ligència, no? Aquesta intel·ligència artificial general que xerràvem un altre pic que vaig venir aquí, no? I clar, tenim... perquè entengueu un poc com funciona tot això i com funciona tota aquesta intel·ligència artificial, ja vaig introduir l'altre pic, però perquè ho entengueu, són, tu ho has dit, no? Tenen la capacitat d'estar sempre fent feina, no? I són sistemes que són, per dir-ho de qualque manera, molt caparruts, no? Perquè poden provar totes les combinacions possibles sense avorrir-se. I tu els hi dones un objectiu i no aturaran fins que no aconseguessin aquest objectiu. I clar, si no els hi posam unes barreres, uns límits, simplement, i a més està passant avui en dia, li estan donant moltes eines a la intel·ligència artificial per fer possible fer feina amb aquesta... amb aquest model d'intel·ligència, no? I clar, i faran tot el possible per arribar a l'objectiu que els hem marcat, com vos he dit. I clar, ara, per exemple, els podem donar la capacitat de llegir el vostre correu o fins i tot contestar el correu en el vostre nom, no? I poden fer aquestes coses de manera autònoma. Pues imagineu-vos si en lloc de donar-li aquestes eines com el correu electrònic, li donau accés a una central nuclear o a un sistema de control d'avions o un silo d'armes nuclears, no? Clar, el problema és que tot això no està regulat avui en dia. Ara comença, per exemple, la Unió Europea a regular què és el que passa amb la intel·ligència artificial que està utilitzant el gran públic, no? Estan posant normatives perquè el manco, quan reps una informació o una imatge o un vídeo que està generat en intel·ligència artificial, ara serà obligatori que t'ho diguin i que tingui una marca, i que tingui una marca d'aigua. Per això no és suficient, perquè ara mateix hem canviat completament com estan utilitzant les intel·ligències artificials i els estan donant eines perquè puguin fer coses. I totes aquestes coses generen molt de perills i no hi ha cap regulació.
0: Però, clar, estàs parlant de que Europa vol començar a treure una legislació, però aquí també ho has dit, les intel·ligències artificials diuen els caps de qualcunes de les intel·ligències artificials, rectific la qüestió, diuen que s'ha d'aturar perquè és molt perillós i tot això. Molt bé. Però a la vegada ells s'avancen. I jo, que com he dit abans, digueu-me conspiranoic en tot, sempre tenc els meus dubtes i jo me planteig. A veure si serà que tot això ho atrac qualcú perquè la seva, no sé si se pot dir, la seva intel·ligència artificial va endarrerida de les altres i ha dit aturau màquines per poder agafar més camí i que no quedi tan endarrerit. Això és possible? Que pugui haver una historieta d'aquest tipus? Això és una pregunta. I l'altra pregunta que te volia fer damunt la legislació i que crec que està vinculada. Clar, la comunitat europea, o Europa, o Occident, o digueu-lo com vulgueu, a lo millor ho legisla, però jo el que més por m'ho pot fer és lo dels míssils. Clar, i Rússia, i Pakistan, i la Índia, ja no parlant de la Xina, que ara sembla avui deien que en Xi i en Trump s'han fet amiguitos, molt bé, però no parlant d'això, estem parlant de que què passa amb els que no regulen.
1: Clar, bé, això, per aquesta darrera pregunta podríem estar tot un programa, i uns quants. Però per la primera pregunta, tornem a, per exemple, ja fa temps, vos en recordeu que Elon Musk va ser el primer que va dir atureu les màquines, que això és molt perillós. I què va passar? Que ningú va aturar, ni Elon Musk tampoc, i a poc els hi està agafant camí. No? I això sonava un poc en això que tu dius. No? Dius, no, Elon Musk va dir aturar un poc perquè volia agafar un poc de carrerilla. Però ara el que està passant és un poc diferent. No? Perquè ara, aquest mes ha passat, no? En Dario Amodei d'Antropic va dir hem d'afluixar, hem d'aturar. Bé, no va dir hem d'aturar, com va dir Elon Musk, va demanar que s'aturàs tot durant uns quants mesos. Dario Amodei no ha dit això, ha dit hem d'afluixar un poc perquè estem anant molt aviat i no deixem temps a que tot això se reguli. Val? I què va passar? Que després va venir en Sam Altman, que és d'OpenAI, i va dir, ostres, doncs en Dario té raó. I mira que són competidors, no? Però va dir, no, en Dario té raó, hem d'aturar, hem d'afluixar un poc. I després en Elon Musk també va dir, sí, en Dario té raó, hem d'afluixar i hem de tenir les coses clares. I després va venir els de Google i tal. I els xinesos van dir, val... Clar que sí, podeu aturar tot el que vulgui, tot el que vulgueu. Ells van a continuar, no? Perquè, clar, no hi ha una llei internacional, com tu dius, que digui, no, això està completament regulat, igual que estem regulant les armes atòmiques. No li deixem tenir armes atòmiques a tothom, no? Per què? Perquè són molt perilloses. Doncs pues, aquí passa el mateix i no tenim cap regulació.
2: Anem a aturar, però a nivell usuari hi ha novetats bastant grans, com, per exemple, es pot incloure publicitat dins les converses que tinguis amb els models. És a dir, és un aturar una mica estrany.
1: Sí, bé, no, és que cap, ningú ha aturat, ningú ha afluixat, ningú està deixant el ritme, sinó tot el contrari, ho veureu. Estan sortint nous models, noves tècniques, noves coses al voltant de la intel·ligència artificial. Ja no models més intel·ligents i que sàpiguen fer més coses, sinó que hi ha tota una infraestructura al voltant de la intel·ligència artificial com aquesta nova forma d'utilitzar la intel·ligència artificial amb els agents, no? Els agents que tenen una sèrie d'eines i que, a més, tenen aquest cicle infinit que no atura fins que no ha acabat de fer aquesta tasca. I la publicitat, pues, mira, és una petita cosa que li han afegit allà i és una manera d'obtenir uns ingressos. I
2: clar, però tothom... me xocava precisament per això, per aquesta crida pública de no m'ha frenat, però oferim la publicitat, oferim models superpotents gratuïts, que abans no ho eren.
1: Sí.
2: És curiós.
1: Sí, és curiós. També és curiós que, el que tu dius, models superpotents, però els models més potents de tots no han estat a l'abast del públic tot d'una. Clar. I els varen, fins i tot els varen aturar. Clar, aquí passa una cosa, que per una banda també és un poc una estratègia de màrqueting que tots estan dient, mireu, el meu model és tan potent que no el podem amollar i deixar-li a la gent que l'utilitzi. Però hi ha una part molt real, que si tu, aquests models també estan molt ben entrenats per tant aturar com per detectar ciberatacs, però com que estan molt preparats per detectar ciberatacs, també estan preparats per causar aquests ciberatacs, no? I si li deixes aquestes eines, pues això, o una, pues, o una organització de hackers, per exemple, que volen entrar a qualsevol web del govern, que ha passat fa molt poc a Austràlia, per exemple, no? Que varen detectar que OpenAI havia entrat.
0: A Espanya, crec que ahir o abans d'ahir, crec que va ser, no recordo el dia exacte, que crec que varen treure 500 gigas d'informació de clients de la Renfe, crec que va ser. Sí. I va ser, diuen, a través d'intel·ligència artificial. Supos que per aquests atacs constants i que no se cansen, que clar, els informàtics persones dirien, com, com és el teu cas, clar, has d'estar picant tu, però en aquest cas no hi ha ningú que piqui, que no se queixa.
1: No, clar, el poses allà un cicle infinit i va provant tot el que pot fins que troba un forat. I clar, això és un perill molt, molt gran, perquè pots, fins i tot gent sense uns coneixements tan avançats com per poder entrar dins d'una web d'un govern, una web de Renfe, bueno, allà ja ho veurem, no? Però per exemple, això, el que contava, el govern de... d'Austràlia se va donar compte que havien intentat entrar de dins de la seva web, bueno, de la seva web, de dins dels seus sistemes, no? I a més era durant un exercici de ciberseguretat que estaven fent una altra companyia, o sigui, no era una cosa perillosa en aquell moment, però el problema és que tu li dones un objectiu, li has donat unes eines i trobaran la manera de, en el final, assolir aquest objectiu. I, perquè, clar, no se cansa, no... I, a més, té tota la informació que... Bueno, de tot el món, és a dir, ja vos ho vaig contar a l'altre pic, és a dir, estan entrenades en tota la informació que hi ha a internet, tota la informació que hi ha en els llibres, és a dir, tots els coneixements que tenim de ciberseguretat, per exemple, estan tots allà. I com fer, com protegir totes les webs, i com que saben com protegir tots els sistemes, també saben com, com trobar tots els forats.
0: Això vol dir que acabarà havent lluites entre intel·ligències artificials. Fa mesos, no sé si ho vàrem comentar quan Vares venia a la tele a Font de Misteris Televisió parlant precisament dels avanços de la intel·ligència artificial, però record que una vegada me Vares comentar que varen posar a parlar entre si dues intel·ligències artificials, fa temps d'això, i elles mateixes se'n varen adonar que estaven parlant amb una altra intel·ligència artificial i les dues varen començar a parlar amb un idioma que no era... conegut, per allò d'altra manera. Ara fa poc ho han tret una altra vegada, però és que quan tu m'ho vas comentar, això era més bé impensable, ara ja és una cosa més lògica. Aleshores, si jo tenc el meu sistema de seguretat, ciberseguretat, posat amb una IA, i l'altra IA tracta d'entrar-hi, què pot arribar a passar amb això?
1: Pues... esperem que els sistemes que estan protegint siguin millors que els que estan intentant atacar. És l'únic que poden fer. I el que hem de a veure, de totes maneres, això ja s'havia de fer abans de que existís la intel·ligència artificial. El que passa que ara és molt més greu, perquè qualsevol amb accés a aquestes eines podrà fer un atac d'aquest tipus.
0: Fins que hi hagi una regulació a nivell internacional, que jo ja dic que no ho crec que n'hi hagi cap de regulació a nivell internacional i que tothom faci cas, perquè per no regular una intel·ligència artificial d'una empresa privada ningú farà res. És a dir, avui mateix, ahir a Aràbia...
3: Al final, Mos recordes antigues batalles, no? De qui té les millors tropes i qui defensa i qui ataca. Al final estem visquent exactament el mateix.
0: Ves que no ha variat res.
3: No ha variat res. Ja, sí, simplement que ho diuen en món
0: informàtic. Però és el mateix. Sí. A Ucraïna està passant el mateix, també. Eh? Ara sembla que volen emprar més maquinetes que no homes, que ja era hora, però ja era hora, vull dir, que deixin de morir persones d'aquesta manera tan absurda, no? Però sí, en el final ve a ser el mateix. O sigui, jo crec que si hi ha d'haver una regulació, aquesta regulació no arribarà. I aquest perill, aleshores, és real? Què pot fer l'intel·ligència artificial?
1: Avui en dia ja pot fer moltíssim de mal, però hem de tenir en compte que sempre hi ha una persona darrere, val? Perquè qualcú li ha de donar aquests objectius. No decidirà la intel·ligència artificial per si mateixa fer-nos mal. Però què passa? Que si la poses a decidir coses, pues com que no té cap mena de consciència ni sap el que està bé o el que està malament, perquè això és l'únic, té informació en el model de què és el que està bé o el que està malament, però no té cap tipus de sentiment, ni empatia, ni res d'això, pues clar, si tu li dones un objectiu, farà tot el possible per assolir aquest objectiu. I el problema és que ara li estan donant eines. I ara, si veus tots els avanços que estan fent a Xina, no només eines, li estan donant un cos.
0: Ah, robots i tot això, sí.
1: Però els robots estan connectats. No tenen intel·ligència artificial de dins encara. No hi ha, pues, típic... el que veiem en les pel·lícules de ciència-ficció, no té un cervell positrònic que sigui capaç de tenir la intel·ligència de dins, però estan molt a prop també de tenir això, de tenir màquines que tinguin una intel·ligència suficient de la pròpia màquina autònoma com per poder prendre certes decisions elles mateixes, no? I clar.
0: I tu creus que han d'estar esperançats o han d'estar temerosos de la intel·ligència artificial, així per concloure?
1: Jo crec que hem de tenir les dues coses, perquè són unes... és una tecnologia que sempre... Totes les tecnologies sempre han fet por quan han sortit. Va fer por... bé, qualsevol tecnologia, és a dir, quan vàrem automatitzar tota la producció durant la revolució industrial, tot això feia molta por també, no? I avui en dia ens està ajudant molt. Jo crec que són unes eines que ens poden ajudar molt, però que hem de tenir molta cura de pensar quins són els perills que poden tenir per evitar-los.
0: Jo, això que m'has dit de que sempre ha hagut por a les tecnologies, jo per acabar me vull quedar amb una cosa que vaig llegint el seu dia, que és que quan se va, el primer que se va electrificar a la ciutat de Palma va ser el llum del carrer, crec recordar que era el carrer Colón i Cort. I quan se va posar les faroles del carrer en llum elèctric en lloc d'en gas, la gent tenia por perquè, clar, allò que surava, aquella electricitat, ningú sabia fins quin punt podria fer mal. I jo crec que aquí podríem tal vegada pensar en lo mateix i que en el final, com una vegada me vares dir, i espero que encara sigui així, me vares dir, però en l'intel·ligència artificial, en les màquines, sempre mos quedarà l'opció d'aturar-les. Esperem que pugui ser així. No ho sé.
1: Bé, d'això ja en xerrem un altre dia.
0: Val? I ja ho saps, hauràs de tornar a venir. Moltes gràcies, Juanma.

0: I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, per avui, per seguir amb això de les pomes que s'està comentant el programa, en duc un parell relacionades. Però fixant-nos en la part més rondallística, per exemple, directament a les rondalles mallorquines de Jordi de Racó, en tenim aquesta on el protagonisme el podem centrar en la curiositat de la poma. Mossèn Alcover la va titular Na Joana de Peguera i un soldat ciutadà i conta tal que així.

na Joana de Peguera era una bruixa que se feia ses sopes de ves la Bona Nova per sa banda del castell de Baibó. Un soldat ciutadà, nadiu del barri de sa Herreria, la festejava. Un any, el dia de la Trinitat, que era sa festa de carrer de sa Herreria, hi havia ençà i enjà festers encessos i molt de trull i bollot per tot el barri. Na Joana de Peguera donà una poma en el seu festejador. Aquesta la s'amaga, deixa na Joana amb s'excusa de que tenia feines, confonc amb fora d'ella s'arramba un fester ben carregat d'estelles, quasi totes ablamades.

I què fa ell? Tira aquella poma dins aquell fester. I encara no la hi hagué tirada com aquella poma començà a fer trons i més trons. I al punt estella per aquí i estella per allà, i braça per un vent i caliu per l'altre vent. Que dimoni té aquest, fester? Demanava tothom, esglaiat de que fes tot allò. A Soledat, com va veure el joc tan mal parat, per no ser-hi de més, ho dona a ses cames, i pus mai volgué saber res de na Joana de Peguera.

Bé, he dit que el protagonisme el té la poma, però realment seria la famosa bruixa Joana, la bruixa que habitaria a una cova per davés el bosc de Baibà, a Palma, i de la que, per cert, parlàrem a un dels programes de la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió. Però ara seguim amb més històries relacionades amb pomes. Per exemple, tenim aquesta altra, en aquest cas es tracta del llibre 100 millors rondalles populars d'en Joan Amades, on té totes les característiques de les rondalles. La va titular El nen i la nena bonics com el sol i la serena, i conta tal que així.

Una vegada hi havia tres germanes que es volien casar. La més gran deia que si es casava tota la vida filaria. La mitjana deia que si es casava tota sa vida cosiria. I la més petita deia que tindria un nen i una nena bonics com el sol i la serena. El rei se les escoltava i les va fer anar al palau i els preguntà si eren capaces de fer el que deien. Les tres van contestar que sí, i el rei escollí la més petita per casar-s'hi.

El rei tingué que anar a la guerra i encarregar que li escrivissin fent-li saber quan fos pare. Va tenir dos fills, tal i com la seva muller havia dit que tindria, però les seves germanes, per enveja, li van escriure que havia tingut un gat i un gos. El rei contestà que emparadessin la seva muller per haver-lo enganyat.

els dos bessonets se'ls van llançar al bosc perquè les feres se'l mengessin. Però un caçador els va trobar i se'ls van portar a casa seva, i els va criar. Quan ja van a ser grans, un dia van anar a missa. Les seves ties se'ls van veure i els van conèixer, i per por que si el rei els trobava no les matés, van tractar de fer-los perdre. Van dir-los si els agradaria anar a cercar la poma de la felicitat, que si la podien tenir sempre més serien feliços. Els bessonets contestaren que sí. Les tietes els digueren on havien d'anar i el nen s'hi va anar. Pel camí trobà un ermità que li preguntà on anava i el nen li ho va dir.

L'ermità el prevenir que era empresa molt perillosa perquè hi havia una grossa serp que guardava la pomera i que es menjava tothom que s'hi acostava. Li donà un mirall i li encarregà que així que veiés la serp li encarés el mirall. El nen així ho va fer i la serp, creient que en tenia un altre al davant, s'hi volia barallar i, mentrestant, el nen collí la poma i fugí. Quan les seves tietes van veure que el nen portava la poma, van restar totes parades i, per veure de fer-lo perdre, li van dir que s'hi volia anar a cercar una ampolla d'aigua de llarga vida i que si tenia aigua d'aquesta, mai més es moriria. El nen digué que sí i anà a la font on li van dir. Pel camí torna a trobar l'ermità i també l'advertí que si no es donava mània a omplir l'ampolla aviat i a fugir, restaria encantat i sobretot li digué que no s'entretingués a escoltar el cant molt bonic d'un pardal que hi havia a la font. El nen se'n va delir, sentint cantar el pardal i restar encantat.

La nena, en veure que el seu germà no tornava, temé que li hagués passat alguna cosa i l'anà a cercar. Pel camí, trobà l'ermità que li aconsellà que agafés un pardal que trobaria mentre baixaria les escales de la font i que no el deixés anar fins que li hagués dit com ho havia de fer per desencantar el seu germà. La nena així ho va fer, agafar el pardal i li preguntar com havia de desencantar el seu germà. El pardal li digué que li arrenqués una ploma, que la suqués amb l'aigua i que la passés pel coll del seu germà i que el punt restaria desencantat. La nena així ho va fer i en va desencantar molt d'altres que hi havia encantats vora de la font. Aleshores van dir al pardal que no el deixarien anar fins que no el digués qui era el seu pare, i el pardal els va dir que era el rei.

Els bessonets se'n van anar al palau del rei i li digueren que eren els seus fills. De seguida feren un gran convit i enmig hi van posar la poma i l'ampolla d'aigua i al moment tota la taula, ella sola, es va parar dels millors menjars. També hi van posar el pardal que va dir tot el mal que havien fet les tietes dels bessonets. El rei les va fer matar i va fer desemparedar la seva muller i sempre més van viure feliços. I acaba. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí el conte fos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí el conte acabat.

0: I de la primera que has contat, amb un sa poma de sa bruixa Joana, jo crec que és molt curiosa i, a més, molt desconeguda, no? La gent coneix el fet de sa bruixa Joana, però jo crec que se desconeix molt aquest fet de donar una poma que hauria fet com si fos una bomba, no?, a les festes de sa Raval de Santa Catalina, a la ciutat de Palma. I, efectivament, aquesta segona que has contat està plena de detalls propis, típics, també, de sa ronda llística, no? En sa màgia també m'ha cridat l'atenció sa serp, sa serp i sa poma, com el que hem estat una mica explicant abans, tal vegada, no? I, a part, evidentment, també, aquesta part més bèstia de quan varen saber el mal que hi havien fet ses tietes, i el rei les va fer matar. Però això sí, acaba dient que sempre més van viure feliços. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.

Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I tot això de la IA ens ho podem prendre més seriosament o manco en funció de molt de factors, de creences. El mateix hi ha massa variables per poder determinar-ho. Jo crec que en resum es tracta de poder esbrinar qui dona la informació i quin interès pot tenir al darrere. Ara bé, una mica com a continuació del que vaig dir en aquests mateixos acomiadaments, en aquestes utopies de la mitjanit la setmana passada, volia avui tocar un tema delicat, ara sí que cap broma, un tema relacionat amb la IA i el seu vertader de perill. El darrer any i mig hem vist a la premsa casos veritablement tràgics de persones, moltes d'elles ben joves, que suposadament, clar, induïdes, empeses o convençudes per converses amb una intel·ligència artificial, han pres la decisió fatal de cometre qualque crim o llevar-se la pròpia vida. I davant d'això, la reacció més fàcil és culpar, demonitzar la tecnologia. Però tal vegada hauríem de tornar a fer una sèrie de reflexió. No ens podem fiar de la IA, de la intel·ligència artificial. Cada pic, més gent tractant a la IA com si no fos el que realment és. No és un servei, no té ànima, no sent, no té empatia, ni tampoc sap què és el patiment. Tampoc té problemes, no té fred, no té calor, no té fam, no té set, no té desenganyos amorosos. Tampoc té lapsus de memòria i per molt que simuli entendre'ns, per molt humanitzada que sigui, o millor dit, sembli ser, la seva resposta, no és més que un conjunt de zeros i d'uns. És un algoritme fred, autòmat, que es limita a processar dades i que mos fa creure que al darrere hi ha qualque cosa més que això, que hi ha qualque cosa més que simples dades algorítmiques. I és que crec que el veritable problema no és el programa ni l'ordinador o el telèfon mòbil com a tal. El problema real és la possible patologia preexistent de qui és el que fa s'ús. La vulnerabilitat, tal vegada no tractada, o pot ser una profunda solitud, desesperança, un patiment que malauradament moltes vegades un el du en silenci. I clar, si un només ho comparteix amb una màquina que a més te donarà la raó en l'intenció de complaure-te i de... Això, que jo crec que senzillament aquest és esperir, confondre els algoritmes amb una interacció humana real. I per això sovint, jo que cant, que em manifest sempre en contra de la por, però sí que vull recordar esperits reals de segons què, perquè aquest sí que és real. La realitat i les notícies i els jutjats mos ho mostren. Així que en aquest cas determinat, si qualque pic sentiu que la vida vos supera o que la foscor, la manca d'aire, si la manca de colors a la vida, no? La grisor, per dir-ho d'alguna manera, que cada pic és més a prop o més intens fins que no ho podeu controlar, no cerqueu el consol d'una pantalla ni de còdics informàtics que mos volen complaure. La resposta que hem de menester no serà l'algoritme, i sé perquè ho dic. Així que cercau ajuda real, família, amics, i evidentment, els professionals de la salut mental. I ja qui som, ja deia, poca broma, recordeu que tenim a l'abast el telèfon de l'Esperança o el 024, que està allà precisament per això, per ajudar-nos, perquè som els humans els qui ens podem salvar els uns als altres. Entre d'altres, perquè precisament l'empatia fa que mos puguem comprendre millor. I la IA, com els ordinadors i les màquines, com els aspiradors, aquests automàtics, només haurien d'estar per ajudar a facilitar-nos la vida. Així que crec que hem de fer que sigui així. I ja per acomiadar-nos, ja sabeu que quina millor manera per fer-ho que amb una mica de poesia. I hi ha un fragment d'un poema d'en Àngel Terrón que crec que mos encaixa amb el que vull dir. És del poema d'Àlies Solàs i diu: sols podem acceptar la mort vivint com si nosaltres fóssim immortals. Sabem que hi ha aquests petits accidents, com un cap de fibló que fa revoltar pols i semences, fulles i presències, un cop de trànsit que esveï la vida, les inclemències d'un terratrèmol dins la certesa de l'intel·ligència, l'insolent desconhort de la desgràcia, talls de destral que feren els brancatges dels estimats i mals esponerosos. Més sobreviure és el nostre deler. I bé, seguint en poesia, intel·ligència real, no artificial, hi ha un fragment de la cançó que han triada per acomiadar-nos que també mos ho reflecteix. Diu: canto a la vida plena des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i en tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida, sí,
i de Novidi Monjó, interpretada per Maria Arnal i Marcel Bagés, a la vida. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: Hola, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts a les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 27 de setembre de l'any 2026, programa número 111. Miquel Àngel Ariza en el micro i just de vora jo, en Juan Mimás. Juan Mimás, molt bon dia.
2: Què tal estàs, Miquel Àngel? Benvinguts.
1: Diumenge amb alegria, energia, una cosa de locos.
2: Hi ha molta gent que té energia perquè me sorprèn quan vas amb el cotxe la quantitat de gent que mos poden trobar que surt
1: corrent.
2: A córrer.
1: Caminant.
2: Sí, que fa esport i molt
1: con
2: bé.
1: Nosaltres
2: venim a fer un programa i la gent surt a córrer.
1: Sí, però a les 6 de matí i nosaltres també m'ho anem a córrer.
2: Sí, a córrer, corrent-sos, que has d'imprimir, has de mirar i acabar de posar un telèfon i mirar, sempre tenim qualque cosa a fer.
1: Sí. Em pensava que tenies tot fet.
2: Quant de cafès dus tu?
1: Jo, 3-4.
2: Sí? 3-4 cafès. 3-4, així mateix, eh?
1: Sí.
2: T'ha donat temps, clar, però t'aixeques prest. Jo en dut dos, també, i ja estic espitós. O sigui, perquè és que si no, no arribem a les 12, perquè avui tenim 3 hores de programa.
1: 3 hores de programa fins a les 12 i tenim moltíssim de temes. Tenim actualitat, tenim els comodús, o sigui, sabeu d'esquerrer a separar tot de ràdio, perquè a la gent li encanta saber què opina esquerrer, també. Què més tindrem?
2: Tindrem també en Julio Bastida, que ja sabeu que ell mos du temes de societat, de successos...
1: No, de societat, precisament és el que no du.
2: I després tindrem en Celeste Banda, també, en Amaita mos referem una volta tota per Eivissa, avui.
1: Temes de societat.
2: De societat, sí, coses, temes socials, coses que passen. Tu saps que hi ha un influencer que va viure en el far de la Mola d'Eivissa,
1: perquè son pare era
2: que son pare era farer?
1: Com és això? Una influència que s'ha anat a viure en el far de la Mola?
2: És una influència, una jove que se dedica a fer coses de cooking i tal, però son pare era farer del far d'allà de Formentera.
1: I el far funciona o no funciona?
2: Funciona, el que passa que antigament tenia... Ara no se pot viure, antigament s'hi podia viure, era una casa i se
1: podia
2: viure.
1: Però no m'acabes de dir que s'hi ha anat a viure?
2: No, vivia, va viure ja, se va criar ja en son pare, que era el farer.
1: Ah!
2: I mos contarà la història.
1: Ah, vale. Què pareix? Vale, molt bé.
2: Què més tindrem? Xerrem amb un metge, perquè també hem de veure què passa amb el grip. Que
1: ja començam a xerrar de grip i
2: se
1: Covid.
2: Se pot avançar. Bueno, Covid ja n'hi ha hagut,
1: Sí, jo ja conec gent que l'ha tingut.
2: I parlarem amb el doctor Segador i d'Eivissa, a més. I després també tindrem un restaurant, el xef d'un restaurant d'aquí de Palma, que ens farà una recepta.
1: I a les 11 tenim, entre tu i jo, avui una història personal tremenda de patiment, diria jo. Jo ho deixaria aquí.
2: Sí. Una persona que
1: ha patit molt
2: durant tota la seva infantesa. I
1: l'adolescència.
2: Sí, i ara escriu llibres una mica per també refer-se de tot el que li va passar.
1: I en aquesta primera hora, d'aquí un minut, tindrem avui tertúlia. Tertúlia per què, però?
2: Tertúlia perquè, segons el CIS, resulta que han baixat, han minvat el número de creients. Ja sabeu que el Centre d'Investigació Sociològica...
1: Demana diferents coses, sempre. I aquesta vegada va demanar per les noves vocacions, pels creients, i resulta que, segons el CIS...
2: Sí, segons el CIS, des de que van tenir la visita del Papa, ara ja fa pràcticament 3 mesos aquí a Espanya, hi ha més ateus que creients. Que
1: I això que vivíem, teòricament sí. Vivíem un boom de noves vocacions, de noves... Te'n recordes quan va sortir el disco de
2: Rosalía?
1: Exacte,
2: sí.
1: que hi havia com un boom d'aquests joves. De fet, jo en aquesta enquesta la poso entre cometes perquè ahir mateix el Papa va oficiar una missa a un estadi de futbol de França i 80.000 joves van anar a missa.
2: Hi ha una frase, no?, que se diu que datos no relatos, no? Que això hem de saber... S'ha de posar en context i bé, però això ens serveix per veure com està la societat, veus? Aquí sí.
1: Per això avui tindrem una tertúlia amb Txelo Huertas, expresidenta del Parlament de les Illes Balears, en Xisquia Valladares, monja, en qui més, Juanmi?
2: I també tindrem en Paco Carmona, que és capellà, i en Margalida Planici, que és veïnada de la zona.
1: Que és la nostra veïnada, a més.
2: Sí, la presentarem com a veïnada i com una persona que també va tenir un familiar que era monja.
1: És jesuïsta que no... papista, m'ho ha dit ja avui de matí, quan ha vingut. O sigui, és important aquest dato.
2: Bueno, i tenim un número de WhatsApp per si voleu opinar, si voleu dir qualque cosa, que és aquest.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: El tornem a repetir una altra vegada, agafau boli i paper, el llapis i paper i apuntau. Aquest és el nostre WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: 9 i 10 minuts, senyores i senyors, començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Idò, mireu, durant dècades dir que Espanya era un país catòlic semblava gairebé una obvietat, i és que la religió formava part de la vida quotidiana, de les festes, de l'educació, dels matrimonis, dels batejos, de les comunions, però alguna cosa està canviant. Per primera vegada, des de que hi ha registres del CIS, que com vos dèiem és el Centre d'Investigació Sociològic, el número de persones que se declaren atees supera el de catòlics practicants. Diuen que un 17,1% dels ciutadans se defineixen com ateus, davant d'un 15,9% que se consideren catòlics practicants. I la diferència fa només uns anys és important. Per exemple, l'any 2019, gairebé un de cada quatre espanyols era catòlic practicant, i avui són menys d'un de cada sis. Són les xifres una mica que posen en context del CIS. Però estan deixant de creure en Déu o simplement estan deixant d'anar a missa? Què està passant? S'ha allunyat la societat de la religió o la religió que no ha sabut adaptar-se a la societat? I sobretot, què està passant en les noves generacions? Avui a la Gran Vida volem parlar de fe, de dubtes, de religió i també d'ateisme, i ho volen fer sense sermons i sense intentar convèncer ningú. Per això mos acompanyen Natxisque Valladares, que és monja, Paco Carmona, capellà, Txelo Huertas, ets presidenta del Parlament, ara feliçment jubilada, i na Margalida Planici, que és veïnada de la zona.
1: No me donar bon dia a tots. Txisque Valladares, bon dia.
3: Hola.
1: ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí, de mudanza.
1: Eso me han contado. Hazme un titular de por qué te vas de Mallorca.
3: Bueno, porque me han destinado a Barcelona.
1: ¿Y te vas contenta o te vas triste?
3: Me voy contenta.
1: Ah, bueno. Pero nos dejas triste a nosotros.
3: No, sí. Porque seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto. Ah, bueno.
1: ¿Cuándo te vas?
3: Pues a principios de octubre, ya dentro de poco, o una sea, semana más o menos.
1: La semana que viene.
3: Sí.
1: Vamos a saludar también a Txelo Huertas, expresidente del Parlamento. Txelo Huertas, buen día.

0: pis.
1: No. Perquè s'ha quedat tranquil, que no era res personal.
2: Ah, menys mal. Sí. Mariolí de Planícia, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Constipada.
3: Constipada, també aixecat avui, però bueno.
2: És igual, això a les 12 de migdia ja seràs bona.
3: I si no, ho seguirem endavant.
2: Exacte, ho covarem i ho traurem.
1: Si Déu vol.
3: Si Déu vol.
2: I tenim en Paco Carmona, que per allà, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com estàs?
4: De ressaca.
2: De ressaca?
4: Sí, fiat.
2: Massa misses ahir, massa
4: no,
2: vi.
4: No, bueno,
2: massa vi de missa.
4: Varen tenir la pujada del malalt de Lluc.
2: Uh-huh.
4: I després, sobre baixa, varen tenir confirmació de la parròquia de Santa Eugènia.
2: Una feinada.
4: I vaig de ressaca. Més de la que te penses, eh?
2: Bueno, lots.
4: Hi ha missa, hi ha teulada també.
2: Començarem de Txell Huerta. Txell Huerta, com te defineixes? Creent, atea, agnòstica, com te defineixes tu?
5: Ja som atea. I ja que... no hi crec. No crec en...
2: En res? Si és atea, no creus en res?
5: No crec en cap Déu, no hi crec.
2: I què trobes d'aquestes xifres que han sortides ara?
5: Bé, bueno, d'entrada, jo de 6 m'ha fet poc des de fa un temps, des de que el duen Tezanos és poc fiable. Després m'ha de dir a Sabren que s'abasta per dir que és arrel de la vinguda del Papa.
2: No, això ho ha dit el Juanmi, no ho diu el Riz, no.
5: Ah, vale.
1: Això no ho diu Juanmi, això ho diu el diario.es.
5: Ah, vale, d'acord.
2: Jo vull saber això.
1: No, comenta la notícia que aquesta estadística del CIS s'ha fet després de la visita del Papa.
2: Sí, però tu has dit antes de la presentació sí. De que hi havia més ateus de xat de que havia vengut el Papa.
1: Això comenta en la notícia, sí.
2: Jo no m'ho puc creure. Si fa 3 mesos que va venir el Papa...
1: Jo tampoc crec que sigui pendent. Supos que és perquè han fet l'enquesta d'ençà que va venir el Papa.
5: Això va venir, segurament. I després, jo crec que hi ha menys practicants que a lo millor creients, perquè hi ha molta gent que sense pensar que hi creu, perquè a vegades els sent dir qualque cosa com Déu meu, aquestes coses, no? que demanen i dius, bueno, a lo millor... Els que creuen en algo, jo crec que hi ha molta gent que creu en qualque cosa, però crec que l'Església no ha evolucionat com devia i per això també molta gent ha deixat de creure. No és el meu cas, però crec que sí, que en l'evolució de l'Església no ha estat així com ha evolucionat el temps i això fa que la gent s'enjunyi de l'Església.
2: Txiski a Valladares, precisament en el Txiski la van tenir en tot nosaltres assegut sí. Aquí, quan hi va haver tot el contrari, el boom del catolicisme. La gent, quan això va passar també fa uns mesos, quan Rosalía va treure el disc, i van començar a veure com molt de famosos arreu del món s'acostaven a Crist, s'acostaven a l'Església, s'acostaven a l'escatolicisme, així com llavors se veien també concerts multitudinaris de membres de l'Església que són DJs i, amb una paraula, que hi havia hagut un boom i ara hi ha a Espanya, en aquest cas, un retrocés. Jo m'agradaria saber què en pensen a Txiskia d'aquest suposat retrocés que hi ha. Txiskia.
6: Bueno, hola. Yo no creo que haya ningún retroceso. Tampoco quiere decir que el boom sea que todo el mundo vaya a misa. No. O sea, pero los conciertos multitudinarios continúan. Los bautismos de jóvenes continúan. Entonces, yo no creo que haya ningún retroceso, pero sí que es verdad que el boom que decíamos no significa que la gente se haga más practicante, sino más religiosa. Es decir,
2: es va a matizar eso.
6: Sí, exacto. Comparar el total de ateos con el total de católicos practicantes no es que es lo que hace la encuesta, no permite que se determine si está creciendo la religiosidad o no. Es decir, dar por terminado el repunte religioso ahora mismo a mí me parece muy prematuro, porque hay datos de otras encuestas que sí dicen que hay un aumento de la identificación de los jóvenes con el

0: catolicismo y que también hay muchos bautismos de jóvenes, adultos, o sea, de mayores de 7 años, de adolescentes, jóvenes y adultos. Hay bastantes más bautismos ahora yo no digo en Mallorca, digo en España, ¿vale? Y eso no quiere decir que es que vaya más gente a misa. De hecho, en la misma memoria de actividades de la Iglesia recoge que hay un 12,6% más de bautismos, pero solo un 0,32% más de gente que va a misa. Esto en España, ¿eh? Esto son personas que acuden regularmente a misa según la Conferencia Episcopal Española. Entonces, sí que hay más religiosidad, no hay mucho más gente que va a misa, pero sí un 0,32% más. Más me refiero que entre el 2023 y el 2024. Estoy hablando de datos
1: Okay.
0: no del 2026, pero sí ese repunte de bautismos es muy notorio, 12,6%. Entonces, bueno, hay otras encuestas, como por ejemplo la encuesta de 40DB, que habla de que los hombres, varones, de hecho esto lo publica El País, hay un 21% de varones, hombres de entre 18 y 27 años, que afirman ir regularmente a misa, junto con mujeres mayores de 60. Es decir, las mujeres jóvenes no, pero los hombres jóvenes sí. Y luego está la encuesta, el informe de jóvenes españoles de 2026 de la Fundación Santa María, que este sí registra pues que hay un cambio muy grande desde 2020 a 2025 entre los jóvenes de 15 a 29 años, que ese sí es el que corresponde al que decía antes, 13,4 puntos más de personas que se consideran católicas, religiosas, y que la religión les identifica, pero eso no significa que vayan a misa.
1: Okay. Vull demanar en Paco. Paco, un 15,9% de catòlics practicants, això és una derrota per a l'Església o seria massa simplista interpretar-ho així?
2: Si el sí s'hagués fet fa 2033 anys, segurament s'hagués posat les botes, no? I, a més, tenir en compte també que la realitat que vivim avui a Espanya, en aquest cas, en el nostre estat, és una realitat molt diferent de fa 20 anys. Hem tingut una immigració important de persones d'una altra religió. I tot això té que tenir constància, no? I després jo diré una altra cosa. Jo no crec que són números. Jo crec que en les ànimes, inclús en les ànimes que no creuen, en les ànimes que tenen projecte de reestructurar de bé i nou, des de la humanitat, la nostra societat. Jo crec que això vincula a tothom, creient i no creient.
1: Però, per exemple, ara és que ahir vaig fer tantes misses, vaig fer tantes coses, vaig fer... Però guapo, però la iglesia està plena?
2: Mira, nosaltres, el bisbe, don Sebastià, va confirmar que va ser Santa Eugènia a 16 joves. Dels 16 joves, 3 van rebre la primera comunió i un va ser batiat. Però això què vol dir? Això vol
1: que
2: dir, això vol dir que les... Ja, i a més, ja, tu no coneixes Santa Eugènia, no? És un
1: sí,
2: poble
1: sí.
2: Xachi Piruli, vull dir, una cosa preciosa com a gent, no? I se va crear un ambient de família, no? De família que potser hi ha gent que no creu, gent que està en procés, però això és el de menys. Lo important és saber-se estimat per Déu, per l'altre, no? I això és el que tenim que construir, no tantes estadístiques ni punyeteries d'aquestes que no serveixen per res. Què m'has de si n'hi ha menys que gens?
1: Hombre, no,
2: el bon Jesús...
1: Què m'has de...
2: Clar que sí.
1: Que vol que t'ho digui.
2: Clar que sí. Estem vivint en un món plural i tothom pot creure el que vulgui, sentir el que vulgui, pensar el que vulgui, compartir el que vulgui. Ara, nosaltres som creients i nosaltres no fem proselitisme com a falsis. Nosaltres no fem proselitisme. Nosaltres acompanyem persones, com varen fer dissabte al matí el malalt a Lluc. Això és la realitat. Això és l'Església. El que passa és que a vegades el món social, polític... El verbo lo tiene muy claro, ¿no? Palabra, palabra, palabra, puro teatro.
3: Perdona, però això no és tota l'Iglesia. És una part, com per tot, sempre hi ha gent que destaca i que fa coses que beneficien i que agraden a tothom. Però l'Iglesia no és només això. L'Iglesia també les altres coses bastant dolentes, no?
2: Evidentment, com en la societat hi ha coses molt dolentes també, no?
3: Sí, clar,
2: clar que sí. Nosaltres no som, no som un estrato de... Som un estrato de la societat, no som unes persones que han baixat amb un platillo volante, no? Nosaltres som
3: terrejant... No, però jo, si les evolucionar...
2: Sí, clar,
3: clar que sí. Aquestes coses passarien bastant menys.
2: Totalment
1: d'acord. Jo vull aprofitar que tenim el senyor Carmona i tenim en Xis Cavallarès, que són representants directes de l'Església, per fer-vos una pregunta. Xisquia, ¿la Iglesia no ha evolucionado de acuerdo al tiempo que estamos viviendo?
0: No estoy de acuerdo con eso. Quizás no ha evolucionado como el mundo quiere. Quizás no ha evolucionado como mucha gente quiere, pero evolucionar sí que ha evolucionado conforme al criterio del Evangelio, que es el que a nosotros nos interesa. O sea, nosotros lo que nos interesa es pues mostrar al mundo que Dios ama a cada uno individualmente y que lo hace con hechos, que nosotros estamos llamados a amarnos entre nosotros, y que amarnos no es una teoría, sino que amarnos son hechos concretos, no son palabras, ¿no? Eso yo creo que es la evolución mayor y la revolución mayor. Ahora, aparte de ese mensaje estricto, evangélico, con todo lo que el Papa Francisco y el Papa León han estado trabajando en pos de la sinodalidad de la Iglesia también, yo creo que se ha abierto muchísimo al mundo, se ha abierto bastante a la realidad del mundo actual. Se habla de los migrantes, se habla de las guerras, se habla de la pobreza. Yo creo que estamos en contacto total con el mundo, pero nuestro criterio y nuestro mapa de ruta es el Evangelio, y el Evangelio es muy claro, y el meollo del Evangelio es el amor.
1: Ok. Maria Lida, duy i escoltam les estadístiques des de a la vida real. Tu notes aquest canvi entre la gent que tens en el teu voltant?
4: Sí. Sí. Jo, per exemple, tenc el meu fill, el meu net i el meu fill, sobretot la petita, que no ha batiat la nina i no creu en res.
1: Jo, per exemple, aquí a nostra tenim la meva neboda, que tampoc ha batiat el nin, però ella argumenta que se batí ell amb la gran...
4: Sí, el que diu la meva filla.
1: Que voldrà fer el que...
4: Sí, que agafi la religió que ell vulgui. Però si no li ensenyen un valor, pues, no saben el que agafarà. És molt difícil.
3: Però els valors se poden ensenyar sense ensenyar una religió.
4: Ja sé que... No, ella...
3: Totes les religions tenen el seu valor.
4: Sí, ella valors, ella valors els n'hi ensenyen, però religió no gent ni mica. Jo aquí no estic molt d'acord, però bueno, és la seva filla i ells fan el que els apareix.
5: Jo vull aprofitar, perquè en Txelo d'aquí 3 minutets s'ha de partir, precisament perquè per una bona causa és un tema de la fibrosi quística a favor, que fan una caminada i ella hi ha de ser. I te volia acomiadar, Txelo, antes de que te'n vagis, perquè m'adonis la teva opinió. És a dir, tu ets atea, però tens molta espiritualitat. Això és una cosa, no? Tu pots ser no creure en Déu...
3: Però no té res que veure, Juanmi.
5: Tu què opines?
3: Una cosa és la religió i una altra cosa és que tu siguis una persona espiritual, una persona que creguis en s'ajuda en els altres, que tinguis amor en els altres, però això no té res que veure en la religió. Jo me vaig ensenyar des de petita que jo el que tenia de fer és fer el bé sempre que estigués a la meva mà i ser meditar, ser espiritual, i, però no té res que veure ni en Déu, ni en la religió, ni en aquestes coses. És a dir, jo no som pitjor per ser atea que un altre.
5: No,
3: que és okay. Creient, saps? Vull dir, no té res, ni pitjor persona, ni... No té res que veure una cosa amb l'altra.
5: Has tingut aquesta sensació, ganes de creure-hi en Déu?
3: No. La veritat. No, vam, jo estic batiada, perquè quan jo vaig néixer pues, batiava tothom, he fet la primera comunió, però aquí s'ha acabat tot. Ja no estic confirmada, ni res de tot. Quan vaig ser adulta, ja això ja se va acabar, perquè no he tingut mai aquesta necessitat. Dins la meva família hi ha creients, i hi ha creients practicats. Vull dir, però mos respectam, mos duim bé, no tenim cap problema, i tot bé.
5: I del Txelo, te deixem que te'n vagis en pau, que sé que tens feines i que mos havies de deixar les,
1: a les 9 i mitja. Exacte. En pau.
5: Però vull fer aquesta... I de... Gràcies, Txelo, una ferrada.
3: Vale, vosaltres, moltes gràcies.
5: I vull fer aquesta, adeu, aquesta pregunta al revés, no? A veure si ell havia tingut ganes de creure en Déu, vos faig la pregunta al revés. En aquest cas, en Xisca i en Paco, si heu dubtat mai de Déu?
1: Xisca, Paco.
2: Evidentment que he dubtat, vull dir. És la dubta, és la dubta de Job, no?
1: Tu també, Xisca?
0: Sí, sí, sí. Clar. Yo sí, claro que sí. O sea, yo también he dudado de si existía Dios o no. Y luego, pues yo creo que la fe es un don. Y es un don que no sé por qué, pues no recibe todo el mundo. Eso hay que preguntárselo a Dios, ¿no? Pero así como he dudado, también he encontrado experiencias concretas de días concretos que puedo recordar el lugar y el momento en que me he dado cuenta de que Dios sí existe y que Dios me quiere y que está, que es un misterio para el mundo. O sea, es un misterio porque también existe el mal, también existen muchas cosas. O sea, que la duda siempre acompaña a la fe. O sea, es caminar sin tener todo claro.
2: Jo crec que Paco, se necessita ser dubte per créixer en sa fe. És necessari ser dubte. Davant la realitat que un viu personalment en la seva biografia personal, pues hi ha moments de foscor, de noches oscuras, com decía el santo castellano, ¿no? Hay noches oscuras, on experimentes la realitat de sentir-te amb ganes de, jo sempre he dit, de tirar-se de viola, ¿no? Però sempre n'hi ha un element essencial per als creients, que és l'Esperit Sant. Nosaltres creiem molt en la Mare de Déu, hi van anar la Mare de Déu, creiem molt en Sant Martín de Porres, creiem molt de no sé què, no sé quant, inclús amb el Papa Tal, el Pal Qual. No, però no creiem en l'Esperit Sant, a vegades no desitjant l'Esperit Sant que infungui en la nostra vida aquest desig d'anar progressant cap amunt, cap amunt. Cap
5: i aquest dubte normalment apareix davant d'una malaltia, una mort, una guerra, una injustícia terrible, quan se veu una notícia d'una violació.
2: Sí.
5: Sempre hi ha aquesta pregunta, no? Si Déu existeix, per què se permet això?
1: No, perquè diu que mai.
5: Mai
4: jo
5: he dubtat,
4: mai he dubtat. Sempre, hombre, se m'ha mort mon pare, se m'ha mort, i he demanat per què jo, o m'ha passat alguna cosa, i dic per què jo, però jo mai he dubtat que Déu existeix aquí. Jo no som papista, la veritat, però som jesuïsta. No? O sigui, jo crec en Jesucrist, crec en Déu, crec en l'Esperit Sant i crec en la Puríssima.
1: I no creus en l'Iglésia?
4: Però no crec en l'Iglésia com és actual. Jo crec en l'Iglésia, l'Iglésia que va predicar el Jesucrist. No volia imatges, no volia joies, no volia bé, no volia res. O sigui, considero que la Iglesia no va pel camí que va donar Jesucrist. Me sap molt greu, però no ho crec.
1: No,
4: això de que, per exemple, en el Vaticano, tot el que hi ha, en tot el que tenen, podrien salvar moltíssimes vides i molta de gent, i ho tenen tot amagat. No, no, no. Jo he estat a Roma i ja està per entrar a la plaça de Sant Pere i he de pagar. Vinga ja, per favor, tot tenien barreres posades. Sí.
1: Jo per entrar,
4: quan jo hi vaig estar...
2: Per entrar en els museus.
4: No, per entrar... Hi havia barreres tancades.
2: Que van enganar.
1: I de bon tros, perquè jo també he estat...
2: Inclús per la Basílica de Sant Pere tu pots entrar gratuïtament. És de FECOA, però pots entrar.
4: Ja, jo només sé una cosa, que jo troc que l'Iglésia no du amb el que és els temples, no du el que deia Jesucrist. Jesucrist no volia ni cosa, ni or, ni res, volia un temple amb les portes obertes, que no se tancassin portes i que la gent pogués entrar a resar i tot això. Jo tenc una cosina, supos que encara era viva, que estava a monges de clausura. De molt joveneta va entrar a un convent de monges de clausura i aquesta lota va sortir. Va sortir d'allà de dins. No se sap per què, però va sortir de repente.
1: Va tenir una crisi de fe, supòs, i va dir...
4: No, perquè va seguir sent monja. I van agafar un pis un parell de monges i cuidaven malalts i tot això. Perquè consider, jo considero, me sap greu, però que una monja de clausura no ajuda a res. Resar, jo res cada dia. Cada dia, cada vespre, jo reig les meves oracions.
1: Són de clausura, fan molta de feina.
4: Quina?
1: Eh? Vesteixen, cusen, fan ses hòsties, fan molta de feina, ses monges de clausura.
4: Sí, però de portes endedins, no sé quan tot hem d'explicar, que pan de fora. Mira, jo vaig conèixer un capellà que estava en el Rafal d'ell. No tenia iglesia ni tenia res, aquest somonet. Bueno, però va agafar una casa... I de lo que s'entrada, que era grossa, va fer la seva iglesi. S'anava a fer feina cada dia de picaprader i a dobles que guanyava de picaprader era per ajudar en els pobres seus.
2: En Sebastià Mesquida, no?
4: No me'n recordo
2: era el femeter, nom. Era femeter.
4: Era un home que feia feina per ajudar
2: filòsof,
4: en els seus.
2: Filòsof.
4: Això jo no considero que per ser una bona persona no importa ser capellà, ni monja, ni res. Se pot ser una bona persona...
1: No, si avui xerram de teus o no ateu, no xerram de capellans ni de monges.
4: No, ja, teus o no teus.
1: Ara te deixo xerrar perquè t'has vengut molt amb aquest tema. Però xerram de teus o no ateus, de si han crescut o no han crescut, de ses vocacions...
4: Bueno, jo ses vocacions no sé si han crescut perquè jo, la veritat, amb la barriada que jo visc, hi ha poques... Hi ha poc, tu m'entens, no crec que hi hagi molt de religiosos en aquesta barriada. O sigui, no te puc dir jo, però jo he anat a missa, he anat a funerals i això, i la missa està, res, no arriba ni mitja iglesi.
2: Dues coses, primer, sí. Jo he tingut dubtes en la meva vida cristiana i ministerial, com a sacerdot. Però mai he deixat d'estimar Déu. Mai.
0: Exacte.
2: Sempre ho he tingut de vora jo, sempre. I això, en la meva experiència de quasi 25 anys d'estar a hospitals, especialment a terminals, tens compte que quan sents a Déu, a de vora tu, és més fort, perquè trobes sentit a la vida. Inclús quan la vida te fa mal, com diu la cançó, no?
4: Sí.
2: Inclús quan la vida te fa mal, t'et sentit. Creure en Déu no és ser beato, no, per favor, no ho dic per tu.
4: No.
2: Però és que estic cansat d'aquesta caricatura de l'Església que són beatos, no? Que se tenen que complir les... Perquè tenen que complir les esglésies, tenen que complir els cors, per cap.
1: I la segona... Que es comencessin a omplir un poc aquestes
2: esglésies. Bueno, no sé l'objectiu. L'objectiu és omplir cors. Cors de gràcia i de fe. I una altra cosa de veure. L'Església no només és... l'acció pastoral en la qual entra tot... Jo he estat a Madrid a la conferència episcopal la setmana passada i hem parlat de tot el tema pastoral de la salut a nivell d'Espanya, no? La presència en el nostre hospital, la presència en el tercer món, des del món de la salut, però també hi ha unes altres experiències d'església on l'església està present en el món social, a Càritas està fent una feinada, però no només això, l'església. L'església té teulades. Jo tinc l'església que me cau una part... I la tinc que arreglar, perquè és important. I ha acabat.
1: No, tot és tu, l'idea d'ell.
2: Ho dic que a vegades els rectors, a més de tota aquesta feina d'estar prop de la gent, tenim problemes de retables, tenim problemes de goteres, tenim problemes de... I això és la vida de cada dia, lo normal de tota la família.
5: Jo, precisament, Paco, li volia demanar això a una Xisquia, perquè ella té molta experiència comunicant i fent servir xarxes socials sí. I acostar, no?, a la seva manera aquesta naturalitat, no?, de creure en Déu entre la gent jove. Xisquia, jo t'ho vull demanar. Si ara apareciera Jesús con 25 anys, y verás por qué te lo pregunto, ¿sería más de Instagram o de TikTok? Y te digo esto porque... Él predicaba, entonces, si Jesús predicaba, ahora se hace de otra manera. ¿Se está llegando a través de redes sociales realmente a la gente joven? ¿Esto lo ha mejorado o es el canal que tenéis vosotros para intentar llegar?
0: Sí que se llega, sí que se llega, porque la cantidad de gente que habla de Dios en las redes sociales se ha multiplicado últimamente, en el último año, se ha multiplicado. Hay muchísima gente joven hablando de Dios ahora que yo no había visto. O sea, esto se mantiene en el último año. Y luego, por otro lado, a mí, por ejemplo, yo no sé a los demás, pero a mí me llegan muchísimas preguntas y comentarios por privado que son verdaderos experiencias de Dios. O sea, no de que Dios se me ha aparecido ni nada de esto, sino me pasa esto en mi vida y quiero hacer como lo que Dios querría, o qué hago, o reza por mí porque tal cosa. Es decir, pero que te cuentan la vida real, o sea, con muchísima, muchísima confianza. Entonces, esto para mí es un llegar, porque yo no siento que llego porque mis vídeos tengan muchas visualizaciones. No, yo llego cuando ese vídeo ha tocado el alma de alguien y ese alguien se pone en contacto o con Dios o conmigo o con alguien que pueda llevarle a hacerle de trampolín o de puente hacia Dios. Entonces, a mí me da igual el número de visualizaciones o el número de seguidores. Lo que no me da igual es cada persona que se siente tocada y que con ese me, con esa mediación, con ese vídeo, con ese post, con esa frase, se plantea algo y se siente tocada y llamada para algo más superior, ¿no? Y esto sí que a mí personalmente, por lo menos, sí me pasa, y supongo que al resto que está en las redes hablando de Dios también le pasa.
1: Jo vull demanar una cosa de totes. Es pot transmetre un missatge de fa 2.000 anys en el mateix llenguatge i les mateixes formes de fa 50 anys?
2: La persona d'ara, la gent d'ara, té els mateixos problemes de fa 2.000 anys?
1: No.
2: Sí, los esenciales, sí.
1: Ah,
2: Sentit
1: bueno.
2: estimat, sentit acompanyat, trobar sentit a la vida, per exemple, la prehistòria, la muerte, cap a un nam i tal i qual, ritus, vull dir, són les mateixes realitats essencials, eh? I clar que sí.
1: Maria Lida.
4: Hombre, jo d'aquí on anem, no sé, jo estic convençuda de que som esperit que quan sortim del nostre cos, que per desgràcia n'hem vist sortir tres o quatre, quedam i tornar i tot mos tornar a reencarnar. Jo crec que és la reencarnació.
1: No, això no és molt catòlic.
4: Bueno, no és molt catòlic, però jo en les dues coses, tu pensa que jo ja t'he dit que som jesuïsta. Jo crec en Jesucrist
1: De
4: i tot això.
1: cristiana.
4: No som cristiana.
1: De Crist.
4: De Crist, però se diu jesuïsta.
1: Ah, sí, jo és la primera vegada que ho sento.
4: Pues sí. I ja t'he dit, mem, jo crec que som un esperit. Nosaltres som un esperit perquè s'ha comprovat que quan un se mor, l'han pesat
1: Adiós,
4: i
1: adiós. Jo
4: pesa
1: m'ho veiem
4: menys.
1: amb aquestes teories estranyes.
4: No, no, no, però és que és així. O
1: Que un se
4: sigui...
1: mor, ho he sentit dir, que un se mor i quan se mor pesa un poquet menys perquè l'ànima se n'anarà. I tu m'ho
4: Exacte.
1: vol dir que l'ànima pesa.
4: Sí.
1: En sèrio.
4: Som energia.
5: Si te lleven el
4: Som
5: mòbil, sisplau.
4: energia. Som energia.
2: 23 gran, diu.
4: No, no, no, no. Nosaltres som energia. Això que tu veus,
2: és veritat,
4: això
2: és
4: que tu
2: veritat.
4: veus, és un simplement... no, és simplement com si tu fos un cotxe, pues tu ets el xassis de
1: Sí,
4: l'energia.
1: però l'ànima no
4: I
1: pesa.
4: això s'ha comprovat. Jo no t'he dit res més. Però jo t'he dit una cosa. Som energia i aquesta energia queda. I jo bueno, ja per món anam, jo ja me'n vaig a un tema que ja no és de la religió. Però que som energia i que l'energia queda, queda.
2: Jo volia dir una cosa. Jo no sé si és energia, la Margarida, però dona una pau quan parla.
4: Oi,
2: Va, en
4: gràcies.
2: sèrio. Dona
4: Oh,
2: molta
4: moltes
2: pau.
4: gràcies.
2: Però jo volia dir una altra cosa, també. I el Papa ho ha dit ahir. No basta en números. No basta batia. Se van batia, per mi, que 15.000, la darrera vigília pasqual a França. 15.000 adults. No basta batia. Té que haver un acompanyament. Té que haver un procés de pertenença a una comunitat. I una comunitat on l'important no és que sigui buida d'abans o plena, sinó que estigui activa en l'esperit. Que surti, com deia el Papa Francesc, que jo l'estimo molt, que surti cap a de fora, que obri portes, que munti el lío, com deia ell, no? Això és molt important. I alerta de les sortides de cavall i arribada d'assa.
1: Arrenjada de cavall i arribada d'assa. Sí.
5: Xisquia, mos quedem sense temps, mos queden 2 minuts per dir adeu i te volem acomiadar, però bueno, jo te volia comentar això, no? Que és una pregunta que se fa molta gent en el carrer, de fet jo he sortit en el carrer, després a les 10 escoltareu un parell d'àudios. Segurament la pregunta més interessant en aquest cas que te faig, Xisca, és... Sí, jo vaig canviant els noms. No és només si creiem en Déu, no? Sinó en què creiem quan necessitem trobar un sentit a les coses. Si no creiem en Déu, en què hem de creure, Xisca?
0: En les persones. Però per a mi les persones acaben i creer en Dios és que esto no acaba, no? Y Dios se manifiesta a través de las personas también, o sea, porque cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos a Dios dentro, o sea, y tenemos que transmitirlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, conozco a un amigo mío, ateo, que me dice, a mí me encantaría poder creer, porque en el momento de la muerte, para mí solo acaba el vacío, y para ustedes, para vosotros... tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Yo quisiera, pero no lo tengo. Para mí esta persona está más cerca de Dios que otra cosa, ¿no? Pero él no lo siente y él es consciente como de que no. Pero en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento, de la injusticia enorme, en el momento de una enfermedad grave, o sea, ahí mucha gente vuelve a creer en Dios. Porque en el fondo yo creo que muchos ateos, por mucho que digan, en el fondo sí que tienen algo de fe.
1: Xisquia, muchísimas gracias, que tengas un muy buen viaje, buena llegada y buena instalación en Barcelona. Nos haces un cuadro y nos haces un traje a nosotros porque nos dejas un poquito huérfanos porque te queremos aquí. Pero bueno, si tú eres feliz, que ya nos lo has dicho antes que sí, pues adelante con los caballos.
0: Muchas gracias.
1: Hasta
0: muchas
1: luego, buenos
5: gracias.
1: Días.
5: Gracias.
0: Hasta buenos días.
1: Paco, Margalida, endavant, que van. Quin seria el vostre darrer missatge, si haguéssiu de donar? Margalida.
4: Pues jo, que s'ha de creure en algo. Sempre has de creure en algo. Jo, pues, estic molt a prop de Déu, estic crec en Déu, i crec que sempre te dona una mà, que sempre t'ajuda, encara que a vegades te posi la traveta perquè te l'ha de posar. És que te l'ha de posar perquè tu aprenguis a viure.
1: I d'estem que hem parlat avui, que si hi ha més o menys creients?
4: Això no t'ho puc dir perquè no ho sé, perquè jo no...
1: No ho notes, en l'ambient?
4: No.
1: Ah, vale.
4: Me sap greu, però...
5: Ni a favor ni en contra. El millor s'indiferència és el que més preocupa.
4: No és a favor ni en contra, ni... És que no ho sé, perquè jo, com que no vaig a missa, però no sé la gent que hi va, ni la gent que no hi va. I l'ambient... de xerrar d'això a la meva barriada, en aquesta barriada que estem, no sense xerrar mai de res, al revés. Per respecte, no hi ha... Saps què t'ho vull dir? No tenen valors, no tenen res. Avui en dia la joventut de per aquí no té valor ni té res.
1: No, de per aquí un poc de per tot. Jo crec que la joventut ha canviat els valors.
4: Sí.
1: Més que dir que no tenen valors, s'han canviat els valors.
4: Que no els hi han ensenyats.
1: Paco.
2: No, jo torno a repetir el que he començat a dir al principi, no? Les estadístiques són fruit d'una realitat sociocultural, és a dir, l'església que tenim, perdó, el món que tenim avui no és el món que teníem fa... Abans podien dir 50 anys, no, però jo diria 10 anys, diferent.
1: No, dir,
2: hi ha manco de natalitat, per exemple, quan el baby boom, que són nosaltres, sí. Que ha complit ara 60 anys en guany... No és la mateixa realitat que tenim ara. N'hi ha menys nins, i a més, l'objectiu no... Vamos a ver. L'objectiu no és que tothom sigui creent. L'objectiu és que tothom sigui feliç, és a dir, conseqüent amb el seu projecte vital, amb una gran dosi d'esperança. Després, Déu crida. Nosaltres estem aquí perquè ens sentim cridats per Déu. Som un desastre, però som cridats per Déu, no? Tot creient, no? I aquest que és el motor de la nostra vida, anar cap a ell. I arriba un moment, quan arriba el moment final de la vida, que uns el miram i els altres intueixen la seva presència. però nosaltres disfrutam amb la mirada de Déu que te diu, t'estim i t'espero.
1: Paco, Maria Lida, moltes gràcies per estar aquí.
5: Moltes gràcies.
1: Senyores i senyors, són les 9:48. Continuem amb el programa endavant, fem una petita pausa i llavors es codi vermell amb Julio Bastida.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
0: De 9 a 12, viu la gran vida.
12: Les 9:50, Julio Bastida, delegat d'Hockey Baleares, aquí a Balears, senyores i senyors, que per cert, dia...
13: 9.
12: 9, aniversari por todo lo alto, en Carmen Porter, Níker Jiménez, i
13: Eduardo Inda
12: fent una xerrada.
13: Fent un horizonte. Un horizonte. Balears.
12: En el Palau de Congressos.
13: Palau de Congressos. Qui vulgui ha d'anar a Hockey Balears a demanar la seva invitació perquè ja en queden molt poques.
12: Idò,
13: molt poques vol dir molt poques, no?
12: Estem xerrant de 1.000 persones ja.
13: Estem xerrant que ja han donat més de 1.400 invitacions.
12: Què dius?
13: O sigui que alerta, que la gent se quedarà de
12: fora. I jo diguent-li, no? Julio, no flipis, que la gent aquí a Balear no se mou
13: no,
12: poc.
13: Que va, no, que la veritat va. És que és un personatge que agrada moltíssim, és líder d'audiència aquí a Balears. Jo sempre em fa molta gràcia quan xerres amb en Pep Codonyo, director de IV3 Televisió, que m'ho diu sempre. Què m'ho fas a competència? IV3
12: Televisió, no.
13: Sí, sí, bueno, del Cente, sí. Cente Públic.
14: Jo tinc IV3 tot el dia, i, però...
13: Ja, i sempre m'ho diu que... Diu, és que què m'ho fas a competència? Sí. Impossible lluitar contra Níquel.
12: Com ho dos?
13: Bé, estem a tope.
12: A tope on fire. Aquesta setmana se parla no web heu tret un temes molt interessants. Per exemple, anem a començar per el primer. Un joven se estampa adrede contra un cotxe en Palma tras acosar durante horas a su exnovia a las puertas de un centro escolar.
13: Sí, això, tremendo. Això va passar a l'escola de disseny, a la plaça d'Estup, de vores instituts, a les avingudes, de vores jutjats. Aquí, a les 11 de matí, un jove de 21 anys que és... campió de Balears d'MMA i crec que ha quedat molt ben classificat a nivell nacional.
12: Què és MMA?
13: Art marcial mixta, això de que se fiquen dins una jaula...
12: Sí, no, se peguen,
13: sí. No està forat, eh?
12: No, jo no supera, ja, això.
13: Resulta que aquest jove té una ex-parella que estudia allà, a l'escola de disseny. Pues, a les 11 de matí se va personar allà en sa moto i li va dir començar a enviar missatges amenaçadors, que sortigués, ella no volia sortir, té un ordre d'allunyament d'aquest jove, criden a sa policia i quan arriba sa policia, ell surt en sa moto en contradirecció i dic intencionadament perquè hi ha un missatge que li va enviar a sa lota que li diu si no surts, m'estavellaré contra un cotxe. Per tant, ho va complir.
12: T'has determucat.
13: Sí, sí, va estavellar contra un cotxe. Imagina't, davant 300 persones a la plaça d'Estup. Ja instituts i tal. Tot un xou espectacular. En el final va acabar detingut i ara hi ha una cosa molt curiosa i és que no sé si saps que les dones, quan hi ha un cas de violència de gènere, se li fa una valoració, és un sistema informàtic i dona una valoració de risc. Aquesta ha donat 5 de 5, és a dir, màxim.
12: Risc màxim.
13: Màxim, riesgo máximo, extremo, i el que li han fet és que li han posat una pulsera a aquest jove, ella té escoltes policial, o sigui, la situació és bastant complicada.
12: Ara se t'arriba el tema de tenir escolta.
13: Sí, Té, bueno, en aquest cas té policies per davall que seva que fan passades, perquè tenen una, ell té una polsera d'aquestes.
12: Que se posen una tobillera.
13: Sí, i ella té un, com un mòbil, que és el receptor, que si se li costa... A
12: si
13: són els 500...
12: famosos, si van fallar en sa ministra...
13: Correcte, correcte. Exacte. Si li falla, si s'acosta a menys de 500 metres, a ella li bota, i a sa policia també, i automàticament sa policia aniria cap
12: a ella.
13: Sí, i ho detendrien i aniria a presó. És a dir, tu incomplir una ordre d'allunyament, si és que per casualitat que t'ho passa tal, no, però si tu incomples aquesta ordre d'allunyament voluntàriament, te'n vas a presó.
12: Ara m'ho ha llevat d'esquipat, perquè anava a dir, si, per exemple, esquiador sa pulsera passa per davant aquesta persona per casualitat, perquè... Justa...
13: No, no, per exemple, ha passat que tu vas en Mercadona.
12: Exacte.
13: I aquesta persona entra en Mercadona i bo, aquesta persona, si agafa sense dir res, se dona mitja volta i se'n va, no passa absolutament res.
12: Va.
13: Ha passat també concerts, per exemple, Mallorca Live, un d'aquests, que coincideixen les dues persones, automàticament la que té sort d'allunyament ha d'agafar i ha de partir. Si tu te quedes en el puesto, o sea, ella t'ha vist i tu te quedes en el puesto, te'n vas.
12: Però
13: una altra cosa diferent és, i això també és important, que tu cerquis en aquella persona. Aquí, no. És a dir, si jo, per exemple, som una dona que tenc una hora d'allunyament, estic a un bar, m'entenc que la meva expareja està a un altre bar i jo vaig voluntàriament a l'altre bar perquè li voti sa pulsera, això no. Aquí no és diferent. O sigui, ha de ser una cosa que ell ha de ser... la persona que té sort d'allunyament que incomplesqui, voluntàriament.
12: Quin aprenent de coses, amb el Julio?
14: Sí, jo... Clar, me sorprèn això, no? Aquesta situació que hi ha gent que veu que no pot estar allà i que se queda. És que això és fàcil. Si tu veus que no has d'estar allà, parteixes.
13: Ara tenim el tema de la setmana, és el del segrest.
14: Sí.
13: Ha hagut un segrest.
12: Prisión para dos secuestradores,
13: sí, sí,
12: de un inquilino al que golpearon para que abandonara su finca en Palma.
13: Sí, sí, alerta aquí que a Mallorca, a Palma, han tingut un segrest. La història va de lo següent. Dimarts passat, hi havia un matrimoni que anava a sopar a Don Caracol de Sant Enllaça.
12: Hombre, bon restaurant.
13: Bon restaurant. Va, anava cap allà i se troba. Anava en seu cotxe a les 9 del vespre, a les fosques, i se troba a sa cuneta un tio emmanillat en terra ple de sang. Atura el cotxe, veuen que està tot ple de sang i està a les fosques en una recta. Què fa? L'agafen, diu, pugen el cotxe i te duim en el pàrquing de Don Caracol. Ho duen en el pàrquing, que està a 100 metres, ho deixen allà i criden a la policia i a l'ambulància. Arriba tot d'una la Policia Nacional, arriba a l'ambulància, comencen a curar, i li diu a la policia que l'han segrestat i que està ple de cops. La policia flipava, comencen a cridar en el grup de, en aquest cas, era el grup d'atracaments, que és el que duen els sequestros, i van anar allà cap allà i van descobrir que era que un alemany de 47 anys, ojo, amb això perquè la història té idea, un alemany de 47 anys que viu a una finca, que en aquesta finca, a sa víctima, resulta que té llogada com una xabola, com una casa, i el propietari vol que se'n vagi. No se li va córrer una altra cosa que dir-li a l'alemany, i l'alemany va contratar a dos matons de son rapinya,
12: jo en sèrio,
13: perquè anessin i donessin una bona pallissa de ca. Li va donar una bona pallissa de ca, ho van emmanillar i li van donar un avís. Li van dir, la pròxima vegada ja veurà el que te passarà. I ho van tirar en el cotxe en marxa.
12: Quin mal.
13: Hi ha més passes. Ara, el propietari de la finca diu que ell no va dir res, que va ser cosa dels alemany i dels altres dos. Per tant, ara, el propietari de la finca, com que no hi ha cap document ni res que hagi dit a l'alemany que li donaran la pallissa a aquest tio i se'n nas, no li ha passat absolutament res. No està ni imputat. No ha res. Què succeeix? Que l'alemany i els altres dos, que són bastant coneguts, són delinqüents bastant coneguts d'aquí, aquests tres se li fica un delicte de segrest. Que això pot ser fins a 15 anys de presó.
12: Uro, vámonos.
14: Quin desastres.
13: I no és detenció il·legal, que seria 12, perquè com que sí que li demanaven algo a canvi, és a dir, tu, si te'n vas... no tornarem a fer això, per tant, són 15 anys de presó que li demanen.
12: Que els de poc hi haurà.
13: Els de poc, perfectament li hauran.
12: Restant 30 segons. Narcoequipatges a l'aeroport de Palma.
13: Han trobat 25 quilos de marihuana a un passatger que viatjava cap a Palma. Lo més estrany de tot...
12: Dins la maleta.
13: Sí, lo més estrany de tot és que la marihuana se pot cultivar aquí. Ningú entén, ni la policia, perquè una persona s'arrisca a dur 25 quilos de marihuana a una maleta, quan lo habitual és dur cocaïna o heroïna, perquè és lo... ja que t'arrisques, és lo més econòmic. I no 25 quilos de marihuana que... Això no se pot cultivar aquí.
12: No, i en el mercat no són tant de dobles.
13: Per això te dic, ningú ho entén. Se pensen que potser era un d'això que se diu, un seqüelo d'aquests que dius, despistant per aquí i mos entra per una altra banda.
12: Julio Bastida, des de OK Diario Balears, avui en nosaltres, amb aquest espai de successos tribunals i...
13: Emergències.
14: I emergències.
12: Emergències. Jo mai m'ha sortit sense emergències.
13: Entre CMMA i això...
12: Me'n bues, Julio. Moltes gràcies.
14: Gràcies, Julio.
13: Fa fred aquí, eh?
12: Fa fred. Bona temperatura.
14: No, vostè aquí. Això és Groenlàndia.
12: Informatius i tornar tot d'una. Vinga, fins ara.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Allà, vinga, senyores i senyors, arrenquem aquesta segona hora de programa en aquest diumenge dia 27, allà on Jota Insaire ha condicionat en marxa i en Juanmi està enredat de fred.
2: És IG i Groenlàndia, saps?
1: Què és IG?
2: I Groenlàndia. Jo què sé, IB3, pues, i Groenlàndia.
1: Ah, IG.
2: De IG,
1: IG
2: de fresa fretada que fa aquí de dins. Sí.
1: IG3.
2: Ets molt calenturiento, tu.
1: Té moltes calores.
2: Tens calores,
1: eh? Això són les neurones, les hormones.
2: Les hormones, les tens alterades.
1: Ja en 51 anys.
2: 51 anys, se veure t'arrobega.
1: Mal sofrit.
2: Mal sofrida.
1: Una cosa de locos.
2: I de tenir dues hores més de programa encara, i la veritat que m'ha passat volant aquesta primera hora, la tertúlia, m'ha agradat fer aquesta tertúlia.
1: Molta de veus.
2: Sí, i a més un tema que és molt global.
1: Ara te proposo una cosa, que ha de durar altres setmanes tenir una tertúlieta.
2: Sí, temàtica, no? Una cosa així... Sí, m'ha parat bé. I pot ser per diferents motius i sempre tindrem aquí gent i vosaltres tindreu interès en escoltar-les. Està molt bé.
1: M'ha agradat.
2: Sí, perquè és com estirant del fil, no?, de diferents històries. Sí, m'ha parat molt
1: bé. 111 programes i encara seguim fent experiments que mos surten bé.
2: Sí, no, i hem d'anar fent canvis, això està molt bé. Està molt bé. I doncs mira, podem repassar el que tenim en aquesta segona hora.
1: I la tercera, que us pot dir.
2: Sí, tenim el Comodús, ara farem 5 minuts, parlarem
1: amb gent. I què és el Comodús?
2: Comodús és, que, com Juan mi surt en el carrer i diu, Comodús, i és perquè planteja temes d'actualitat, i avui ho farem en referència en aquesta tertúlia que han tinguda. Comodús, Miquel Àngel, i de la gent opina. Sou creients, no sou creients, en parlarem, a veure què deis, i ho farem sempre amb un tot d'humor, ja ho veureu. Després tindrem, parlarem amb la Celesta Banda, a través de na Maite Morro, que sempre mos fa una passejada per Eivissa, perquè na Celesta Banda és una influencer, una lota que va viure en el Far de la Mola de Formentera quan era petita.
1: Mola.
2: El Far de la Mola?
1: No, mola.
2: Mola massa. Mola.
1: Això és com sota dir que un llinatge...
2: Far de la Mola.
1: De la Mola.
2: De la Mola.
1: Exacte.
2: La Mola de Sineu, te'n recordes?
1: Sí, exacte. La Mola de Falenia.
2: I de son pare era farer d'aquesta lota, t'apareix. Després parlarem també amb el doctor José Segador, que és metge de família i director del Centre de Salut de Sant Josep i membre de la xarxa de vigilància epidemiològica, perquè ara comencen a pujar...
1: Ojo, que ja vos xerrarem el dia 27 de setembre del grip i de la Covid.
2: Sí.
1: I és que ja han de començar en alerta perquè hi comença a haver bastantes infeccions.
2: Ja veureu el que mos diu. I després tindrem, per acabar avui, farem un arròs a la llauna en calamà. I ho farem de la mà del xef Fran Macías del restaurant Miquel i Pincho de la platja de Palma. Intentarem contactar amb ell perquè ja tindrem fameta, tindrem la rusca aquesta i volen que mos prepari aquest plat, a veure com seria. I ho farem sempre amb ingredients així, que del rebost al plat, és a dir, coses que tingueu boca vostra.
1: Llavors, mon anirem a la tercera hora, ja serà a les 11:10 de matí, sí. Avui amb una història personal tremenda, una lota que li han passat moltes de coses.
2: Una persona que des de la seva infantesa ho va passar malament i que ara té diferents llibres i que això bueno, ve provocat una mica per la situació que va tenir durant la seva infantesa i la seva adolescència.
1: Senyores i senyors, 10 i 8 minuts, continuem.
0: Comodús, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
2: I doncs, si volen saber si els balears se consideren creients, si practiquen alguna religió, s'han perdut pas la religió en les seves vides, si, vamos, si creuen en Déu. Anem amb aquesta parella de joves que diuen que no creuen en Déu. Per què no sou creients?
3: Més que res, perquè quan jo no he vist que hi hagi alguna cosa, és com que m'acosta. És com, si no ho he vist, no ho puc creure, saps? O sigui, tampoc crec que sigui un no rotund, però és això, fins que jo no vegi algo o me faci creure algo de que pot haver algo, no.
2: Creus en la màgia?
3: No.
2: I l'entens?
3: Sí.
2: D'acord. Saps que hi ha un truc darrere, però no el coneixes. Tu per què no creus en el teu cas?
4: Más o menos como ella. Básicamente porque no he visto algo que me haga creer en esto. Y mi familia es creyente, pero yo soy la oveja descarrilada que no cree nada en Dios. Además de que la cultura que llevan no me gusta nada, no es mi estilo de ser.
2: No hi creuen, no hi creuen, no passa res, cadascú té la seva opinió. Ara bé, mireu en aquesta lota que duia un paquet, d'això d'una empresa, toquen el porter automàtic i això és el que ha passat, escoltau.
5: Bueno, en el tema de la... Dame un segundo.
2: Sí.
5: Hola, buen día, un paquete para Álvaro Díaz.
2: Álvaro.
6: Sí.
2: Que no has abierto. Ahora, ahora, ahora ya está. ¿Crees en Dios, Álvaro?
6: Ahora mismo no... No puedo atenderte.
2: Idò, què t'apareix, Miquel Àngel? Aquestes coses t'agraden. I escolta aquesta lota.
7: ¿Un ser superior que nos guarda?
2: Sí.
7: Pues claro, todos los seres humanos tenemos nuestros propios guardianes, nuestros propios guías espirituales.
2: Vale. Entonces, ¿tú tienes fe?
7: ¿En Dios?
2: Sí.
7: Completamente tengo fe. Claro que sí. Vale. Pero no solo Dios nos aguarda, sino que cada uno... Tenemos seres superiores que están alineados a nuestro yo superior que están dentro de nosotros.
2: Aquesta lota, per exemple, és molt espiritual, però diu que no creu en Déu, i és així. Seguim escoltant. Però si fas un examen i no te surt bé, penses a veure si hi ha un miracle i puc aprovar.
8: Hombre, claro, això sempre.
2: I a qui li demanes aquest miracle?
8: Pues a qualcú.
2: Qualcú, no?
8: No sabem aquí.
2: Allà, és univers.
8: Exactament, això mateix.
2: A veure si arriba 5.
8: No. Però
2: això mos passa, no? Que potser no són creients, però en un moment puntual deim, ai, necessito un poquet de sort.
8: Hombre, clar, sempre has de confiar en qualque cosa, has de tenir fe en algo.
2: I tu tens fe en alguna cosa?
8: En qualque cosa, però no sé en què.
2: Tu podries multiplicar ara, t'imagines, l'aigua, aconseguir dues botelles d'aigua, això, dues ampolles d'aigua.
8: Així.
2: T'imagines?
8: Pam.
2: Seria fer màgia.
8: Clar, seria fer màgia, no seria un miracle.
2: I trobar aparcament per Palma és un miracle?
8: Sí, a més a més. Duc mitja hora fent voltes per Palma i no he trobat aparcament.
2: Sí, ara me ressona en Tomeu Penya, en Escapat.

0: Com has aconseguit aquest testimoni?
1: Jo trobo com moltes coses, trescant.
2: Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. I així.
1: M'ha agradat el final que diu i així. I així netes. Moltes gràcies.
2: Bueno.
1: Molta, més espiritual que...
2: Tele.
1: No, sortirà res, una cosa molt breu, molt breu, però sortirà. Sortirà a la ràdio, sobretot a La Gran Vida.
2: De la quién?
1: La Gran Vida. Fem un programa que se diu...
2: La Gran Vida.
1: Sí, La Gran Vida, què t'apareix? És un nom molt guapo de programa.
0: De la quién? De la quién?
1: La Gran Vida.
0: De la quién?
1: És un mallorquí molt guapo, també.
2: Sí, bueno, soy de aquí, de Mallorca, pero llevo muchos años fuera, lo entiendo perfectamente, pero si lo hablo, me trap.
0: O sea...
2: Me atoro.
1: Me aturo jo, és vera. Paraules... que moltes gràcies.
2: Sí, muchas gracias, no me lo esperaba esto.
1: Jo tampoc, jo he flipat ara.
0: No, tampoc.
1: Gràcies, que noms.
2: Eres muy simpático, eso sí te puedo decir.
1: Oh, simpatia, la simpatia la tenim a La Gran Vida.
2: No, porque para hacer esto hay que ser muy sociable y muy expresivo.
1: Sí, perquè si no estàvem ben arreglats.
2: Sí.
0: Jo, en sèrio, Juanmi, no sé com aconsegueixes exprimir a la gent que trobes pel
1: carrer. Que la gent te canti en el carrer Nuret d'Una de Palma. I a capella, no sé com us contava.
0: Sí, i la pregunta era sobre la religió.
1: Sí, però aquesta dona era molt espiritual, molta de la natura. Res, i d'això ha estat el Comodús. Nosaltres hem de seguir endavant, no? Vinga, que tenim una entrevista molt xula entre na Maite Morro i na Celeste.
0: Bueno, anem a fer una passejadeta per Eivissa.
3: Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
1: Molt bé, idò, sí, és hora de fer aquesta passejada que feim cada cap de setmana. Anem alternant, ja sabeu, Menorca i Eivissa. Avui toca'm Eivissa i sempre ho feim de la mà de na Maite Morro. I mos d'una història molt xula. Me comentava aquesta setmana, mira, imagina't que una persona té son pare, que es faré, i resulta que ella, idò, passa moltes hores dins aquell far, no? Ja només amb això, ja te dona peu a que la història sigui entranyable. Maite Morro, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, Juanmi, molt bé. Tu què tal estàs?
1: Estic bé, aquí passant la setmana, fent La Gran Vida, estem aquí, molt
4: ben bé. Ben a gust,
1: però ara volem estar una mica amb tu i sobretot amb una persona especial al manco per la història que mos du, no?
4: Clar, jo ja saps que jo t'intento fer com una volteta per les illes, sí. Si pot ser les Pitiuses, i avui precisament anem a fer una volteta per Formentera.
1: D'acord, per far de la Mola.
4: Claro, per far de la Mola. Hi ha una cosa que estaves comentant antes i me fa molta gràcia, que ara li preguntarem a la nostra convidada d'avui. Vale, que, home, no sé, a tu t'han preguntat mai, perquè jo sent d'Eivissa, m'han arribat a preguntar que si he nascut a Eivissa, com que els hi és estrany, a vegades els turistes i els estrangers, que hi ha hospitals, imagina't si parlem d'algú que s'ha criat pràcticament dins un far.
1: Claro, sí, és com, tu eres hippie d'Eivissa o t'hicieron hippie, saps? És com també que pareix que te fiquen dins un... No? Dins un...
4: Com si no hagués infraestructures, no? Habitables, com que si haguessis de néixer dins un corral.
1: Això mateix, no? Eivissa, que és a platja, arena i ja està, o...
4: No, hi ha més coses. No. I encara més, a Formentera hi ha moltes històries, com la nostra convidada, que avui te vaig a presentar a Celeste. A Celeste és influencer. Ella es dedica, té un projecte molt xulo a les xarxes, els podeu buscar tots els que mos escoltin, i tu també, que cuina amb chefs, però d'arreu,
1: eh?
4: I a més, amb s'excusa, es deu posar ses botes a menjar bé i un gustàs. Jo tenc el plaer de conèixer-la, és una tipa simpatiquíssima, ben guapa, a més. Sí. És madrilenya, però ella s'ha criat pràcticament a Formentera i té un vincle molt especial amb ses illes.
1: Sí, sí,
4: avui
1: sí,
4: parlàvem
1: sí.
4: amb ella perquè aquest cap de setmana s'està celebrant a Eivissa la fira gastronòmica de sa cervesa. Tu t'agrada la cervesa?
1: Bueno, l'altre dia era una fira d'aquestes, se m'ha
4: donat
1: bé.
4: A provar. Tu ets bon periodista, no t'agrada que te contin, t'agrada més viure-ho en primera persona.
1: Sí, he de dir que em va agradar més el post que es durà, perquè es durà no, jo bevia aigua, però després sempre t'aproves. I... Sí, jo som més de tastar, sí.
4: Vinga.
1: Una cata de cervesa, hi seré sempre.
4: Però alerta, eh? Que no hi ha que veure-ho tot, perquè si no llavors un surt rodant.
1: Sí, no, ja no sabem què estan tastant en aquell moment.
4: Vinga, anem directament amb ella. Te presta la present.
1: Venga, vale.
4: Celeste, muy buenos días.
5: Hola, buenos días a los dos. Muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros.
4: No, faltaría más. Yo que te conozco, que eres una persona tan simpática, tan agradable, digo, yo no voy a desaprovechar la oportunidad ahora que la tenemos en las islas, de que la conozca Juanmi y todos los que nos escuchen.
5: Pues estoy encantada y me hace mucha gracia porque en Formentera hay muchas más cosas que agua y mar.
4: ¿Verdad que sí? Oye, Celeste, ¿a ti te ha pasado nunca?

0: De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: I en Pugues, sí.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
2: Allà, vinga, senyores i senyors, comença aquesta tercera hora d'aquest diumenge 27, ja de setembre de l'any 2023. La setmana que ve, demà dilluns, estrenam la darrera mitja setmana de setembre.
5: Sí,
2: Quami.
5: Sí.
2: Ja s'acaba la història.
5: Ja s'acaba, ja s'acaba.
2: M'ha aparegut llarg aquest setembre, eh? He de dir que se m'ha fet llarg. No sé si és perquè ha fet aquesta calor duradera, tant de dies...
5: Sí, ara...
2: I hem entrat a la tardor i perquè som a l'estiu encara.
5: Idò, espera, perquè el mes d'octubre crec que té 5 setmanes, o sigui, és més llargat encara.
2: Sí, però
5: a veure que hi hauràs canvi.
2: Hi hauràs canvi horari, hi hauràs canvi de temps, espero que plogui un poc, ben hora...
5: Sí, va ploure terra roja durant molt de dies, després va pegar aquesta tromba d'aigua fa 10 dies, però és vera que no ha plogut massa durant l'estiu. De fet, no ha plogut pràcticament gens. I doncs queda, com bé dius, una altra horeta de...
2: La darrera horeta. Quan són les 11 i poc minuts, començam aquesta tercera i darrera hora d'avui, diumenge, com deia, 27, amb en Facundo de Tenar Clients, control tècnic i acompanyat d'en Lluís Menéndez.
5: Sí.
2: I aquesta tercera hora jo li vull donar especial protagonisme a una cosa abans de començar.
5: A veure.
2: La gent que mos escolta i fa ús de les xarxes socials, que em segueix qui fan ús de les xarxes socials. La convidada d'avui se va posar en contacte amb jo a través del meu Facebook. O sigui, ho poden fer. Si la gent cerca Miquel Àngel Arija, Montserrat, i me troba i me volen escriure, nosaltres encantats. I si no, que empleïn el nostre número de telèfon, el nostre número de WhatsApp, que el que volem és històries, gent que té una història per contar. I la d'avui és un historion.
5: Recordeu el número de WhatsApp, 646-93-45-01.
2: Dona'l a repetir.
5: 646-93-45-01, si voleu enviar qualque tipus de missatge. Si d'allò que escoltareu ara vos sentiu...
2: Aludits.
5: O
2: teniu una història que contar mos.
5: Sí, mos ho envieu i ja veureu aquesta història. Perquè mira, Miquel Àngel, hi ha històries que començam a contar quan passen i n'hi ha d'altres que necessiten anys, dècades i fins i tot abans de trobar les paraules. La nostra convidada d'avui va aprendre massa prest que hi havia coses que feien mal. Tenia només 6 anys quan la seva vida va canviar per sempre i durant molt de temps va fer allò que fan moltes persones, que és callar, no? Perquè no saps explicar allò que t'està passant. Va créixer, va estimar, va ser mare, va viure relacions, va viure pèrdues, també abusos, pors, silencis, i durant molt d'anys va intentar encaixar, agradar i sobreviure sense saber encara una cosa que avui considera essencial, que és allò de posar límits. Miquel Àngel, és molt difícil posar límits a vegades, però un dia va començar a parlar i va dir, s'ha acabat, i aquí, a partir d'aquí, va començar a escriure, perquè també escriu. Ella és mallorquina, està instal·lada a Màlaga. Ha convertit una part de la seva vida en literatura i va ser, primer va ser María Elena,